0: Ni vol fer una immersió en la Catalunya d'avui abans de decidir el seu futur polític. En una entrevista a The Sunday Times, la vigília que el Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés, Puigdemont reconeix que té previstos diversos escenaris possibles de futur, però que encara no els vol revelar. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat aquest cap de setmana a Catalunya conscients que és clau en les pròximes eleccions generals, mentre que el secretari general dels socialistes afirma que el PP està subordinat a Vox, el president dels populars ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Diumenge de protestes contra la voluntat d'Aena d'ampliar els aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa. La societat civil avisa de les conseqüències socials i sobre el territori d'atraure encara més visitants. Quimi Portet i la col·laboració sorpresa de Manolo García tanquen el Mercat de Música Viva de Vic. Aquesta edició ha plegat 170.000 espectadors i 1.300 professionals.
1: Esports. El Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. El Madrid ha perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
0: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, si bé al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca a l'interior i algunes boirines.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa. I a Berlín guanya la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà, si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Eral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, ihr Lieben.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: La Comissió Electoral Central Russa anunciarà a les 10 del matí d'aquest dilluns els resultats preliminars de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida eixampla encara més la majoria al Parlament i obté el 57,3% dels vots. Uns resultats que no sorprenen ningú, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Moscou, Cristina Solial.
7: Rússia Unida revalida la seva supermajoria a la Duma. Al cap de llista, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha destacat que el Kremlin ha pogut repel·lir tots els intents dels països occidentals d'interferir en les eleccions legislatives i avisa que aquesta victòria incontestable avala l'estratègia de Vladimir Putin.
8: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
7: Ara bé, l'oposició denuncia tota mena d'irregularitats. Fins i tot el líder del Partit Comunista, Gennady Zyuganov, que sempre ha tancat files amb Putin i la seva guerra a Ucraïna, ha alertat que el joc brut del Kremlin ha anat massa enllà en aquestes eleccions.
9: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
7: L'oposició ha denunciat que les autoritats han posat traves al vot en papereta perquè el vot electrònic és més fàcil de manipular, han forçat els treballadors públics a votar massivament per Rússia Unida i han expulsat candidats pacifistes o que eren massa populars.
0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han desembarcat aquest diumenge a Catalunya amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per a l'any que ve. El president espanyol ha tornat a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític. En plena crisi a Ceuta, ha acusat el PP i Vox de ser deslleials i ha assegurat que tornarà a guanyar les properes eleccions. Albert Prat.
10: Pedro Sánchez ha jugat en territori amic per escalfar motors. Sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han hi convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
11: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
10: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, el president Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
12: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Aquesta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
10: A la Pineda de Gavà, Sánchez ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, però ha promès a Illa que farà mans i mànigues perquè el nou finançament autonòmic sigui una realitat.
0: De la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, proposa revisar el procés per obtenir la nacionalitat espanyola o fins i tot retirar-la a aquells que delinqueixin. Ho ha dit en un acte multitudinari a Badalona, on també ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Badalona, Joan García.
13: Alberto Núñez Feijóo ha triat la Badalona governada amb majoria absoluta pel popular Xavier García Obiol per endurir el seu discurs sobre política migratòria.
14: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
13: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, Feijóo planteja una Catalunya motor econòmic de l'Estat lluny dels plantejaments identitaris.
14: Quiero una Catalunya líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente, sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
13: Declaracions del president del PP davant unes 5.000 persones, en dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que a Badalona mou multituds.
0: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat. La mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns ha arribat fins a la frontera del Tarajal. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que no es permeti que n'hi arribin més i també més seguretat. Els manifestants han expressat la seva indignació amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
15: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
16: Que deje ya el antepan de hacer pantomima, de hacer el payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
17: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
0: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a les platges com el del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. També aquest diumenge al vespre hi ha hagut un altercat al port amb l'arribada d'un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els ha llançat ous i pedres i la policia hi ha hagut d'intervenir. En aquest context de tensió política i social, aquest dilluns tornarà a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També ho farà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompanyat de dirigents del partit a Europa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya, el primer que vol fer és prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, l'expresident reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res, voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat actual.
18: During all this time, I tried to be in contact.
19: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: El líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
18: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
19: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
18: I will not tell to you yet.
0: Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta arriba coincidint amb l'inici del compte enrere per al seu possible retorn. I és que precisament aquest dilluns el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. L'alcalde de Barcelona anuncia un front comú internacional contra l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha explicat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
20: Amsterdam, Milà, Roma, Barcelona, Nova York, Toronto, Ciutat de Mèxic i moltes altres ciutats reunides a la cimera Urban 20 comparteixen problemes similars relacionats amb la migració, el canvi climàtic i l'accessibilitat a l'habitatge. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha impulsat conjuntament amb Nova York, Toronto i Ciutat de Mèxic una iniciativa internacional per a donar una resposta global al que es considera un problema global.
21: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional. Va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
20: Precisament, l'anfitrió de la trobada, l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani, resumia així per a què ha de servir aquest front conjunt de les grans ciutats del món.
22: Per construir les relacions i la solidaritat internacional necessàries per solucionar aquests temes i per restablir la confiança de la gent en la governança democràtica.
20: Per la seva part, l'alcalde de Barcelona ha anunciat una trobada d'aquesta iniciativa internacional. Es farà a nivell tècnic amb experts i tinents d'alcalde al novembre a la capital catalana en el marc de l'Smart City Congress a Barcelona. Jaume Collboni ha afirmat que servirà, entre d'altres coses, per a combatre els fons d'inversió especulatius.
0: Obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
23: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinada, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment, en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus. A l'interior, al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa, al voltant dels 20, també, grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, La calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30 a 33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diumenge de manifestacions en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port han sortit al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Ossete, portaveu.
1: La gent ja no pot més i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
0: A Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística. Palma, Caterina Carmany.
4: Alguns milers de persones s'han manifestat a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports de les Balears. Aena ha previst 1.000 milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys i això, segons l'organització, portarà al límit la saturació turística i els recursos naturals. Sentim el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Pere Joan Femenia.
5: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
4: També reclamen que es frenin les noves rutes, que es redueixi el nombre de jets privats que aterren a les Illes Balears i que es prohibeixin els vols a la matinada.
0: Carlos Mazón compareix aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana, l'expresident de la Generalitat Valenciana, i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció que porta el cas. València, Marta García.
6: El 17 de novembre de l'any passat, Carlos Mazón va compareixer per primera vegada davant la comissió i en una sessió molt tensa no va aclarir on estava i es va desentendre de la gestió d'aquella dana.
24: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
25: Porque andabas caminando y no la escoltarías.
24: Lo
25: o sea,
24: que,
25: el presidente de,
24: lo que no
25: de la Generalitat Valenciana, en alerta roja.
26: Yo no era el que tenía que activar la alerta.
24: Pero usted,
26: ¿usted?
24: Yo tampoco.
26: ¿Cómo que no?
24: No.
26: Usted es un mentiroso. Usted es un homicida y esto es un psicópata.
6: Carlos Mazón torna a compareixer ara després d'un escrit on segueix defensant que la majoria de morts no haurien sigut evitables encara que s'haguera llançat abans un esalert. La jutgessa Núria Ruiz Tobarra qüestiona obertament aquest argumentari i considera que les afirmacions de Mazón impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta, a més d'inculpar l'aleshores consellera d'Interior Salomé Prades, citada, per cert, el pròxim dilluns, dia 28. En esta segona compareixença davant la Comissió d'Investigació, s'espera un Mazón novament a la defensiva, en una sessió on també compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
0: Més coses. El sector del conreu herbaci alerta de la falta d'alternatives per controlar la plaga de l'aranya roja al blat de moro. La Unió Europea prohibeix l'únic fitosanitari per controlar la proliferació d'aquest àcar i les proves pilot per experimentar amb depredadors naturals no han obtingut el resultat esperat. Torregrossa, Alba Mor.
27: Després del tancament del canal d'Urgell l'any 2023 per la sequera i d'una època de menys plantació per por a la falta d'aigua del 2024, l'any passat el sector va viure una campanya correcta. Les previsions de remuntar de manera definitiva d'enguany, però, es van esfumar mitjans d'estiu quan els agricultors van veure proliferar la plaga de l'aranya roja als seus cultius sense opcions per fer-hi front. Això ho explica el responsable de cereals de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antonio Llaràs.
3: hem provat olis, hem provat... I avui per avui no tenim una alternativa que puguem dir als pagesos això funciona. No. I, a més, totes les alternatives que han provat, a part de que no han funcionat, són més cares. Són molt més cares.
27: Segons la FECAC, aquests danys no estan coberts per les asseguradores, de manera que els productors no disposen de compensacions. Per això, la Federació demanarà mesures de suport en una reunió prevista amb el Departament d'Agricultura.

0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva amb Manolo García com a convidat de luxe. Aquest any els concerts han congregat més de 170.000 persones. Anem a Vic, Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú amb sorregueria i fidel a la filosofia de Francesc Pujols.
2: No us hi diré més, però aquesta cançó és boníssima. Les altres també, però ja se sobreentén.
1: I la Rambla arriba de seguida com qui no vol la cosa. Fa broma dient que abans hi havia una cosa que es deia rock i que agradava molt als de la seva generació. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. Potser s'enyoren de la petita reunió que van fer amb l'última de la fila. L'edició d'aquest any del Mercat de la Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. 6 de cada 10 assistents són de fora d'Osona i un 20% no havien assistit mai al mercat. El concert de Ginestar ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents, que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
3: Creiem que això reforça el model del Mercat de Música Viva com l'espai de referència i d'explosió de la música d'aquest país, i realment que estem molt contents.
1: Pel que fa als concerts de sala, Nacho Vegas, Marina Herlop o Romàntic Dimoni han estat alguns dels més venuts.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Sea Otter Europe ha tancat aquest diumenge la seva desena edició amb prop de 80.000 visitants. Girona, Berta Artigas Fontàs.
5: El Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del pavelló de Fontejau de Girona, ha tancat edició amb un impacte econòmic d'uns 40 milions d'euros. En fa balanç el director del festival, Albert Balcells.
6: Però vaja, sabem que està deixant doncs, un valor econòmic important i també a nivell social, perquè tota aquesta implementació de cultura esportiva, de cultura de l'esport, cultura sana, de treballar la salut, doncs a través del ciclisme segurament també és un impacte que acaba generant doncs, molt benefici doncs, tant diguem-ne econòmic com també com dèiem, social.
5: Enguany, la fira ha inclòs més de 500 marques relacionades amb el món de la bicicleta, que veuen la cita com una oportunitat per estar en contacte amb el client final i altres empreses. És el cas de Megamo, una marca gironina.
7: Bueno, ara mateix Girona és l'epicentro del ciclisme a tota Europa. Ja ens coneixen, però la Sea Otter ha fet molt perquè ens coneixin encara més.
5: Ho explica Jaime Salvador, director comercial de la companyia. També grans marques aposten per fer presència a la capital gironina, com Shimano.
8: Quizás el mejor escaparate para poder mostrar nuestro producto, ¿no? O sea, yo creo que no hay un sitio que reúna las condiciones tan ideales como Girona, ¿no? En este caso.
5: És David Vaquero, el responsable de comunicació. Aquest matí, ciclistes, amateurs i professionals han omplert el recinte en l'últim dels 3 dies que dura el festival.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
9: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota en Lliga dels Blancs.
4: 3Cat Info.
9: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distància just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-li i ha criticat la designació de l'àrbitre.
10: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí olhamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
9: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al portugués.
11: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
9: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. De seguida tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys. N'ha parlat Ricky Rubio.
12: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
9: L'ex-blaurana Nicola Provitola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
13: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
9: Pel Barça ha parlat el seu entrenador Alexander Sekulić.
14: First of all, I have to say...
15: Primer de tot he de dir que la Provitola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
16: Their shooting make us fall apart.
9: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín, segon, i a Marco Bezzecchi, tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes amb els frens. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha emportat el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda, o sigui que... Fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
9: Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Gate d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions després de guanyar 12-22 al Tbilisi i Geòrgia. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9.

0: Són 2:15.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El conseller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. També de la plana internacional destaca que la Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval de la seva guerra a Ucraïna. A partir d'ara us explicarem que una iniciativa vol aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. L'ha engegat aquest estiu la Rosita, de 95 anys, que ja ha recollit més de 60.000 signatures i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
2: Que el Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga per 2-1 al Metropolitano i contra l'Atlètic de Madrid. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa CB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
1: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa, i a Berlín guanya la candidatura d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar encara aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Eral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, ihr Lieben.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça. Tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
1: Donald Trump especula sobre el futur de la guerra amb l'Iran i, en declaracions al canal Fox, s'ha preguntat a si mateix si decideixo fer volar tota la nació, quan ho faré. En la conversa, que no s'ha enregistrat, el president afegia que està en una fase de presa de decisions i que passaran coses molt importants aviat. Segons la Fox, Trump treballa en tres opcions: esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsin econòmicament o arribar a un acord. Trump podria reunir-se amb 6 líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides aquesta pròxima setmana per abordar la situació. La Casa Blanca també permetrà que una delegació de funcionaris iranians, encapçalada pel president del país i el ministre d'Exteriors, assisteixin a la sessió d'alt nivell de l'Assemblea. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha disparat els preus de l'energia pel tancament de l'estret d'Hormuz i ha provocat un encariment del preu del carburant que està passant factura electoral a Trump de cara a les eleccions legislatives del novembre als Estats Units. La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit, els Germans d'Itàlia, un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
7: És un procediment que estableix per llei el nombre d'estudiants estrangers per classe. Introdueix també l'obligació dels pares dels estudiants estrangers amb problemes greus d'adaptació escolar a aprendre italià i prohibeix el burca i el hijab.
1: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. La policia pakistanesa ha detingut la política opositora a Alema Khan, germana de l'empresonat exprimer ministre Imran Khan, una detenció que arriba mentre el partit dels Khan es prepara per una llarga marxa contra el govern a Islamabad la setmana que ve. L'ordre policial justifica la detenció durant 30 dies, dient que les activitats de la detinguda són perjudicials per a la seguretat i també per al manteniment de l'ordre públic. La formació política ha condemnat la mesura i l'ha vinculat a un intent del govern d'entorpir la marxa cap a la capital convocada per al 27 de setembre, en què es preveu que centenars de milers de simpatitzants exigeixin la posada en llibertat de l'exprimer ministre. Imran Khan, antiga estrella del críquet i cap de govern entre el 2018 i el 2022, està empresonat des de fa 3 anys i afronta causes judicials que ell atribueix a una persecució política per part de l'executiu actual i de l'exèrcit. El seu partit ha denunciat reiteradament que el líder opositor ha estat sotmès a un règim d'aïllament sense accés a drets bàsics des del seu empresonament. I l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michael Ignatieff alerta del risc per a la democràcia de la concentració de la intel·ligència artificial en molt poques mans i demana més regulació i mesures punitives per als qui la utilitzen per crear continguts falsos. Ignatieff, que ha participat en un acte del CIDOP a Barcelona, defensa les migracions i la multiculturalitat per assegurar que les democràcies modernes necessiten garantir fronteres segures. Vicent Mitsut.
8: Ignatieff, referent del liberalisme, és optimista sobre la capacitat de regular la IA, però demana que la Unió Europea comenci a actuar perquè ens juguem al futur de la democràcia.
9: No som prou conscients que tota la plaça pública de la vida democràtica ara és propietat d'unes 6 persones, que la plaça pública està digitalitzada i la democràcia es produeix en un espai digital que és simplement el Far West. I la nostra capacitat per determinar què és cert i què és fals en aquest Far West està sent atacada constantment.
8: Molt crític amb el govern espanyol per Ceuta, defensa que les democràcies han de tenir control de les seues fronteres.
9: Els demòcrates liberals com jo, que defensem una societat multicultural i la immigració, hem de garantir als nostres ciutadans que la frontera és segura. I aquí no ho és. Això fa guanyar vots als partits d'extrema dreta si la gent ho veu cada dia. I al meu parer, no s'equivoquen. Calen fronteres segures.
8: En paral·lel, però, demana als estats vies que faciliten la immigració legal.
9: L'altra cosa que cal és una via d'accés àmplia i oberta per a la immigració legal en països com Espanya i també el Canadà, on la demografia s'està desplomant. La manera més segura de condemnar-se bàsicament al declivi econòmic, a l'estancament i a la crisi és aturar la immigració.
8: El Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials diu que el funcionament democràtic dificulta la competència amb potències com la Xina.
9: Això és la democràcia, una discussió constant i inacabable sobre la llibertat. El problema és que els mecanismes de control i contrapès que hem establert han multiplicat de tal manera els vetos dins la nostra democràcia que no aconseguim tirar res endavant.
10: We can't get anything done.
8: L'expolític canadenc no creu que una aliança Unió Europea-Canadà pugui refer l'ordre internacional sacsejat per Trump, però sí influir en les grans potències que anomena depredadores.
10: We need to pick up
9: a few... Hem d'identificar algunes qüestions que suposen un perill sistemàtic per a tota la humanitat i esforçar-nos de valent per fer entendre als depredadors que això no és assistència social, sinó una qüestió de supervivència. És l'única manera de convèncer els russos, els xinesos i els nord-americans perquè actuïn, però si ho aconseguim, crec que podrem marcar una gran diferència i construir un món millor.
8: Ignatieff creu que s'ha valorat poc el desencant domèstic als Estats Units per les aliances tradicionals i la globalització, un fet que va aprofitar Trump per arribar al poder i amenaçar la democràcia tant a casa com fora.
9: Com algú que ha estimat els Estats Units tota la vida, tinc la sensació de ser testimoni de com un imperi s'autodestrueix.

0: A casa nostra, els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets haurien passat aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. I unes 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut. Amposta, Anna Farràs.
1: El Delta Birding Festival va començar divendres amb el 98% de les places de les activitats venudes i ha incrementat un 10% la participació, arribant als 5.000 visitants. Tot i que l'espai Mont Natura Delta té poc marge per créixer, el festival està consolidat. El Delta és un espai idoni per observar ocells i esta pràctica té beneficis més enllà de la descoberta de les espècies. Miquel Rafa és representant de la Fundació Catalunya La Pedrera, una de les entitats organitzadores del Birding.
2: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I, per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar-nos. Això va molt bé, també, per, fins i tot, la nostra pròpia salut mental i emocional. I, per tant, és una afició supersaludable que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
1: La mostra també mira cap al futur i ha donat veu a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. Un d'ells és Jofre Cutral, que ha investigat els anomenats efectes trampa a infraestructures humanes on queden atrapats els animals.
3: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és, bueno, és un problema al qual es pot solucionar, i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
1: I enguany l'organització ha volgut fer un pas més cap a la inclusivitat amb activitats adaptades a persones amb capacitats diverses i ha donat més visibilitat a les dones en un sector, l'ornitologia, molt masculinitzat.
0: Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa, engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures. Ens ho explica la Mar Riera amb muntatge tècnic de Jordi Galbany.
4: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
5: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dia, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
4: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
5: Ara també aquí mirem molt perquè a la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que ha sigut el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons de que facin de l'Oeste no n'hi ha. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests, no hi ha res ara, eh?
4: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
5: La nit dels ignorants. Ara hi ha la Marta. El d'abans també m'agradava molt, eh? Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.
4: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
5: Jo no m'ho creia, eh, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, eh? Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
4: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra, un problema que varia en funció d'on t'ingressin, i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït, és el cas com, per exemple, del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en contacte amb la Rosita i des del Departament de Salut es limiten a dir-nos que ells s'ocupen preocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. De 8 en 8, queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinada, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus. A l'interior, al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa, al voltant dels 20, també, grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa l'aixafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
6: 3CAT Info.
0: Productes agrícoles i caça de les comarques interiors de Tarragona, peix del Delta de l'Ebre, vins del Priorat i el Montsant i incorporació creativa de la mel del Perelló a bona part de les receptes. Són alguns dels trets característics del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant, guardonat amb una estrella Michelin des del 2021. Òscar Callau.
8: Els hem deixat aquí al centre aquest cruixent de panipuri amb una rileta que vira al per sobre i finalitzat amb un chimichurri de avellana, que és un altre dels nostres productes estrella. Continuem
9: davant. La fórmula gastronòmica del restaurant obert el 2016 pel cuiner Rafael Múria està fortament arrelada al territori i a la Mediterrània. Una tasca realitzada amb un equip de companys també molt joves i creatius, com el cap de sala, Andreu Pardell.
10: La intenció del projecte és posar al nivell dels vins una gastronomia, però sobretot també una gastronomia de respecte pel producte, respecte pel territori.
9: Múria va posar en marxa el Quatre Molins a Cornudella de Montsant amb 23 anys i només dos després va rebre l'estrella Michelin.
10: Som molt atrevits. Amb aquesta joventut crec que hem portat aquest punt de valentia expressat a la gastronomia, sobretot per, bueno, elaboracions i aquest concepte més abstracte, més atrevit, amb productes mediterranis, de costa i de proximitat.
9: A la carta d'aquest temple gastronòmic del Montsant, hi ha plats com anguila, wasabi i porro, gilda de gamba, ravioli de ceps, llamàntol i sàlvia, o una carn madurada amb ostra i llet de cabra.
10: Començarem amb aquesta primera selecció d'aperitius, partint de l'esquerra amb una endívia que fem farcida d'una crema de formatge blau, llom de tonyina vermella amb alfegó madurada i acabat amb un toc de polen fresc a sobre, i a la dreta, llom de bonito, que el fem fumat prèviament i marcat lleugerament a la brasa, acompanyat d'una crema coliflor, ceba escabetxada, oliva i també piparra.
9: Per completar l'experiència gastronòmica, el Quatre Molins ha posat en marxa una taula secreta, alguns divendres per sopar, que inclou una cita cegues pels carrers de Cornudella i la visita amb sorpresa a un antic celler subterrani.
0: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes a Tarragona. Josep Almirall.
11: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
12: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
11: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 10. Li va caure entrant la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el pilar de 7. Gina Fort n'és la cap de colla.
13: No estem contents amb el resultat de la dia d'avui, tot i així fer un 5 de 9 un altre cop aquí a la plaça de Font després de tants anys, Polín, és algo que hem d'estar orgullosos.
11: I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar la primera tripleta màgica des del 2024. 5 de 8, 3 de 9 a l'estrena del dia i 4 de 9.
0: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat aquest diumenge i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
14: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
15: Entusiasme pràcticament generalitzat en la sessió de gala de La bola negra a Sant Sebastià, mentre continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
16: Van a passar moltes coses con La bola negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea. I intento, además, ilusionarme lo justo.
15: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente ens deia que assumia amb interpretar la nieve el tema principal del film durant la cerimònia dels Premis de Hollywood i els actors principals són conscients també que l'enveja o les expectatives tan elevades amb què arriba la pel·lícula poden ara provocar que La bola negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema. Aquest diumenge han compartit protagonisme amb Brad Pitt. Així l'han rebut quan ha arribat a l'hotel Maria Cristina. Dimecres el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos que és el coprotagonista del film. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet
0: do. Although my heart is falling too. Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Michael Moore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors, en un concert a Filadèlfia, on ha actuat sol perquè la resta d'artistes que l'acompanyen han abandonat la gira en suport a Michael Moore. El cantant ha hagut de sortir al pas després de la polèmica generada que va provocar crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils. Sheeran assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat al debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint un teleprompter, també ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
17: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Sheeran també ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, al dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort d'innocents.
6: 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
18: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs al Lliga.
6: 3CAT Info.
18: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no han aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
19: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí llamamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
18: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al tècnic portuguès.
20: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
18: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al

0: Bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
1: L'ex-blaurana Nicolà Provítola ha estat MVP de la final, anotant 31 punts per la penya.
2: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
1: Pel Barça ha parlat el seu entrenador, Alexander Sekulić.
3: Primer de tot he de dir que la Provítola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
4: Their shooting makes us fall apart.
1: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera: Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així d'aquesta victòria.
5: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
1: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes de frens. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Encara en motor, Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. Altres resultats poliesportius: a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2 després de remuntar un 2-0. I en waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions. Ha guanyat 12-22 al Tbilisi georgià. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per un resultat de 11-9.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 3.
1: Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que es queden a les portes d'obtenir escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller qualifica els comicis de desastre, però de moment diu que continuarà. La Comissió Electoral russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval a la seva guerra a Ucraïna. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que quan torni vol fer una immersió en la Catalunya d'avui abans de decidir el seu futur polític. En una entrevista a The Sunday Times, la vigília que el Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés, Puigdemont reconeix que té previstos diversos escenaris possibles de futur, però que encara no els vol revelar. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat aquest cap de setmana a Catalunya conscients que és clau en les pròximes eleccions generals, mentre que el secretari general dels socialistes afirma que el PP està subordinat a Vox. El president dels populars ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Diumenge de protestes contra la voluntat d'Aena d'ampliar els aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa.

0: La societat civil avisa de les conseqüències socials i sobre el territori d'atraure encara més visitants. Quimi Portet i la col·laboració sorpresa de Manolo García tanquen el Mercat de Música Viva de Vic. Aquesta edició ha plegat 170.000 espectadors i 1.300 professionals.
1: Esports. El Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. El Madrid ha perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
0: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, si bé al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca a l'interior i algunes boirines.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa. I a Berlín guanya la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà, si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, ihr Lieben.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça. Tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: La Comissió Electoral Central Russa anunciarà a les 10 del matí d'aquest dilluns els resultats preliminars de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida eixampla encara més la majoria al Parlament i obté el 57,3% dels vots. Uns resultats que no sorprenen ningú, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Moscou, Cristina Solià.
7: Rússia Unida revalida la seva supermajoria a la Duma. Al cap de llista, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha destacat que el Kremlin ha pogut repel·lir tots els intents dels països occidentals d'interferir en les eleccions legislatives i avisa que aquesta victòria incontestable avala l'estratègia de Vladimir Putin.
8: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
7: Ara bé, l'oposició denuncia tota mena d'irregularitats. Fins i tot el líder del Partit Comunista, Gennady Zyuganov, que sempre ha tancat files amb Putin i la seva guerra a Ucraïna, ha alertat que el joc brut del Kremlin ha anat massa enllà en aquestes eleccions.
8: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
7: L'oposició ha denunciat que les autoritats han posat traves al vot en papereta perquè el vot electrònic és més fàcil de manipular, han forçat els treballadors públics a votar massivament per Rússia Unida i han expulsat candidats pacifistes o que eren massa populars.
0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han desembarcat aquest diumenge a Catalunya amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per a l'any que ve. El president espanyol ha tornat a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític. En plena crisi a Ceuta, ha acusat el PP i Vox de ser deslleials i ha assegurat que tornarà a guanyar les properes eleccions. Albert Prat.
9: Pedro Sánchez ha jugat en territori amic per escalfar motors. Sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
10: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
9: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, el president Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic que pas de frenar l'onada reaccionària.
11: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta es la cuestión. Aquesta és la qüestió.
9: A la Pineda de Gavà, Sánchez ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, però ha promès a Illa que farà mans i mànigues perquè el nou finançament autonòmic sigui una realitat.
0: De la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, proposa revisar el procés per obtenir la nacionalitat espanyola o fins i tot retirar-la a aquells que delinqueixin. Ho ha dit en un acte multitudinari a Badalona, on també ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Badalona, Joan García.
12: Alberto Núñez Feijóo ha triat la Badalona governada amb majoria absoluta pel popular Xavier García Obiol per endurir el seu discurs sobre política migratòria.
13: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
12: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, Feijóo planteja una Catalunya motor econòmic de l'Estat lluny dels plantejaments identitaris.
13: Quiero una Catalunya líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente, sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
12: Declaracions del president del PP davant unes 5.000 persones, en dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que a Badalona mou multituds.
0: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat. La mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns ha arribat fins a la frontera del Tarajal. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que no es permeti que n'hi arribin més i també més seguretat. Els manifestants han expressat la seva indignació amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
14: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
15: Que deje ya de hacer pantomima, de hacer payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
16: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
0: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a les platges com el del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. També aquest diumenge al vespre hi ha hagut un altercat al port amb l'arribada d'un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els ha llançat ous i pedres i la policia hi ha hagut d'intervenir. En aquest context de tensió política i social, aquest dilluns tornarà a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També ho farà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompanyat de dirigents del partit a Europa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya, el primer que vol fer és prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, l'expresident reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res, voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat actual.
17: During all this time, I tried to be in contact Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: El líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
18: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
17: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
0: Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta arriba coincidint amb l'inici del compte enrere per al seu possible retorn. I és que precisament aquest dilluns el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. L'alcalde de Barcelona anuncia un front comú internacional contra l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha explicat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
19: Amsterdam, Milà, Roma, Barcelona, Nova York, Toronto, Ciutat de Mèxic i moltes altres ciutats reunides a la cimera Urban 20 comparteixen problemes similars relacionats amb la migració, el canvi climàtic i l'accessibilitat a l'habitatge. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha impulsat conjuntament amb Nova York, Toronto i Ciutat de Mèxic una iniciativa internacional per a donar una resposta global al que es considera un problema global.
20: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional. Va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
19: Precisament, l'anfitrió de la trobada, l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani, resumia així per a què ha de servir aquest front conjunt de les grans ciutats del món.
21: Per construir les relacions i la solidaritat internacional necessàries per solucionar aquests temes i per restablir la confiança de la gent en la governança democràtica.
19: Per la seva part, l'alcalde de Barcelona ha anunciat una trobada d'aquesta iniciativa internacional. Es farà a nivell tècnic amb experts i tinents d'alcalde al novembre a la capital catalana en el marc de l'Smart City Congress a Barcelona. Jaume Collboni ha afirmat que servirà, entre d'altres coses, per a combatre els fons d'inversió especulatius.
0: Obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
22: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus. A l'interior, al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa, al voltant dels 20, també, grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30 a 33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diumenge de manifestacions en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port han sortit al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Ossete, portaveu.
1: La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
0: A Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística. Palma, Caterina Carmany.
4: Alguns milers de persones s'han manifestat a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports de les Balears. Aena ha previst 1.000 milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys i això, segons l'organització, portarà al límit la saturació turística i els recursos naturals. Sentim el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Pere Joan Femenia.
5: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació és seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
4: També reclamen que es frenin les noves rutes, que es redueixi el nombre de jets privats que aterren a les Illes Balears i que es prohibeixin els vols a la matinada.
0: Carlos Mazón compareix aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana, l'expresident de la Generalitat Valenciana, i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció que porta el cas. València, Marta García.
23: El 17 de novembre de l'any passat, Carlos Mazón va compareixer per primera vegada davant la comissió i en una sessió molt tensa no va aclarir on estava i es va desentendre de la gestió d'aquella dana.
24: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
25: Porque andabas caminando y no la escoltarías.
24: O sea,
25: el presidente de
24: la
25: Generalitat Valenciana, en alerta roja.
26: Yo no era el que tenía que activar la alerta.
24: Pero ¿Usted? Yo tampoco.
26: ¿Cómo que no?
24: No.
26: Usted es un mentiroso. Usted es un homicida y esto es un psicópata.
23: Carlos Mazón torna a compareixer ara després d'un escrit on segueix defensant que la majoria de morts no haurien sigut evitables encara que s'haguera llançat abans un esalert. La jutgessa Núria Ruiz Tobarra qüestiona obertament aquest argumentari i considera que les afirmacions de Mazón impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta, a més d'inculpar l'aleshores consellera d'Interior Salomé Prades, citada, per cert, el pròxim dilluns, dia 28. En esta segona compareixença davant la Comissió d'Investigació, s'espera un Mazón novament a la defensiva en una sessió on també compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
0: Més coses. El sector del conreu herbaci alerta de la falta d'alternatives per controlar la plaga de l'aranya roja al blat de moro. La Unió Europea prohibeix l'únic fitosanitari per controlar la proliferació d'aquest àcar i les proves pilot per experimentar amb depredadors naturals no han obtingut el resultat esperat. Torregrossa, Alba Mor.
27: Després del tancament del canal d'Urgell l'any 2023 per la sequera i d'una època de menys plantació per por a la falta d'aigua del 2024, l'any passat el sector va viure una campanya correcta. Les previsions de remuntar de manera definitiva d'enguany, però, es van esfumar mitjans d'estiu quan els agricultors van veure proliferar la plaga de l'aranya roja als seus cultius sense opcions per fer-hi front. Això ho explica el responsable de cereals de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antonio Llaràs.
28: Han provat olis, han provat... I avui per avui no tenim una alternativa que puguem dir als pagesos això funciona. No. I, a més, totes les alternatives que han provat, a part de que no han funcionat, són més cares. Són molt més cares.
27: Segons la FECAC, aquests danys no estan coberts per les asseguradores, de manera que els productors no disposen de compensacions. Per això, la Federació demanarà mesures de suport en una reunió prevista amb el Departament d'Agricultura.

0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva amb Manolo García com a convidat de luxe. Aquest any els concerts han congregat més de 170.000 persones. Anem a Vic, Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú amb sorregaria i fidel a la filosofia de Francesc Pujols.
2: No us ho diré més, però aquesta cançó és boníssima. Les altres també, però ja se sobreentén.
1: I la Rambla arriba de seguida com qui no vol la cosa. Fa broma dient que abans hi havia una cosa que es deia rock i que agradava molt als de la seva generació. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. Potser s'enyoren de la petita reunió que van fer amb l'última de la fila. L'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. 6 de cada 10 assistents són de fora d'Osona i un 20% no havien assistit mai al mercat. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
3: Creiem que això reforça el model del Mercat de Música Viva com l'espai de referència i d'explosió de la música d'aquest país, i realment que estem molt contents.
1: Pel que fa als concerts de sala, Nacho Vegas, Marina Herlop o Romàntic Dimoni han estat alguns dels més venuts.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Sea Otter Europe ha tancat aquest diumenge la seva desena edició amb prop de 80.000 visitants. Girona, Berta Artigas Fontàs.
5: El Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del pavelló del Fontejau de Girona, ha tancat edició amb un impacte econòmic d'uns 40 milions d'euros. En fa balanç el director del festival, Albert Balcells.
6: Però vaja, sabem que està deixant doncs, un valor econòmic important i també a nivell social, perquè tota aquesta implementació de cultura esportiva, de cultura de l'esport, cultura sana, de treballar la salut, doncs a través del ciclisme segurament també és un impacte que acaba generant doncs, molt benefici doncs, tant diguem-ne econòmic com també com dèiem, social.
5: Enguany, la fira ha inclòs més de 500 marques relacionades amb el món de la bicicleta, que veuen la cita com una oportunitat per estar en contacte amb el client final i altres empreses. És el cas de Megamo, una marca gironina.
7: Bueno, ara mateix Girona és l'epicentro del ciclisme a tota Europa. Ja ens coneixen, però la Sea Otter ha fet molt perquè ens coneixin encara més.
5: Ho explica Jaime Salvador, director comercial de la companyia. També grans marques aposten per fer presència a la capital gironina, com Shimano.
8: Quizás el mejor escaparate para poder mostrar nuestro producto, ¿no? O sea, yo creo que no hay un sitio que reúna las condiciones tan ideales como Girona, ¿no? En este caso.
5: És David Vaquero, el responsable de comunicació. Aquest matí, ciclistes, amateurs i professionals han omplert el recinte en l'últim dels 3 dies que dura el festival.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
9: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota en Lliga dels Blancs.
4: 3Cat Info.
9: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-Lee i ha criticat la designació de l'àrbitre.
10: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Que es una presión, aquí oliamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
9: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al portugués.
11: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
9: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. De seguida tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys. N'ha parlat Ricky Rubio.
12: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
9: L'ex-blaurana Nicola Provitola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
13: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
9: Pel Barça ha parlat el seu entrenador Alexander Sekulić.
14: First of all, I have to say...
15: Primer de tot he de dir que la Provitola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
16: Their shooting makes us fall apart.
9: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín, segon, i a Marco Bezzecchi, tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes amb els frens. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha emportat el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda, o sigui que... Fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
9: Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Gate d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions després de guanyar 12-22 al Tbilisi i Geòrgia. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9.

0: Són 3:15.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El conseller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. També de la plana internacional destaca que la Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval de la seva guerra a Ucraïna. A partir d'ara us explicarem que una iniciativa vol aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. L'ha engegat aquest estiu la Rosita, de 95 anys, que ja ha recollit més de 60.000 signatures i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
2: Que el Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga per 2-1 al Metropolitano i contra l'Atlètic de Madrid. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87, primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
1: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa, i a Berlín guanya la candidatura d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar encara aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Eral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, ihr Lieben.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça. Tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
1: Donald Trump especula sobre el futur de la guerra amb l'Iran i en declaracions al canal Fox s'ha preguntat a si mateix si decideixo fer volar tota la nació, quan ho faré. En la conversa, que no s'ha enregistrat, el president afegia que està en una fase de presa de decisions i que passaran coses molt importants aviat. Segons la Fox, Trump treballa en tres opcions: esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsin econòmicament o arribar a un acord. Trump podria reunir-se amb 6 líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides aquesta pròxima setmana per abordar la situació. La Casa Blanca també permetrà que una delegació de funcionaris iranians, encapçalada pel president del país i el ministre d'Exteriors, assisteixin a la sessió d'alt nivell de l'Assemblea. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha disparat els preus de l'energia pel tancament de l'estret d'Hormuz i ha provocat un encariment del preu del carburant que està passant factura electoral a Trump de cara a les eleccions legislatives del novembre als Estats Units. La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit, els Germans d'Itàlia, un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
7: És un procediment que estableix per llei el nombre d'estudiants estrangers per classe. Introdueix també l'obligació dels pares dels estudiants estrangers amb problemes greus d'adaptació escolar a aprendre italià i prohibeix el burca i el hijab.
1: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. La policia pakistanesa ha detingut la política opositora a Alema Khan, germana de l'empresonat exprimer ministre Imran Khan, una detenció que arriba mentre el partit dels Khan es prepara per a una llarga marxa contra el govern a Islamabad la setmana que ve. L'ordre policial justifica la detenció durant 30 dies, dient que les activitats de la detinguda són perjudicials per a la seguretat i també per al manteniment de l'ordre públic. La formació política ha condemnat la mesura i l'ha vinculat a un intent del govern d'entorpir la marxa cap a la capital convocada per al 27 de setembre, en què es preveu que centenars de milers de simpatitzants exigeixin la posada en llibertat de l'exprimer ministre. Imran Khan, antiga estrella del críquet i cap de govern entre el 2018 i el 2022, està empresonat des de fa 3 anys i afronta causes judicials que ell atribueix a una persecució política per part de l'executiu actual i de l'exèrcit. El seu partit ha denunciat reiteradament que el líder opositor ha estat sotmès a un règim d'aïllament sense accés a drets bàsics des del seu empresonament. I l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michael Ignatieff alerta del risc per a la democràcia de la concentració de la intel·ligència artificial en molt poques mans i demana més regulació i mesures punitives per als qui la utilitzen per crear continguts falsos. Ignatieff, que ha participat en un acte del CIDOP a Barcelona, defensa les migracions i la multiculturalitat per assegurar que les democràcies modernes necessiten garantir fronteres segures. Vicent Mitsut.
8: Ignatieff, referent del liberalisme, és optimista sobre la capacitat de regular la IA, però demana que la Unió Europea comenci a actuar perquè ens juguem al futur de la democràcia.
9: No som prou conscients que tota la plaça pública de la vida democràtica ara és propietat d'unes 6 persones, que la plaça pública està digitalitzada i la democràcia es produeix en un espai digital que és simplement el Far West. I la nostra capacitat per determinar què és cert i què és fals en aquest Far West està sent atacada constantment.
8: Molt crític amb el govern espanyol per Ceuta, defensa que les democràcies han de tenir control de les seues fronteres.
9: Els demòcrates liberals com jo, que defensem una societat multicultural i la immigració, hem de garantir als nostres ciutadans que la frontera és segura. I aquí no ho és. Això fa guanyar vots als partits d'extrema dreta si la gent ho veu cada dia. I al meu parer, no s'equivoquen. Calen fronteres segures.
8: En paral·lel, però, demana als estats vies que faciliten la immigració legal.
9: L'altra cosa que cal és una via d'accés àmplia i oberta per a la immigració legal en països com Espanya i també el Canadà, on la demografia s'està desplomant. La manera més segura de condemnar-se bàsicament al declivi econòmic, a l'estancament i a la crisi és aturar la immigració.
8: El Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials diu que el funcionament democràtic dificulta la competència amb potències com la Xina.
9: Això és la democràcia, una discussió constant i inacabable sobre la llibertat. El problema és que els mecanismes de control i contrapès que hem establert han multiplicat de tal manera els vetos dins la nostra democràcia que no aconseguim tirar res endavant.
8: L'expolític canadenc no creu que una aliança Unió Europea-Canadà pugui refer l'ordre internacional sacsejat per Trump, però sí influir en les grans potències que anomena depredadores.
9: Hem d'identificar algunes qüestions que suposen un perill sistemàtic per a tota la humanitat i esforçar-nos de valent per fer entendre als depredadors que això no és assistència social, sinó una qüestió de supervivència. És l'única manera de convèncer els russos, els xinesos i els nord-americans perquè actuïn, però si ho aconseguim, crec que podrem marcar una gran diferència i construir un món millor.
8: Ignatieff creu que s'ha valorat poc el desencant domèstic als Estats Units per les aliances tradicionals i la globalització, un fet que va aprofitar Trump per arribar al poder i amenaçar la democràcia tant a casa com fora.
9: Com algú que ha estimat els Estats Units tota la vida, tinc la sensació de ser testimoni de com un imperi s'autodestrueix.

0: A casa nostra, els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets haurien passat aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. I unes 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut. En posta, Anna Farràs.
1: El Delta Birding Festival va començar divendres amb el 98% de les places de les activitats venudes i ha incrementat un 10% la participació, arribant als 5.000 visitants. Tot i que l'espai Mont Natura Delta té poc marge per créixer, el festival està consolidat. El Delta és un espai idoni per observar ocells i esta pràctica té beneficis més enllà de la descoberta de les espècies. Miquel Rafa és representant de la Fundació Catalunya a la Pedrera, una de les entitats organitzadores del Birding.
2: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I, per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar-nos. Això va molt bé, també, per fins i tot la nostra pròpia salut mental i emocional. I, per tant, és una afició supersaludable que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
1: La mostra també mira cap al futur i ha donat veu a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. Un d'ells és Jofre Cutral, que ha investigat els anomenats efectes trampa a infraestructures humanes on queden atrapats els animals.
3: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és, és un problema al qual es pot solucionar, i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
1: I enguany l'organització ha volgut fer un pas més cap a la inclusivitat amb activitats adaptades a persones amb capacitats diverses i ha donat més visibilitat a les dones en un sector, l'ornitologia, molt masculinitzat.
0: Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa, engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures. Ens ho explica la Mar Riera amb muntatge tècnic de Jordi Galbany.
4: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
5: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
4: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
5: Ara també aquí mirem molt perquè a la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que ha sigut el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons que facin de l'Oeste no n'hi ha. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests, no hi ha res ara,
4: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
5: La nit dels ignorants. Ara hi ha la Marta. El d'abans també m'agradava molt, eh? Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.
4: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
5: Jo no m'ho creia, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
4: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra, un problema que varia en funció d'on t'ingressin, i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït, és el cas com, per exemple, del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en contacte amb la Rosita i des del Departament de Salut es limita limiten a dir-nos que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresc a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus, a l'interior al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
6: 3CAT Info.
0: Productes agrícoles i caça de les comarques interiors de Tarragona, peix del Delta de l'Ebre, vins del Priorat i el Montsant i incorporació creativa de la mel del Perelló a bona part de les receptes. Són alguns dels trets característics del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant, guardonat amb una estrella Michelin des del 2021. Òscar Callau.
8: Els hem deixat aquí al centre aquest cruixent de panipuri amb una rileta de cabirol per sobre i finalitzat amb un chimichurri de avellana, que és un altre dels nostres productes estrella. Continuem
9: davant. La fórmula gastronòmica del restaurant obert el 2016 pel cuiner Rafael Múria està fortament arrelada al territori i a la Mediterrània. Una tasca realitzada amb un equip de companys també molt joves i creatius, com el cap de sala, Andreu Pardell.
10: La intenció del projecte és posar al nivell dels vins una gastronomia, però sobretot també una gastronomia de respecte pel producte, respecte pel territori.
9: Múria va posar en marxa el Quatre Molins a Cornudella de Montsant amb 23 anys i només dos després va rebre l'estrella Michelin.
10: Som molt atrevits. Amb aquesta joventut crec que hem portat aquest punt de valentia expressat a la gastronomia, sobretot per, bueno, elaboracions i aquest concepte més abstracte, més atrevit, amb productes mediterranis, de costa i de proximitat.
9: A la carta d'aquest temple gastronòmic del Montsant hi ha plats com anguila, wasabi i porro, gilda de gamba, ravioli de ceps, llamàntol i sàlvia, o una carn madurada amb ostra i llet de cabra.
10: Començarem amb aquesta primera selecció d'aperitius, partint de l'esquerra amb una endívia que fem farcida d'una crema de formatge blau, llom de tonyina vermella o alfegoma dorada i acabat amb un toc de polen fresca a sobre, i a la dreta, llom de bonito, que el fem fumat prèviament i marcat lleugerament a la brasa, acompanyat d'una crema coliflor, ceba escabetxada, oliva i també piparra.
9: Per completar l'experiència gastronòmica, el Quatre Molins ha posat en marxa una taula secreta, alguns divendres per sopar, que inclou una cita cegues pels carrers de Cornudella i la visita amb sorpresa a un antic celler subterrani.
0: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes a Tarragona. Josep Almirall.
11: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
12: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
11: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 10. Li va caure entrant la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el pilar de 7. Gina Fort n'és la cap de colla.
13: No estem contents amb el resultat de la dia d'avui, tot i així fer un 5 de 9 un altre cop aquí a la plaça de Font després de tants anys, Polín, és algo que hem d'estar orgullosos.
11: I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar a la primera tripleta màgica des del 2024. 5 de 8, 3 de 9 a l'estrena del dia i 4 de 9.
0: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat aquest diumenge i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
14: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
15: Entusiasme pràcticament generalitzat en la sessió de gala de La bola negra a Sant Sebastià mentre continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
16: Van a passar moltes coses con La bola negra, moltes. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea. I intento, además, ilusionar-me lo justo.
15: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente ens deia que assumia amb interpretar la nieve el tema principal del film durant la cerimònia dels Premis de Hollywood i els actors principals són conscients també que l'enveja o les expectatives tan elevades amb què arriba la pel·lícula poden ara provocar que La bola negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema. Aquest diumenge han compartit protagonisme amb Brad Pitt. Així l'han rebut quan ha arribat a l'hotel Maria Cristina. Dimecres el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos que és el coprotagonista del film. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body.
0: Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Michael Moore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors, en un concert a Filadèlfia, on ha actuat sol perquè la resta d'artistes que l'acompanyen han abandonat la gira en suport a Michael Moore. El cantant ha hagut de sortir al pas després de la polèmica generada que va provocar crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils. Sheeran assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat al debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint un teleprompter, també ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
17: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Sheeran també ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, al dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort d'innocents.
6: 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
18: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs al Lliga.
6: 3CAT Info.
18: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no han aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
19: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí llamamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
18: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al tècnic portuguès.
20: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
18: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Ara tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys, com ha recordat Ricky Rubio.
21: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
18: L'ex-blaurana Nicolà Provítola ha estat MVP de la final, anotant 31 punts per la penya.
22: Bueno, siempre hay...

0: Real 3, Llevant 1 i València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així d'aquesta victòria.
1: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
0: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes de frens. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Encara en motor, Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobla Dura de les Regueres a la província de Lleó. Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'Handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2 després de remuntar un 2-0. I en waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions. Ha guanyat 12-22 al Tbilisi georgià. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per un resultat de 11-9.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Son las 4.
1: Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que es queden a les portes d'obtenir escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller qualifica els comicis de desastre, però de moment diu que continuarà. La Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval a la seva guerra a Ucraïna. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que quan torni vol fer una immersió en la Catalunya d'avui abans de decidir el seu futur polític. En una entrevista a The Sunday Times, la vigília que el Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés, Puigdemont reconeix que té previstos diversos escenaris possibles de futur, però que encara no els vol revelar. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat aquest cap de setmana a Catalunya conscients que és clau en les pròximes eleccions generals. Mentre que el secretari general dels socialistes afirma que el PP està subordinat a Vox, el president dels populars ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Diumenge de protestes contra la voluntat d'Aena d'ampliar els aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa. La societat civil avisa de les conseqüències socials i sobre el territori d'atraure encara més visitants. Quimi Portet i la col·laboració sorpresa de Manolo García tanquen el Mercat de Música Viva de Vic. Aquesta edició ha plegat 170.000 espectadors i 1.300 professionals.
2: Esports.
3: El Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. El Madrid ha perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure.

0: Lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
1: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, si bé al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca a l'interior i algunes boirines.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa. I a Berlín guanya la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà, si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, ihr Lieben.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça. Tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
1: La Comissió Electoral Central Russa anunciarà a les 10 del matí d'aquest dilluns els resultats preliminars de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida eixampla encara més la majoria al Parlament i obté el 57,3% dels vots. Uns resultats que no sorprenen ningú, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Moscou, Cristina Solià.
7: Rússia Unida revalida la seva supermajoria a la Duma. Al cap de llista, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha destacat que el Kremlin ha pogut repel·lir tots els intents dels països occidentals d'interferir en les eleccions legislatives i avisa que aquesta victòria incontestable avala l'estratègia de Vladimir Putin.
8: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
7: Ara bé, l'oposició denuncia tota mena d'irregularitats. Fins i tot el líder del Partit Comunista, Gennady Zyuganov, que sempre ha tancat files amb Putin i la seva guerra a Ucraïna, ha alertat que el joc brut del Kremlin ha anat massa enllà en aquestes eleccions.
8: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
7: L'oposició ha denunciat que les autoritats han posat traves al vot en papereta perquè el vot electrònic és més fàcil de manipular, han forçat els treballadors públics a votar massivament per Rússia Unida i han expulsat candidats pacifistes o que eren massa populars.
1: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han desembarcat aquest diumenge a Catalunya amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per a l'any que ve. El president espanyol ha tornat a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortida al curs polític. En plena crisi a Ceuta, ha acusat el PP i Vox de ser deslleials i ha assegurat que tornarà a guanyar les properes eleccions. Albert Prat.
9: Pedro Sánchez ha jugat en territori amic per escalfar motors. Sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han ni convocat les eleccions, ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
10: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
9: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, el president Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
11: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta es la cuestión. Aquesta és la qüestió.
9: A la Pineda de Gavà, Sánchez ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, però ha promès a Illa que farà mans i mànigues perquè el nou finançament autonòmic sigui una realitat.
1: De la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, proposa revisar el procés per obtenir la nacionalitat espanyola o fins i tot retirar-la a aquells que delinqueixin. Ho ha dit en un acte multitudinari a Badalona, on també ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Badalona, Joan García.
12: Alberto Núñez Feijóo ha triat la Badalona governada amb majoria absoluta pel popular Xavier García Obiol per endurir el seu discurs sobre política migratòria.
13: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
12: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, Feijóo planteja una Catalunya motor econòmic de l'Estat lluny dels plantejaments identitaris.
13: Quiero una Catalunya líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente, sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
12: Declaracions del president del PP davant unes 5.000 persones, en dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que a Badalona mou multituds.
1: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat. La mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns ha arribat fins a la frontera del Tarajal. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que no es permeti que n'hi arribin més i també més seguretat. Els manifestants han expressat la seva indignació amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
14: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
15: Que deje ya de hacer pantomima, de hacer payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
16: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
1: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a les platges com el del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. També aquest diumenge al vespre hi ha hagut un altercat al port amb l'arribada d'un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els ha llançat ous i pedres i la policia hi ha hagut d'intervenir. En aquest context de tensió política i social, aquest dilluns tornarà a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També ho farà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompanyat de dirigents del partit a Europa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya, el primer que vol fer és prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, l'expresident reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res, voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat actual.
17: During all this time, I tried to be in contact.
18: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
17: To touch again, to feel, to smell my country.
1: El líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
17: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
18: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
1: Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta arriba coincidint amb l'inici del compte enrere per al seu possible retorn. I és que precisament aquest dilluns el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. L'alcalde de Barcelona anuncia un front comú internacional contra l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha explicat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
19: Amsterdam, Milà, Roma, Barcelona, Nova York, Toronto, Ciutat de Mèxic i moltes altres ciutats reunides a la cimera Urban 20 comparteixen problemes similars relacionats amb la migració, el canvi climàtic i l'accessibilitat a l'habitatge. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha impulsat conjuntament amb Nova York, Toronto i Ciutat de Mèxic una iniciativa internacional per a donar una resposta global al que es considera un problema global.
20: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional. Va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
19: Precisament, l'anfitrió de la trobada, l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani, resumia així per a què ha de servir aquest front conjunt de les grans ciutats del món.
21: Per construir les relacions i la solidaritat internacional necessàries per solucionar aquests temes i per restablir la confiança de la gent en la governança democràtica. Democratic
19: governance. Per la seva part, l'alcalde de Barcelona ha anunciat una trobada d'aquesta iniciativa internacional. Es farà a nivell tècnic amb experts i tinents d'alcalde al novembre a la capital catalana en el marc de l'Smart City Congress a Barcelona. Jaume Collboni ha afirmat que servirà, entre d'altres coses, per a combatre els fons d'inversió especulatius.
1: Obrim àrea de servei.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
22: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinada, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus. A l'interior, al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa, al voltant dels 20, també, grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Diumenge de manifestacions en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port han sortit al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Ossete, portaveu.
23: La gent ja no pot més i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
1: A Palma i Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística. Palma, Caterina Carmany.
0: Alguns milers de persones s'han manifestat a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports de les Balears. Aena ha previst 1.000 milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys i això, segons l'organització, portarà al límit la saturació turística i els recursos naturals. Sentim el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Pere Joan Femenia.
4: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació és seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
0: També reclamen que es frenin les noves rutes, que es redueixi el nombre de jets privats que aterren a les Illes Balears i que es prohibeixin els vols a la matinada.
1: Carlos Mazón compareix aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana, l'expresident de la Generalitat Valenciana, i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció que porta el cas. València, Marta García.
5: El 17 de novembre de l'any passat, Carlos Mazón va compareixer per primera vegada davant la comissió i en una sessió molt tensa no va aclarir on estava i es va desentendre de la gestió d'aquella dana.
6: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
24: Porque andabas caminando y no la escoltarías.
6: Bueno,
24: o sea, el presidente de
6: no
24: la Generalitat Valenciana, en alerta roja.
25: Yo no era el que tenía que activar la alerta.
6: Pero ¿Usted? Yo tampoco.
25: ¿Cómo que no?
6: No.
25: Usted es un mentiroso. Usted es un homicida y esto es un psicópata.
5: Carlos Mazón torna a compareixer ara després d'un escrit on segueix defensant que la majoria de morts no haurien sigut evitables encara que s'haguera llançat abans un esalert. La jutgessa Núria Ruiz Tobarra qüestiona obertament este argumentari i considera que les afirmacions de Mazón impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta, a més d'inculpar l'aleshores consellera d'Interior Salomé Prades, citada, per cert, el pròxim dilluns, dia 28. En esta segona compareixença davant la Comissió d'Investigació, s'espera un Mazón novament a la defensiva en una sessió on també compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
1: Més coses. El sector del conreu herbaci alerta de la falta d'alternatives per controlar la plaga de l'aranya roja al blat de moro. La Unió Europea prohibeix l'únic fitosanitari per controlar la proliferació d'aquest àcar i les proves pilot per experimentar amb depredadors naturals no han obtingut el resultat esperat. Torregrossa, Alba Mor.
26: Després del tancament del canal d'Urgell l'any 2023 per la sequera i d'una època de menys plantació per por a la falta d'aigua del 2024, l'any passat el sector va viure una campanya correcta. Les previsions de remuntar de manera definitiva d'enguany, però, es van esfumar a mitjans d'estiu quan els agricultors van veure proliferar la plaga de l'aranya roja als seus cultius sense opcions per fer-hi front. Això ho explica el responsable de cereals de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antonio Llaràs.
27: Han provat olis, han provat... I avui per avui no tenim una alternativa que puguem dir als pagesos això funciona. No. I, a més, totes les alternatives que han provat, a part de que no han funcionat, són més cares. Són molt més cares.
26: Segons la FECAC, aquests danys no estan coberts per les asseguradores, de manera que els productors no disposen de compensacions. Per això, la Federació demanarà mesures de suport en una reunió prevista amb el Departament d'Agricultura.

0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva amb Manolo García com a convidat de luxe. Aquest any els concerts han congregat més de 170.000 persones. Anem a Vic, Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú amb sornegueria i fidel a la filosofia de Francesc Pujols.
2: No us hi diré més, però aquesta cançó és boníssima. Les altres també, però ja se sobreentén.
1: I la Rambla arriba de seguida com qui no vol la cosa. Fa broma dient que abans hi havia una cosa que es deia rock i que agradava molt als de la seva generació. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. Potser s'enyoren de la petita reunió que van fer amb l'última de la fila. L'edició d'aquest any del Mercat de la Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. 6 de cada 10 assistents són de fora d'Osona i un 20% no havien assistit mai al mercat. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents, que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
3: Creiem que això reforça el model del Mercat de Música Viva com l'espai de referència i d'explosió de la música d'aquest país, i realment que estem molt contents.
1: Pel que fa als concerts de sala, Nacho Vegas, Marina Herlop o Romàntic Dimoni han estat alguns dels més venuts.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Sea Otter Europe ha tancat aquest diumenge la seva desena edició amb prop de 80.000 visitants. Girona, Berta Artigas Fontàs.
5: El Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del pavelló de Fontejau de Girona, ha tancat edició amb un impacte econòmic d'uns 40 milions d'euros. En fa balanç el director del festival, Albert Balcells.
6: Però vaja, sabem que està deixant doncs, un valor econòmic important i també a nivell social, perquè tota aquesta implementació de cultura esportiva, de cultura de l'esport, cultura sana, de treballar la salut, doncs a través del ciclisme segurament també és un impacte que acaba generant doncs, molt benefici doncs, tant diguem-ne econòmic com també com dèiem, social.
5: Enguany, la fira ha inclòs més de 500 marques relacionades amb el món de la bicicleta, que veuen la cita com una oportunitat per estar en contacte amb el client final i altres empreses. És el cas de Megamo, una marca gironina.
7: Bueno, ara mateix Girona és l'epicentro del ciclisme a tota Europa. Ja ens coneixen, però la Sea Otter ha fet molt perquè ens coneixin encara més.
5: Ho explica Jaime Salvador, director comercial de la companyia. També grans marques aposten per fer presència a la capital gironina, com Shimano.
8: Quizás el mejor escaparate para poder mostrar nuestro producto, ¿no? O sea, yo creo que no hay un sitio que reúna las condiciones tan ideales como Gerona, ¿no? En este caso.
5: És David Vaquero, el responsable de comunicació. Aquest matí, ciclistes, amateurs i professionals han omplert el recinte en l'últim dels 3 dies que dura el festival.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
9: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota en Lliga dels Blancs.
4: 3Cat Info.
9: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-li, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
10: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Que es una presión, aquí oliamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
9: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al portugués.
11: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
9: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. De seguida tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys. N'ha parlat Ricky Rubio.
12: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
9: L'ex-blaurana Nicola Provitola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
13: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
9: Pel Barça ha parlat el seu entrenador Alexander Sekulic.
14: First of all, I have to say...
15: Primer de tot he de dir que la Provitola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
16: Their shooting makes us fall apart.
9: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i a Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes amb els frens. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha emportat el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda. Ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
9: Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Gat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions després de guanyar 12-22 al Tbilisi i Geòrgia. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final, el Sabadell per 11-9.

0: Són 4:45.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El conseller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. També de la plana internacional destaca que la Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval de la seva guerra a Ucraïna. A partir d'ara us explicarem que una iniciativa vol aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. L'ha engegat aquest estiu la Rosita, de 95 anys, que ja ha recollit més de 60.000 signatures i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
2: Que el Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga per 2-1 al Metropolitano i contra l'Atlètic de Madrid. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
1: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa, i a Berlín guanya la candidatura d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar encara aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Eral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, ihr Lieben.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça. Tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
1: Donald Trump especula sobre el futur de la guerra amb l'Iran i en declaracions al canal Fox s'ha preguntat a si mateix si decideixo fer volar tota la nació, quan ho faré. En la conversa, que no s'ha enregistrat, el president afegia que està en una fase de presa de decisions i que passaran coses molt importants aviat. Segons la Fox, Trump treballa en tres opcions: esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsin econòmicament o arribar a un acord. Trump podria reunir-se amb 6 líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides aquesta pròxima setmana per abordar la situació. La Casa Blanca també permetrà que una delegació de funcionaris iranians, encapçalada pel president del país i el ministre d'Exteriors, assisteixin a la sessió d'alt nivell de l'Assemblea. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha disparat els preus de l'energia pel tancament de l'estret d'Hormuz i ha provocat un encariment del preu del carburant que està passant factura electoral a Trump de cara a les eleccions legislatives del novembre als Estats Units. La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit, els Germans d'Itàlia, un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
7: És un procediment que estableix per llei el nombre d'estudiants estrangers per classe. Introdueix també l'obligació dels pares dels estudiants estrangers amb problemes greus d'adaptació escolar a aprendre italià i prohibeix el burca i el hijab.
1: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. La policia pakistanesa ha detingut la política opositora a Alema Khan, germana de l'empresonat exprimer ministre Imran Khan, una detenció que arriba mentre el partit dels Khan es prepara per a una llarga marxa contra el govern a Islamabad la setmana que ve. L'ordre policial justifica la detenció durant 30 dies, dient que les activitats de la detinguda són perjudicials per a la seguretat i també per al manteniment de l'ordre públic. La formació política ha condemnat la mesura i l'ha vinculat a un intent del govern d'entorpir la marxa cap a la capital convocada per al 27 de setembre, en què es preveu que centenars de milers de simpatitzants exigeixin la posada en llibertat de l'exprimer ministre. Imran Khan, antiga estrella del críquet i cap de govern entre el 2018 i el 2022, està empresonat des de fa 3 anys i afronta causes judicials que ell atribueix a una persecució política per part de l'executiu actual i de l'exèrcit. El seu partit ha denunciat reiteradament que el líder opositor ha estat sotmès a un règim d'aïllament sense accés a drets bàsics des del seu empresonament. I l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michael Ignatieff alerta del risc per a la democràcia de la concentració de la intel·ligència artificial en molt poques mans i demana més regulació i mesures punitives per als qui la utilitzen per crear continguts falsos. Ignatieff, que ha participat en un acte del CIDOP a Barcelona, defensa les migracions i la multiculturalitat, però assegura que les democràcies modernes necessiten garantir fronteres segures. Vicent Mitsut.
8: Ignatieff, referent del liberalisme, és optimista sobre la capacitat de regular la IA, però demana que la Unió Europea comenci a actuar perquè ens juguem al futur de la democràcia.
9: No som prou conscients que tota la plaça pública de la vida democràtica ara és propietat d'unes 6 persones, que la plaça pública està digitalitzada i la democràcia es produeix en un espai digital que és simplement el Far West. I la nostra capacitat per determinar què és cert i què és fals en aquest Far West està sent atacada constantment.
8: Molt crític amb el govern espanyol per Ceuta, defensa que les democràcies han de tenir control de les seues fronteres.
9: Els demòcrates liberals com jo, que defensem una societat multicultural i la immigració, hem de garantir als nostres ciutadans que la frontera és segura. I aquí no ho és. Això fa guanyar vots als partits d'extrema dreta si la gent ho veu cada dia. I al meu parer, no s'equivoquen. Calen fronteres segures.
8: En paral·lel, però, demana als estats vies que faciliten la immigració legal.
9: L'altra cosa que cal és una via d'accés àmplia i oberta per a la immigració legal en països com Espanya i també el Canadà, on la demografia s'està desplomant. La manera més segura de condemnar-se bàsicament al declivi econòmic, a l'estancament i a la crisi és aturar la immigració.
8: El Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials diu que el funcionament democràtic dificulta la competència amb potències com la Xina.
9: Això és la democràcia, una discussió constant i inacabable sobre la llibertat. El problema és que els mecanismes de control i contrapès que hem establert han multiplicat de tal manera els vetos dins la nostra democràcia que no aconseguim tirar res endavant.
8: L'expolític canadenc no creu que una aliança Unió Europea-Canadà pugui refer l'ordre internacional sacsejat per Trump, però sí influir en les grans potències que anomena depredadores.
9: Hem d'identificar algunes qüestions que suposen un perill sistemàtic per a tota la humanitat i esforçar-nos de valent per fer entendre als depredadors que això no és assistència social, sinó una qüestió de supervivència. És l'única manera de convèncer els russos, els xinesos i els nord-americans perquè actuïn, però si ho aconseguim, crec que podrem marcar una gran diferència i construir un món millor.
8: Ignatieff creu que s'ha valorat poc el desencant domèstic als Estats Units per les aliances tradicionals i la globalització, un fet que va aprofitar Trump per arribar al poder i amenaçar la democràcia tant a casa com fora.
9: Com algú que ha estimat els Estats Units tota la vida, tinc la sensació de ser testimoni de com un imperi s'autodestrueix.

0: A casa nostra, els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets haurien passat aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. I unes 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut. En posta, Anna Farràs.
1: El Delta Birding Festival va començar divendres amb el 98% de les places de les activitats venudes i ha incrementat un 10% la participació, arribant als 5.000 visitants. Tot i que l'espai Mont Natura Delta té poc marge per créixer, el festival està consolidat. El Delta és un espai idoni per observar ocells i esta pràctica té beneficis més enllà de la descoberta de les espècies. Miquel Rafa és representant de la Fundació Catalunya a la Pedrera, una de les entitats organitzadores del Birding.
2: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I, per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar-nos. Això va molt bé, també, per, fins i tot, la nostra pròpia salut mental i emocional. I, per tant, és una afició supersaludable que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
1: La mostra també mira cap al futur i ha donat veu a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. Un d'ells és Jofre Cutral, que ha investigat els anomenats efectes trampa a infraestructures humanes on queden atrapats els animals.
3: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és un problema al qual es pot solucionar, i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
1: I enguany l'organització ha volgut fer un pas més cap a la inclusivitat amb activitats adaptades a persones amb capacitats diverses i ha donat més visibilitat a les dones en un sector, l'ornitologia, molt masculinitzat.
0: Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa, engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures. Ens ho explica la Mar Riera, amb muntatge tècnic de Jordi Galbany.
4: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
5: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies, no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
4: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
5: Ara també aquí mirem molt perquè a la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que figura el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons de que facin de l'Oeste no n'hi ha. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests, no hi ha res ara,
4: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
5: La nit dels ignorants. Ara hi ha la Marta. El d'abans també m'agradava molt, eh? Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.
4: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
5: Jo no m'ho creia, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, s'ha volcat molta gent, Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
4: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra. Un problema que varia en funció d'on t'ingressin i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït. És el cas com, per exemple, del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en contacte amb la Rosita i des del Departament de Salut es limita limiten a dir-nos que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinada, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus, a l'interior al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogó que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
6: 3CAT Info.
0: Productes agrícoles i caça de les comarques interiors de Tarragona, peix del Delta de l'Ebre, vins del Priorat i el Montsant i incorporació creativa de la mel del Perelló a bona part de les receptes. Són alguns dels trets característics del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant, guardonat amb una estrella Michelin des del 2021. Òscar Callau.
8: Els hem deixat aquí al centre aquest cruixent de panipuri amb una rileta que cabirà per sobre i finalitzat amb un chimichurri d'avellana, que és un altre dels nostres productes estrella. Continuem
9: davant. La fórmula gastronòmica del restaurant obert el 2016 pel cuiner Rafael Múria està fortament arrelada al territori i a la Mediterrània. Una tasca realitzada amb un equip de companys també molt joves i creatius, com el cap de sala, Andreu Pardell.
10: La intenció del projecte és posar al nivell dels vins una gastronomia, però sobretot també una gastronomia de respecte pel producte, respecte pel territori.
9: Múria va posar en marxa el Quatre Molins a Cornudella de Montsant amb 23 anys i només dos després va rebre l'estrella Michelin.
10: Som molt atrevits. Amb aquesta joventut crec que hem portat aquest punt de valentia expressat a la gastronomia, sobretot per, bueno, elaboracions i aquest concepte més abstracte, més atrevit, amb productes mediterranis, de costa i de proximitat.
9: A la carta d'aquest temple gastronòmic del Montsant, hi ha plats com anguila, wasabi i porro, gilda de gamba, ravioli de ceps, llamàntol i sàlvia, o una carn madurada amb ostra i llet de cabra.
10: Començarem amb aquesta primera selecció d'aperitius, partint de l'esquerra amb una endívia que fem farcida d'una crema de formatge blau, llom de tonyina vermella o alfegoma dorada i acabat amb un toc de polen fresca a sobre, i a la dreta, llom de bonito, que el fem fumat prèviament i marcat lleugerament a la brasa, acompanyat d'una crema coliflor, ceba escabetxada, oliva i també piparra.
9: Per completar l'experiència gastronòmica, el Quatre Molins ha posat en marxa una taula secreta, alguns divendres per sopar, que inclou una cita cegues pels carrers de Cornudella i la visita amb sorpresa a un antic celler subterrani.
0: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes a Tarragona. Josep Almirall.
11: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
12: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
11: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 10. Li va caure entrant la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el pilar de 7. Gina Fort n'és la cap de colla.
13: No estem contents amb el resultat de la dia d'avui, tot i així fer un 5 de 9 un altre cop aquí a la plaça de Font després de tants anys, Polín, és algo que hem d'estar orgullosos.
11: I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar a la primera tripleta màgica des del 2024. 5 de 8, 3 de 9 a l'estrena del dia i 4 de 9.
0: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat aquest diumenge i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
14: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
15: Entusiasme pràcticament generalitzat en la sessió de gala de La bola negra a Sant Sebastià mentre continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
16: Van a passar moltes coses con La bola negra, moltes. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea. I intento, además, ilusionarme lo justo.
15: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente ens deia que assumia amb interpretar la nieve el tema principal del film durant la cerimònia dels Premis de Hollywood i els actors principals són conscients també que l'enveja o les expectatives tan elevades amb què arriba la pel·lícula poden ara provocar que La bola negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema. Aquest diumenge han compartit protagonisme amb Brad Pitt. Així l'han rebut quan ha arribat a l'hotel Maria Cristina. Dimecres el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos que és el coprotagonista del film. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do.
0: Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Michael Moore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors, en un concert a Filadèlfia, on ha actuat sol perquè la resta d'artistes que l'acompanyen han abandonat la gira en suport a Michael Moore. El cantant ha hagut de sortir al pas després de la polèmica generada que va provocar crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils. Sheeran assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat al debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint un teleprompter, també ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
17: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Sheeran també ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, al dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort d'innocents.
6: 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
18: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs al Lliga.
6: 3CAT Info.
18: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no han aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
19: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí lo llamo la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
18: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al tècnic portuguès.
20: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
18: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blauranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Ara tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys, com ha recordat Ricky Rubio.
21: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
18: L'exblaurana Nicolà Provítola ha estat MVP de la final, anotant 31 punts per la penya.
22: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
18: Pel Barça ha parlat el seu entrenador, Alexander Sekulic.
23: First of all, I have to say...
24: Primer de tot he de dir que la Provítola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
25: Their shooting makes us fall apart.
18: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera. Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així d'aquesta victòria.
26: Si volem...

0: Sí, Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes de frens. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobla Dura de les Regueres a la província de Lleó. Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2 després de remuntar un 2-0. I en waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions. Ha guanyat 12-22 al Tbilisi georgià. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per un resultat de 11-9.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 5. Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que es queden a les portes d'obtenir escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller qualifica els comicis de desastre, però de moment diu que continuarà. La Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval a la seva guerra a Ucraïna. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que quan torni vol fer una immersió en la Catalunya d'avui abans de decidir el seu futur polític. En una entrevista a The Sunday Times, la vigília que el Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés, Puigdemont reconeix que té previstos diversos escenaris possibles de futur, però que encara no els vol revelar. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat aquest cap de setmana a Catalunya conscients que és clau en les pròximes eleccions generals, mentre que el secretari general dels socialistes afirma que el PP està subordinat a Vox. El president dels populars ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Diumenge de protestes contra la voluntat d'Aena d'ampliar els aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa. La societat civil avisa de les conseqüències socials i sobre el territori d'atraure encara més visitants. Quimi Portet i la col·laboració sorpresa de Manolo García tanquen el Mercat de Música Viva de Vic. Aquesta edició ha plegat 170.000 espectadors i 1.300 professionals.
1: Esports.
2: El Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. El Madrid ha perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
0: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, si bé al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca a l'interior i algunes boirines.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: A Alemanya desfeta

0: Aquesta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa. I a Berlín guanya la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
1: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
2: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
1: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
3: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
4: Hat gewonnen, ihr Lieben.
1: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça. Tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: La Comissió Electoral Central Russa anunciarà a les 10 del matí d'aquest dilluns els resultats preliminars de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida eixampla encara més la majoria al Parlament i obté el 57,3% dels vots. Uns resultats que no sorprenen ningú, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Moscou, Cristina Solià.
5: Rússia Unida revalida la seva supermajoria a la Duma. Al cap de llista, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha destacat que el Kremlin ha pogut repel·lir tots els intents dels països occidentals d'interferir en les eleccions legislatives i avisa que aquesta victòria incontestable avala l'estratègia de Vladimir Putin.
6: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
5: Ara bé, l'oposició denuncia tota mena d'irregularitats. Fins i tot el líder del Partit Comunista, Gennady Zyuganov, que sempre ha tancat files amb Putin i la seva guerra a Ucraïna, ha alertat que el joc brut del Kremlin ha anat massa enllà en aquestes eleccions.
6: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
5: L'oposició ha denunciat que les autoritats han posat traves al vot en papereta perquè el vot electrònic és més fàcil de manipular, han forçat els treballadors públics a votar massivament per Rússia Unida i han expulsat candidats pacifistes o que eren massa populars.
0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han desembarcat aquest diumenge a Catalunya amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per a l'any que ve. El president espanyol ha tornat a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortida al curs polític. En plena crisi a Ceuta, ha acusat el PP i Vox de ser deslleials i ha assegurat que tornarà a guanyar les properes eleccions. Albert Prat.
7: Pedro Sánchez ha jugat en territori amic per escalfar motors. Sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han ni convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
8: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
7: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, el president Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic que pas de frenar l'onada reaccionària.
9: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta es la cuestión. Aquesta és la qüestió.
7: A la Pineda de Gavà, Sánchez ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, però ha promès a Illa que farà mans i mànigues perquè el nou finançament autonòmic sigui una realitat.
0: De la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, proposa revisar el procés per obtenir la nacionalitat espanyola o fins i tot retirar-la a aquells que delinqueixin. Ho ha dit en un acte multitudinari a Badalona, on també ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Badalona. Badalona, Joan García.
10: Alberto Núñez Feijóo ha triat la Badalona governada amb majoria absoluta pel popular Xavier García Obiol per endurir el seu discurs sobre política migratòria.
11: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
10: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, Feijóo planteja una Catalunya motor econòmic de l'Estat lluny dels plantejaments identitaris.
11: Quiero una Catalunya líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente, sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
10: Declaracions del president del PP davant unes 5.000 persones, en dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que a Badalona mou multituds.
0: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat. La mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns ha arribat fins a la frontera del Tarajal. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que no es permeti que n'hi arribin més i també més seguretat. Els manifestants han expressat la seva indignació amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
12: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
13: Que deje ya de hacer pantomima, de hacer payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
14: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
0: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a les platges com el del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. També aquest diumenge al vespre hi ha hagut un altercat al port amb l'arribada d'un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els ha llançat ous i pedres i la policia hi ha hagut d'intervenir. En aquest context de tensió política i social, aquest dilluns tornarà a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També ho farà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompanyat de dirigents del partit a Europa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya, el primer que vol fer és prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, l'expresident reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res, voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat actual.
15: During all this time, I tried to be in contact.
16: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: El líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
15: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
16: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
15: I will not tell to you yet.
0: Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta arriba coincidint amb l'inici del compte enrere per al seu possible retorn. I és que precisament aquest dilluns el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. L'alcalde de Barcelona anuncia un front comú internacional contra l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha explicat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
17: Amsterdam, Milà, Roma, Barcelona, Nova York, Toronto, Ciutat de Mèxic i moltes altres ciutats reunides a la cimera Urban 20 comparteixen problemes similars relacionats amb la migració, el canvi climàtic i l'accessibilitat a l'habitatge. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha impulsat conjuntament amb Nova York, Toronto i Ciutat de Mèxic una iniciativa internacional per a donar una resposta global al que es considera un problema global.
18: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional. Va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
17: Precisament, l'anfitrió de la trobada, l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani, resumia així per a què ha de servir aquest front conjunt de les grans ciutats del món.
19: Per construir les relacions i la solidaritat internacional necessàries per solucionar aquests temes i per restablir la confiança de la gent en la governança democràtica. Democratic
17: governance. Per la seva part, l'alcalde de Barcelona ha anunciat una trobada d'aquesta iniciativa internacional. Es farà a nivell tècnic amb experts i tinents d'alcalde al novembre a la capital catalana en el marc de l'Smart City Congress a Barcelona. Jaume Collboni ha afirmat que servirà, entre d'altres coses, per a combatre els fons d'inversió especulatius.
0: Obrim àrea de servei.
20: El temps.
0: Dani Ramírez.
21: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinada, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus, a l'interior al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogó que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
20: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diumenge de manifestacions en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port han sortit al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Ossete, portaveu.
22: La gent ja no pot més i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
0: A Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística. Palma, Caterina Carmany.
23: Alguns milers de persones s'han manifestat a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports de les Balears. Aena ha previst 1.000 milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys i això, segons l'organització, portarà al límit la saturació turística i els recursos naturals. Sentim el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Pere Joan Femenia.
24: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació és seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
23: També reclamen que es frenin les noves rutes, que es redueixi el nombre de jets privats que aterren a les Illes Balears i que es prohibeixin els vols a la matinada.
0: Carlos Mazón compareix aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana, l'expresident de la Generalitat Valenciana, i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció que porta el cas. València, Marta García.
1: El 17 de novembre de l'any passat, Carlos Mazón va compareixer per primera vegada davant la comissió i en una sessió molt tensa no va aclarir on estava i es va desentendre de la gestió d'aquella dana.
2: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
3: Porque andabas caminando y no la escoltarías. O sea, el presidente de la Generalitat Valenciana, en alerta roja.
4: Yo no era el que tenía que activar la alerta.
2: Pero ¿usted? Yo tampoco.
4: ¿Cómo que no?
2: No.
4: Usted es un mentiroso. Usted es un homicida y esto es un psicópata.
1: Carlos Mazón torna a compareixer ara després d'un escrit on segueix defensant que la majoria de morts no haurien sigut evitables encara que s'haguera llançat abans un esalert. La jutgessa Núria Ruiz Tobarra qüestiona obertament este argumentari i considera que les afirmacions de Mazón impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta, a més d'inculpar l'aleshores consellera d'Interior Salomé Prades, citada, per cert, el pròxim dilluns, dia 28. En esta segona compareixença davant la Comissió d'Investigació, s'espera un Mazón novament a la defensiva, en una sessió on també compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
0: Més coses. El sector del conreu herbaci alerta de la falta d'alternatives per controlar la plaga de l'aranya roja al blat de moro. La Unió Europea prohibeix l'únic fitosanitari per controlar la proliferació d'aquest àcar i les proves pilot per experimentar amb depredadors naturals no han obtingut el resultat esperat. Torregrossa, Alba Mor.
6: Després del tancament del canal d'Urgell l'any 2023 per la sequera i d'una època de menys plantació per por a la falta d'aigua del 2024, l'any passat el sector va viure una campanya correcta. Les previsions de remuntar de manera definitiva d'enguany, però, es van esfumar a mitjans d'estiu quan els agricultors van veure proliferar la plaga de l'aranya roja als seus cultius sense opcions per fer-hi front. Això ho explica el responsable de cereals de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antonio Llaràs.
25: Han provat olis, han provat... I avui per avui no tenim una alternativa que puguem dir als pagesos això funciona. No. I, a més, totes les alternatives que han provat, a part de que no han funcionat, són més cares. Són molt més cares.
6: Segons la FECAC, aquests danys no estan coberts per les asseguradores, de manera que els productors no disposen de compensacions. Per això, la Federació demanarà mesures de suport en una reunió prevista amb el Departament d'Agricultura.

0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el Mercat de Música Viva amb Manolo García com a convidat de luxe. Aquest any els concerts han congregat més de 170.000 persones. Anem a Vic, Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú amb sornegaria i fidel a la filosofia de Francesc Pujols.
2: No us ho diré més, però aquesta cançó és boníssima. Les altres també, però ja se sobreentén.
1: I la Rambla arriba de seguida com qui no vol la cosa. Fa broma dient que abans hi havia una cosa que es deia rock i que agradava molt als de la seva generació. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. Potser s'enyoren de la petita reunió que van fer amb l'última de la fila. L'edició d'aquest any del Mercat de la Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. 6 de cada 10 assistents són de fora d'Osona i un 20% no havien assistit mai al mercat. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents, que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
3: Creiem que això reforça el model del Mercat de Música com l'espai de referència i d'explosió de la música d'aquest país, i realment que estem molt contents.
1: Pel que fa als concerts de sala, Nacho Vegas, Marina Herlop o Romàntic Dimoni han estat alguns dels més venuts.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Sea Otter Europe ha tancat aquest diumenge la seva desena edició amb prop de 80.000 visitants. Girona, Berta Artigas Fontàs.
5: El Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del pavelló de Fontejau de Girona, ha tancat edició amb un impacte econòmic d'uns 40 milions d'euros. En fa balanç el director del festival, Albert Balcells.
6: Però vaja, sabem que està deixant un valor econòmic important i també a nivell social, perquè tota aquesta implementació de cultura esportiva, de cultura de l'esport, cultura sana, de treballar la salut, doncs a través del ciclisme segurament també és un impacte que acaba generant doncs molt benefici tant diguem-ne econòmic com també com dèiem, social.
5: Enguany, la fira ha inclòs més de 500 marques relacionades amb el món de la bicicleta, que veuen la cita com una oportunitat per estar en contacte amb el client final i altres empreses. És el cas de Megamo, una marca gironina.
7: Bueno, ara mateix Girona és l'epicentro del ciclisme a tota Europa. Ja ens coneixen, però la Sea Otter ha fet molt perquè ens coneixin encara més.
5: Ho explica Jaime Salvador, director comercial de la companyia. També grans marques aposten per fer presència a la capital gironina, com Shimano.
8: Quizás el mejor escaparate para poder mostrar nuestro producto, ¿no? O sea, yo creo que no hay un sitio que reúna las condiciones tan ideales como Gerona, ¿no? En este caso.
5: És David Vaquero, el responsable de comunicació. Aquest matí, ciclistes, amateurs i professionals han omplert el recinte en l'últim dels 3 dies que dura el festival.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
9: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota en Lliga dels Blancs.
4: 3Cat Info.
9: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-Lee i ha criticat la designació de l'àrbitre.
10: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí olhamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
9: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al portugués.
11: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
9: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. De seguida tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys. N'ha parlat Ricky Rubio.
12: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
9: L'ex-blaurana Nicola Provitola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
13: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
9: Pel Barça ha parlat el seu entrenador Alexander Sekulić.
14: First of all, I have to say...
15: Primer de tot he de dir que la Provitola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
16: Their shooting makes us fall apart.
9: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín, segon, i a Marco Bezzecchi, tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes amb els frens. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha emportat el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda, o sigui que... Fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
9: Altres resultats poliesportius, a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Gate d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions després de guanyar 12-22 al Tbilisi i Geòrgia. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9.

0: Són 6:15.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El conseller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. També de la plana internacional destaca que la Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval de la seva guerra a Ucraïna. A partir d'ara us explicarem que una iniciativa vol aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. L'ha engegat aquest estiu la Rosita, de 95 anys, que ja ha recollit més de 60.000 signatures i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
2: Que el Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga per 2-1 al Metropolitano i contra l'Atlètic de Madrid. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
1: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa, i a Berlín guanya la candidatura d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar encara aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, ihr Lieben.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
1: Donald Trump especula sobre el futur de la guerra amb l'Iran i en declaracions al canal Fox s'ha preguntat a si mateix si decideixo fer volar tota la nació, quan ho faré. En la conversa, que no s'ha enregistrat, el president afegia que està en una fase de presa de decisions i que passaran coses molt importants aviat. Segons la Fox, Trump treballa en tres opcions: esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsin econòmicament o arribar a un acord. Trump podria reunir-se amb 6 líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides aquesta pròxima setmana per abordar la situació. La Casa Blanca també permetrà que una delegació de funcionaris iranians, encapçalada pel president del país i el ministre d'Exteriors, assisteixin a la sessió d'alt nivell de l'Assemblea. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha disparat els preus de l'energia pel tancament de l'estret d'Hormuz i ha provocat un encariment del preu del carburant que està passant factura electoral a Trump de cara a les eleccions legislatives del novembre als Estats Units. La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit, els Germans d'Itàlia, un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
7: És un procediment que estableix per llei el nombre d'estudiants estrangers per classe. Introdueix també l'obligació dels pares dels estudiants estrangers amb problemes greus d'adaptació escolar a aprendre italià i prohibeix el burca i el hijab.
1: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. La policia pakistanesa ha detingut la política opositora a Alema Khan, germana de l'empresonat exprimer ministre Imran Khan, una detenció que arriba mentre el partit dels Khan es prepara per a una llarga marxa contra el govern a Islamabad la setmana que ve. L'ordre policial justifica la detenció durant 30 dies, dient que les activitats de la detinguda són perjudicials per a la seguretat i també per al manteniment de l'ordre públic. La formació política ha condemnat la mesura i l'ha vinculat a un intent del govern d'entorpir la marxa cap a la capital convocada per al 27 de setembre, en què es preveu que centenars de milers de simpatitzants exigeixin la posada en llibertat de l'exprimer ministre. Imran Khan, antiga estrella del críquet i cap de govern entre el 2018 i el 2022, està empresonat des de fa 3 anys i afronta causes judicials que ell atribueix a una persecució política per part de l'executiu actual i de l'exèrcit. El seu partit ha denunciat reiteradament que el líder opositor ha estat sotmès a un règim d'aïllament sense accés a drets bàsics des del seu empresonament. I l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michael Ignatieff alerta del risc per a la democràcia de la concentració de la intel·ligència artificial en molt poques mans i demana més regulació i mesures punitives per als qui la utilitzen per crear continguts falsos. Ignatieff, que ha participat en un acte del CIDOP a Barcelona, defensa les migracions i la multiculturalitat per assegurar que les democràcies modernes necessiten garantir fronteres segures. Vicent Mitsut.
8: Ignatieff, referent del liberalisme, és optimista sobre la capacitat de regular la IA, però demana que la Unió Europea comenci a actuar perquè ens juguem al futur de la democràcia.
9: No som prou conscients que tota la plaça pública de la vida democràtica ara és propietat d'unes 6 persones, que la plaça pública està digitalitzada i la democràcia es produeix en un espai digital que és simplement el Far West. I la nostra capacitat per determinar què és cert i què és fals en aquest Far West està sent atacada constantment.
8: Molt crític amb el govern espanyol per Ceuta, defensa que les democràcies han de tenir control de les seues fronteres.
9: Els demòcrates liberals com jo, que defensem una societat multicultural i la immigració, hem de garantir als nostres ciutadans que la frontera és segura. I aquí no ho és. Això fa guanyar vots als partits d'extrema dreta si la gent ho veu cada dia. I al meu parer, no s'equivoquen. Calen fronteres segures.
8: En paral·lel, però, demana als estats vies que faciliten la immigració legal.
9: L'altra cosa que cal és una via d'accés àmplia i oberta per a la immigració legal en països com Espanya i també el Canadà, on la demografia s'està desplomant. La manera més segura de condemnar-se bàsicament al declivi econòmic, a l'estancament i a la crisi és aturar la immigració.
8: El Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials diu que el funcionament democràtic dificulta la competència amb potències com la Xina.
9: Això és la democràcia, una discussió constant i inacabable sobre la llibertat. El problema és que els mecanismes de control i contrapès que hem establert han multiplicat de tal manera els vetos dins la nostra democràcia que no aconseguim tirar res endavant.
10: We can't get anything done.
8: L'expolític canadenc no creu que una aliança Unió Europea-Canadà pugui refer l'ordre internacional sacsejat per Trump, però sí influir en les grans potències que anomena depredadores.
9: Hem d'identificar algunes qüestions que suposen un perill sistemàtic per a tota la humanitat i esforçar-nos de valent per fer entendre als depredadors que això no és assistència social, sinó una qüestió de supervivència. És l'única manera de convèncer els russos, els xinesos i els nord-americans perquè actuïn, però si ho aconseguim, crec que podrem marcar una gran diferència i construir un món millor.
8: Ignatieff creu que s'ha valorat poc el desencant domèstic als Estats Units per les aliances tradicionals i la globalització, un fet que va aprofitar Trump per arribar al poder i amenaçar la democràcia tant a casa com fora.
9: Com algú que ha estimat els Estats Units tota la vida, tinc la sensació de ser testimoni de com un imperi s'autodestrueix.

0: A casa nostra, els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets haurien passat aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. I unes 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut. En posta, Anna Farràs.
1: El Delta Birding Festival va començar divendres amb el 98% de les places de les activitats venudes i ha incrementat un 10% la participació, arribant als 5.000 visitants. Tot i que l'espai Mont Natura Delta té poc marge per créixer, el festival està consolidat. El Delta és un espai idoni per observar ocells i esta pràctica té beneficis més enllà de la descoberta de les espècies. Miquel Rafa és representant de la Fundació Catalunya a la Pedrera, una de les entitats organitzadores del Birding.
2: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I, per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar-nos. Això va molt bé, també, per, fins i tot, la nostra pròpia salut mental i emocional. I, per tant, és una afició supersaludable que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
1: La mostra també mira cap al futur i ha donat veu a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. Un d'ells és Jofre Cutral, que ha investigat els anomenats efectes trampa, infraestructures humanes on queden atrapats els animals.
3: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és, bueno, és un problema al qual es pot solucionar, i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
1: I enguany l'organització ha volgut fer un pas més cap a la inclusivitat amb activitats adaptades a persones amb capacitats diverses i ha donat més visibilitat a les dones en un sector, l'ornitologia, molt masculinitzat.
0: Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa, engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures. Ens ho explica la Mar Riera amb muntatge tècnic de Jordi Galbany.
4: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
5: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
4: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
5: Ara també aquí mirem molt perquè a la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que figura el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons de que facin de l'Oeste no n'hi ha. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests. No hi ha res ara, eh?
4: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
5: La nit dels ignorants. Ara hi ha la Marta. El d'abans també m'agradava molt, eh? Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.
4: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
5: Jo no m'ho creia, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, eh? Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
4: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra, un problema que varia en funció d'on t'ingressin, i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït, és el cas com per exemple del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en contacte amb la Rosita i des del Departament de Salut es limiten a dir-nos que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresc a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus. A l'interior, al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa, al voltant dels 20, també, grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
6: 3CAT Info.
0: Productes agrícoles i caça de les comarques interiors de Tarragona, peix del Delta de l'Ebre, vins del Priorat i el Montsant i incorporació creativa de la mel del Perelló a bona part de les receptes. Són alguns dels trets característics del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant, guardonat amb una estrella Michelin des del 2021. Òscar Callau.
8: Els hem deixat aquí al centre aquest cruixent de panipuri amb una rileta de cabirol per sobre i finalitzat amb un chimichurri de avellana, que és un altre dels nostres productes estrella. Continuem
9: davant. La fórmula gastronòmica del restaurant obert el 2016 pel cuiner Rafael Múria està fortament arrelada al territori i a la Mediterrània. Una tasca realitzada amb un equip de companys també molt joves i creatius, com el cap de sala, Andreu Pardell.
10: La intenció del projecte és posar al nivell dels vins una gastronomia, però sobretot també una gastronomia de respecte pel producte, respecte pel territori.
9: Múria va posar en marxa el Quatre Molins a Cornudella de Montsant amb 23 anys i només dos després va rebre l'estrella Michelin.
10: Som molt atrevits. Amb aquesta joventut crec que hem portat aquest punt de valentia expressat a la gastronomia, sobretot per, bueno, elaboracions i aquest concepte més abstracte, més atrevit, amb productes mediterranis, de costa i de proximitat.
9: A la carta d'aquest temple gastronòmic del Montsant hi ha plats com anguila, wasabi i porro, gilda de gamba, ravioli de ceps, llamàntol i sàlvia, o una carn madurada amb ostra i llet de cabra.
10: Començarem amb aquesta primera selecció d'aperitius, partint de l'esquerra amb una endívia que fem farcida d'una crema de formatge blau, llom de tonyina vermella o alfegoma dorada i acabat amb un toc de polen fresca a sobre, i a la dreta, llom de bonito, que el fem fumat prèviament i marcat lleugerament a la brasa, acompanyat d'una crema coliflor, ceba escabetxada, oliva i també piparra.
9: Per completar l'experiència gastronòmica, el Quatre Molins ha posat en marxa una taula secreta, alguns divendres per sopar, que inclou una cita cegues pels carrers de Cornudella i la visita amb sorpresa a un antic celler subterrani.
0: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes a Tarragona. Josep Almirall.
11: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el Pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
12: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
11: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al Pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 10. Li va caure entrant la Cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics, de 9 i el 5 de 9, i va acabar amb el Pilar de 7. Gina Fort n'és la cap de colla.
13: No estem contents amb el resultat de la dia d'avui, tot i així, fer un 5 de 9 un altre cop aquí a la plaça de Font després de tants anys, Polín, és algo que hem d'estar orgullosos.
11: I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar a la primera tripleta màgica des del 2024. 5 de 8, 3 de 9 a l'estrena del dia i 4 de 9.
0: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat aquest diumenge i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
14: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
15: Entusiasme pràcticament generalitzat en la sessió de gala de La bola negra a Sant Sebastià, mentre continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
16: Van a passar moltes coses con La bola negra, moltes. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea. I intento, además, ilusionarme lo justo.
15: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente ens deia que assumia amb interpretar la nieve el tema principal del film durant la cerimònia dels Premis de Hollywood i els actors principals són conscients també que l'enveja o les expectatives tan elevades amb què arriba la pel·lícula poden ara provocar que La bola negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema. Aquest diumenge han compartit protagonisme amb Brad Pitt. Així l'han rebut quan ha arribat a l'hotel Maria Cristina. Dimecres el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos que és el coprotagonista del film. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet
0: do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Michael Moore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors, en un concert a Filadèlfia, on ha actuat sol perquè la resta d'artistes que l'acompanyen han abandonat la gira en suport a Michael Moore. El cantant ha hagut de sortir al pas després de la polèmica generada que va provocar crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils. Sheeran assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat el debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint un teleprompter, també ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
17: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Sheeran també ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, al dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort d'innocents.
6: 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
18: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs al Lliga.
6: 3CAT Info.
18: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no han aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
19: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí oliamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
18: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al tècnic portuguès.
20: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
18: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Ara tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys, com ha recordat Ricky Rubio.
21: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
18: L'ex-blaurana Nicola Provítola ha estat MVP de la final, anotant 31 punts per la penya.
22: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
18: Pel Barça ha parlat el seu entrenador, Alexander Sekulic.
23: First of all, I have to say...
24: Primer de tot he de dir que la Provítola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
25: Their shooting makes us fall apart.
18: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera. Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així d'aquesta victòria.
26: Si volem entrar tots, deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
18: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes de frens. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Encara en motor, Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'Aire Lliure.

0: de la Champions. Ha guanyat 12-22 al Tbilisi georgià. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per un resultat de 11-9.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Comencem un nou dia, una nova setmana, dia de sol i temperatures més altes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, avui s'arribarà per sobre els 30-32 graus a pràcticament tot arreu, fins als 35-36 a l'extrem sud de Catalunya. Avui amb un dia de sol i serà el dia més càlid de la setmana.
0: Nova victòria també de l'extrema dreta avui a unes eleccions regionals a Alemanya i rebregada històrica també de la CDU del canceller alemany Friedrich Merz. Els ultres d'Alternativa per Alemanya han guanyat a l'estat de Mecklenburg, tot i que aquest cop, en principi, no tindran majoria per governar. Els conservadors de la CDU han quedat per primer cop fora d'un parlament alemany on no arriben el 5% dels vots. Friedrich Merz.
2: Avui hem viscut dues eleccions amb resultats molt diferents. No podem edulcorar el resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental. És un desastre. La CDU ha lluitat molt, però al final la CDU ha quedat aixafada en l'escalada entre l'SPD i l'AFD.
3: Zwischen SPD und AfD.
0: La CDU, que també perdrà l'alcaldia de Berlín, en favor, en aquest cas, de l'esquerra. Corresponsal a Alemanya, Jordi Regàs. Bon dia.
4: Bon dia. Davallada històrica de la CDU de Friedrich Merz a les eleccions regionals de Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el partit no entra ni al Parlament. Tot i això, Merz vol continuar. A Berlín, l'esquerra radical entra per primer cop a l'alcaldia.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 també amb el director del CIDOC, Pol Morillas, d'aquest auge de l'extrema dreta alemanya abans de les 9 del matí. I menys història han tingut també les eleccions al Parlament de Rússia. Enmig de denúncies dels partits de l'oposició, el partit de Vladimir Putin hauria obtingut una clara victòria. I aquí a casa nostra avui tornarem a parlar de Ceuta, perquè avui hi torna Feijó.
5: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad.
0: Això després de pujar el to contra la immigració des de Badalona aquest diumenge. Avui ens acompanyarà Feijó a la visita de la ciutat autònoma, acompanyat del líder també dels populars europeus, Manfred Weber. També hi serà avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Alba Gil, bon dia.
6: Bon dia. Feijó liderarà una delegació del PP europeu mentre que el ministre visitarà els allotjaments de migrants. I mentre milers de persones continuen dormint al ras, l'executiu ha llançat una campanya per desincentivar noves entrades irregulars.
0: Hi ha una prevista dimecres i a partir de les 9 parlarem també amb el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, sobre aquest nou avís que corre per les xarxes sobre una nova entrada massiva aquest dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc. I en temps d'agora també ens acompanyarà avui l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, i parlarem amb l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina. Demà és quan el Tribunal Constitucional comença a abordar l'amnistia. Pot ser la penúltima casella abans del retorn de Carles Puigdemont.
7: That is my first intention when I arrive.
0: Això després de l'entrevista de l'expresident al The Sunday Times, en què ha explicat que el primer que farà quan torni és recórrer el país per analitzar com ha canviat en 9 anys i també per prendre-li el pols. Tot això aquest dilluns, en què tornem a veure també a Carlos Mazón, l'expresident valencià, compareix a la comissió del Congrés que investiga la Dana, i parlant de retorns, ha tornat Mourinho. Mourinho de tota la vida.
8: Que jo pensava que encontrava una liga diferente de la liga que he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la liga que he dejado aquí años atrás.
0: Monumental l'estripada del tècnic del Madrid contra els àrbitres després de perdre el derbi madrileny contra l'Atlètic. Ho analitzarem també a l'Hora Esportiva a partir de 12:15. I dilluns, 21 de setembre, també és el Dia Internacional de la Pau.
9: I am a Catalan. Today, a province of Spain.
0: I aquesta tarda al Congrés es farà per primer cop un homenatge al compositor i músic català. Serà a l'hemicicle i anirà a càrrec d'Iñaki Gabilondo i d'Anna Belén. Per cert, si és 21 de setembre, Núria Feliu hauria fet 85 anys!

0: Aquesta manera tan simpàtica de convertir la música popular també en una música i una manera també de fer de país. També hi ha hagut altres versions de Núria Feliu fantàstiques, versions de cinema, com per exemple aquesta.
1: M'enamoren els timadors que fan mil trampes i semblen senyors. Són tan hàbils, tan elegants,

0: són.
1: No es fa cap. I com oblidar-la, amb Tete Montoliu.
2: Gotes de pluja van caient damunt el meu cap i això a mi no m'agrada.
1: Aquesta és una versió també de cinema. Tete Montoliu és aquesta, mira.
2: Tu sempre igual. Tu sempre igual. Tu sempre igual.
1: És la versió disco que va fer Núria Feliu. De paraules, paraules, paraules.
2: No tens remei, no tens remei, no tens remei.
3: Tu m'esperes tots els sentits.

0: o prego.
1: Paraules, paraules, paraules.
0: Et juro.
1: Paraules, paraules, paraules. Paraules, paraules. Les teves paraules per mi no són res.
2: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora el repàs també a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: L'extrema dreta arrasa també a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre que els democratacristians del canceller alemany Friedrich Merz s'ensorren i per primer cop queden fora d'un parlament regional. Berlín, Jordi Regàs.
4: La CDU de Friedrich Merz queda fora del parlament regional de Mecklenburg, Pomerània Occidental i deixa el canceller en una situació molt delicada. Pèssim balanç per als democratacristians, que també perden l'alcaldia de Berlín a mans de l'esquerra radical de Die Linke. Merz, tot i això, abans de confirmar-se que el seu partit no entrava a Mecklenburg, confirmava que ell continua.
5: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
4: Avui caldrà veure si el suport de la direcció del partit es manté. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I sense sorpreses també a la Comissió Europea, en aquest cas Comissió Electoral Central Russa, que certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana.
2: Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència.
1: Moscou, Cristina Solies.
6: El cap de llista de Rússia Unida el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
7: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
6: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot amb papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Emmanuel Macron prepara un pla de seguretat davant dels atacs de Rússia.
8: El president francès ha parlat a les últimes hores d'amenaça híbrida. Creu que s'ha intensificat i vol protegir les infraestructures crítiques del país. L'intent d'atac amb drons sobre l'aeroport de Leipzig, Alemanya, o un tren a la frontera entre Polònia i Rússia confirmen, sosté Macron, que la situació és greu. Ahir llegim al diari Ara que l'expolític canadenc Mikhail Ignatieff considera que, d'alguna manera, deia, ja està en curs una guerra mundial.
1: Avui en parlarem a partir de les 9 i a partir de 3 quarts de 9 amb el director del CIDOF i a partir de les 9 amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I a Ceuta, atenció, perquè Albert Núñez Feijóo torna avui cap allà amb una delegació del Partit Popular Europeu encapçalada pel seu president, Manfred Beba.
2: I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir immigrants, mentre milers de persones continuen acampades a carrers i platges.
1: Madrid, Alba Gil.
9: Feijóo aterra a Ceuta per quarta vegada des que va esclatar la crisi i ho fa ara amb la plana major del PP europeu en una estratègia per internacionalitzar la situació que viu la ciutat autònoma. Els populars busquen europeïtzar el problema ceutí i evidenciar la inacció de que acusen el govern espanyol. Qui també hi serà per quarta vegada és Fernando Grande Marlaska. El ministre de l'Interior té previst visitar els centres d'acollida de migrants i diferents unitats de Policia Nacional i Guàrdia Civil en ple xoc polític amb el president de la ciutat autònoma i amb milers de persones encara malvivint als carrers. L'executiu vol demostrar que té el bou agafat per les banyes i ha desplegat també una campanya a les xarxes socials per desincentivar les entrades irregulars. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ahir, en un acte, en aquest cas a Badalona, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va insistir a proposar retirar la nacionalitat espanyola als nouvinguts que delinqueixin.
10: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
1: Mentrestant, Pedro Sánchez acusa el Partit Popular i Vox d'estar instal·lats en el dia de la marmota i també de fer una oposició destructiva davant de la crisi de Ceuta.
11: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
8: Ahir el president espanyol va tornar a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa del PSC organitzada cada any a la Pineda de Gavà, per donar el tret de sortida al curs polític.
3: Pedro Sánchez sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
11: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
3: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
12: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijó o Sánchez. Esta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
3: Des de Gavà, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I sobre el terreny, més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat.
2: Igual que en les protestes anteriors, els manifestants van reclamar l'expulsió immediata dels migrants i més seguretat.
1: I a l'altre costat de la frontera de Ceuta, a Fenidec, estan pendents de la campanya electoral per les eleccions legislatives que es faran dimecres al Marroc.
8: La situació allà és tranquil·la, però les ferides pel que està passant a Ceuta estan obertes.
1: Enviat especial a Fenidec, Nando Zanoguera.
13: La zona fronterera de Fenidec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Un altre venedor d'una botiga d'esports es mostra imatges de com es va col·lapsar la ciutat el 30 de juliol, però no vol opinar. Això és una cosa entre el Marroc i Espanya, diu. Nosaltres, el poble, no en sabem res. Des de Fenidec, Nando Zanoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, als Estats Units, nou tiroteig dels ICE. En les últimes hores, un agent d'immigració del país ha disparat i ferit també, de gravetat, un home de 28 anys a Texas.
2: Les autoritats han confirmat que la víctima és un immigrant veneçolà. Segons explica un testimoni a l'agència EFE, un agent de l'ICE que conduïa una camioneta negra sense identificar va abordar el cotxe que conduïa l'home, va xocar contra el vehicle i va disparar. L'home va rebre almenys dos impactes de bala i el van ingressar a l'hospital en estat greu. Després el van traslladar a un centre de detenció. Els fets han provocat una forta reacció política de rebuig. El congressista demòcrata Greg Kassar ha exigit transparència, que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei.
14: This is a pattern. It's a disturbing pattern. And it's got to stop.
2: Diu que el que està passant és una tendència preocupant i cal posar-hi fi. L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent sobre els fets.
1: I Carles Puigdemont ja pensa a tornar de l'exili.
8: La setmana que comença el compte enrere per l'amnistia, l'expresident ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer el país per fer una immersió en la Catalunya d'avui.
1: Jordi Corbalan.
15: Feia mesos que Puigdemont no apareixia en públic i només parlava a les xarxes. Ara ha verbalitzat què farà si pot tornar, conscient que la Catalunya d'avui no és la mateixa que la del 2017.
16: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat.
17: Immersion, the reality.
15: Tot plegat quan comença la partida perquè el Suprem hagi d'acabar amnistiant els líders de l'1 d'octubre. Demà, el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, però segurament caldrà esperar fins al 6 d'octubre perquè la majoria progressista del Tribunal posi contra les cordes Llarena i Marchena. Si el Suprem acaba obeint el TC, haurà d'aixecar les ordres de detenció contra els exiliats, que podran tornar. Oriol Junqueras es podrà presentar a les eleccions. Jordi Corbalan per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui, a partir de les 10, en parlarem a l'Àgora amb Jordi Pina, advocat de Jordi Turull. I el Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies.
2: Fins a l'agost, Adif ha presentat 229 denúncies per substracció de coure a Catalunya davant les 184 de tot l'any passat. Segons publica El País, el Ministeri es planteja ara la reforma del Codi Penal que castiga els robatoris amb força per incloure-hi agreujants quan es tracti de cable o altres elements de la infraestructura ferroviària.
1: Aquest mateix cap de setmana, els Mossos van detenir la matinada de dissabte 5 persones quan intentaven robar coure a les vies del tren de Roda de Barà, en aquest cas el tarragonès.
8: L'actuació s'emmarca en un dispositiu específic del cos per combatre aquests incidents a la xarxa ferroviària. Divendres es va produir un altre robatori de coure a l'estació de França de Barcelona, i això que s'ha reforçat la vigilància privada en aquest punt per controlar-ho.
1: D'aquesta qüestió en parlarem també a l'hora a partir de 11:15. I els Mossos busquen 5 homes, en aquest cas que van anar vestits de policia per segrestar suposadament un altre home a la P7.
2: Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes, vestits de negre, amb vermilles reflectants i la paraula policia, escrita a l'esquena, van treure la víctima, amb la cara plena de sang, de la part de darrere d'un cotxe, i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard, sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
1: I l'alcalde de Barcelona ha anunciat un front comú internacional en contra de l'especulació immobiliària.
8: Jaume Collboni ho ha anunciat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món.
1: Nova York, Oriol Serra.
18: Algunes de les grans ciutats del món han decidit unir forces per combatre l'especulació immobiliària en favor de l'accessibilitat a l'habitatge. La iniciativa global, proposada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, compta amb el suport de l'anfitrió de la cimera Urban 20, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, i segons el mateix Collboni, ja s'hi han afegit d'altres ciutats.
19: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
18: Està previst que el novembre se celebri a Barcelona la primera reunió a nivell tècnic per començar a establir les mesures concretes de la iniciativa. Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
8: Molt bon dia.
1: La primera. Mirar.

0: La Bola Negra, la pel·lícula dels Cavis, continua arrasant i s'emporta el Premi del Públic al Festival de Toronto. Mentrestant, al Festival de Sant Sebastià també s'ha presentat la pel·lícula, que ha rebut una ovació històrica de 10 minuts.
1: La segona.

0: I Quimi Portet tanca una nova edició del Mercat de Música Viva que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Vic. Els diversos concerts que s'han fet hi han passat més de 170.000 persones.
1: I la tercera?

0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. El Barça sembla la diferència de la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. El Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut, que guanya la Supercopa de Bàsquet, el Barça 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballant revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Tot això avui, que és dilluns 21 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Max, quan passaven 9 minuts de la 1 de la matinada a casa seva, al barri del Poblenou de Barcelona, i l'Ona, amb 2 quilos 360 grams, a l'Hospital Arnau de Vilanova i la de Lleida. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, sembla que avui tindrem el dia més càlid de la setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí, ja partint de valors molt alts. Aquesta hora amb 25 graus a Figueres, amb una mica de tramuntana calenta que està bufant. Al Masnou ja en tenen 24, a Reus 21, a Sort refresca una mica i en tenen 10. Avui s'arribarà per sobre els 30-32 graus a gairebé tot arreu, 35-36 a les zones més càlides del sud, amb un dia de sol, amb algunes capes de núvols prims que ens poden anar creuant, i sembla que aquesta situació es podria allargar pràcticament tota la setmana, com a mínim fins dissabte que ve. Així que tenim una setmana de temps estable i estiuenc.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
4: A partir de les 9 conversarem sobre Ceuta amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i connectarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio al Marroc, Nando Zanuguera.
5: Després entrevistarem l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i amb l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, abordarem la setmana en què el Tribunal Constitucional debat l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
4: A 11:15 ens preguntarem què es pot fer per combatre el degoteig de casos de robatoris de coure que afecten la xarxa ferroviària.
5: I a 11:15, Àgora Esportiva, comentarem un nou mal perdre de José Mourinho en la derrota del Madrid contra l'Atlètic, que el deixa a 6 punts del Barça.
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6:22. I aquí amb aquesta hora al satèl·lit. Arrenquem amb Nova York. Oriol Serra, good morning.
6: Good morning, Ricard.
0: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
7: Hola, bonjour.
0: A Moscou hi tenim la Cristina Solías. Priviet, bon dia.
8: Priviet.
0: I a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
0: Comencem aquest recorregut pel món. Com dèiem, als Estats Units, on creix l'altamor d'una temporada d'huracans que podria ser especialment violenta. De moment, les previsions del temps adverteixen de la formació de tempestes tropicals violentes a la costa atlàntica. Oriol.
6: S'acosta una tardor complicada pel que fa als fenòmens meteorològics d'alta intensitat als Estats Units, concretament a la formació d'huracans potencials, i no ho fa per sorpresa. A la meitat sud de la costa est saben bé quines són les conseqüències d'una tempesta tropical. A l'Atlàntic s'ha intensificat la tempesta batejada com a Fai i ja fa setmanes que s'adverteix sobre l'amenaça del que es coneix com el Niño. Aquesta vegada, als Estats Units es parla d'un Super El Niño, actualment en desenvolupament enmig de l'oceà i avançant lentament cap al continent americà.
0: I parlant de sostenibilitat i de clima, durant aquest diumenge, a Brussel·les, no hi haurà circulat pràcticament cap cotxe. S'hi celebrava, Bruno, el Dia de la Mobilitat Sostenible.
10: Sí, Ricard, i a Brussel·les s'ho prenen tan a pit que directament prohibeixen la circulació de vehicles particulars. Si no tens una causa justificada, et multen. I això va deixar ahir escenes idíl·liques de carrers i avingudes plenes de gent i de famílies amunt i avall, passejant, fent esport o jugant. Una fotografia que avui dilluns ja s'ha esvaït. És dia laborable, tot es reactiva, i la gent, qui més qui menys, tornarà a agafar el cotxe per anar amunt i avall.
0: I ara saltem cap a Moscou perquè el 5G acaba d'aterrar a Rússia. El problema, Cristina, és que els ciutadans no ho notaran.
11: Sí, després d'anys prometent internet mòbil d'alta velocitat a milions de ciutadans, finalment el govern rus ha desplegat la xarxa 5G a 16 de les ciutats més importants del país. Ara, però, s'ha sabut que aquestes freqüències estan reservades per al Ministeri de Defensa i Roscosmos, la NASA russa, que també treballa en l'àmbit militar. A més, només un de cada 10 telèfons mòbils russos admeten el 5G. Tot plegat en un país on, a més, els talls d'internet són cada cop més freqüents, amb l'excusa de combatre els drons ucraïnesos.
0: I acabem a Madrid, perquè avui és Dia Internacional de la Pau i ressonarà al Congrés dels Diputats el cant dels ocells i també, Tània, les paraules de Pau Casals.
12: A
7: Aquesta tarda a l'Hemicicle, un jove músic tornarà a tocar el violoncel original de Pau Casals. Serà en l'acte per commemorar el 155è aniversari del naixement del músic, un acte conduït per Ana Belén i Iñaki Gabilondo, on es recordaran moments com aquest.
8: I am a Catalan. Catalonia has been the greatest nation in the world.
7: Una reivindicació de Catalunya com a nació que va fer en ple franquisme recollint la medalla de la pau de les Nacions Unides.
0: Doncs ara són les 6:25 i així tenim el món.
9: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
12: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
9: Consulta el programa barcelona.cat /lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Comprant al Dimenges Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
14: Que l'any serien 1, 2, 3...
13: Més de 2.400 euros.
14: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
13: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
15: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
9: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
16: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
9: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
16: I a partir de les 3,
17: l'espai de reflexió a la tertúlia.
18: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
19: No la provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
18: El més perillós és que escapi el nostre control.
20: I per aquí per exemple... jo crec que s'hauria d'anar al debat.
9: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
21: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
17: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
22: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
17: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
23: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
24: Ara mateix, sí, sí.
17: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'app web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
17: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6:28.

0: I ara els esports amb Robert Prat. El Madrid es despenja de la Lliga amb la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid.
1: El Barça, que referma el seu lideratge, 5 punts sobre l'Atlètic de Madrid, deixa el Madrid a 6 punts. L'equip de Mourinho va ser incapaç de guanyar davant un Atlètic de Madrid molt superior. Mourinho es va queixar de l'àrbitre, que va deixar el Madrid amb 10 jugadors gairebé tota la segona part, després de xiular un penal contra l'equip blanc.
2: Després hi ha un àrbitre que 41 anys no té internacionalització, pues no serà perquè és un gran àrbitre. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
1: Simeone contesta.
3: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perdemos todo. Cuando uno... sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, no va. No hay que pasar la línea.
1: A la segona divisió, el Sabadell guanya per 3-1 l'Oviedo, se situa en posicions de promoció a la primera divisió.
0: I el Joventut de Badalona guanya la Supercopa de bàsquet al Barça.
1: 101-87, primer títol dels verdinegres en 18 anys. Ricky Rubio, jugador de la penya.
4: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però... Bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
0: Trial i en motocross.
1: Daniela Guillem, 20 anys, nova campiona del món en motocross. Guillem Ferrés també s'ha proclamat campió en MX2, segona categoria del motocross. I Berta Ballant guanya el seu segon títol mundial de trial.
0: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Llagostera, al Gironès, a les 7:35 minuts.
5: I es pondrà a les 7:48 minuts al vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora...
6: A Mollerussa, 13 graus, a Terrassa, 18, i a Ulldecona, 15.
0: I pel que fa al temps, la setmana comença amb temps estiuenc i sense previsió de canvis. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia, sí. Avui encara serà un dia més càlid que ahir i s'arribarà per sobre els 30-32 graus a gairebé tot arreu, per sobre els 35 a les zones més càlides del sud del país i aquesta situació es podria allargar pràcticament tota la setmana.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
8: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora ja hi comença a haver retencions, sobretot a la ronda litoral en sentit Llobregat, també a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, en general funciona sobre el previst, però hi ha, això sí, alguns retards a Rodalies, com per exemple el del primer tren de l'R11 que ha sortit de Figueres cap a Barcelona, que va 25 minuts tard.
0: Tot això avui, que és dilluns, 21 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer són dos, Alemanya i Rússia.
5: L'extrema dreta rasa també a Mecklenburg-Pomerània Occidental, mentre que els democristians del canceller Friedrich Merz s'ensorren i per primer cop queden fora d'un parlament regional. A Rússia no hi ha hagut sorpreses i el partit de Vladimir Putin ha obtingut el 57,3% dels vots en unes legislatives plenes d'irregularitats i sense transparència.
0: El segon, Ceuta.
9: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar i a la ciutat autònoma per exigir que s'expulsi immediatament els migrants.
0: El tercer, amnistia.
5: Demà el Tribunal Constitucional començarà a estudiar els recursos d'empara de dirigents independentistes contra la negativa del Suprem a amnistiar-los de malversació. Ahir, en una entrevista, Carles Puigdemont afirmava que quan pugui tornar a Catalunya vol fer una immersió al país abans de decidir el seu futur polític.
0: El quart, coure.
9: El Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies, abans del país. Justament la matinada de dissabte, els Mossos van detenir 5 persones quan intentaven robar coure les vies del tren a Roda de Barà, al Tarragonès.
0: El cinquè, Alzheimer.
5: Hi ha evidència científica que es pot prevenir o retardar fins un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial d'aquesta malaltia que afecta 150.000 persones a Catalunya.
0: I què més ens deixa la matinada, Pol Forada?
10: Bon dia. Doncs a Brussel·les, més enllà de la preocupació per Alemanya, continuen els gestos d'acostament amb el Canadà. En les últimes hores, el president francès Macron s'ha reunit amb el canadenc Carney a un arxipèlag francès que és a molts pocs quilòmetres de la costa canadenca de Terranova. Tots dos han apostat per continuar l'apropament de cara al futur.
0: I amb què van a dormir als Estats Units?
10: Doncs aquest dilluns es reuneixen Donald Trump i l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, aprofitant que el president serà a la ciutat per l'Assemblea de l'ONU, que arrenca demà. És la tercera reunió que tenen en l'últim any. Han estat trobades paraules força cordials, tenint en compte que Trump l'havia arribat a qualificar com a comunista llunàtic.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
10: Doncs amb els preparatius de la cimera entre Xi Jinping i Donald Trump aquesta setmana a la Casa Blanca. A les hores prèvies s'han vist el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, amb el seu homòleg xinès, He Lifeng. Entre d'altres, han acordat noves reunions entre tots dos països per parlar de la intel·ligència artificial.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
11: Bon dia.
0: Centrada sobretot en el desastre electoral per la CDU del canceller alemany Friedrich Merz.
11: Que vota als extrems Alemanya en dos estats i escombra els conservadors. Llegim a La Vanguardia. La ultradreta venç en un altre estat alemany i Merz perd Berlín, titula El Periódico. I per la seva banda, El País explica que l'ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes. També avui en portada les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana. Pugna des de Catalunya, titula El Periódico, amb foto partida. D'una banda, Sánchez i Illa a la Festa de la Rosa i de l'altra, Alejandro Fernández i Feijóo. Semblen dues fotografies calcades. A cada foto, un aplaudeix i l'altra aixeca la mà esquerra. I altres temes de portada, Ceuta i Rússia. El País explica que Rabat blinda la frontera en vigília de les seves eleccions legislatives i Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions. Llegim a La Vanguardia, on també veiem la gran foto de portada amb el recompte de vots sota un quadre de Vladimir Putin.
0: I a la premsa comarcal, males notícies al camp. La collita de blat de moro de Lleida ha començat amb uns rendiments desastrosos. Lara García.
12: El Segre explica que la collita de panís a Lleida ha hagut d'avançar 15 dies per la calor. La mala pol·linització per les altes temperatures s'ha sumat a la falta d'alternatives per controlar la plaga d'aranya roja. Com a resultat, els rendiments dels cultius han disminuït i els agricultors cullen pinyes de panís molt petites. Per evitar que hi hagi més pèrdues, els pagesos del sector consideren l'opció de canviar de cultiu en futures campanyes. A Girona, el Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe ha plegat aquest cap de setmana 80.000 visitants. Segons recull el diari de Girona, s'espera que generi un impacte econòmic a la ciutat de 40 milions d'euros. Aquesta desena edició ha estat la més multitudinària fins ara. I al diari de Tarragona llegim que els Mossos d'Esquadra no tornaran al recinte de les Gavarres. El ple de l'Ajuntament ha aprovat modificar el conveni de cessió de la finca perquè la Generalitat destini exclusivament l'edifici als agents rurals.
0: I en esport, Robert Prat, el Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid.
1: A 6 punts després de la derrota 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid, Mourinho carrega durament contra els àrbitres, d'aquí diu que estan poc qualificats, el Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo, i el Joventut que es proclama campió de la Supercopa de bàsquet davant el Barça, un títol que arriba 18 anys després de sequera. Berta Avellán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén, nova campiona del món de motocross.
0: De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 43 dies, i aquesta és l'anàlisi que en fa el Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
13: Good morning, Catalunya. Després d'una temporada terrible a nivell de política internacional, finalment Donald Trump s'ha pogut apuntar un tanto victoriós. Aquest cap de setmana sabíem que els Estats Units ha arribat a un acord amb Dinamarca per controlar la seguretat de Groenlàndia. De moment, encara no coneixem els detalls del pacte, però el fet que s'assigni aquesta mateixa setmana a Nacions Unides resulta una garantia de salt endavant. Després d'entossudir-s'hi molt i de voler aplicar la doctrina Monroe a tota Amèrica, Trump ha aconseguit que els danesos renunciïn a comerciar els seus minerals i també a albergar bases militars a Groenlàndia en països forans a l'Aliança Atlàntica. De fet, segons el tractat que tenia amb Dinamarca del 1951, els Estats Units ja tenien prioritat per instal·lar bases a l'illa, però ara la presència militar s'espera més que creixent. Comptat i debatut, Trump no pot presumir d'expansionisme, però sí d'influència. El problema és que, de moment, amb Iran no ho ha aconseguit i, en aquest cas, s'hi ha deixat muntanyes de dòlars.
5: Dos quarts i mig de set del matí.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
5: Catalunya es desperta amb la mirada posada a les eleccions alemanyes. L'extrema dreta ha tornat a guanyar en un land alemany i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral.
9: Per primer cop a la història, els democristians desapareixen d'un parlament regional, el del land Mecklenburg-Pomerània Occidental, on s'ha imposat l'ultradreta. El canceller Merz admet el desastre després que la CDU hagi quedat per sota del 5% mínim i necessari per poder tenir un escó. Tot i això, segueix.
15: Was jetzt zu tun ist...
16: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
9: A Berlín també ha perdut. En aquest cas ha guanyat l'esquerra de Die Linke i per primer cop tindrà l'alcaldia de la capital del país.
5: Això a Alemanya, Rússia, sense sorpreses. La Comissió Electoral Central certificarà aquest matí la claparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les legislatives del cap de setmana.
9: Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Sergei Lavrov, cap de llista.
15: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
9: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats com el veto de candidats.
5: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber.
9: I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants, mentre milers de persones continuen acampades a carrers i platges. Ahir, en un acte a Badalona, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va insistir a proposar retirar la nacionalitat espanyola als nouvinguts que delinqueixin.
17: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
9: També des de Catalunya, en concret des de la Festa de la Rosa de Gavà, Pedro Sánchez acusava el PP i Vox d'estar instal·lats en el Dia de la Marmota i fer una oposició destructiva davant aquesta crisi a Ceuta.
18: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
5: I aquest cap de setmana comença el compte enrere per l'amnistia. Carles Puigdemont ja pensa tornar de Waterloo.
9: L'expresident ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer el país per fer una immersió a la Catalunya d'avui. Feia mesos que no apareixia en públic i ahir va parlar al The Sunday Times.
19: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
20: Immersion, the reality, the touch again.
9: Demà el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, però segurament caldrà esperar fins al 6 d'octubre perquè la majoria progressista del Tribunal posi contra les cordes Llarena i Marchena i s'acaben veient obligats a aixecar les ordres de detenció.
5: I una previsió destacada per les pròximes hores. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, torna a comparèixer davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana.
9: I torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció.
5: València, Marta García.
21: Han passat 10 mesos des de so.
22: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
21: És la primera compareixença de Carlos Mazón davant la Comissió del Congrés el 17 de novembre del 2025, on es va desentendre de la gestió de la Dana. Avui torna després d'aquest escrit dirigit a la magistrada Núria Ruiz Tobarra, que qüestiona obertament l'argumentari de Mazón. Considera que les afirmacions de l'expresident valencià impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta. Avui s'espera un Mazón novament a la defensiva en una comissió on també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso. Marta García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries.
9: L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per sancionar els propietaris i això ha indignat l'Associació d'Apartaments.
5: Girona, Fèlix Martín.
23: Dels 375 pisos turístics registrats a Girona, un centenar no ho han utilitzat aquest any ni una sola vegada. Això es revisarà i pot tenir conseqüències, concreta la regidora Caral Vila.
24: És a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada de Rivell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar, i és això el que estem fent.
23: Des de l'Associació d'Apartaments Turístics estan indignats per l'anunci, i també en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio justifiquen per què sovint no es fa ús d'aquest sistema. Explica Esther Soler.
25: El client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, i és veritat que si un propi gestor té 10 apartaments, doncs molts cops utilitza una mateixa targeta, no està obrint amb les 10 targetes diferents.
23: Les multes més lleus per aquests casos van dels 125 als 600 euros. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc.
9: Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys, 150.000 a Catalunya.
5: Mònica Mas.
26: La dieta, l'exercici físic, estudiar, socialitzar o tractar-se la sordesa són alguns d'aquests factors, 14 en total, que es poden fomentar per evitar evitar o retardar l'Alzheimer. Des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments promocionin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb aquesta malaltia continuïn actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
2: Som mestra i les meves neurones s'han d'alimentar. I si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamuts de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
26: Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I la crònica cultural la comencem avui parlant de cinema. Perquè La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, continua arrasant.
3: El Festival de Toronto s'ha endut el premi del públic, el més important del certamen, i a Sant Sebastià s'ha rebut amb una eufòria desbordant.
5: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
4: Un premi més per a La Bola Negra, i aquest és molt rellevant perquè històricament catapulta cap als Oscars. Ja ho deia ahir Penélope Cruz a Catalunya Ràdio.
6: Van a passar muchas cosas con La Bola Negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día.
4: A Sant Sebastià han hagut de doblar la longitud de la catifa vermella per acollir tots els fans que volien saludar les estrelles del film, i l'ovació al final de la projecció de la premiera espanyola ha estat de traca. Els Javis han explicat que estan aclaparats, i això que encara els queden mesos de promoció. Divendres, La Bola Negra arriba a les sales de cinema catalanes. Marc Garriga, per el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Això a Vic.
3: Quimi Portet ha omplert la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva. Manolo García com a convidat de luxe. 170.000 persones han assistit als concerts d'aquesta edició.
5: I això a Barcelona.
7: En la periferia brillante de una galàxia mediana en medio de...
3: Ha sigut el Festival B de Barcelona amb un rècord d'assistència amb 35.000 persones. Això són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts, de dijous a dissabte, al Parc del Fòrum. Hi han actuat, aquesta que sentim, Maria Arnal, Muixca, Guitarrica de la Fuente, La Plazuela o Biznaga. Segons l'organització, un 85% del públic són joves de la mateixa ciutat.
5: Són 6:45 del matí. Torna Camí de Càveres a 3Cat, el podcast que recull històries de la pagesia i de les feines del camp al llarg de les estacions i que ara se centrarà a la tardor i l'hivern.
8: La castanya és un fruit absolutament de temporada.
3: Per exemple, en aquest capítol dedicat al cultiu de castanyes, anant al Montseny i també al mercat de Sant Antoni de Barcelona. El podcast és una iniciativa del ramader Marc August Muntanya i el fotoperiodista Martí Alvesa, que defensa la necessitat de donar veu a la pagesia.
5: Una altra novetat, aquesta a la tele. Aquesta nit arriba a TV3 la sèrie Gènesi i sobre la revolució gastronòmica que es va viure al Bulli.
10: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en...
3: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat cols a cols en la construcció del personatge que dona vida al cuiner i tots dos han passat aquest cap de setmana pel suplement de Catalunya Ràdio.
27: És brutal. El tema com parlo i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
28: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
5: Passa un minut de 6:45 del matí, perquè fa el temps. Avui tornarem a tenir un dia 100% estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
29: Bon dia. Sí, sí, les temperatures ens hi faran recordar altra vegada, amb valors que poden arribar als 30-32 graus a bona part del país, fins als 35 a les zones més càlides del sud. A aquesta hora tenim una mica de tramuntana, que bufa a la zona de l'Empordà, i això fa que en aquest sector la temperatura dispari per sobre ja dels 24-25 graus, per exemple, 25 graus a Portbou. També arriben els 24-25 en alguns trams de la costa central, com és habitual en aquesta època encara, els dies més càlids, i sí que refresca una mica més a l'interior. Amb un dia que serà assolellat, amb algunes capes de núvols prims que ens aniran creuant, i sembla que aquesta situació de calma persistirà com a mínim fins divendres o dissabte d'aquesta setmana. La temperatura no serà tan alta, però sí que es mantindrà clarament per la banda alta.
5: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
30: Doncs pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès talla dos carrils i provoca aquesta hora 4 quilòmetres d'aturades en sentit sud, i també hi ha les retencions habituals d'aquesta hora a les dues rondes en sentit Llobregat, sobretot a la litoral, i també a la C58 entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, en general funciona sobre el previst, però hi ha alguns retards a Rodalies, com per exemple el del primer tren de l'R11 que ha sortit de Figueres cap a Barcelona i circula 25 minuts tard.
0: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
1: Avui hem rebut el missatge del Carles, de Mataró. Parla en nom d'un grup d'usuaris descontents amb la gestió de la piscina municipal. L'equipament ubicat al centre va tancar al febrer per problemes estructurals i fins que no torni a obrir, els usuaris han estat reubicats en una altra piscina municipal, però gestionada per una empresa privada al barri de Cerdanyola. El Carles critica que els preus són molt més cars i les instal·lacions deficients.
11: I ara doncs, ens han multiplicat quasi bé alguns, els suposa quasi un 300 o un 400% d'increment en el preu. I, a més, doncs el problema aquest del transport per arribar fins allà.
1: L'Ajuntament respon que ha pactat preus amb l'empresa per intentar facilitar l'activitat dels abonats, però el Carles insisteix a demanar una rebaixa.
0: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
3: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. La setmana comença amb un descens del preu del petroli. El barril de Brent baixa més d'un 2% fins als 101 dòlars. Això fa que els mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics, operin en verd. La borsa de Tòquio creix un 1,40% i la de Hong Kong prop d'un 0,5%. Pel que fa a les borses europees, divendres van tancar amb retallades. L'IBEX 35 va perdre un 1,60% i avui obrirà des dels 19.500 punts. A Wall Street, el Dow Jones també va tancar a la setmana amb retallades, però el principal índex tecnològic, el Nasdaq, va recollir beneficis de les empreses d'intel·ligència artificial i va repuntar un 0,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
13: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
14: Doncs jo només sento la carretera.
13: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
15: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
16: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
5: 10 minuts i a les 7 del matí, aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
18: Hola, bon dia.
5: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
19: Hola, bon dia.
5: A Barcelona saludem Marc Jurado, bon dia.
31: Bon dia.
5: I des de Girona, Núria Paraire, bon dia.
32: Bon dia.
5: Comencem a les comarques tarragonines, perquè l'Audiència de Tarragona ha de decidir avui si trasllada el cas Montoro a Madrid o manté el procés d'instrucció a Tarragona, Ricard.
18: Sí, aquest és el cas que investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, per impulsar suposats canvis il·legals i rebaixes fiscals a empreses gasistes a canvi de comissions. Hi ha prop d'una trentena d'investigats. La instrucció es fa a Tarragona perquè l'origen de tot plegat està relacionat amb uns correus electrònics que els Mossos van trobar a la seu de la multinacional gasista Messer, al Morella, al Tarragonès. Les defenses fa temps que demanen el trasllat de la investigació a Madrid. El jutge, Rubén Rus, va refusar aquesta petició a l'abril. A veure què passa avui.
5: Saltem a Lleida. Avui es parlarà sobre seguretat i civisme, perquè celebrarà una junta de seguretat que s'ha hagut d'avançar, Júlia.
19: Així és, una junta de seguretat on participarà la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el nou director general dels Mossos, Ferran López. La trobada s'ha avançat després d'una baralla la setmana passada en una zona molt concorreguda de la ciutat i on hi van participar una desena de persones armades amb pals i ganivets que van deixar 6 ferits.
5: La intel·ligència artificial serà avui la protagonista a Barcelona, Marc.
31: Sí, s'hi celebra a partir de les 10 la primera Cloud Community House d'Europa, que és doncs una trobada que durant 4 dies reuneix 15 ambaixadors europeus de l'assistent d'intel·ligència artificial d'Anthropic. S'hi faran tallers i sessions pràctiques i tindrà lloc, com no podia ser d'altra manera, al districte 22 arroba. I també avui, i també a Barcelona, es presenta la nova proposta immersiva Codi Gaudí, l'experiència inèdita, la primera gran producció del nou equipament lúdico-cultural Espai Imagina.
5: I acabem a les comarques gironines. La Fira Internacional de Ciclisme, Sea Otter, ha arribat als 80.000 visitants. Núria.
2: Doncs sí, aquesta gran fira que inclou proves esportives arriba als 10 anys a Girona i ha estat la més multitudinària tant en visitants com en participants en les curses. Els organitzadors ja feien bones previsions, però ens asseguren que la sort i el bon temps els han acompanyat per aconseguir una edició rodona. L'any que ve ja està previst que es torni a fer a Girona, però de cara al futur no ho asseguren perquè alerten que necessitaran més espai per a la fira.
5: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: I els esports, Robert Prat.
6: El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. José Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. El Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut que guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballant revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
5: Ara, el comentari esportiu amb Laia Tudel.
7: Ja el tenim aquí. José Mourinho ha tornat i amb ell les fotos i els papers a la sala de premsa per queixar-se dels àrbitres. Quan el portuguès veu que no pot guanyar el camp, intenta fer-ho a les rodes de premsa, com ja li va dir Guardiola fa uns anys. I és la millor notícia pels culers. Som on érem el 2010. Un Barça superior i un Madrid frustrat. Però aquesta és una tàctica que fins i tot els seus, la premsa de Madrid, la comencen a veure antiga i ja no li compren del tot.
5: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
20: Amb un horari nou.
21: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
9: Catalunya Nit.
20: Un informatiu en profunditat.
21: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
9: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Amb horari nou.
20: De 9 del vespre a 11 de la nit.
21: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
23: No té cap mena de sentit, això de les tres bessones.
24: Per què?
23: Tres bessones? Bessones són dues!
24: Ah.
23: Tres són trigèmines!
25: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
23: Què és aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3?
26: Tio, és veritat, això?
24: És veritat, té raó.
23: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
22: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
32: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
4: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
30: A partir de les 9 conversarem sobre Ceuta amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i connectarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio al Marroc, Nando de Noguera.
33: Després entrevistarem l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i amb l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, abordarem la setmana en què el Tribunal Constitucional debat l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
30: A 11:15 ens preguntarem què es pot fer per combatre el degoteig de casos de robatoris de coure que afecten la xarxa ferroviària.
33: I a 11:45, Àgora Esportiva, comentarem un nou mal perdre de José Mourinho en la derrota del Madrid contra l'Atlètic, que el deixa a 6 punts del Barça.
30: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Quan falten 4 minuts per la 7 al més destacat de la televisió, Mariola Cubells, avui sobre les tertúlies de televisió d'aquest cap de setmana després de fer-se públiques les manipulacions sobre les llistes d'espera als hospitals de Madrid.
34: Surt la notícia de la manipulació de les llistes d'espera a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, responsabilitat del govern del PP Díaz Ayuso, però el cap de setmana les tertúlies televisives converteixen en protagonista al cirurgià a qui el PP acusa falsament de ser el responsable de la manipulació, quan el que ha fet ha sigut denunciar-ho. I el colmo és veure a una exdiputada del PP, com Noelia Núñez, que va haver de dimitir per mentidera com a reina dels platós contra el metge.
5: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'estrena d'una de les grans apostes televisives de la temporada, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Gènesi.
35: Molta atenció, un retrat magnètic de l'ascens de Ferran Adrià i la revolució del bulli fins a convertir-se en el referent gastronòmic mundial que coneixem avui. Amb un Miquel Fernández que es llueix a gust en la pell del cuiner català des de la seva joventut, tot i el repte, i amb qui descobrim les interioritats de la creació i les cabòries genials del xef, que no només ha avalat Gènesi, sinó que l'ha definida com la millor sèrie de gastronomia que s'ha fet mai. Espai. Tindrà un total de 6 capítols i els dos primers s'estrenen avui en exclusiva a 3CAT. Més endavant, Netflix s'encarregarà de distribuir-la internacionalment.
5: I què deien els altres divendres, Jovany?
0: Divendres vam tenir novetats sobre el cas Endic. Novetats que el Ricard Ostrell ens va explicar amb una onomatopeia.
1: I que consistia en anar a Montserrat i simular... Bum!
0: Precisament com que era divendres, vam notar certa dispersió a l'equip del matí de Catalunya Ràdio.
3: S'havia d'estrenar el juliol del 2023.
8: Entre els quals el de 3CAT.
0: I ara et faré una pregunta, Josep Marrón.
1: Ai, Josep. Marrón.
0: Ramon. Però amb el que vam gaudir de veritat, divendres va ser amb el nou hit de l'exconseller Ramon Tremosa, Viva la vida, de Coldplay.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, bon dia, Lluís.
0: Quines cançons despertes avui.
1: Avui amb la música de George Michael i I Want Your Sex. I és que tal dia com avui, un 21 de setembre, però de l'any 1998, Bill Clinton va testificar davant el gran jurat nord-americà sobre les seves relacions amb Mònica Lewinsky. Durant la seva compareixença, Clinton va reconèixer haver tingut una relació inapropiada o inadequada amb Lewinsky, un fet que, posteriorment, el va conduir a procediments polítics i a un impeachment al Congrés dels Estats Units, del qual, finalment, va ser absolt pel Senat.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui Ceuta tornarà a ser el centre de la política espanyola i també europea en el seu afany per internacionalitzar aquesta crisi. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, visita avui la ciutat autònoma acompanyat del líder dels populars europeus, Manfred Weber. Alba Gil.
1: Feijóo aterra a Ceuta per quarta vegada des que va esclatar la crisi i ho fa ara amb la plana major del PP europeu en una estratègia per internacionalitzar la situació que viu la ciutat autònoma. Els populars busquen europeïtzar el problema saudí i evidenciar la inacció de que acusen el govern espanyol. Qui també hi serà per quarta vegada és Fernando Grande Marlaska. El ministre de l'Interior té previst visitar els centres d'acollida de migrants i diferents unitats de Policia Nacional i Guàrdia Civil en ple xoc polític amb el president de la ciutat autònoma i amb milers de persones encara malvivint als carrers. L'executiu vol demostrar que té el bou agafat per les banyes i ha desplegat també una campanya a les xarxes socials per desincentivar les entrades irregulars. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I és que fa dies que corren per xarxes missatges animant a una nova entrada massiva demà passat, dimecres, coincidint en aquest cas amb les eleccions al Marroc, pel Foradada.
2: Diversos mitjans marroquins, incloent-hi alguns de la corda de partits governamentals, com l'Opinión, alerten que en els últims dies han corregut crides a una nova entrada massiva. Fins i tot l'ambaixada espanyola a Rabat havia avisat el govern marroquí i aquest cap de setmana, com deia l'Alba, s'ha publicat a les xarxes, aquesta ambaixada, diversos missatges en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta i Melilla no dona dret a accedir a la península, tampoc a quedar-se a Espanya ni a moure's lliurement per Europa.
0: I una de les coses que subratllaven també els informes policials de finals de juliol era aquesta passivitat de la policia del Marroc. Ara, a l'altra banda de la frontera, el desplegament de tropes és evident. La situació, això sí, es manté tranquil·la. Ha enviat especial a Feridec, al Marroc, Nando Sanoguera.
3: La zona fronterera de Feridec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Un altre venedor d'una botiga d'esports es mostra imatges de com es va col·lapsar la ciutat el 30 de juliol, però no vol opinar. Això és una cosa entre el Marroc i Espanya, diu. Nosaltres, el poble, no en sabem res. Des de Feridec, Nando Sanoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de les 9 parlarem amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, per saber fins a quin punt preocupa el que pugui passar dimecres. I també parlarem dels aldarulls que hi ha hagut a Ceuta les últimes hores.
2: I aquesta vegada no han tingut a veure directament amb els immigrants. La policia ha hagut, fins i tot, ara ho sentíem, de disparar trets a l'aire per dispersar un grup de ceutís que protestaven contra l'arribada d'una associació navarresa, Negu Gorriak, que es diu Dreta Sostre. Els acusaven de ser, deien, radicals, proetarres i d'anar a trencar-hi la convivència.
0: Probablement Feijóo serà rebut diferent avui a Ceuta. Això després d'haver portat a Catalunya el seu pols amb Pedro Sánchez.
2: El líder del PP des de Badalona aquest diumenge es comprometia a endurir les condicions per aconseguir la nacionalitat espanyola.
4: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
0: Atacava Feijóo des de Badalona i responia Pedro Sánchez des de Gavà.
5: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
0: Avui en parlarem a l'Àgora del matí amb Sara González, Antoni Bolaño, Aitor Arriaga i Pau Llong. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dilluns 21 de setembre, comencem el dia amb 8 graus a Camprodon, 13 graus a Mollerussa, 14 a l'Espluga de Francolí, que contrasten amb els 25 que hi ha a Figueres o 24 a Barcelona. Bufa una mica de tramuntana a l'Empordà, això és el que ha fet pujar la temperatura tant en aquest sector del nord-est. A la resta, encara valors moderats, a l'espera que al migdia arribin amb facilitat els 30 o 32 graus i fins als 35 graus al sud de Catalunya. Serà un dia estiuenc amb sol i algunes capes de núvols prims. I sembla que aquest tipus de temps s'allarga.

0: Serà bona part de la setmana.
1: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb un accident a la P7 que provoca 4 quilòmetres de cua a Sant Cugat del Vallès en sentit sud, perquè en aquest punt només hi ha un carril obert. A la mateixa P7 hi ha un altre accident a l'Ampolla en direcció a Tarragona i cua també als punts habituals de les rondes de Barcelona.
2: Informen Eloi Cordomí i Mireia Sala. Són les 7 i 5. I aquesta hora repassem el que cal saber d'aquest dilluns 21 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
2: Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
2: I Lara García, bon dia.
5: Bon dia.
2: Patacada.
5: Alemanya, de la CDU del canceller Friedrich Merz. Els democristians s'ensorren i per primer cop queden fora d'un parlament regional, el de Mecklenburg, Pomerania Occidental. L'extrema dreta ha tornat a arrasar.
6: La CDU de Friedrich Merz queda fora del parlament regional de Mecklenburg, Pomerania Occidental i deixa el canceller en una situació molt delicada. Pèssim balanç per als demòcrates cristians, que també perden l'alcaldia de Berlín a mans de l'esquerra radical de Die Linke. Merz, tot i això, abans de confirmar-se que el seu partit no entrava a Mecklenburg, confirmava que ell continua.
7: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
6: Avui caldrà veure si el suport de la direcció del partit es manté. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Sense sorpreses.
5: A Rússia, la Comissió Electoral Central certificarà aquest matí la aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana.
8: Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits.
2: Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
9: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
10: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
9: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot en papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I mentrestant, a França, pla de seguretat.
5: El que prepara Emmanuel Macron davant dels atacs de Rússia. El president francès ha parlat en les últimes hores d'amenaça híbrida. Creu que s'ha intensificat i vol protegir les infraestructures crítiques del país.
11: L'intent d'atac amb drons sobre l'aeroport de Leipzig, Alemanya o en un tren a la frontera entre Polònia i Ucraïna confirmen, segons Macron, que la situació és greu.
2: Avui en parlarem a partir de 3:15 amb el director del CIDOB, Pol Morillas, i també amb el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez. I compte enrere.
8: Per l'amnistia, demà el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, encara que segurament caldrà esperar fins a l'octubre. Carles Puigdemont ja pensa tornar a Catalunya.
5: L'expresident ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer al país per fer una immersió en la Catalunya d'avui. Feia mesos que no apareixia en públic, però hi va parlar a The Sunday Times.
12: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país. Immersion, the reality,
2: the touch again. Gestos.
11: Els de Pedro Sánchez cap a Catalunya i la festa de la Rosa a Gavà, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític.
13: Pedro Sánchez sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
14: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
13: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
15: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijó o Sánchez. Esta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
13: Des de Gavà, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Endurir penes.
8: Pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies, el Ministeri de Transports ho té entre cella i cella. Segons publica El País, el Ministeri es planteja la reforma del Codi Penal que castiga els robatoris amb força per incloure-hi agreujants quan es tracti de cable o altres elements de la infraestructura ferroviària.
5: Fins a l'agost, Adif ha presentat 229 denúncies per robatori de coure a Catalunya davant les 184 a tot l'any passat. Aquest mateix cap de setmana, els Mossos van detenir la matinada de dissabte 5 persones quan intentaven robar coure les vies del tren de Roda de Barà al Tarragonès.
2: I avui tothom parla del segrest a l'AP7.
11: Els Mossos busquen 5 homes que van vestir-se de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental.
8: Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. L'home el van poder trobar més tard, sa i estalvi, i la policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
2: Contra l'ampliació dels aeroports.
5: Milers de persones es van manifestar ahir a Barcelona, Palma i Eivissa per alertar de les conseqüències que tenen aquests projectes en l'àmbit social i sobre el territori.
11: A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port van sortir al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Osete, portaveu de Zero Port.
0: La gent ja no pot més, i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
8: Aquest estiu les Illes han batut un nou rècord de visitants amb 24 milions de persones i els plans d'Aena preveuen 1.000 milions d'euros d'inversió per augmentar encara més aquestes xifres els pròxims 4 anys.
2: Carlos Mazón.
5: L'expresident de la Generalitat Valenciana torna a comparèixer avui davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana. Ho fa després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció.
2: València, Marta García.
3: Han passat 10 mesos des de so.
4: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
3: És la primera compareixença de Carlos Mazón davant la Comissió del Congrés el 17 de novembre del 2025, on es va desentendre de la gestió de la Dana. Avui torna després d'aquest escrit dirigit a la magistrada Núria Ruiz Tobarra, que qüestiona obertament l'argumentari de Mazón. Considera que les afirmacions de l'expresident valencià impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta. Avui s'espera un Mazón novament a la defensiva en una comissió on també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso. Marta García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Alzheimer.
11: Hi ha evidència científica que es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre algun factor de risc. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys, 150.000 a Catalunya.
16: La dieta, l'exercici físic, estudiar, socialitzar o tractar-se la sordesa són alguns d'aquests factors, 14 en total, que es poden fomentar per evitar o retardar l'Alzheimer. Des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments promocionin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb aquesta malaltia continuïn actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa 2 que sap que té Alzheimer.
17: Som mestra i les meves neurones s'han d'alimentar. I si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamuts de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
16: Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I en esport, Robert Prat ha tornat.
18: José Mourinho, el tècnic del Madrid, carregat durament contra els àrbitres. Després de la derrota per 2 a 1 al camp de l'Atlètic de Madrid, l'equip blanc es va quedar amb 10 jugadors tota la segona part, després d'un penal amb expulsió de Hudson.
19: Pobre gente, se han equivocado y ha metido uno de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta y otro que tiene un historial muy rico en contra del Real Madrid. Se han equivocado.
18: El Barça li treu 5 punts a l'Atlètic de Madrid, 6 al Madrid, el Sabadell en llocs d'ascens a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo.
2: Qui juga, qui guanya?
18: La Penya torna a guanyar un títol després de 18 anys la Supercopa de Bàsquet davant el Barça per 101-87. Juan Morales, president del Joventut de Badalona.
20: Hem tingut moments molt, molt, molt difícils, crítics, diria jo, dramàtics, fins i tot, però guanyar molt, i avui estem molt, molt contents, molt contents. A més, crec que ha estat molt merescut, tant ahir com avui, hem jugat molt, molt i molt bé.
2: Un minut, serà un quart de 8 del matí, anem al quiosc.
21: Doncs a aquesta hora us saludem des del quiosc del costat de la ràdio amb el Calet. Calet, molt bon dia.
22: Molt bon dia a tothom, bon dia a Catalunya.
21: Escolta'm, et veig molt tranquil. On hi hauria d'haver revistes, estàs tu aquí assegudet.
22: Mira, Marta, tinc que prendre amb calma perquè la setmana és llarga i estem de dilluns, per tant, a poc a poc.
21: Doncs a poc a poc. Mentrestant, repassem les portades d'avui, centrades sobretot en el desastre electoral per la CDU del canceller Merz a Alemanya. El País explica ascens de l'ultradreta, posa Merz contra les cordes, mentre que La Vanguardia explica que per primera vegada la CDU desapareix d'un land. L'Ara també dedica la portada a Alemanya i parlen directament de desfeta. En les portades d'avui també hi veiem les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana. El periòdico és el diari que més s'hi exté i titula Pugna des de Catalunya. A sota hi veiem una fotografia partida, a l'esquerra Sánchez i Illa a la festa de la Rosa Gavà i a la dreta Alejandro Fernández i Feijóo a Badalona. En totes dues fotografies un dels dos aplaudeix i l'altre aixeca la mà per saludar. Altres temes de portada d'avui, Ceuta i Rússia, el País explica que Rabat blinda la frontera en vigília de les seves eleccions legislatives i La Vanguardia que Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions, acompanyat, això sí, d'una fotografia on veiem gent recomptant vots d'una urna enorme sota un quadre de Vladimir Putin.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curado per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Mollà, 19 a Sant Pol de Mar i també 19 a Cornellà. Carreteres, Mireia Sala.
23: Retencions a la P7 a Sant Cugat en sentit sud per un accident. Cua a la Ronda de Dalt des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes i aturades als punts habituals de la Ronda del Litoral, la C58, la 2 i la B23.
8: L'Ajuntament de Barcelona obre 4 noves unitats de memòria en centres d'atenció primària de Gràcia per atendre persones que estan en fases inicials del deteriorament cognitiu.
24: Us ho expliquem avui coincidint amb el Dia Mundial de l'Alzheimer.
8: Montse Mir.
25: Aquestes unitats ofereixen un programa continuat on es treballen diferents funcions cognitives amb l'objectiu de retardar la progressió de les malalties. Es fan sessions setmanals d'una hora i mitja i cada unitat disposa de 15 places anuals que gestionen amb derivacions des dels centres d'atenció primària. Les sessions han començat al setembre i s'acabaran pel juny. En total, Barcelona compta ara amb 9 unitats de memòria que poden atendre 165 persones cada any. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Més notícies. Detinguts dos lladres de botigues del barri del Poble Nou de Barcelona.
11: Entre tots dos sumen més de 100 antecedents.
8: Maite Curto.
26: Els Mossos els atribueixen 4 robatoris amb força en comerços del Poble Nou durant el mes d'agost. Forçaven les entrades als establiments amb el mètode de la palanca i un cop a l'interior s'enduien diners, caixes enregistradores i objectes de valor. Els arrestats de 42 i 50 anys acumulen 61 i 48 antecedents policials respectivament relacionats amb fets similars. Gràcies a les imatges de les càmeres de videovigilància se'ls va poder identificar. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: El Vallès ja ha acabat l'ocupació de l'Ajuntament de Cardedeu.
27: S'ha fet després d'aprovar un document amb accions per a l'emergència habitacional que demà presentaran a l'alcalde.
11: Hi han estat 3 dies i 3 nits, concretament en la sala de plens.
8: I a la Roca, presó provisional sense fiança per l'intern vinculat amb la mort del seu company de cel·la.
27: L'agressió es va produir de nit i sense arma blanca, 4 camins. Tot plegat, ho llegim al 9-9.
8: El Bages Castellnou prepara una gran renovació de la zona esportiva.
11: L'Ajuntament construirà una graderia al camp de futbol, un local social, 3 pistes de pàdel i una zona enjardinada.
27: Segons explica el Regió 7, comptarà una inversió subvencionada d'1 milió d'euros.
8: I l'Alt Penedès relleu al capdavant de l'alcaldia de Mediona.
11: Vora 20 anys després, Aida Batet prendrà el relleu de Servant Casas del PSC. El ple es farà aviat, segons explica l'Eix Diari.
8: I cultura. Avui es presenta Codi Gaudí, l'experiència inèdita. És la primera gran producció del nou equipament lúdico-cultural Espai Imagina. Es presenta a 11:15 del matí a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Passen 4 minuts, 7:45. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
28: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
29: 83.473, 83473, de la sèrie 48, 048.
28: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
0: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, els sons del matí.
4: No podem edulcorar el resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental. És un desastre.
5: Davallada històrica de la CDU de Friedrich Merz, on el partit no entra ni al Parlament.
9: El cap de llista de Rússia Unida, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
10: España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
12: I mentre milers de persones continuen dormint al ras, l'executiu ha llançat una campanya per desincentivar noves entrades irregulars.
13: Yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que yo he dejado. Me han dicho que no.
14: Catalonia has been the greatest nation in the world.
2: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Democristians.
8: Són els integrants d'un moviment polític que tradicionalment combina els valors del cristianisme amb els mecanismes de la democràcia liberal i l'estat del benestar. La CDU Alemanya, que s'ha enfonsat a les eleccions regionals d'ahir, és una de les formacions democristianes més importants d'Europa. També ho era la italiana DICI, amb Giulio Andreotti al capdavant, fins que va desaparèixer. O la catalana, Unió Democràtica de Josep Antoni Duran i Lleida, també desapareguda. Correrà la mateixa sort la formació d'Adenauer, Kohl i Merkel?
2: I de democristians a Aliança Global.
8: És un pacte d'unió entre persones, grups, organitzacions o estats per aconseguir un objectiu comú o defensar interessos compartits. Jaume Collboni va instar ahir els alcaldes de les grans ciutats del món a crear una aliança global per impulsar l'accés a l'habitatge assequible seguint la proposta de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani. Per tant, una aliança ben diferent de la d'Oriols.
2: Memòries.
8: Gènere literari d'origen autobiogràfic en què l'autor explica fets, experiències i vivències reals que ha viscut com a protagonista o com a testimoni directe. Joan Carles I va rebre ahir un nou premi a París per Reconciliación, les memòries que li ha escrit Laurence Debré. Diu l'emèrit que el llibre el situa entre els homes que han decidit parlar en lloc de guardar silenci. Encara que, sincerament, crec que val més pel que calla, 23F, Fortuna a l'exterior, etc., que pel que parla.
2: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 229.
15: Són les denúncies per robatori de coure a Catalunya que ha presentat Adif des de l'agost. El Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies. L'any passat van ser 184 denúncies en tot l'any.
2: 67.000 milions.
15: Són els diners que podria mobilitzar Espanya en els propers 4 anys amb inversions en centres de dades. És un càlcul de Spain DC, la patronal del sector. Tecnològiques i fons immobiliaris estan posant en marxa desenes de projectes, però la regulació que prepara el govern espanyol en podria estroncar més d'un.
2: 30.000.
15: Són les persones que van manifestar-se ahir a Barcelona en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències que tenen aquests projectes en l'àmbit social i sobre el territori. Van ser convocades per la plataforma Zero Port.
2: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig José Mourinho, amb cara de pocs amics, està assegut a la sala de premsa i té a la mà un foli amb dues fotografies de dues jugades.
30: És una imatge que trobareu fàcilment a les xarxes o a la premsa. El que ensenya Mourinho són dues jugades polèmiques. És la seva manera de queixar-se per reclamar dues expulsions de dos jugadors de l'Atlètic de Madrid després de la derrota d'ahir i carregar també contra l'àrbitre.
2: A la segona imatge hi veig un doctor vestit amb bata blanca. A la mà hi té la rèplica d'un cervell de plàstic o goma de color blau turquesa. Està al mig d'un laboratori, s'hi veu gent treballant i taules amb pots i tubs.
30: És la imatge que tria La Vanguardia per parlar de l'Alzheimer avui, que és el Dia Mundial contra aquesta malaltia. El doctor és Albert Lleó, director de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau. Explica que el diagnòstic precoç i noves teràpies revolucionen com s'aborda aquesta malaltia.
2: I a la tercera hi veig l'interior d'un carro de la compra amb una mà de qui està deixant una ampolla blanca amb etiquetes blaves i al costat hi veiem uns iogurts i un paquet groc que sembla mantega i també un paquet de galetes en forma 2.
30: Aquesta fotografia explica el pes de les marques. La veiem al periòdico, que explica com Consum, Dia i Lidl guanyen més quota de mercat gràcies a ofertes i promocions. Ara els consumidors visiten més botigues i supermercats i distribueixen la compra per poder estalviar. S'ha acabat allò de comprar-ho tot a un únic lloc.
31: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
2: I avui parlem, a la cara ve del temps, de la sequera extrema que està tenint a França i que farà perillar, atenció, les collites, com a mínim, fins a començaments del 2027. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, a França ja porten 5 mesos sense pluges importants, això després d'un estiu extremadament càlid i d'un hivern amb molt poca neu als Alps i al Massís Central, cosa que també ha fet perillar el cabal dels rius, que s'han quedat sense reserves. De fet, el Servei Públic d'Informació sobre l'Aigua acaba d'emetre un informe que diu que en aquests moments ja hi ha 93 departaments amb restriccions i 74 departaments en nivell de crisi. I amb les dades del satèl·lit veiem que gairebé tot el país, la humitat del sol, de la terra, és gairebé nul·la, amb uns nivells que no s'havien vist mai en aquesta època. Per tant, els sembrats que s'haurien d'acollir l'hivern també perillen. Normalment parlem de 4 fases de la sequera. A França estan patint una sequera meteorològica, una sequera agrícola, una sequera hidrològica, i en alguns departaments ja estan notant el que anomenem una sequera socioeconòmica, que és el que vam tenir aquí a Catalunya ara fa 3 anys.
6: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
16: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Divendres, l'Enigmàrius feia camp de llegums vigilat per videoarbitratge. I la resposta era favà. Un favà és un camp de faves. I el videoarbitratge es coneix popularment amb l'acrònim V-A-R. De manera que favar. Avui dilluns comencem la setmana amb un enigmàrius zoològic. Part posterior a mar, que terra endins pot ser davantera. De 4 lletres. Part posterior a mar, que terra endins pot ser davantera. 4 lletres.
16: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Detenen dos avis per fer malbé dos semàfors perquè creien que eren armes d'assalt electròniques. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La notícia circula acompanyada d'un vídeo en què veiem la parella d'avis, un amb impermeable vermell, l'altre amb un de blau, enfilats en una escala de mà tallant els cables de subministrament elèctric d'un semàfor per aconseguir que deixi de funcionar. Diu la notícia que els dos jubilats tenen entre 60 i 70 anys i que van repetir aquesta acció diversos semàfors abans de ser detenuts tinguts per la policia. Quan els policies van interrogar-los, van dir que ho feien perquè els semàfors són, en realitat, armes de sal electròniques que, segons ells, emeten ones negatives que provoquen càncer cerebral, ansietat, atacs cardíacs i, en el pitjor dels casos, fins i tot pot causar la mort. Cap dels dos es penedeix del que han fet, asseguren que estan ben desperts i que saben què passa de veritat amb els semàfors.
2: I això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que detenen dos avis per fer malbé dos semàfors perquè creien que eren armes de sal electròniques és una notícia real. Ha passat en un poble d'Anglaterra. Tots dos avis formen part d'un grup conspiranoic que es fa dir Blade Runners i que estan convençuts que els semàfors estan alimentats per tecnologia il·legal militar.
2: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.

0: I per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Carme Ruscalleda.
1: Atenció, oients, aquesta és una setmana d'estrenes. Aquesta setmana estrenem Tardor. Aquesta setmana estrenem La Mercè. També s'estrena avui a TV3 Gènesi. No us la perdeu pas. Aquesta setmana potser s'estrenen al mercat carbasses, moniatos, cols, bledes. Toca estrenar a casa vostra aquells soparets de sopa barrejada amb tall, hortalisses i fideuets. Estem també atents a les estrenes de Plat Fondo.

0: Són 7:45. I avui és dilluns 21 de setembre del 2026. Ens despertem amb 13 graus a Malniu, 22 al Raval de Barcelona i 17 al Guaire. El dia en què entrevistarem el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, a partir de les 9 del matí. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que l'extrema dreta ha tornat a guanyar unes eleccions regionals a Alemanya, ara a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental. L'altra gran notícia és que per primer cop la seu del canceller Merz ha quedat fora del Parlament.
2: A la capital, Berlín, l'esquerra de Die Linke ha tret l'alcaldia als conservadors. Menys història han tingut les eleccions a Rússia, sense transparència ni garanties, i que s'han portat clarament el partit de Putin.
1: Feijóo porta avui a Ceuta el líder dels populars europeus, Manfred Weber. Amb el ministre Álvarez parlarem a les 9 sobre la possibilitat que dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc, hi hagi una nova entrada massiva.
2: La policia migratòria dels Estats Units, els ICE, han protagonitzat un nou tiroteig. Un agent ha ferit un home de 28 anys a Texas. És un immigrant veneçolà. Encara no està clar què ha passat.
1: Segrest de pel·lícula a l'AP7 al Vallès Oriental. 5 homes disfressats de policia van treure un altre home de la part del darrere d'un vehicle i el van fer entrar un altre cotxe. Busca els 5 segrestadors a la víctima. La van trobar més tard en bon estat.
2: I avui reapareix l'expresident valencià Carlos Mazón. Està citat a la comissió del Congrés que investiga la tragèdia de la dama.
3: En esports, el Barça eixampla la diferència de la Lliga amb el Madrid a 6 punts. Després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid, Mourinho carrega durament contra els àrbitres. El Sabadell en llocs de promoció primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. I el Joventut que guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça, un títol que arriba després de 18 anys de sequera.
0: Sembla que tindrem també una altra setmana avui estiuenca. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Si avui tindrem temperatures 5 o 6 graus per sobre de l'habitual a l'interior, la resta de la setmana baixarà una mica la temperatura, però igualment es mantindrà clarament per sobre del que és normal, amb un temps que serà assolellat com a mínim fins divendres o dissabte.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb retards a l'R2 Sud i als regionals del Sud. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. En concret, endarreriments que poden superar els 20 minuts als trens de l'R2 Sud, la línia del Garraf, i a les línies regionals del Sud. Adif explica que és a causa d'una incidència a la infraestructura que hi ha hagut a l'estació de França i que ja s'ha resolt, però no concreta quin tipus d'incidència. D'altra banda, el tramvia de Barcelona s'ha variat un comboi i això fa que les freqüències de pas estiguin alterades a les tres línies del tram baix.
0: I a les carreteres, un accident de primera hora complica el trànsit a l'AP7. Mireia Sala.
6: Sí, a 8 quilòmetres de cua de Cerdanyola a Sant Cugat en sentit Barcelona-Tarragona, i aquesta retenció gairebé s'enganxa amb l'habitual cua de Barberà del Vallès. Retencions també a la C58, la B23 i les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt en direcció al Nus del Llobregat.
0: Ho rebatem fent un cop d'ull a les portades. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia. Centrades, Ricard, sobretot en el desastre electoral per la CDU del canceller Merz a Alemanya, que vota els extrems en dos estats i escombra els conservadors. Llegim a La Vanguardia, la ultradreta venç en un altre estat alemany i Merz per Berlín, titula El Periódico, i per la seva banda El País explica que l'ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes. També vull en portada les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana. Pugna des de Catalunya, titula El Periódico, mentre que Lara recull les paraules de Sánchez: governaré fins al 2031 i més enllà. També en portada, per cert, Ceuta, El País explica que Rabat blinda la frontera en la vigília de les seves eleccions legislatives.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Quan són les 7:33. I aquesta hora obrim la redacció al matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui articles sobre les eleccions regionals a Alemanya i sobre Donald Trump.
8: La Vanguardia considera que després dels mals resultats de les tres últimes eleccions a Alemanya no està clar ni el futur de Friedrich Merz ni el del seu partit, la CDU. Encara sobre Alemanya, davant del populisme i l'antipolítica, El Mundo fa una crida urgent a oferir respostes al problema de l'habitatge, l'encariment de les coses o les tensions que provoca, diu, la immigració desordenada. Lara diu que la guerra de Trump contra l'Iran ofega els seus aliats i creu que el president dels Estats Units mira de desviar l'atenció amb el pacte de Dinamarca i Groenlàndia, mentre que El País remarca que l'acord sobre aquesta illa, sobre Groenlàndia, preserva la sobirania i la integritat del regne de Dinamarca després de l'intent annexionista dels Estats Units. I l'editorial del periòdico analitza les visites de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo aquest cap de setmana a Catalunya i recorda que aquest és un territori essencial per tots dos, tant pel PP com pel PSOE.
0: Avui en parlarem de la geopolítica també amb el ministre José Manuel Álvarez a partir de les 9 del matí, i també ens acompanyarà avui a partir de 9:45 Lluc Salellas, l'alcalde de Girona. Però abans, què ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons?
9: La setmana del llibre en català planteja un tema important. Literatura catalana és tota la que es fa a Catalunya o només l'escrita en català? Literatura espanyola és tota la que es fa a Espanya o només l'escrita en castellà? Llegir és obrir finestres en la nostra casa interior i hi ha escriptors i escriptores de qui, després de llegir-los, voldríem fer-nos amics. Un llibre és un amic i una bona lectura és un massatge al cervell. Per això, descobriu amb alegria el plaer de la lectura. Convé llegir cada dia. Llegir és una aventura.
10: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
11: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
12: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Erol Hileri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
11: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
14: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
15: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
16: No tots els herois porten capa. N'hi ha que porten casc, cinta mètrica i un nivell a la mà. Cada dia els professionals de la construcció fan molt més que obres, construeixen benestar. I en aquesta feina, Obramat els fa costat. Amb solucions completes, marques líderes al millor preu, estoc immediat i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
17: Catalunya Ràdio.
0: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Si sou de crispetes, aquesta notícia no us agradarà.
1: La producció de blat de Moro ha caigut a la meitat per l'excés de calor, denuncia Unió de Pagesos, i llegim el Segre. Avisen literalment que ningú no recorda un moment tan dolent com aquest. A més, alerten que els agricultors operen per sota dels costos i han vist com s'ha disparat el preu del gasoil. Hi ha un altre ingredient, l'aranya roja, un insecte que amb la calor està en el seu hàbitat i l'únic fitosanitari que la combat està prohibit.
0: Adeu a la barra lliure dels pàrquings.
2: Els nous edificis que es construeixin a Barcelona i en 27 municipis dels voltants tindran les places limitades en funció de com de prop tinguin el transport públic. Així ho recull l'actualització de la normativa municipal que llegim al País. Els pisos públics en tindran com a màxim una per pis. També hi ha canvis a l'hora de programar places als nous barris que es construeixin. Si és un carrer de vianants, no n'hi haurà.
0: Què deixarà França lliure de política?
1: Les escoles. Llegim a La Vanguardia que per primera vegada garantiran que els centres educatius quedin al marge de la propaganda política. Ho han fet a través d'una ordre del Ministeri d'Educació. Tot això a la vista de les eleccions que hi haurà al país la pròxima primavera. Es podrà parlar d'escoles i educació, però en cap cas fer-hi actes polítics.
0: I qui s'ha interessat en el concurs de Castells de Tarragona?
2: Doncs la televisió nord-americana CBS, fins al punt que farà un especial que presentarà la seva estrella, Leslie Stahl. Hi ha més de 300 professionals de més d'un centenar de mitjans de comunicació i de 16 països d'arreu del món acreditats per cobrir aquest esdeveniment que es fa cada dos anys. Serà el primer cap de setmana d'octubre, ho llegim al periòdico.
0: I així en els actes de festa major i busqueu sempre el Ball de Bastons, apunteu el 3 d'octubre a l'agenda.
1: Vilaseca es convertirà el primer cap de setmana d'octubre en punt de trobada del món bastoner català amb la celebració de la 51a trobada nacional de Ball de Bastons de Catalunya. Hi participaran més de 1.500 persones i comptarà amb 6 cercaviles simultànies pels carrers del municipi. Ho veiem amb més Tarragona.
0: I ara que estan els destacats en Internacional i Economia, en Pol Forada i l'Ara Garcia.
18: La premsa alemanya mira amb lupa la reacció de la CDU després de la desfeta electoral
8: a les eleccions d'aquest diumenge. El Frankfurter Allgemeine Zeitung parla de declivi i destaca que poques vegades dues eleccions estatals han amenaçat tant un govern federal. La majoria d'analistes dubten de fins quan podrà aguantar Friedrich Merz com a canceller. La redactora en cap de Bild, Marion Hunt, es pregunta quant temps aguantarà impassible la CDU mentre els extrems s'enforteixen i ells es debiliten progressivament, o sobre la victòria de Die Linke a Berlín. A les pàgines d'opinió de Die Welt hi llegim: aquesta victòria, la de l'esquerra, suposa un problema més gran per a la societat burgesa que el d'Alternativa per Alemanya. I als Estats Units, el New York Times explica els dubtes que té Donald Trump sobre què fer amb els atacs dels hutis al Iemen. El príncep saudita, Mohammed bin Salman, el va trucar dijous implorant ajuda, però Trump, de moment, manté que no hi enviarà tropes. Això sí, dubta per què necessita l'ajuda de l'Aràbia Saudita a l'Iran.
5: I a la premsa econòmica, Expansión explica que enmig de la crisi de l'habitatge i les pujades d'impostos es disparen les donacions en vida. Durant el primer semestre de l'any s'han disparat un 12,4%. Aquesta setmana la premsa continua parlant d'intel·ligència artificial. El País avisa que Europa es planteja garantir a les grans companyies DIA l'accés total a les dades dels ciutadans. El diari ha tingut accés a un document oficial de Dublín que proposa modificar la normativa general de protecció de dades. I Cinco Días avui es fixen les cartes Pokémon. Fa 30 anys que van sortir a la venda i s'han convertit en un actiu clau d'inversió per moltes persones. Hi ha qui paga milions d'euros per les cartes i guarden el sobre sense obrir, esperant que augmenti el seu valor. El diari assegura que això és una bogeria financera.
0: I a la premsa esportiva, 7:41, Robert Prat hi destaca la tornada de Mourinho, del Mourinho més crític, més irreverent, és a dir, el Mourinho de tota la vida.
3: Vaja. Sí, sí, el de sempre, un Mourinho que ha tornat.
17: Pobre gente, se han equivocado y ha metido uno de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta y otro que tiene un historial muy rico en contra del Real Madrid. Este señor Trujillo...
3: Fora de lloc, així destaca el diari Esport la sortida de tot a Mourinho a la sala de premsa. Per Joan Baells, Mourinho torna a fer pena. Ni futbol, ni autocrítica, i culpant l'àrbitre, el VAR i Negreira. I em sap molt...

0: El Mundo Deportivo parla de trompada i d'excuses de Mourinho. Santinoia diu que aquest relat porta el Madrid a la ruïna perquè no entra en el debat del joc i es queda únicament en la queixa. La Vanguardia afegeix que Mbappé es va fer molt petitet quan les coses se li van complicar al Madrid i parla d'un Atlètic de Madrid que en va tenir prou amb el Cholito, el fill de Simeone, per esclafar el Madrid. El diari Ara diu que Simeone fa ressuscitar el vell Mourinho. El periòdico Mourinho no és la solució i es confirma que el problema del Madrid supera la banqueta. Des de Madrid, el Marca afegeix que ha tornat el Mourinho de les trinxeres, un mou que explota mentre l'Atlètic de Madrid es diverteix. El diari AS parla d'un gran Atlètic de Madrid enmig d'un incendi arbitral. I l'esportiu remarca el deliri que es va viure a l'Olímpic de Badalona amb el títol de la Supercopa de bàsquet davant el Barça, el primer de la penya en 18 anys. Trujillo.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Els participants a l'Espetegafoc de Sitges retiren a pols un taxi mal estacionat per seguir la festa?
3: Sí, a les imatges que publica el Vanguardia s'hi veu un grup de 20 persones movent el taxi fins a aconseguir retirar-lo del carrer on era des de les 5 de la tarda de dissabte. Estava aparcat en un dels carrers per on passa l'Espetegafoc, un espectacle pirotècnic amb correfoc que recorre els carrers al nucli antic de Sitges. Per la seva a part, la policia local ha al·legat que no disposa de la grua municipal per retirar el vehicle.
1: Li demanen que avisi una baixa mèdica amb una setmana d'antelació.
4: El compte de Soy Camarero AX ha publicat un missatge on comparteix les normes que queden establertes després d'una discussió entre els empleats d'un restaurant. Entre els punts n'hi ha un de sorprenent. Diu, tota sol·licitud de baixa haurà de ser comunicada amb una setmana d'antelació. Alguns usuaris han comentat, si jo tingués aquests dots els faria servir per als números de la primitiva o em reservo la setmana que ve per faltar perquè em trencaré una cama, que m'ho ha dit la pitonissa del meu barri. Ho hem vist al Huffington Post.
1: Dormir més de 9 hores al dia pot augmentar el risc de mort fins a un 34%.
3: Veus, ho recull l'Economista, que explica que, segons un estudi que ha fet diversos científics a la Universitat de Semmelweis, dormir 9 hores o més no és bo perquè es relaciona amb un estil de vida sedentari. A més, diuen que pot ser un senyal que alguna cosa va malament. Els experts ho relacionen amb malalties cròniques, inflamacions o problemes cardiovasculars.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Avui dilluns toca felicitar la nostra estimada Mercè Aranega, en fa 69. També fa anys Jorge Drexler, el cantant, 62. I també Liam Gallagher, en sumo un mes i arriba al 54. Acabem felicitant l'actor Òscar Casas. És nascut el 98, per tant, en fa 28.
1: Avui n'hauria fet 85, Núria Feliu. I el Sant Joral?
4: Avui és Sant Jonàs, Sant Bonifaci, Sant Eusebi i Sant Maleci.
1: I acabem el repàs a la premsa en el quios vintage amb Albert Om.
5: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
7: 21 de setembre de 2016. Andreu Buenafuente torna a TV3 per un dia després de 7 anys sense treballar-hi. Conversa durant una hora amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en l'estrena de Fora de Sèrie, un nou programa d'entrevistes en què cada setmana canvien presentador i convidat. Del cara a cara, Buenafuente Puigdemont destaca la petició que li fa el de Reus sobre el desenllaç del procés. Soc xarnego, diu. Et demano que ho facis com més transversal millor. I ara fa 10 anys, un altre dels temes de conversa era el divorci d'Angelina Jolie i Brad Pitt. La parella tenia 6 fills i portaven 12 anys junts. En aquell moment, Jolie tenia 41 anys i Pitt 52. Acabo amb les festes de la Mercè 2016. Destacava el concert de Love of Lesbian, el pregó de Javier Pérez Andújar i el piro musical que aquell any va homenatjar Prince i David Bowie.
8: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Ondabanc vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
9: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
10: La intel·ligència artificial està transformant també la manera com accedim a la informació. Segons el Digital News Report 2026, un 10% dels usuaris ja s'informa a través de chatbots dia, davant del 7% de l'any anterior. En aquest nou escenari, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el màster universitari en comunicació digital i noves tecnologies. Una formació especialitzada i orientada a les noves exigències del mercat professional de la comunicació digital.
9: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:47. I aquesta hora repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. L'extrema dreta arrasa a Alemanya i la CDU de Friedrich Merz queda per primer cop fora d'un parlament regional.
2: Els ultras han arrasat el Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental. A Berlín ha guanyat l'esquerra Die Linke i per primer cop tindrà l'alcaldia de la capital del país. El canceller Friedrich Merz per ara segueix.
11: Was jetzt zu tun ist...
12: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
1: I a Rússia no hi ha hagut sorpreses i guanya el partit de Vladimir Putin.
13: Ha obtingut el 57% dels vots en unes legislatives plenes d'irregularitats i sense transparència.
1: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del Partit Popular Europeu.
2: Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar a la ciutat autònoma per exigir que s'expulsi immediatament els migrants. Des de Catalunya, ahir en va parlar el mateix president del PP i també Pedro Sánchez.
14: Acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
15: En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
1: En parlarem a les 9 amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I el Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos.
13: Abans al país, justament la matinada de dissabte, els Mossos van detenir 5 persones quan intentaven robar coure a les vies del tren a Roda de Bar al Tarragonès.
1: Hi ha evidència científica que es pot prevenir o retardar l'Alzheimer fins a un 40%.
2: Això sí, s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial d'aquesta malaltia que afecta 150.000 persones a Catalunya.
1: La bola negra de la pel·lícula dels Javis continua arrasant i s'emporta el Premi del Públic al Festival de Toronto.
13: També s'ha presentat al Festival de Sant Sebastià, on ha rebut una ovació històrica de 10 minuts.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? A aquesta hora fem una ronda de connexions pel país. Des de Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: Barcelona, Marc Curado, bon dia.
17: Molt bon dia.
1: Girona, Fèlix Martí, bon dia.
18: Bon dia.
1: I Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
19: Hola, bon dia.
1: A Lleida, avui, Junta de Seguretat Avançada i amb els màxims responsables del Departament d'Interior. Estela.
16: La mateixa consellera, Núria Parlon, i també el nou director general dels Mossos, Ferran López. La trobada s'ha avançat després d'una baralla la setmana passada en una zona molt concorreguda de la ciutat i on van participar una desena de persones armades amb pals i ganivets, que va deixar 6 ferits. De l'àmbit de la mobilitat, també us diem que hi ha indignació dels usuaris de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Des d'avui es perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres amb menys capacitat, en 4 de les freqüències amb més demanda, perquè Renfe ha de revisar si els combois tenen fissures. Des de la plataforma de viatgers ens asseguren que el tren de la 7 ha sortit ple i amb retard i fins i tot en algun cas del mateix seient assignat a dues persones.
1: La protagonista avui de Barcelona serà la intel·ligència artificial, Marc.
17: Sí, si celebra, Ricard, a partir de les 10, la primera Cloud Community House d'Europa. Això és una trobada que durant 4 dies reuneix 15 ambaixadors europeus de l'assistent d'intel·ligència artificial Anthropic. S'hi faran tallers i sessions pràctiques i tindrà lloc al districte 22 arroba. I també avui, i també a Barcelona, es presenta la nova proposta immersiva Codi Gaudí, l'experiència inèdita, la primera gran producció del nou equipament lúdico-cultural Espai Imagina.
1: I al sud del país, el Ministeri per la Transició Ecològica té a punt el contracte bienal de manteniment i conservació de la finca de la Bombita, al cor del Delta de l'Ebre, Clara.
19: Sí, la finca, que té unes 500 hectàrees de superfície, es diu Bombita, perquè la va fundar un famós torero sevillà, Ricardo Torres Reina, conegut amb aquest sobrenom, i que va comprar les terres a principis del segle XX. El cas és que des del 2009 aquesta finca és a mans del Ministeri i és emblemàtica perquè d'aquí va néixer el que ara és el Parc Natural del Delta de l'Ebre. El territori, però, critica la gestió que se n'està fent. I d'altra banda, aquí continuem amb els ulls posats en les festes de Santa Tecla. Perquè avui es farà el pregó de la Festa Major, que enguany va a càrrec d'Álvaro Cano i Rubén Almazán, els capitans de l'equip Nàstic Genuine, que ha donat pas a la creació de la Liga Genuine Mueve, la competició de futbol que plega persones amb discapacitat intel·lectual.
1: I a Girona, la Fira Internacional de Ciclisme Sea Otter ha tancat la seva edició més multitudinària. Fèlix.
20: Sí, i ara toca fer balanç. 80.000 visitants en 3 dies, èxit de proves ciclistes i grans marques presentant novetats de temporada. Confirmen 11a edició l'any vinent, però de cara al futur no asseguren continuïtat a Girona perquè, diuen, els falta espai. I mentre la Sea Otter és un èxit, el barri de Sant Narcís, també Girona, plega La Volta, una de les entitats que ha sostingut la vida artística i cultural durant 12 anys. Expliquen que ho deixen per la incertesa econòmica de l'actual sistema de subvencions. Des de l'Ajuntament de Girona ja avancen al matí de Catalunya Ràdio que faran un nou concurs per la gestió del projecte el 2027.
1: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
19: Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.
11: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, el dia comença amb sol i amb previsió de temperatures estiuenques. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia, sí, que arribaran els 30-32 graus a gairebé tot arreu, fins als 35 al sud de Catalunya, i destaquem les temperatures altíssimes que hi ha aquesta hora a l'Empordà a causa d'una tramuntana reescalfada. Portbou ja tenen 27 graus i Espolla 28, que contrasten amb els 12 graus que hi ha en aquests moments a Olot, 7 al Pont de Suert o 14 graus a Montblanc. Avui sol, però amb algunes capes de núvols prims, sobretot pel nord-est de Catalunya, poc importants, i sembla que aquesta previsió de temps estable es mantindrà pràcticament tota la setmana, com a mínim fins divendres o dissabte, amb una temperatura que baixa una mica, però es mantindrà clarament per sobre del que toca en aquesta època.
1: I pel que fa al trànsit, matí complicat ara mateix a l'AP7. Mireia Sala.
21: Sí, a 4 quilòmetres de cua de Cardedeu a la Roca en sentit sud per un vehicle avariat i més endavant 11 quilòmetres més de retenció. De Barberà a Sant Cugat per un accident. Una altra avaria a la Ronda de Dalt provoca 11 quilòmetres de retenció des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes. També hi ha cua a la C60 entre Argentona i la Roca del Vallès en els dos sentits.
22: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
23: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
24: Avui hem rebut el missatge del Carles, de Mataró. Parla en nom d'un grup d'usuaris descontents amb la gestió de la piscina municipal. L'equipament ubicat al centre va tancar al febrer per problemes estructurals i fins que no torni a obrir, els usuaris han estat reubicats en una altra piscina municipal però gestionada per una empresa privada al barri de Cerdanyola. El Carles critica que els preus són molt més cars i les instal·lacions deficients.
25: I ara doncs, ens han multiplicat quasi bé alguns, els suposa quasi un 300 o un 400% d'increment en el preu. I, a més, doncs el problema aquest del transport per arribar fins allà.
24: L'Ajuntament respon que ha pactat preus amb l'empresa per intentar facilitar l'activitat dels abonats, però el Carles insisteix a demanar una rebaixa.
26: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, el 636-36-06-09. I a aquesta hora toca repassar el preu de les coses. Avui ens fixem en la carn de vedella, Lara Garcia.
27: Sí, concretament en la carn de llata de vedella. Quan arriba la tardor és la carn de vedella que més es ven perquè és la que s'utilitza per fer plats guisats de xup-xup com el fricandó. El seu preu varia en funció de la demanda, per tant ara començarà a pujar. Mm. A Pons, a la Noguera, el quilo de llata ronda els 17 euros.
28: Nosaltres aquí a Pons, a Cala Rosita, tenim la llata de vedella d'Oliana de Cal Roquer a 17 euros el quilo. Mm.
27: Algunes carnisseries ja han començat a traslladar al client l'increment de preus. Ens ho explica l'Àlex Gallifa, de la carnisseria Gallifa, del mercat Felip II, al barri de Sant Andreu de Barcelona.
29: Nosaltres a la tenda el podem arribar a vendre 28, 29 euros al quilo perquè hi ha molta demanda i de cara a estiu, que potser ja no es fan tan guisat, doncs aquí acostuma a baixar i potser pot arribar a la nostra tenda, per exemple, la pots trobar 24 euros al quilo.
27: I a Girona, a Carnstoni, ja trobem la llata a més de 20 euros al quilo.
30: A Carnstoni, de la Devesa de Girona, la llata de vedella ben parida la venem a 23,50.
1: I ara fixem-nos on van a parar els nostres impostos. Avui, dilluns, què costen els serveis religiosos en un hospital? Ot Serra, bon dia.
31: Bon dia. El Parc Sanitari Pere Virgili al barri de Vallcarca de Barcelona ha adjudicat aquest any 6.760 euros a l'Arcabisbat de Barcelona en concepte de serveis de religió catòlica. I quins són aquests serveis? Doncs, bàsicament, agents pastorals passen per les habitacions dels malalts que volen sentir missa o ofereixen l'últim sagrament a qui ho desitgi. El Parc Sanitari Pere Virgili se n'encarrega al frare caputxí Josep Anand.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
32: Bon dia, Ricard. Doncs mira, aquest cap de setmana ha tingut especial rellevància un vídeo de la cantant Amaia Romero, que va saltar la fama l'any 2017 després de guanyar OT i per sentenciar la cultura pop amb frases com «¿Cómo me voy a poner unas metges californianas si soy de Pamplona?». Doncs bé, com dèiem, s'ha fet viral un vídeo que li van gravar de petita, envoltada pels seus companys d'escola. Aquests l'animen a cantar i ella s'arrenca per la quinta estació. Escolteu.
33: Canta, canta, canta, canta, canta, canta, que soy yo quien
0: minuts.

0: Déu-n'hi-do, eh? Aquesta seqüència forma part del documental sobre la cantant Una Vuelta al Sol, on es demostra que Amaia ja era un artista amb 10 o 12 anys. Un do que es té o no es té. No com servidora de vostès, Ricard, que amb aquella edat el meu superpoder musical era fer sonar una flauta amb el nas. Sí. Una llàstima absoluta, eh?
1: Sí, d'haver-ho continuat fent.
0: Sí.
1: Gràcies, Elisenda.
0: A tu.
2: Ja hi tornem a ser.
3: Onzena temporada del Tot Costa.
4: Por qué? Por qué?
2: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
3: Nova temporada amb els vells clàssics.
4: No sé si són muy simpáticos. No sé.
5: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
4: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
6: El matí de Catalunya Ràdio.

I com cada dia abans d'arribar a les 8 del matí dediquem una cançó. Avui, tal dia com avui del 1941, va néixer Núria Feliu. I avui aquesta cançó és per ella. Siguis on siguis, per molts anys, Núria.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular pel trànsit, problemes a la Pesat. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Carme. Sí, un accident.

0: Ucrania Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. La Comissió Electoral Russa certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats, Putin obté el 57,3% dels vots, molt al davant de la resta de partits. Han estat uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber. També viatja a la ciutat autònoma el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir-ne l'expulsió. Mentrestant, al Marroc, l'atenció se centra en les eleccions legislatives de dimecres. La gran incògnita és si l'atenció amb Espanya arran de la crisi de Ceuta mobilitzarà l'electorat. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys. A Catalunya hi ha 150.000 persones amb Alzheimer. L'Ajuntament de Girona estudia sancionar els propietaris d'allotjaments d'ús turístic després de constatar que un de cada quatre no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries. L'associació que plega aquests habitatges ja hi ha mostrat el seu rebuig. I Quimi Portet tanca una nova edició d'èxit del Mercat de Música Viva de Vic en un concert que va tenir la col·laboració sorpresa de Manolo García. El certamen ha tingut un augment d'assistents que s'enfilen fins als 170.000.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. El Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballant revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
0: La temperatura pujarà avui dilluns i serà molt alta per finals de setembre, com si fos ben bé el mes d'agost. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 a l'interior i al prelitoral gironí. Farà sol tot el dia.
3: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, comencem parlant d'Alemanya. L'extrema dreta torna a guanyar en un land alemany i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral. Els democristians obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on s'imposa l'ultradreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre pel seu partit, però per ara manté que continuarà. La crònica des de Berlín és del Jordi Regàs.
4: El partit conservador alemany, la CDU de Friedrich Merz, ha patit una nova patacada a les urnes. A Mecklenburg-Pomerània Occidental pràcticament ha estat a punt de desaparèixer del Parlament regional. Tot i això, Merz compta amb el suport del partit i aquest diumenge ha confirmat que continua.
5: El que s'ha de fer requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
4: A Berlín, la CDU ha perdut l'alcaldia a mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc, Elifer Alp. Serà el primer cop que l'esquerra radical mana la capital del país. El que de moment no s'atura és la progressió de l'extrema dreta que duplica resultats a tot arreu.
0: D'aquí a un parell d'hores, a les 10 del matí, la Comissió Electoral Central Russa certificarà l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència correspondent. corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
1: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
3: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha

0: definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
1: С негодными целями и они иллюзорны.
2: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot en papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
4: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber i coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants mentre milers de persones continuen acampades en carrers i platges. Madrid, Alba Gil.
5: Feijóo aterra a Ceuta per quarta vegada des que va esclatar la crisi i ho fa ara amb la plana major del PP europeu en una estratègia per internacionalitzar la situació que viu la ciutat autònoma. Els populars busquen europeïtzar el problema saudí i evidenciar la inacció de què acusen el govern espanyol. Qui també hi serà per quarta vegada és Fernando Grande Marlaska. El ministre de l'Interior té previst visitar els centres d'acollida de migrants i diferents unitats de Policia Nacional i Guàrdia Civil en ple xoc polític amb el president de la ciutat autònoma i amb milers de persones encara malvivint als carrers. L'executiu vol demostrar que té el bou agafat per les banyes i ha desplegat també una campanya a les xarxes socials per desincentivar les entrades irregulars.
4: Mentrestant, Pedro Sánchez acusa PP i Vox d'estar instal·lats en el dia de la marmota i fer una oposició destructiva davant la crisi de Ceuta.
6: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
4: Ahir el president espanyol va tornar a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el dret de sortida al curs polític. Albert Prat.
7: Pedro Sánchez sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
6: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 i més allà!
7: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
8: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
4: En aquest clima polític, més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants van reclamar l'expulsió immediata dels migrants i més seguretat. Els manifestants es mostraven indignats amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
9: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
10: Que deje ya el de hacer pantomima, de hacer el payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
11: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
4: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a platges com la del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. Ahir al vespre també hi va haver un altercat al port quan va arribar un col·lectiu navarrès amb material pels refugiats. Un grup de 50 persones els va llançar ous i pedres i la policia hi va haver d'intervenir. I això mentre a l'altre costat de la frontera de Ceuta, a Fenidec, estan pendents de la campanya electoral per les eleccions legislatives del Marroc que es faran dimecres. La situació allà és tranquil·la, però les ferides pel que està passant a Ceuta estan obertes. Tenim un enviat especial a Fenidec, a l'Andosa Noguera.
12: La zona fronterera de Fenidec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí també, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Un altre venedor d'una botiga d'esports ens mostra imatges de com es va col·lapsar la ciutat el 30 de juliol dels migrants que marxaven cap a Ceuta.
13: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
12: Malgrat tot, no vol opinar sobre el que va passar.
13: Aquest és un assumpte polític entre el Marroc i Espanya. Nosaltres, el poble, no sabem res. Només ho saben els polítics, perquè això és massa important per a nosaltres.
12: Altres missatges detectats a Facebook per animar els migrants a passar a Ceuta, hi havia ofertes de vestits de neoprè per travessar la frontera nedant. El nostre venedor nega que ell n'hagués venut cap. Tot això a la zona fronterera. El centre de Fenidec és un laberint de carrers i mercats, típic d'una ciutat marroquina. I veiem un candidat socialista davant un local que és la seu de campanya de les eleccions de dimecres. Li demanam la seva opinió sobre la crisi migratòria, però no en vol parlar. És una qüestió massa sensible.
14: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
15: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No ho sé.
14: Deu ser això, sí.
16: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
14: Et trobo a faltar.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: 8:12, el Tribunal Constitucional començarà demà a estudiar els recursos d'empara dels líders del procés per a l'amnistia. Mentrestant, l'expresident Carles Puigdemont ja pensa en el seu retorn i ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer el país per fer una immersió en la Catalunya d'avui abans de prendre una decisió sobre el seu futur polític. Jordi Corbalán.
18: Feia mesos que Puigdemont no apareixia en públic i només parlava a les xarxes. Ara ha verbalitzat què farà si pot tornar, conscient que la Catalunya d'avui no és la mateixa que la del 2017.
19: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
18: El líder de Junts no dona pistes sobre el seu futur polític, només apunta que té dos o tres escenaris, tot plegat quan comença la partida perquè el Suprem hagi d'acabar amnistiant els líders de l'1 d'octubre. Demà, el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, però segurament caldrà esperar fins al 6 d'octubre perquè la majoria progressista del Tribunal posi contra les cordes Llarena i Marchena. Al divan de Sílvia Coppola, Gonzalo Boya, l'advocat de Puigdemont, és prudent.
20: Vender la piel del oso antes de casarlo es un mal negocio.
18: Si el Suprem acaba obeint el TC, haurà d'aixecar les ordres de detenció contra els exiliats, que podran tornar, i la inhabilitació de la resta. Oriol Junqueras es podrà presentar a les eleccions.
4: I avui tornarem a veure Carlos Mazón, l'expresident de la Generalitat Valenciana, torna a compareixer davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció. València, Marta García.
21: Han passat 10 mesos des de so.
22: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
21: És la primera compareixença de Carlos Mazón davant la Comissió del Congrés el 17 de novembre del 2025, on es va desentendre de la gestió de la Dana. Avui torna després d'aquest escrit dirigit a la magistrada Núria Ruiz Tobarra, que qüestiona obertament l'argumentari de Mazón. Considera que les afirmacions de l'expresident valencià impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta. Avui s'espera un Mazón novament a la defensiva en una comissió on també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüesso.
3: Resca Info. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
23: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
3: Consulta el programa barcelona.cat per a la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. Resca Info.
4: Un quart de nou del matí, fem atenció ara al trànsit i al temps. Connexió amb el nostre equip viari. Parlàvem de problemes a la P7. Com estan les coses? Mireia Sala, bon dia.
24: Bon dia, Carme. Doncs complicades encara. Un accident de primera hora a Sant Cugat en sentit sud provoca 20 quilòmetres de cua des del punt de l'accident fins a Mollet del Vallès en sentit sud. Com a via alternativa per anar a Barcelona es pot optar per la C58 i la C16. A la mateixa P7 també hi ha 7 quilòmetres de cua de Llinars a la Roca del Vallès per un vehicle avariat que afecta també la C60 entre Argentona i la Roca. Aturades també a la 2 entre Esparreguera i Abrera i destaquem la ronda de dalt amb retencions des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes perquè hi ha un carril tallat per una avaria. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia de Rodalies i R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de França, segons Adif, que no ha concretat de quin tipus d'incidència es tracta. Això afecta també els regionals del sud. I això és tot. Renovem dades als titulars de 8:45.
3: El temps.
4: Amb l'Enric Agut.
0: Dia ben tranquil, un dia ben estable, sol aquest matí, també a la tarda, pocs núvols, cel totalment serè i amb una temperatura que avui serà ben alta. Més aviat pròpia d'agost que no pas a finals de setembre. Estem a 21 de setembre i avui les màximes estaran 4-5 graus per sobre de la mitjana, del que tocaria. Per exemple, avui es pot arribar a xifres de 34-35, on s'enfilin més a les zones més escalfades del país. Ribera d'Ebre, també Baix Ebre, Tortosa podria arribar als 35-36 graus, també Mora d'Ebre, també el prelitoral Gironí, valors de 34 graus, és el cas, per exemple, de Banyoles, que podria apropar-se a aquesta temperatura, o també a valors de 32-33 a la Catalunya central. A la costa també xifres al voltant dels 30, i al Pirineu tampoc s'escapen d'aquestes temperatures, entre els 26 de Viella als 32 de la Seu d'Urgell. Una previsió també d'aquest dimarts de temps estable, de sol, pocs núvols, alguna boirina matinal, algun núvol alt, temps molt tranquil i amb una temperatura normalment càlida, però sí que perdrem 2 graus respecte a la temperatura d'aquest dilluns.
4: Més coses d'aquest dilluns 21 de setembre. Existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si actuem sobre alguns factors de risc. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia i des de la Fundació Pasqual Maragall demanen a les administracions ajudes perquè les persones que reben un diagnòstic puguin seguir actives tant temps com sigui possible. Actualment, l'Alzheimer afecta una persona de cada 10 més grans de 65 anys, 150.000 afectats a Catalunya. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
1: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
4: I per això, des de la Fundació Pasqual Maragall, demanen que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer segueixin actives. És el cas de la Josefa, que té 75 anys i en fa 2, que sap que té Alzheimer i, després del xoc dels primers mesos, assegura que té clar que la malaltia no és un obstacle.
2: Un mestre i les meves neurones s'han d'alimentar i si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
4: I també cal ajut per als cuidadors en què recau el 80% de les cures, que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
3: 3CAT Info.
4: L'alcalde de Barcelona ha anunciat un front comú internacional en contra de l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha anunciat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'hi han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
5: Algunes de les grans ciutats del món han decidit unir forces per combatre l'especulació immobiliària en favor de l'accessibilitat a l'habitatge. La iniciativa global proposada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, compta amb el suport de l'anfitrió de la cimera Urban 20, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, i segons el mateix Collboni, ja s'hi han afegit d'altres ciutats.
6: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional. Va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
5: Està previst que el novembre se celebri a Barcelona la primera reunió a nivell tècnic per començar a establir les mesures concretes de la iniciativa.
4: Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries i més de la meitat en fan molt poc ús. L'Ajuntament estudia sancionar els propietaris i això ha indignat l'associació que aplega aquests habitatges, Girona Fèlix Martín.
25: Dels 375 pisos turístics registrats a la ciutat de Girona, un centenar no han fet servir aquest sistema ni una sola vegada aquest any. el porta-porta, els contenidors intel·ligents o bé les àrees temporals de recollida. I per això l'Ajuntament fa un requeriment als propietaris perquè en donin explicacions i estudia també sancions. Ho ha concretat Caral Vila, que és la regidora d'Atenció Ciutadana.
7: Ens hem trobat UTS, pisos turístics, que no fan ús del sistema. Quan diem que estudiem les sancions és que se'ls ha de fer requeriment que ens expliquin del per què no fan ús. És a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada de Garrivell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar, i és això el que estem fent.
25: Des de l'Associació Turística d'Apartaments recorden que hi ha pisos turístics que no sempre estan llogats o que sovint les mateixes empreses privades que fan la neteja també recullen les escombraries, justifica Esther Soler.
8: El client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, és el propi gestor qui agafa les escombraries i les porta i utilitza aquesta targeta. I és veritat que si un propi gestor té 10 apartaments, doncs molts cops utilitza una mateixa targeta, no està obrint amb les 10 targetes diferents.
25: Les multes més lleus per no fer servir el sistema d'escombraries a Girona van dels 125 als 600 euros.
4: Els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard, sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. Parlem ara del Museu de Música del Mercat, volíem dir de Música Viva de Vic.

0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar aquest mercat de música viva amb Manolo García com a convidat de luxe. 170.000 persones han assistit als concerts d'aquesta edició, Vic, Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. L'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents, que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
2: Creiem que això reforça el model del Mercat de Música Viva com l'espai de referència de la música d'aquest país.
0: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes de Tarragona, Josep Almirall.
3: Els Verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'Agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el Pilar de 8, tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
4: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
3: La Colla Vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al Pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 9. Li va caure entrant la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el Pilar de 7. I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar la primera tripleta màgica des del 2024.
0: I un altre festival?
5: Periferia brillante de una galaxia mediana en medio de un mar oscuro donde...
0: Rècord d'assistència al Festival B de Barcelona amb 35.000 persones. Són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts de dijous a dissabte al Parc del Fòrum. Hi han actuat Maria Arnal, a qui estem sentint de fons, Muixca, guitarrica de la Fuente, Rusovski, Lorna, La Plazuela i Biznaga, entre d'altres. En total, una quarantena d'artistes amb tot tipus de propostes, com ara pop i reggaeton i també música urbana. Segons l'organització, un 85% del públic són joves de la mateixa ciutat.
6: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
7: Hola, bon dia.
8: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
7: A Madrid es despenja de la Lliga amb la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. A Barça referma el seu lideratge en solitari a la Lliga amb 5 punts sobre l'Atlètic de Madrid, segon, i deixa Madrid a 6 punts. L'equip de Mourinho va ser incapaç de guanyar davant un Atlètic de Madrid molt superior. Mourinho, el tècnic del Madrid, es va queixar de l'àrbitre, que va deixar l'equip blanc amb 10 jugadors gairebé tota la segona part després de xular un penal contra el Madrid.
9: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
7: Y ahora sentimos al técnico del Atlético de Madrid, Simeone.
10: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todo. Cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, no va. No hay que pasar la línea.
7: També a primera divisió es van jugar i altres partits. Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3. Ara mateix la classificació de primera està liderada pel Barça amb 21 punts. L'Atlètic de Madrid és segon amb 16, els mateixos punts que té el Betis, tercer. I a Madrid baixa a la quarta posició amb 15 punts. L'Espanyol és 15è amb 7 punts. Per cert, encara del Barça, direm que el central Andreas Christensen es va fer una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. A la segona divisió de futbol, el Sabadell guanya per 3-1 l'Oviedo i se situa en posicions de promoció a primera divisió. Ferran Costa, tècnic dels Arlequinats.
11: Ens va bé sentir que representem les lletres del nostre himne, que el cantem sempre al vestidor abans de cada partit, a l'autocar, quan anem fora de casa, és la cançó amb la que arribem als estadis i és el que busquem. O sigui, fer justícia a aquestes paraules, a aquestes lletres, i sento que la nostra afició ho veu reflectit amb l'equip.
7: El Sabadell és cinquè a la classificació de segona amb 11 punts, a 5 del líder, el Castelló, el Girona és vuitè, amb 10 punts. A la prèvia de partit s'ha sabut la greu lesió al genoll que té el davanter centre titular del Sabadell, Nico Giocaccini, que es perdrà el que queda de temporada.
12: Trescat Info.
7: El Joventut de Badalona guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87, és el primer títol dels verdinegres en 18 anys. Ricky Rubio, jugador de la penya.
13: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
7: Nicola Provitola va ser l'MVP de la final amb 31 punts. Èxit català en trial i en motocross. Berta Bellán guanya el seu segon títol mundial de trial. La pilot de Terrassa es va imposar i a la segona prova que es va disputar a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat al Tot Gira Catalunya Ràdio.
14: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
7: Daniela Guillén, amb 20 anys, és la nova campiona del món de motocross. Guillén Ferrés s'ha proclamat campió en MX2, la segona categoria del motocross. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez perd el lideratge amb el cinquè lloc a Àustria, un Mundial que ara domina... Jorge Martín Acosta es va imposar ahir amb Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez va caure i Pol Espargaró i Alex Rins van quedar fora dels punts.
15: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
0: Dos quarts de nou del matí fem un repàs de les principals informacions d'aquest dilluns. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. Mentrestant, la Comissió Electoral Russa certificarà aquest matí la aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Qüestions que us hem explicat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació dels usuaris de tren d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Des d'avui es perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens APLO per d'altres amb menys capacitat en 4 de les freqüències amb més demanda perquè Renfe ha de revisar si els combois tenen fissures. El Ministeri per la Transició Ecològica té a punt el contracte biennal de manteniment i conservació de la finca de la Bombita al cor del Delta de l'Ebre. Uns treballs del tot insuficients per la societat deltaica que demana una gestió més propera. I arriba a TV3 i la plataforma 3CAT, la sèrie Gènesi sobre la trajectòria del xef Ferran Adrià. A Netflix el més destacat és Una Bomber amb Russell Crowe. Cop d'ull a la situació del trànsit. Mireia, bon dia.
16: Bon dia. 20 quilòmetres de cua a la P7 de Mollet a Sant Cugat per un accident de primera hora del matí. A la mateixa P7 hi ha retencions a la Roca del Vallès per un vehicle avariat. Aturades també a la C58 de Terrassa a Sant Quirze i a l'entrada a Barcelona i a la Ronda de Dalt de Vallcarca a Pedralbes per una avaria. A banda dels accessos a Barcelona hi ha problemes a la P7 a l'Empordà amb un accident que talla un carril i a l'altre extrem del país, a l'Ampolla, amb un carril de menys per un camió volcat, en els dos casos en sentit Barcelona. Pel que fa al transport públic, retards de 20 minuts a l'R2 Sud per una incidència en la infraestructura a l'estació de França de Barcelona.
0: En esports que destaquem, Montse.
7: Doncs que el Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota amb els blancs per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid, Mourinho, que carrega durament contra els àrbitres. I en bàsquet, el Joventut guanya la Supercopa, el Barça per 101-87.
0: I pel que fa al temps, la temperatura pujarà avui dilluns i serà molt alta per finals de setembre, com si fos ben bé agost. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 graus a l'interior i al prelitoral gironí. Farà sol tot el dia. Dos quarts de 9 i 3 minuts, l'extrema dreta torna a guanyar anul·lant Alemanya i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral. Els democristians han quedat sense escons a Mecklenburg, Pomerània Occidental, on s'hi posa l'ultradreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà Berlín. Jordi Regàs.
12: El partit conservador alemany, la CDU de Friedrich Merz, ha patit una nova patacada a les urnes. A Mecklenburg-Pomerània Occidental pràcticament ha estat a punt de desaparèixer del Parlament regional. Tot i això, Merz compta amb el suport del partit i aquest diumenge ha confirmat que continua.
17: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
12: A Berlín, la CDU ha perdut l'alcaldia a mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc, Elif Eralp. Serà el primer cop que l'esquerra radical mana la capital del país. El que de moment no s'atura és la progressió de l'extrema dreta, que duplica resultats a tot arreu.
0: Pendents que a les 10 del matí la Comissió Electoral Central Russa certifiqui la clapardora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i de falta de transparència crònica des de Moscou, de la Cristina Solias.
18: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
19: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
18: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot amb papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90.
0: I encara de l'exterior, tiroteig dels ICE als Estats Units. En les últimes hores, un agent d'immigració del país ha disparat a un home de 28 anys a Texas i l'ha ferit de gravetat. Les autoritats han confirmat que la víctima és un migrant veneçolà. Segons explica un testimoni a l'agència EFE, una agent de l'ICE que conduïa una camioneta negra sense identificar va abordar el cotxe que conduïa l'home, va xocar contra el vehicle i va disparar. L'home va rebre almenys dos impactes de bala i el van ingressar a l'hospital en estat greu. Després el van traslladar a un centre de detenció. Els fets han provocat una forta reacció política de rebuig. El congressista demòcrata Greg Kassar ha exigit transparència, que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei.
20: This is a pattern. It's a disturbing pattern.
21: Que cal acabar. And it's got to stop. Durant les darreres setmanes, els ICE han detingut un nen de 5 anys a Austin. Han detingut professors d'educació infantil i han disparat a una persona. Això s'ha d'acabar.
0: L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent sobre els fets.
22: 3CAT Info.
0: Dos quarts i mitja nou, existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si actuem sobre alguns factors de risc. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia i des de la Fundació Pasqual Maragall demanen a les administracions ajudes perquè les persones que reben un diagnòstic puguin seguir actives tant temps com sigui possible. Actualment, l'Alzheimer afecta una persona de cada 10, més gran de 65 anys. En total, 150.000 afectats a Catalunya. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
23: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell, i a més hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: I per això des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer segueixin actives. I també cal ajut pels cuidadors, en què recau el 80% de les cures, que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient. Marxem ara cap a Lleida. Hi ha indignació dels usuaris de tren d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Des d'avui es perden, us ho explicàvem, unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres amb menys capacitat en quatre de les freqüències amb més demanda, perquè Renfe ha de revisar si els combois tenen fissures. Des de la plataforma de viatges reclamen solucions urgents. Estela Busoms.
1: El primer servei afectat és el de les 7 i 5 del matí, segons el portaveu de la plataforma d'usuaris Avant Catalunya, Kevin Bruquer. El d'avui ha sortit ple i amb retard, i fins i tot en algun cas amb el mateix seient assignat a dues persones. Es queixa d'opacitat de Renfe i assegura que la retallada de places deixa sense opcions molts treballadors i estudiants que depenen d'aquesta línia per als seus desplaçaments quotidians.
2: Hi ha molta gent que viatja a diari amb el tren Lleida-Tarragona-Barcelona amb l'Avant que no tenim plaça. Llavors, el que està fent això és abocar-nos directament al transport privat o inclús a l'ús d'aplicacions com BlaBlaCar.
1: En concret, els trens ABLO substituïts tenen 581 places i els substituts, tot i que són de doble composició, en sumen 476. Per tant, es perden més de 100 places per trajecte i aquests en feien 4 diaris. A les 7 i 5 del matí i a les 7 i 23 de la tarda, de Lleida cap a Barcelona, i a les 6 i 5 de la tarda i a 8:45 del vespre en sentit contrari. Renfe assegura que la mesura és temporal, però no concret quan s'allargarà. També respon que fins ara solien quedar places lliures als trens que ara s'han de revisar i confien que la demanda quedi igualment coberta. D'altra banda, els usuaris denuncien també que continuen sense solució les vibracions dels trens Avant en diversos trams de la línia i que això genera sensació d'inseguretat.
0: I encara sobre mobilitat, malestar entre els usuaris de la C-28 al port de la Bonaigua pels talls de circulació de les obres, que en alguns casos superen l'hora i mitja. Fa un mes Carreteres va anunciar talls de 45 minuts, però els conductors denuncien que els temps reals són molt superiors i que no hi ha informació clara sobre quan es talla la carretera ni quan es torna a obrir. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
3: La situació afecta especialment els veïns que es desplacen habitualment entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, sobretot treballadors que fan aquest trajecte cada dia. Els alcaldes d'Alta Àneu i Esterri d'Àneu, Josep Miquel Rossell i Pere Ticó, reclamen a Carreteres més planificació i informació, perquè asseguren que els horaris anunciats no es compleixen i això fa impossible preveure l'hora d'arribada.
4: L'obra ja ha començat, després se va informar això de talls de 3/4 d'hora cada dia i això que ara com a territori ens està molestant més, perquè no realment no ha sigut així.
24: Aquesta falta de comunicació, d'organització i de planificació a nivell de la durada d'aquestes obres i sobretot dels passos pels nostres veïns i veïnes, que al final és una comunicació entre comarques que afecta tema econòmic, tema sanitari i tema turístic.
3: També es queixen els conductors que es troben als talls sense saber quan duraran. Alguns expliquen que han arribat a esperar més d'una hora i que no saben si els compensa continuar o donar la volta.
25: Nosaltres volíem anar a Salardú i després a Viella i ens ha dit que havia un tram que estava aturat per obres i que el temps tant podia ser com de 3/4 com d'una hora, que inclús alguns havien dit que havien estat molt més, o sigui que no hi ha un horari definit del temps que hem d'estar aturats aquí.
26: No nos habían notificado de nada, entonces llevamos aquí media hora para y afortunadamente no tenemos prisa. Pero habrá gente que tenga alguna urgencia y le van a causar un problema grave.
27: S'està fent més llarg, però bueno, suposo que és el que hi ha. Ja ens haurien d'haver informat més.
3: El port de la Bonaigua és l'única connexió directa entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. L'alternativa és passar pel port de Perves i el túnel de Viella, amb un recorregut molt més llarg.
0: El Ministeri per la Transició Ecològica té a punt el contracte bienal de manteniment o conservació de la finca de la Bombita. Està al cor del Delta de l'Ebre. Uns treballs del tot insuficients per la societat deltaica. Anem cap a Tortosa, Jordi Barranca.
28: La Bombita té unes 500 hectàrees de superfície i el seu característic nom es deu al propietari original, un torero sevillà amb un sobrenom homònim. El 2009 el govern espanyol va adquirir-la després que amb un intent d'ampliació del Canal Vell es va assecar gairebé del tot. Des d'aleshores s'han fet contractes de manteniment i conservació, una gestió molt millorable per l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler.
29: No s'ha fet pràcticament res. Durant aquests 17 anys, l'Ajuntament del Deltebre hem reclamat que hi hagués una gestió ambiental, que hi hagués una gestió de preservació dels usos pesquers i cinegètics i que hi hagués una gestió també de turisme enfocada al turisme sostenible a la pròpia finca. I això no ha sigut possible.
28: No només critiquen les accions que s'hi fan, sinó que també denuncien que forma part del nou expedient d'atermenament que hi ha sobre la taula, és a dir, del projecte per redefinir el domini públic marítim o terrestre.
29: Tota la finca de Bombita, si és la part nord, si és la part de la Masia, o és la part sud, o és la part que travessa la carretera T340 que va cap a Riu Mar, se vol incorporar tota a lo domini públic marítim terrestre. Això vol dir que des de la línia de costa són més de 4,5 quilòmetres.
28: El cas de la Bombita és paradigmàtic també per entitats com la Plataforma en Defensa de l'Ebre per reivindicar la recuperació ecològica del Delta.
0: I de la cultura, la Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, continua arrasant. El Festival de Toronto s'ha endut el Premi del Públic, el més important del certament. I a Sant Sebastià s'ha rebut amb una eufòria desbordant. Enviada especial, Marc Garriga.
5: La Bola Negra.
6: People's Choice Award presented by Rogers goes to La Bola Negra by directors Peter Calvo and Javier Androssi.
8: Un premi més per a La Bola Negra, i aquest és molt rellevant perquè històricament catapulta cap als Oscars. Ja ho deia ahir Penélope Cruz a Catalunya Ràdio.
9: Van a passar muchas cosas con La Bola Negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades, de eso no hablo nunca porque es que no tengo ni idea y intento además il·lusionar-me lo justo.
8: A Sant Sebastià han hagut de doblar la longitud de la catifa vermella per acollir tots els fans que volien saludar les estrelles del film, i l'ovació al final de la projecció de la premiera espanyola ha estat de traca. Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció.
10: La sobreexposició és algo que no siempre es fácil, claramente. De hecho, el otro día yo le decía a Javi, mira, con toda esta promoción, yo me voy a desaparecer. No me vais a ver ninguno, no sé lo que voy a hacer.
11: Es verdad que es un halago que la película interese tanto, o sea, que es una oportunidad gigante, pero también es verdad que tanta exposición, pues no puedes evitar lo que tú has dicho antes, pues que haya gente que sin ver la película vote o que haga una crítica mala pues por ir a la contra, pues no puedes evitar que cuando se va para arriba luego se va para abajo.
8: Divendres, La Bola Negra arriba a las salas de cinema catalanas.
13: No dicen nada. Se me ha olvidado toda la palabra.
0: Doncs així hem arribat a 9:15 del matí. Cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic. A les carreteres, matí complicat per l'AP7. Mireia Sala, bon dia.
14: Bon dia. Doncs millora una mica la situació a l'AP7, però encara hi ha força problemes. Un accident de primera hora provoca cua de Cerdanyola a Sant Cugat, perquè els vehicles accidentats són al voral. A la mateixa AP7 hi ha retenció de Mollet a Barberà, en sentit sud. Aturades també a la C58 de Terrassa a Sant Quirze i a l'entrada a Barcelona. I a la ronda de dalt de Vallcarca a Pedralbes per una avaria que talla un carril. A banda dels accessos a Barcelona, també hi ha problemes a l'AP7 a l'Empordà, a Borrassà, amb un accident que talla un carril, i a l'altre extrem del país, a l'AP7, però a l'Ampolla, amb un carril de menys per un camió volcat, en els dos casos en sentit Barcelona. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia de Rodalies R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de França, segons Adif, que no ha concretat de quin tipus d'incidència es tracta, i aquests retards afecten també els regionals del sud. Això és tot. Renovem dades als titulars de les 9.
15: El temps.
0: Enric Agut.
16: Previsió de temps estable aquest inici de setmana marcat per l'arribada de la sessió astronòmica de la tardor, que ho farà aquest dimecres a les 2 de la matinada. Hi ha un temps totalment estable i amb una temperatura alta per l'època de l'any. Com avui dilluns, avui tindrem aires d'agost, no pas de finals de setembre, amb màximes entre els 30 i els 33 graus en molts indrets, i localment arribant als 34-35, per exemple, al Segrià, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, però també al prelitoral gironí. També al Pirineu, calor amb una temperatura que pot arribar als 31-32 graus, com és el cas de la Seu d'Urgell, 32-31 a Sort, o també a Pont de Suert o a Ripoll. Hi ha hagut una mica de tramuntana al nord de l'Empordà, que ha fet que la temperatura mínima s'hagi mantingut alta a l'extrem nord de l'Alt Empordà, amb valors de 24 o 25 graus, per exemple, a Portbou. Demà dimarts, la mateixa situació, la temperatura serà alta, farà calor, però perdrem, en general, un parell de graus respecte als d'avui.

0: Doncs bé, posem avui el focus, ho fem cada dilluns, en les qüestions que marquen aquesta setmana. La setmana ho comencem fent amb la secció d'Internacional, amb el Sergi Roca, que és el seu cap. Sergi Roca, bon dia.
1: Bon dia, Carme, bon dia.
0: Som al Marroc, a l'altre costat de la frontera amb Ceuta, i som per la situació a la ciutat autònoma, però també perquè aquesta setmana i eleccions legislatives. Quan són, Sergi?
1: Doncs són dimecres. Tenim, com dius, en Nando Sanoguera a Fenidec, on la situació és aparentment tranquil·la, però la tensió ens està explicant des d'ahir. És evident, s'imposa el silenci en general quan intentem parlar amb els marroquins d'aquesta part del país, perquè els fets de Ceuta són més que presents. Hi ha mitjans marroquins que parlen d'un possible nou intent de cara a dimecres per passar un altre cop cap a Ceuta, però veurem. De moment, la situació i els controls policials que ens està explicant en Nandu des de Fenidec són més que evidents i, per tant, aquesta possibilitat ara mateix no sembla molt clara. Però les eleccions, com preguntaves, són aquest dimecres, són eleccions legislatives, són no les úniques, perquè també en fan de municipals al país, però, evidentment, estem parlant d'una monarquia absolutista, diria jo, malgrat que hi ha aquestes eleccions legislatives on hi ha d'haver una certa participació, però tothom té claríssim que els partits que acaben governant en el Parlament marroquí són de la corda del rei Mohamed VI, i fins i tot moltes vegades, com s'ha demostrat amb el tema de Ceuta, moltes vegades sembla que les autoritats reals, com seria la monarquia, i les autoritats després més executives, doncs no tenen tota la informació, la mateixa informació, si més no.
0: Com fa 15 dies després de les eleccions a Saxònia, la mirada també l'hem de posar a Alemanya. Hi ha un Merz molt decebut, que admet una derrota clara.
1: Molt decebut i molt debilitat, Avui Friedrich Merz, el canceller alemany, compareixerà al voltant de les dues del migdia. Veurem què torna a dir, perquè ahir quan va compareixer a primera hora de la tarda, un cop es van tancar els col·legis electorals, doncs el seu partit, la CDU, encara tenia opcions d'entrar al Parlament de Mecklenburg, Pomerània Occidental. Al final s'ha quedat fora. Això no havia passat mai. Per tant, aquí hi ha dues lectures que s'imposen, que és l'estat de salut de la CDU, molt debilitat després de Saxònia, després de Mecklenburg, fins i tot després també dels mals resultats a Berlín, però també l'auge de l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya. Qui compareix aquest matí, migdia, també és Alice Weidel, una de les co-líders, i evidentment estan més que reforçats. No podran governar a Mecklenburg, però sí que un altre cop s'imposa aquest relat que ja veurem a les següents eleccions a tota Alemanya què acaba passant. O també hi ha el paper de la nova escollida nova alcaldessa de l'esquerra a Berlín, que també intentarà imposar doncs les seves polítiques diferents que les que hi havia hagut ara, segur, a la capital alemanya.
0: Més eleccions, les de Rússia en aquest cas, però aquí tot està molt més clar, no es preveia pas cap sorpresa.
1: No es preveia. Putin més avalat també en la guerra, perquè la campanya, la Cristina Soler, la nostra corresponsal, ens ho ha anat explicant repetidament els últims dies, l'havia centrat molt en el conflicte. Eren les primeres eleccions després de 4 anys de guerra legislatives, i al llarg del matí haurem de saber resultats definitius que estan ja al voltant d'un 58% per Rússia Unida, el partit de Putin, 8 punts més que fa 5 anys. Fins i tot això, per part de l'oposició, s'interpreta com que l'estratègia del Kremlin d'irregularitats de tot tipus ha funcionat, i fins i tot s'ha passat una mica de la ratlla. No? Però, vaja, un Putin consolidat també a les urnes, tot i que, evidentment, amb totes les irregularitats del món.
0: Europa reconeix aquests resultats?
1: Europa, doncs, com tot el que passa a Rússia, d'entrada no.
0: D'entrada no. Amb l'agenda a la mà, el que centrarà gran part de l'atenció internacional aquesta setmana és l'Assemblea General de l'ONU, que es fa a Nova York. Avui ja hi ha moviment?
1: Avui hi ha moviment. Macron, per exemple, es troba amb Trump. Pedro Sánchez també té actes, això ja li deixo a Raúl Flores. Quan comença de veritat, diguem-ho així, amb discursos, els discursos que coneixem al faristol de l'Assemblea General de l'ONU de Nova York, és demà. amb Lula, Brasil sempre comença, després Trump, i més tard també hi haurà Macron, Barnum, el Marroc també tindrà la paraula demà. Dimecres, si anem amb la gent de la mà, dimecres serà el torn de l'Iran, veurem si finalment és Pezeshkian el president, que malgrat la guerra en principi podria tenir opcions de parlar davant de del faristol, però també Zelensky, o Merz, Pedro Sánchez, això dimecres. Dijous serà el torn de Netanyahu. Veurem què passarà, si torna a haver protestes com l'any passat, qui no hi haurà és Mahmoud Abbas, perquè el líder palestí de l'autoritat palestina no té el permís per anar a Nova York. I ja saltem a dissabte, on parlarà la Xina, no Xi Jinping, però sí doncs un dels seus líders principals.
0: I ja de tornada a Washington, Donald Trump rebrà Xi Jinping, i estem parlant de les dues grans potències mundials amb molts temes per tractar.
1: Sí, no parlarà a l'ONU Xi Jinping, però sí amb Trump, en una visita molt esperada per qüestions. Intel·ligència artificial, pugna comercial, les guerres, estem parlant de les dues grans superpotències. Trump admira Xi Jinping, però de portes endins també el presenta sempre com el gran enemic. Per tant, veurem què suposa aquesta trobada.
0: Sergi Roca, gràcies, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: I la setmana política, hem parlat del món, la setmana política comença marcada per l'amnistia, per Ceuta i també per l'educació. Raül Flores, bon dia.
2: Bon dia, Carme.
0: Comencem per l'amnistia. Què és el que ha de passar aquesta setmana?
2: Doncs una setmana que comença ja a ser decisiva per saber com i quan s'aplicarà l'amnistia. Aquesta setmana el Tribunal Constitucional començarà a estudiar els recursos d'empara que van presentar ja fa molts mesos els líders polítics del procés. Demà dimarts, a estudiar el primer recurs que es va presentar, que és el de l'exconseller Jordi Turull, reclamant justament, com fan els altres, que se li apliqui d'una vegada per totes l'amnistia. Demà el que es veu és la proposta d'un magistrat conservador que, com va explicar la setmana passada a 3Cat Info, vol denegar-li de nou l'aplicació de l'amnistia. La previsió és que el ple del Constitucional rebutgi aquesta proposta i l'encarregui de nou a un altre magistrat, en aquest cas del sector que s'anomena progressista d'aquest tribunal, i el que acabaria esmenant la plana. Quan es manarà la plana? Quan resoldrà el primer recurs? Això ens en podríem anar a principi d'octubre, el ple que està previst pel dimarts 6 d'octubre, tot i que hi ha alguna petita opció que això pugui fer aquesta mateixa setmana. I tot plegat recordem l'endemà també del que estem explicant, l'endemà que l'expresident Carles Puigdemont expliqués al diari britànic The Sunday Times que ja pensa en la tornada i que vol fer una gira per tot el país per palpar, diu, la realitat catalana i decidir què fa amb el seu futur polític.
0: I aquesta setmana també es tornarà a parlar del català Europa.
2: Sí, un any després, els ministres europeus tornaran a parlar de l'oficialitat del català a la Unió Europea. També serà demà dimarts a la Comissió d'Afers Generals de la Unió. El punt no surt a l'ordre del dia, es preveu només debat i no votació, però el ministre espanyol, José Manuel Álvarez, posarà en marxa la nova estratègia de l'Estat, que passa per defensar que no té sentit reconèixer les llengües dels futurs estats d'ampliació de la Unió Europea si no es reconeix abans llengües d'estats que ja formen part de la Unió. En aquest cas, es refereix al català, al basc i també al gallec.
0: I dimecres l'educació centrarà el dia. Per què?
2: Doncs perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà al Parlament, ho farà a les 9 del matí, per informar sobre el fiasco de les proves PISA. Illa donarà explicacions, debatrà amb l'oposició i podria ja començar la ronda de contactes amb els partits per intentar teixir el futur pacte d'educació a Catalunya que prepara amb les formacions polítiques i també amb diverses organitzacions.
0: I Ceuta marca també l'inici d'aquesta setmana. Explica'ns què ha de passar.
2: Doncs mira, avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita de nou la ciutat autònoma. En aquesta ocasió ho fa acompanyat del líder del PP europeu, de Manfred Weber. Forma part d'aquesta estratègia que hem anat veient els últims dies, sobretot la setmana passada a l'Eurocambra, d'implicar diversos debats d'àmbit internacional, en aquest cas a la Unió Europea, perquè allà també s'hi recullin posicionaments sobre la crisi a Ceuta.
0: Doncs ho deixem aquí, Raül Flores, cap de política. Gràcies, bon dia.
2: Gràcies. Bon dia.
0: Esport. Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Madrid es despenja de la Lliga amb la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Barça referma el seu lideratge amb 5 punts sobre l'Atlètic de Madrid i deixa Madrid a 6 punts a la classificació. L'equip de Mourinho va ser incapaç de guanyar davant un Atlètic de Madrid molt superior. El tècnic blanc es va queixar de l'àrbitre que va deixar a Madrid amb 10 jugadors gairebé tota la segona part després de xular-los un penal. I no va expulsar, diu José Mourinho, dos jugadors de l'Atlètic.
4: Podíamos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí.
5: Son dos tarjetas rojas claras.
3: Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, creu que cal respectar els àrbitres i se centra a explicar que el seu equip ha sabut aturar Madrid.
6: La verdad que hoy vivimos un partido emocionante, muy bueno. El equipo hizo un trabajo colectivo increíble, defendió muy bien, vuelvo a repetir, defendió muy bien contra un equipo que tiene muy buenos jugadores.
3: També a primera, jugats ahir, Getafe 1, Málaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Reial Societat 3. Ara mateix la classificació de primera liderada en solitari pel Barça amb 21 punts, l'Atlètic de Madrid és segon amb 16, els mateixos punts que té el Betis, tercer. I a Madrid baixa a la quarta posició amb 15 punts, l'Espanyol és 15è amb 7. Per cert, encara del Barça direm que el central Andreas Christensen estarà voltant d'un mes de baixa, el danès es va fer una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre a partit de dissabte contra el Sevilla.
7: 3CAT Info.
3: A la segona divisió, el Sabadell guanya per 3-1 l'Oviedo i se situa en posicions de promoció a primera divisió. Ferran Costa, tècnic dels arlequinats.
8: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
3: El Sabadell és cinquè a la classificació amb 11 punts, a 5 del líder, el Castelló, el Girona és vuitè amb 10 punts. A la prèvia de partit s'ha sabut la greu lesió al genoll que té el davanter centre titular Nico Giocaccini, que es perdrà el que queda de temporada. El Joventut de Badalona guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101 a 87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys. Ricky Rubio, jugador de la penya.
9: Sí, quan ets petit no ho valores tant, la veritat. Han passat molts anys i ara ho valores molt més. I sí, puc haver aconseguit molts títols, però no m'esperava aconseguir aquest títol aquí i el vaig a disfrutar.
3: Nicola Provitola va ser el millor jugador de la final amb 31 punts. Èxit català en trial i en motocross, Berta Avellán, guanyà el segon títol mundial de trial. La de Terrassa es va imposar la segona prova que es va disputar a la província de Lleó. Daniela Guillén, amb 20 anys, és la nova campiona del món de motocross. I Guillem Ferrés s'ha proclamat campió en MX2, la segona categoria de motocross. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez perd el lideratge amb el cinquè lloc a Àustria, un mundial que ara domina Jorge Martín.

Dilluns 21 de setembre del 2026. Quatre noms propis i un moment. Comencem per ells. Emma Oñorbe del Carrusel del Prado i Oriol Borderia del Poble Sec són la pubilla i l'hereu de Sitges 2026-2027 i relleven en el càrrec a la Jorge Cossialls i en Joan Marc Arnau, tots dos de la grupa, que fins divendres han estat els representants del pubillatge Sitgetà, una nit del pubillatge d'aquella

0: Havíem tingut molt els estudis de Ràdio Maricel, feliç i emprenyat, perquè quan era feliç era molt feliç i quan s'emprenyava només li podia fer ombra Jaume Creixell. Tot això era la passió pel futbol de l'Àngel Casado. Aquí a l'Esport Comarcal i Sitgetà li reconeix una aportació valuosíssima. I finalment, un moment. Quin moment hauríem d'escollir que no fos el del vídeo viral del cap de setmana? El de la multitud que, coordinada i ordenada, i sobretot els portants del Drac, va moure un taxi barceloní aparcat a la plaça del Cable perquè pogués passar el correfoc sense incidències. Com hi va arribar el taxi? Que no hi havia grua? No preguntin massa, que només és dilluns i arriba Santa Tecla. L'endemà de la ressaca maquíssima de l'exhibició de balls infantils i dels gegants i dels gegantons i de tot plegat ahir amb una calor que feia ahir. I avui encara una miqueta més, però ahir molta calor, però els nens i nenes que ho van fer perfectament bé. Avui que és el Dia Mundial contra l'Alzheimer. Fa 15 anys que l'Associació Mundial de l'Alzheimer va instituir el 21 de setembre com el Dia Internacional de l'Alzheimer. Recordin sempre que la demència no és una part normal de l'envelliment, com ens diuen des de l'associació, i cada any les associacions d'Alzheimer i demència de tot el món s'uneixen per organitzar activitats. Hi ha més de 55 milions de persones al món que viuen amb demència i cada 3 segons, diuen des de l'Associació Internacional de l'Alzheimer, de cada 3 segons algú desenvolupa una demència. Es preveu que el nombre de persones amb demència augmenti dràsticament fins a 78 milions l'any 2030 i 39 milions, millor dit, 139 milions al 2050. O sigui que per tots aquells que viuen un dia a dia al costat i amb les necessitats d'una persona amb demència o amb Alzheimer, avui una abraçada ben gran. I avui comença la Setmana de la Mobilitat. Avui dilluns i demà dimarts, tots aquells que agafin els busos sitgetans, gratuït, tot el dia. En totes les línies, Sitges s'afegeix a la Setmana de la Mobilitat, avui dilluns dia 21 i demà dimarts 22 de setembre. D'aquesta manera, la línia 1, Poble-Sec-Vallpineda, la línia 2, Campell-Terramar i la línia 3, Llevantina-Quim-Mar, absolutament gratuïtes, tant avui com demà. Avui que s'ha fet clar a les 7 i 11 minuts, ja el sol ha sortit a les 7 i 39, el sol es pondrà a les 19:51 minuts i es farà fosc a les 8 i 19 minuts. El dia s'escurçarà 2 minuts i 43 segons. Cada vegada la foscor s'està acostant a la llum, tindrem 12 hores i 12 minuts de llum solar i 11 hores i 47 minuts de foscor. Encara ens queda, pel canvi de l'hora, la tardor arribarà el dia de Santa Tecla i el canvi d'hora el darrer diumenge del mes d'octubre. Va, dos moments. Abans no anem per l'agenda del dia. Primer moment. Divendres a la nit, no direm que nit matinada, per divendres a la nit, la Georgia i en Joan Marc, primer en Joan Marc i després la Georgia, donaven a conèixer l'hereu i la pubilla d'aquest 2026-2027.
1: Queda proclamat hereu de Sitges de l'any 2026. Després del recompte de les votacions fetes per les diferents representants de les entitats, el senyor Oriol Corraria...

0: proclamada Pubilla de Sitges de l'any 2026, després del recompte de les votacions fetes per diferents representants de l'entitat, la senyora Emma Oñor Vecinor de Carrusel Casino Plano.
1: 9 i 6 minuts, després hi tornarem. Emma Oñorbe i Oriol Borderia, la pubilla del carrusel Pubilla de Sitges i l'hereu del Poble Sec, hereu de Sitges. I ara, un altre nom. Ella, feliç, estava feliç, feliç, feliç, enormement feliç. Qui? La Maria Dolors Carbonell.
2: Bona tarda a tothom. És per mi una emoció poder rebre Santa Tecla. Ja fa uns quants dies que estic frisant per aquest moment.

0: Moment. Agraeixo a tots vosaltres que l'heu portat fins aquí. No sabeu el que significa per mi aquest instant, veure-la, venir amb aquesta meravellosa vista, que per nosaltres és el nostre signe, l'església, la punta, el celatge canviant en tot moment, i el mar, al costat de tots els meus. No podia trobar un lloc millor per rebre-la. Santa Tecla, espero que tu, de tu, la teva fortalesa, poder-te estimar com et mereixes i dir ben fort, junt amb vosaltres, gloriosa Santa Tecla, que de Sitges n'és patrona, visca la festa major.
1: Al nostre perfil d'Instagram i al nostre perfil de Facebook trobaran el vídeo del trasllat de Santa Tecla, acompanyada per la banda Terra Vestall, a l'ermita de Sant Sebastià. Allà ha quedat instal·lada i, per tant, bé, ja ho saben que Santa Tecla, això és un atac i gol, eh? Perquè demà, vigília de Santa Tecla, dimecres Santa Tecla, pum, adéu-siau i fins l'any que ve. Bé, doncs tenen avui i demà fins que la processó cívica de la vigília reculli Santa Tecla. Tenen el vídeo a les nostres xarxes socials, com també al nostre perfil d'Instagram, tenen el moment de la proclamació de la pubilla i l'hereu de Sitges d'aquest 2026-2027. En uns moments hi anirem, perquè l'acte va donar molt de sí i escoltarem les paraules del pubillatge sortint i també del pubillatge entrant en aquesta prèvia de Santa Tecla que ocuparà la nostra primera hora de programa, a més de totes les seccions habituals. A la segona, la roda de portaveus continuarà amb Josep Maria Tubau, el portaveu de Guanyem Sitges. Hi ha temes especialment, diguem-ne, vinculats a Guanyem, amb els quals també desenvoluparem la conversa, i a la tercera hora de programa, els versos dels Diables Infantils. La Vella, la Jove i la Colla de l'Agrupació de Balls Populars, tal i com els van declamar ahir en la trobada festiva dels més menuts, primer els gegants i les colles no de foc, l'exhibició també dels Balls Blancs, perfectes, i després els versos de les colles infantils dels Diables, en els quals van ser molt crítics, com també el pubillatge, amb els aldarulls de Festa Major. Tothom ha deixat ben clar, que no hi ha cap mena d'identificació possible amb les persones que varen protagonitzar aquells fets, que els joves no es poden identificar amb els protagonistes d'aquells fets i que no es pot permetre que això torni a passar. I això ho van dir tant des del pubillatge com els Diables Infantils. Els escoltaran també, òbviament, els versos dedicats a la neteja, els versos dedicats a la vivenda i els versos dedicats a la manca d'instal·lacions esportives o a com estan les instal·lacions lectives, les instal·lacions escolars. Els escoltarem, els versos dels Diables Infantils, a la tercera hora de programa. Vinga, anem per l'agenda d'aquests dies. Farem, hi ha coses, el cap de setmana, perquè Llevantina estaran de festa el cap de setmana, hi haurà més activitats, però de moment farem fins Santa Tecla per no inflar-los el cap més del necessari. Avui dilluns, atenció, els més petits de la casa, pregó infantil de Santa Tecla a càrrec de la Colla de la Gorra. És colla grallera, eh? En Nil Calvo, en Nil Gonzalvo, en Gabriel Méndez i l'Arnau Molina. A partir de 6:15 de la tarda, al Palau del Rei Moro, davant mateix del Palau del Rei Moro, demà ho podrem escoltar, i a continuació, xocolatada amb melindros, i en finalitzar es vestiran els gegants moros, dia de trasllat, òbviament, de gegants, a 6:15 de la tarda. Hem començat pels més menuts, els més grans avui també tenen el seu dia, eh? A partir de 6:00 de la tarda i fins a 8:00, a l'Hort de Can Fals, el Ball de la Gent Gran. I a partir de 6:00 de la tarda, amb el trio musical Almas Gemelas, a partir de 6:00, a l'Hort de Can Fals. A 9:00 de la nit, al Palau de Rei Moro, assaig popular de la Jove de Sitges, perquè aquesta setmana, el dissabte dia 26, l'exhibició castellera de Santa Tecla, amb els xicots de Vilafranca i els nois de la Torre. Però, abans, el dijous, l'endemà de Santa Tecla, farà 20 anys ja, 20 anys, d'aquell 4 de 8 memorable. El dijous els obsequiarem amb la versió restaurada del vídeo d'aquell 4 de 8, tal i com el, vaja, com el varen filmar aquell 24 de setembre de l'any 2006. Bé, doncs hem anat a recuperar l'original i el dijous el penjarem a Instagram i també a Facebook. Per tant, assaig popular avui a les 9 de la Jove de Sitges, que el 3 d'octubre se n'anirà cap a Tarragona per actuar la vigília del concurs de Tarragona. El dissabte, dia 3 d'octubre, hi ha previst també una sortida amb autocar des de Sitges a les 2 del migdia. I aquest dijous hi ha prevista també una xerrada amb Òscar Ferrarons, José Antonio Carrasco, Marc Ill i en Santi Terraza, òbviament per parlar dels 20 anys del 4 de 8. Però avui, assaig popular de la Jove de Sitges a les 9. Què més tenen? Bé, doncs les exposicions de fotografies de Festa Major, tant la que es va inaugurar aquest cap de setmana a la seu del grup d'estudis sitgetans, l'exposició del 27è aniversari del concurs de fotografia de Festa Major, i a la Gralla, al carrer Major 33, la mostra de 20 fotografies del concurs d'Instagram de Festa Major de la Grupa, de l'Agrupació de Balls Populars. Com hem dit, l'exposició de la imatge de Santa Tecla a l'ermita de Sant Sebastià, a l'Ave Maria s'ha inaugurat també aquest cap de setmana l'exposició d'en Pepe Nebleza i la Carmen Escrivà, Art a quatre mans, la poden veure cada dia entre les 11 i la 1 i les 6 i les 8. I al Cinema Prado, avui es continua projectant, demà ja no, però avui es continua projectant Cronos, a 6:15 de la tarda i a les 8 del vespre. De cara a Santa Tecla, recordem només perquè ho tinguin clar, el recorregut de la processó cívica, que és una processó cívica en principi d'aquells que dius, comentes el recorregut i dius que és curt, però ja ho saben que Sitges res no és curt, res, tot és llarg o molt llarg, però de curt res. En qualsevol cas, el recorregut de la cívica, que començarà a partir de les 7 de la tarda des de l'ermita de Sant Sebastià, acompanyada per la Suburban, i el recorregut serà Avinguda Balmins, Port Alegre, Rafeu Llopart, Sant Damià, Àngel Vidal, o sigui que centrarà el cable per Sant Damià, que aquesta també és una... És a dir, no Barcelona, carrer de la Palma, sinó Sant Damià, cap amunt, per agafar el carrer del Retiro, Sant Damià, Àngel Vidal, Cap de la Vila, Major i plaça de l'Ajuntament. Per tant, tenen raó vostès. No és un recorregut que diguis, caram, quin recorregut, quina cosa més llarga. Però hi ha dos... En aquest recorregut hi ha dues places de pes. La petita i la gran, o la gran i la petita, com si vulguin posar. Però primer es passa pel cable i després es passa pel Cap de la Vila. Per tant, tot allò que sembla curt, després pot no ser-ho. Recordar també que al carrer Rafeu Llopart, cantonada Joan Maragall, s'habilitarà un espai accessible per persones usuàries amb cadira de rodes. Cal inscripció prèvia al web de la Festa Major, sitgesfestamajor.cat, però que sàpiguen totes aquelles persones que vagin amb cadira de rodes que també tindran un espai per poder veure la cercavila de la processó cívica de Santa Tecla. I a les 11 de la nit, el Castell de Foc a la Fragata, i després la Revetlla de Santa Tecla, el Passeig de la Ribera, Vall de Gralles amb les Antines, i tot seguit, nit amb DJs locals. I al Cap de la Vila, ballada de sardanes amb la cobla sitgetana. Tot això demà. I de moment, l'agenda de Santa Tecla la deixem aquí.

0: 9 i 16 minuts, anem per allò que en deien abans la nit de les pubilles i ara és la nit del pubillatge, les pubilles i els hereus. La nit de les àvies, perquè qui més qui menys va parlar de la seva àvia, en Joan Marc va parlar de la Fina Montpel, la Georgia va parlar de la Montserrat Vivó, però és que a part de fer una vindicació a les àvies, també va ser una nit per vindicar els joves, el paper dels joves. Ara ho parlàvem amb la Carola. Fa molts anys enrere, la nit del pubillatge resumia amb un queda proclamada pubilla tal. Pujava la pubilla deia gràcies, estic molt emocionada i ho faré el millor que pugui, visca Sitges, visca tal, i aquí s'acabava. En Joan Marc Arnau va fer un discurs de 36 minuts. La Georgia Cossialls va fer un discurs de 24 minuts. I tots dos tenien moltes coses a dir. Però està clar que el pubillatge d'avui no és el pubillatge de fa 30 o 40 anys, sinó que és un pubillatge que vol dir coses, que vol parlar, i que vol parlar del que viu, de com ho viu, d'aquest esperit de grup que crea el pubillatge i d'allò que passa. Perquè aquesta nit del pubillatge també va condemnar els aldarulls de la Festa Major i va dir que allò no representa ni de lluny l'esperit dels joves. Bé, per resumir-ho, perquè òbviament cal resumir-ho, si no faríem el programa sencer de la nit del pubillatge, aquí va la primera part. La primera part és la d'en Joan Marc i de la Georgia. En Joan Marc Arnau i la Georgia Cossialls, hereu i pubilla de Sitges, fins al passat divendres. Els dos de l'agrupació de Veus Populars saben que l'any passat es va donar aquesta circumstància que la grupa va ser protagonista perquè la seva pubilla i el seu hereu van ser proclamats pubilla i hereu de Sitges. Els discursos, en resum, de l'hereu i la pubilla sortint.
1: I també voldria donar l'enhorabona pel 150è aniversari d'aquesta entitat. 150 anys d'història que els sitgetans han tingut la sort de viure. La meva història amb el Prado va començar quan era ben petit, entrant per aquesta porta de la meva àvia, la Fina Montpel. Una pradista fins a mèdula. Ella em va ensenyar aquesta entitat i va fer que el Prado formés part de la nostra família. Per això, cada vegada que entro aquí, em venen al cap molts moments dels primers anys i de tots els moments que hem viscut dins aquesta entitat. Que el primer hereu del Casino Prado Sobrense sigui el meu cosí, el Martí Bielsa, és per mi un honor immens. I és també una bona oportunitat per reivindicar i posar en valor la figura de l'hereu. Una figura que forma part del nostre patrimoni cultural i del nostre pubillatge. Animo especialment els joves de Sitges a conèixer aquesta tradició, a implicar-s'hi i a participar-hi, perquè darrere d'aquesta figura hi ha l'oportunitat de conèixer millor el nostre poble, les nostres entitats i la nostra cultura. I parlant precisament de cultura, crec que també és important parlar de les entitats. A Sitges tenim la gran sort de viure en un poble amb moltíssimes entitats. Són el motor de les festivitats, de la cultura i de les tradicions del nostre poble. Durant tot l'any fan possible infinitats d'actes i activitats. I darrere de tot això hi ha moltes hores de dedicació i d'esforç de persones que treballen perquè les nostres tradicions continuïn vives. Per això les hem de respectar, valorar i cuidar, i també donar-los el suport i els recursos que necessiten. I és precisament perquè estimo i valoro tant tot això que crec que també hem de parlar del que va succeir la matinada del 24 d'agost, durant la Festa Major de Sant Bartomeu. Uns fets que considero intolerables i no poden tornar a passar. Des de ben petit, cada 24 d'agost em llevava a les 5 de la matinada per veure el gegant des de la torreta i per veure el meu pare passar amb el drac. Era un dels moments de la Festa Major que més gaudia, potser perquè aquella hora tot es vivia d'una altra manera més familiar i més propera. Però el que em vaig trobar aquesta matinada va ser tot el contrari, ni alegre ni festiva. Quan vaig arribar a l'Ajuntament, em vaig trobar un Ajuntament ple, però amb la Festa Major aturada. No podíem sortir perquè ens comunicaven que la sortida s'havia hagut de cancel·lar pels actes vandàlics que havien tingut lloc al passeig. Allà hi érem tots, portants, balladors, músics i membres de les colles. Tots esperant. I des d'aquí vull felicitar la Comissió de Festa Major pel gran esforç que va fer aquell dia, perquè sé que no va ser gens fàcil per ells. perquè la festa major no és només una festa, és la nostra cultura, la nostra història i part del que som. Finalment, vam poder sortir i vam demostrar que ningú pot aturar la festa major de Sitges. Però hem d'assegurar-nos que això no torni a passar. Hem de posar en valor la nostra cultura i mostrar un rebuig absolut davant de qualsevol actitud que menyspreï o no la respecti. A mi em va fer molt mal veure aquelles imatges a totes les televisions amb el nom de Sitges associat a uns fets que no representen el meu poble. I encara em va fer més mal veure que en molts d'aquells vídeos hi apareixien joves. Però vull deixar una cosa ben clara. Aquells no són els joves que representen Sitges. Els joves que representen Sitges som els que avui som aquí dalt, els que dediquem hores a les nostres entitats, als nostres barris i a les nostres tradicions. Els que treballem perquè la cultura popular continuï viva i tingui relleu. I que això hagi passat precisament l'any que he tingut de ser l'honor l'hereu de Sitges m'ha fet reflexionar encara més. Durant aquest any he tingut l'oportunitat de viure molts moments de les nostres tradicions des de dins i veure de primera mà tota la feina i em sembla especialment greu que es pugui arribar a posar en risc tot allò que tantes persones treballen durant tot l'any. Fet ser encara més conscient de la sort que he tingut de poder viure aquest any i l'honor que ha estat assumir aquesta responsabilitat. Tot això m'ha fet encara ser més conscient de la sort que he tingut de poder viure aquest any i l'honor... Perdó. Per també crec que és una experiència que m'ha fet...
2: Posar paraules a tot el que hem viscut és complicat i encara ho és més intentar fer-vos arribar tot allò que ha passat pel meu cor durant aquest any. Per això espero que avui, amb aquest petit invent, sigui una mica més fàcil i aquestes fotografies parlin també per nosaltres. Com bé he dit, el pubillatge pot arribar a la teva vida de diverses formes i en el meu cas l'he de ser pubilla tenc nom i cognoms, Montserrat Vivó i Graell. Aquesta senyora, que tant de bo pogués ser aquí, és la meva àvia. Ella és la responsable, o podríem dir culpable, del meu afany per participar a tot arreu, de voler conèixer tot allò que el meu poble m'ofereix i sobretot de voler-hi posar el meu gra de sorra. Si no fos per ella, jo avui no seria aquí i aquesta banda sobre el meu pit seria inexistent. Ella és el sentit de tot aquest esforç darrere l'any de pubillatge. Quan vas marxar et vaig prometre que et mantindria viva per sempre, que seguiries al meu costat i que la teva presència, la teva llum i el teu caliu mai desapareixerien. Em vaig prometre a mi mateixa que faria possible que aquells que no havien tingut la sort de conèixer-te poguessin a partir de mi tenir una mínima idea de l'exemple que ets per mi i per tota la família. El pubillatge ha estat, sense dubte, una de les coses que en aquests darrers anys més ens ha apropat. Sé que des d'allà on siguis has estat cada dia, cada acte i cada moment al meu costat. I espero que estiguis orgullosa, però sobretot feliç. Ha estat inevitable recordar-te i imaginar-te al costat dels papes i del Max, però sé que d'alguna manera hi eres, tant amb mi com amb ells. No saps com de bé ens hauríem passat juntes, anant a escollir la tela, trobant-nos amb la mirada enmig de la processó de Santa Tecla al carrer Bonaire, com era habitual, mentre carregava la Santa. Com m'hauries gaudit veient-me participant als pastorets mentre que de petita ho donaves tot per convèncer-me d'anar-los a veure i era impossible perquè hi havia foc, bé, algun petar o altre. Com entrepitjar els clavells pel carrer Santiago Rossinyol era inevitable no imaginar-te a l'inici del carrer, a l'altura del Clarell, a la cera dreta, al nostre lloc. I és aquí on, un corpus, mentre miràvem juntes la processó i van arribar les pubilles, tu vas posar aquesta il·lusió i aquest somni dins meu. Mai oblidaré aquest moment i la veritat te n'estic completament agraïda. Però et som per sempre. No puc parar de repetir que estic completament orgullosa de vosaltres, que sense vosaltres res tindria sentit. Sou molt grans, Pubillatge 2025. Sí. Aquest any he après moltíssimes coses, però si d'una n'estic ben segura és que el pubillatge és el tresor d'aquesta vila. Aquesta eina capaç de fer que tota persona que hi passi se n'enamori. Que un cop li diguis adeu, se't faci impossible no mirar les següents generacions amb ulls de tendresa i nostàlgia, però sobretot amb orgull. Perquè el nostre pubillatge és molt gran, Sitges. Durant generacions, fins i tot quan ha semblat més complicat, hem aconseguit que es mantingui, amb la gran quantitat de barris i entitats que hi estan involucrades. El pubillatge és un dels resultats del fet que els sitjatans i les sitjatanes estimem les nostres arrels i alhora és un crit ben alt que les volem mantenir i que no deixarem que la nostra identitat, cultura i tradicions es converteixin en minoritàries en un món que cada cop sembla recordar menys d'on venim per saber on volem anar. Perquè ara, quan la vila rep més gent d'arreu, cal ensenyar qui som perquè aquells que arribin ho coneguin, ho admirin i ho respectin. Ara més que mai cal defensar la nostra llengua, el català. Cal cuidar cadascun dels comerços locals de la nostra vila, que són els que donen vida a aquest poble. Perquè sí, a Sitges som catalans i catalanes. Som una vila que lluita per la llibertat, una vila que manté allò que més estima i que la fa ser qui és. Som una vila que no tolera cap mena de discriminació, violència ni feixisme, cosa que cal recordar de tant en tant, perquè els fets dels darrers mesos no es poden repetir. No podem tornar a veure els nostres carrers plens de vidres. No volem veure joves arrossegats per la violència. No volem veure atacades aquelles persones que vetllen per la seguretat de totes ni el seu lloc de treball. No volem conviure amb feixistes disfressats que caminen com si res, ni que l'odi ni la tolerància trobin un lloc als carrers de la nostra vila. Cuidem el que ens defineix, cuidem allò que ens enorgullés. Vetllem per un Sitges segur i per un Sitges per als sitgetans i sitgetanes. I si em perdoneu, una de les eines que potser queda una mica en segon pla i que és en realitat una de les més profitoses n'és el pubillatge. És un orgull mirar les juntes de les entitats i dels barris de la vila i veure que la gran majoria estan compostes per jovent sitgetà. Si investigues una mica, te n'adones que molts han estat pubilles i hereus. I és que puc parlar en nom del meu grup de pubillatge quan dic que participar en aquesta tradició dona 1.000 oportunitats. De sobte, s'obren 1.000 portes de bat a bat. Si ets llest, les aprofites i te n'adones immediatament que en alguna d'aquestes habitacions hi és el teu lloc. Has vist que la teva persona en aquest espai pot fer el bé i pot ajudar. I és aquí on us vull felicitar a vosaltres, a totes les entitats. Quina bona feina feu per cuidar allò que estimeu. Us vull donar les gràcies a tots, en nom de tot el grup, per acollir-nos a casa vostra i fer-nos sentir un mes, per obrir les vostres portes i permetre'ns ajudar-vos i conèixer el valor de la vostra feina per vetllar pel futur del nostre poble. Hem après molt arran de participar-hi. Moltíssimes gràcies. És un orgull veure com les entitats i els barris creixen, s'entenen i entre tota la feina de milers de mans no permeten que s'ensorri tot allò que tant estimem. Estima Sitges vol dir respectar i valorar cada una de les coses que el composa. Vull aprofitar per donar les gràcies a totes aquelles comissions i organitzacions que també ens heu acollit i sense saber-ho ens heu regalat 1.000 records i riures. Així que moltíssimes gràcies a la Comissió de Reis, als Pastorets, a les Caramelles i a Barraques. No puc marxar d'aquí sense agrair a Foment tota la dedicació, la feina i l'esforç que heu fet per nosaltres. La feina que teniu a les vostres mans és essencial, vital i necessària. La vostra tasca és fonamental per mantenir aquesta relació i aquest compromís tan necessari entre el jovent i la cultura. En nom de tot el grup, gràcies de tot cor. Gràcies a cadascun de vosaltres per acollir-nos i per trencar barreres, perquè aquella relació que inicialment era més formal hagi acabat convertint-se en tota una família. I això serà així per sempre.
0: Com els dèiem era abans, que el discurs era simplement un discurs d'aquells de convenció, emocionada, agraïda, tal, tal, tal. En Joan Marc Arnau i la Jorge Cusialls. Ens hem apuntat la frase de la Jorge, eh? No volem conviure amb feixistes disfressats que caminen com si res. Entre altres, moltes frases que han dit l'hereu i la pubilla sortint. I ara... l'hereu i la pubilla entrant. També recordant les àvies, saludant les àvies, i òbviament els discursos inicials no són com els finals, eh? Això està clar. Però amb aquella felicitat de saber-se escollits i de saber-se amb la responsabilitat de representar Sitges. L'Oriol Borderia, hereu del Poble Sec, i la Emma Oñorbe, la pubilla del Carrusel.
1: Queda proclamat hereu de Sitges de l'any 2026... després del recompte de les votacions fetes per les diferents representants de les entitats, el senyor Oriol Borderia Gimeno, del barri del Poble Sec.
3: Bona nit a tothom. El meu discurs molt breu, però primer de tot, iaia, que no te veo. Buenas noches, iaia, un besito. Bueno, moltes gràcies. Primer de tot, agrair al Poble Sec per confiar en mi. Ja ha tornat el títol a Poble Sec. I merci a la resta de entitats, Ajuntament, Foment, per confiar en mi, per representar Sitges en un fet tan important com és el pubillatge. Merci també a títol individual a l'Ainara i a l'Oleguer per preparar-nos tan bé. Les quedades a la granja, a la guixeta i a casa de l'Ainara han anat molt bé. Merci papa i mama per aguantar-me aquests dies que anava per casa com un baldufo. I que portaré aquest títol amb molt de respecte, però sobretot amb molta alegria. I també voldria agrair a l'Elga, la meva pubilla. Perquè sense ella no estaria avui aquí. Ella va ser la impulsora de tot això, així que moltes gràcies. I també dirigir-me al meu pubillatge 2026, que això és l'inici d'una aventura molt emocionant i que ho gaudirem molt. Gràcies.
2: Queda proclamada pubilla de Sitges de l'any 2026 després del recompte de les votacions fetes per diferents representants de l'entitat, la senyora Emma Oñorbe Simonis de Carrusel Casino Prado.
4: En primer lloc, voldria que tornéssim a aplaudir tots, sisplau, per les pubilles i els hereus d'aquest any. Em dóna a mi també temps per respirar, perquè en un any crec que ja veureu que ploro bastant sovint, bastant a gust. Perfecte, perfecte. Voldria també donar les gràcies a la meva família de sang, en primer lloc, després a la meva família escènica, el Carrusel, l'entitat que represento. A Foment, a les autoritats i a les institucions que ja ens han cuidat com a reis i reines, i això acaba de començar, així que gràcies. I res, com vaig dir a l'examen, a la llarga resposta que vaig fer, si mireu al vostre voltant, crec que tots i totes estem aquí per la màgia de transmetre, que vaig dir, i és algú molt, molt maco que tenim a Sitges i que m'agradaria de tot cor continuar fent durant aquest any. I res, visca Sitges i visca Catalunya.
0: Al nostre web trobaran la nit del pubillatge el passat divendres, que es va estirar fins a quarts de dues de la matinada. Això és allò, el sopar comença a les 9, però la nit és llarga i nosaltres només recordàvem de discursos llargs, veritablement, els de la senyora Margarida, la viuda Torres, que era especialista en fer discursos llargs, d'aquells discursos que penses dins teu, mira, ja està acabant, i aleshores tornava a arrencar. I llavors dius, torna a acabar, i aleshores tornava a arrencar. Estic parlant de fa molts, molts anys enrere. Bé, i divendres ha estat una de les notícies del cap de setmana, notícia esportiva per una persona, diguem-ne, estimada, respectada, però sobretot un entrenador de caràcter, de passió. Diríem que a la ràdio els dos entrenadors que diguem-ne, que s'han pogut escoltar més passió han estat Ángel Casado i Jaume Creixell. Aquests dos, recordem, Derbin sembla que va ser, que Casado estava Però en qualsevol cas, tots dos respectadíssims. Dol al futbol comarcal per la mort de l'exentrenador Ángel Casado, així ho titulava el primer, el digital esportiu de la comarca, en un article d'en Gerard Muñoz. Tenia 76 anys i va dirigir Vilanova, Vilafranca o Ribes, entre altres, però també, òbviament, va passar per la Blanca Subur. La gent de Sitges en té un record molt potent i ha estat també un dels comentaris del cap de setmana, d'aquest cap de setmana de Santa Tecla, entre una cosa i una altra, el fet de la mort d'Àngel Casado, amb 76 anys. Al nostre web trobaran, i d'aquí venen aquests 5 minutets, al nostre web trobaran una xerrada del Pilot Esfora del 27 de febrer del 2013. Acompanyaven, convidat aleshores, Àngel Casado, perquè després de 2 anys d'inactivitat per motius de salut tornava a tenir la intenció d'entrenar, res amb molta ambició, simplement per gaudir-ne, i mantenia la conversa amb Pitu Valera, amb Antoni Muñoz i amb en Juanjo Alegre. Estem parlant de fa 13 anys enrere. Àngel Casado, aquest és el nostre record per ell.
5: 2 anys. Àngel Casado, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Què tal?
6: Pues muy bien.
5: Bienvenido de nuevo al mundillo, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que me he tomado unas vacaciones prolongadas, ¿no?
5: Sí, sí.
6: En vez de un año sabático, 2.
5: 2 anys. Ho vas deixar i et vas, però de cop.
6: De tot. O sea,
5: i no... et vas desconnectar, no veies futbol, només que per la televisió, suposo.
6: Sí, sí, en televisió, perquè mi mujer me obligava. No se pierde uno del Barça.
5: Ja. Uh-huh. I ara decideixes tornar.
6: Sí, porque realmente al estar ahora con muchísimo tiempo libre, físicamente ya me encuentro totalmente recuperado, afortunadamente, con ganas, con ilusión, que es fundamental. Si tú no tienes ganas e ilusión, no hagas nada.
5: No,
6: entonces no me importa incluso la categoría, no voy por categoría, voy por disfrutar. Es importante porque así no te atas a nada, ni compensación económica tampoco, porque realmente hoy día, tal como está, se ha puesto la situación, no hay que complicarse la vida, ¿no? Uh-huh. Lo que sí quiero es divertirme y disfrutar allí donde esté. Entonces, pues, espero oferta y espero que me convenza. También te digo que de la comarca del Garraf Penedès no me moveré. No me moveré porque no me merece la pena. Uh-huh. Porque sí, ya que económicamente son problemas, y que deportivamente, pues, lógicamente, desplazarte tanto, pues también es un problema, ¿no? Y entonces ocurriría lo contrario, que llegaría un momento que ya tampoco te ilusionaría, ¿no? Uh-huh. Quiero hacer algo que me guste, tengo muchas ganas, tengo muchísima ilusión, y te repito que tanto psicológicamente, psíquicamente y físicamente me encuentro a un nivel, yo creo que mejor que nunca, mejor que cuando estaba entrenando.
5: Què et fa canviar d'opinió? És a dir, arriba un punt que suposo que dius, necessito tornar al futbol...
7: La dona que vol fotre fora de casa. La dona que vol fotre fora de casa. No sabia com fer-lo.
5: A part d'això...
7: No sabia com fer-lo, ell no tenia altres veritats.
6: No creas, ja, perquè al principi sí, és que és verdad que quedé muy saturado. Piensa que 26 años seguido entrenando sin fallar ni un año.
5: 26.
6: 26. Teniendo que trabajar en el puerto de Iguador, a las 11 estar trabajando ya incorporado, que nunca llegué tarde ni nada, pues lógicamente me dificultaba mucho, tanto el equipo que tenía que trabajar como el tener que estar trabajando toda la tarde y antes trabajar de noche y descansar por la mañana, era un agobio total y una presión total, que afortunadamente en el puerto pues me encontraba tremendamente feliz y contento, pero que yo mismo me daba una presión en el deporte, en el fútbol, porque siempre quería quedar campeón, o sea, que siempre quería que estar arriba. Y eso me produjo un choque, un estrés, que era malo para mi salud.
5: Sí.
6: Y por eso decidí que, bueno, lo decidió el médico también, que tenía que dejarlo. Y ahora me ha dicho, adelante, porque estás más fuerte que nunca. Uh-huh. Y yo me veo muy, con muchas ganas, con ilusión y con ganas de disfrutar de aquello que tanto me gusta y que tanto amo, como es el deporte, ¿no? Uh-huh.
5: Tant és així que ja t'hem vist per alguns camps, per Aiguadols, per Ribes... Sí, per les camps.
7: I el primer dia que va anar a Aiguadols vaig tindre que acompanyar-me, no sé si no estava.
6: Sí, sí.
7: Un dia de porta, va dir, què, qui pots este, qui... Un desastre. Preguntava pel bar, encara quan ella anava al bar estava a dreta, estava a l'esquerra, un desastre. Sí.
6: No sabia. I digo, ¿y este techo qué hace? O sea, imagínate, no conocía ni las instalaciones, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, pues...
5: Has anat veient cosetes.
6: Sí, del futbol base i de l'amateur. O sea, he visto todo el equipo de la comarca de futbol base, de la segunda, tercera catalana.
7: Sí.
5: también, eso ha cambiado.
6: También, hasta eso ha cambiado. Hasta el fútbol base de La Blanca, del Siche incluso, imagínate, y de la Peña Jove. O sea, que me he movido ya, ¿eh? Y a nivel de la tercera catalana he estado en los cuatro campos de la comarca, en todos. Uh-huh. O sea, incluso conozco los equipos que van en cabeza del grupo este tercera catalana, a todos también ya.
5: Te has puesto al día, como se dice, ¿no?
6: Sí, hay que ponerse al día, ¿no? Para ver qué se puede o no se puede ver, uh-huh, o hacer, o cómo se podría mejorar.
5: Uh-huh. I del que has vist, t'ha sorprès alguna cosa? No ha canviat res? Ha canviat molt?
6: Nivel
5: menys.
6: Sí, hay que reconocerlo, o sea, el nivel no es muy alto. Ahora bien, también he visto que San Mauro, para mí quizás sea el conjunto más homogéneo, más compacto y más equilibrio en toda su plantilla, pero me ha agradado francamente bien, me ha sorprendido mucho el Siches. El Siches es un equipo, un bloque que está muy bien plantado en el campo, que está muy bien dirigido y que sinceramente... yo creo que con un poquito de suerte puede quedar en segundo lugar. Uh-huh. El primero es difícil, aunque a mí me encantaría que fuera el primero el Siche, porque me siento Siche eterno y lógicamente ojalá que fuera el Siche primero, ¿eh?
0: Un record per Ángel Casado, nascut a Antequera, que ha mort a l'edat de 76 anys el passat divendres. Vinga, anem per les efemèrides tal dia com ahir. I tal dia com avui, un 20 de setembre del 1934, Monsenyor Tedeschini, el nunci apostòlic a Espanya, posava fi a la seva estada de 3 dies a Sitges, en el decurs de la qual es va hostatjar a casa del seu amic, el doctor Gustavo Pitaluga. Tal dia com avui fa anys, en fa ja 44, que va morir Josep Miquel Serrano, el pintor que és present a tantes cases de Sitges pels seus bodegons de flors, moria un 21 de setembre del 1982. Tal dia com avui, de l'any 1900, Antoni Català ingressava a l'Escolania de Montserrat per estudiar la carrera de música, un dels pocs sitgetans que en el seu moment van ser escolans de Montserrat. Un 21 de setembre del 1915, un incendi destrossava bona part de les bodegues que Rafael Llopart tenia al carrer de Francesc Gomà. Un 21 de setembre del 1936 eren aterrades les campanes de la parròquia, no recol·locarien fins entrat als anys 40. Un 21 de setembre del 1946, avui fa 80 anys que Hipòlit Lázaro cantava el Retiro, la Bohème de Puccini. I un 21 de setembre d'avui fa 30 anys, un 21 de setembre del 1996, es presentava el primer número de la revista de cultura de Sitges, La Xermada.

I les nostres efemèrides d'arreu del món començaran avui amb una cançó molt maca que originalment no és de Núria Feliu, però la Núria Feliu en va fer una creació estupendíssima en un disc de l'any 1967 que en el seu dia va mereixer el premi al millor disc de música catalana. En 1967 el va editar Hispavox. Era un disc que reunia les cançons que més li agradaven a la Núria Feliu. I entre les cançons, Sot un cirerer florit, Murmuri de velles, Murmuri de velles, cançó original de Joan Manuel Serrat. I és que avui fa anys, un 21 de setembre del 1941, que naixia Núria Feliu. I això té un aire francès de por.

l'ànima morta, vas deixar-me amb les mans buides, en perdre la teva imatge. Em va enfonsar l'enyorança i vaig perdre l'esperança.

Núria Feliu, l'LP es titula Mai no goses. Si volen anar a parar a les plataformes, el trobaran magnífics arranjaments. Ella canta estupendament bé, aquesta Núria Feliu dels anys 60, amb aquesta veu tan atractiva, aquesta forma de cantar tan suggerent. Tal dia com avui de l'any 1934 naixia Leonard Cohen. Tal dia com avui de l'any 1936 naixia una altra icona, sobretot de la Catalunya dels 60, Teresa Gimpera, la que va ser icona també de la progressia del moment. Tal dia com avui de l'any 1792 s'abolia la monarquia a França i tal dia com avui de l'any 1954 era entregat a la Marina nord-americana el primer submarí nuclear del món, el Nautilus. Tal dia com avui de l'any 1954. Tal dia com avui del 1967 Franco nomenava vicepresident l'almirall Carrero Blanco i tal dia com avui de l'any 2011 han passat 15 anys que Grècia retallava pensions i 30.000 funcionaris. Se'n recorden de Grècia, el que va viure els homes de negre d'Europa que arribaven a Grècia i van retallar per tots costats i això va provocar, bé, i això va provocar, entre altres coses, un grapat de suïcidis. 2011, Grècia retallava pensions. I en què podem acabar? Bé, doncs amb un altre clàssic, Bobby Vinton.

La cançó és del 1951 i originalment la va cantar Tony Bennett. Però fou el 21 de setembre del 1963 quan aquesta cançó es convertí en un èxit als Estats Units.

I aquí on l'escolten en aquest anglès, Stanley Robert Binton venia de Polònia. Venia de l'Europa de l'Est. Emigrant als Estats Units, va néixer a Canonsburg, a Pennsylvania. I aquest tema fou el que David Lynch va recuperar el 1986 per al seu clàssic Blue Velvet, per una de les pel·lícules més icòniques que també va passar pel Festival de Sitges. Per tant, Blue Velvet ha tingut més d'una carrera i més d'un renaixement, el 51, el 63 i el 1986.

0: ha envellit prou bé la cançó per tenir només 63 anys. Blue Velvet amb Bobby Vinton ens ha servit per tancar les nostres efemèrides d'avui. Avui que Sant Mateu, que Santa Ifigènia, que també Santa Celina, Sant Jonàs, Sant Maleci, Sant Pàmfil i Sant Bonifaci. A l'edat de 48 anys ha mort, va morir el passat dijous, Greg Thomason, a l'edat de 48 anys. La cerimònia funerària tindrà lloc avui a 6:15 de la tarda a l'oratori del Tanatori. Greg Thomason ha mort a l'edat de 48 anys, cerimònia funerària, avui a 6:15 de la tarda a l'oratori del Tanatori. Celebren avui el seu aniversari l'actor Bill Murray, 76 anys, celebra avui. L'actriu Carolina Bang en fa 41, l'actor Diego Martín en celebra 52. El també actor, un dels germans Casas, Òscar Casas en fa 28. I Daniel Guzmán, 53 anys, celebra avui. Un dels actors dels molts de Aquí no hay quien viva. Daniel Guzmán en fa 53. Bon temps, bon sol, 25 graus i mig. Ahir feia calor, al migdia, veritablement, tota la zona de la Fragata, de Baix a Mar, així com l'any passat teníem por de la pluja, perquè feia una ventada i uns núvols amenaçadors que van anar, però van anar pels pèls, van acabar les tres colles de diables i va començar a ploure, doncs ahir no. Ahir no hi havia on amagar-se del sol, per dir-ho d'alguna manera, eh? 25 graus i mig de temperatura amb un 55% d'humitat, temperatura molt agradable, serà el dia més calorós de la setmana, perquè en la mesura que avancem la setmana ens anirem normalitzant. No farà fred, la tardor arriba el dia de Santa Tecla i aquest any sí que no cal patir, no cal ni mirar el cel, perquè no hi haurà cap mena de possibilitat per mirar el radar i per la intranquil·litat. Bon dia avui, bon dia demà, vigília de Santa Tecla, bon dia de Santa Tecla, meteorològicament parlant, Santa Tecla sense cap problema. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia, iniciem setmana amb molta tranquil·litat meteorològica, cel completament serè i només algun núvol prim que pot circular al llarg del dia, transitori i molt poc important, no portarà més conseqüències. El que sí que veurem de nou és com puja la temperatura. Avui pujarà inclús més que no pas ho ha fet el cap de setmana i veurem valors que poden arribar a rondar o superar els 35-36 graus en zones a l'interior de la Vall de l'Ebre. També al Camp de Tarragona, déu-n'hi-do com pujarà la temperatura. En aquest sector poden arribar als 33-34, puntualment cap als 35 graus. Valors molt elevats també la resta del país, amb màximes que fàcilment superaran a migdia als 31 o 32 graus a gran part de l'interior. Només en algunes zones del litoral la temperatura quedarà una miqueta més moderada, però al voltant també d'aquests 30 graus de temperatura màxima. Una temperatura que demà continuarà sent elevada, tot i que pot baixar lleugerament en alguns sectors, i un ambient assolellat que es mantindrà encara durant uns quants dies. És tot de moment, ho deixem aquí.

0: Hagin a saber si l'escoltarem bé, segur, el carnaval de l'any que ve, que serà pel carrusel. Veuràs tu quin carnaval. Veuràs tu quina nit de carrusel que tindrem el dijous gras amb una pubilla de carrusel, amb els 150 anys del Prado. Això serà el despiporre, que diuen. Això serà la cabossa. Carola.
1: Bon dia. Igual pugem a l'escenari
0: no.
1: Tot.
0: Dos apunts del cap de setmana, un article molt bonic a l'Ara, escrit per la Trinitat Gilbert, l'article sobre l'Oriol Serra, el penúltim pescador de Sitges amb cento lliure, crònica d'una jornada a bord de la Fila, la barca especialitzada en pesca artesanal amb l'art del tresmall, aquesta mateixa barca on hi va pujar la Carola.
1: Sí.
0: Bé, doncs, l'Oriol, òbviament, explica la seva trajectòria i la seva vida. És un reportatge de dues pàgines, molt bonic, com els dèiem, que ha aparegut a l'Ara d'aquest passat dissabte. Per tant, si algú va recuperar, objectiu, jo vaig a la Sípia, el Llenguado, el Rèmol i el Llagostí. Bé, doncs, una jornada de pesca, com diu l'article, crònica d'una jornada amb el penúltim pescador de Sitges. I també un article d'opinió que apareixia l'Ara aquest cap de setmana, el mateix dissabte, d'en Xavier Bosch, sobre aquesta mesura de la Comissió Europea davant del greu problema de la salut mental i de les xarxes socials pels menors. Es pregunta, i els adults, qui ens desenganxa? Que no és una mala pregunta. Comença l'article dient, un dia fent escroll a Instagram, em va aparèixer en Fèlix Colomer, un dels bons directors de documentals que tenim, explicant que fa dos mesos va deixar les xarxes socials. Als 32 anys ha recuperat el temps com el seu bé més preuat. Els motius que l'han dut a prendre aquesta decisió dràstica segurament els podem reconèixer. S'obren cometes, noto que el que feia abans ara no ho puc fer. Jo podia estar 4 hores treballant, escrivint o editant vídeos, i ara no. Cada 20 minuts, mitja hora com a màxim, haig de mirar el mòbil, veure què passa, he d'entrar a Twitter. Noto que sóc molt menys productiu i eficient. No puc sentir-me més identificat, amb una diferència. Ell ha pogut deixar-ho, diu en Xavier Bosch. N'hi ha molts, en canvi, a qui ens falta força de voluntat i continuem aferrats al negoci dels badocs, que és una paraula molt nostrada. Això de ser un badoc, doncs bé, ser un badoc, però també és veritat que en la reflexió número 1 de les 5 que deixa, hi ha també un fet innegable. Va trobar en Fèlix Colomer explicant això fent escroll a Instagram. O sigui que a Instagram, fent escroll, també pots trobar, evidentment, continguts que puguin interessar. Per bé que el que comenta en Xavier Bosch és el que varen comentar la setmana passada, que és aquest hàbit que creen les xarxes socials. Aquest mal hàbit d'aleshores no tenir espera per res, no tenir paciència ni per llegir, no tenir, bé, aquella sensació que d'aquesta pulsió, d'aquesta compulsió. Vaja, com aquells que van a comprar el pa al supermercat i han de posar-se al capdavant de la filera perquè si no agafen el pa i se'n van, es moren. Bé, doncs una cosa així. Un article molt interessant, I els adults, qui ens desenganxa? Això és el que s'interpel·la en Xavier Bosch. Òbviament, quan es tracta de feina, no cal ni dir-ho, però aquesta necessitat de desenganxar-se de tant en tant del mòbil.

0: Hi ha hagut eleccions a Rússia. Bé, eleccions. Bueno, escolta'm, qui ho diu, a l'Avantguàrdia ho diu,
1: bueno,
0: que hi ha hagut eleccions,
1: Sí, sí, hi ha unes urnes.
0: Hi ha hagut eleccions a Rússia.
1: Han posat urnes, Franco també en posava.
0: Hi ha hagut eleccions a Rússia, repeteixo, però ja saben tots
2: no
0: vostès com funcionen les coses, diguem-ne que el partit contrari a la guerra amb Ucraïna, perquè encara hi ha gent que creu, afortunadament, que això de la guerra no va enlloc, i acabarem pensant tots el mateix, perquè no hi ha hagut cap guerra. De moment, de les actuals, no n'hi ha hagut cap que vagi enlloc. Perquè tampoc aquesta d'Ucraïna, que havia d'acabar jugant en 20 dies, en 3 setmanes havia d'enllestir-se això, que era una cosa ràpida. Una cosa ràpida. I anem camí del 5è any,
1: Sí. De fet, no ha estat declarada per part de Rússia.
0: Per tant...
1: És una operació militar especial.
0: D'acord. Per
2: tant, aquests
0: eufemismes és de por, Com a, bueno, en fi, total, que el partit de Putin segueix. I ja està.
1: Aleshores, Rússia Unida.
0: Rússia Unida. Pobre d'aquella de voler desunir. Aquestes són unes eleccions d'aquelles que tothom ja en sabia el resultat abans de començar. De les alemanyes, o de les que han succeït en altres lands alemanys, també se'n podia intuir, però han passat coses del tot singulars. Està quedant una Alemanya també amb una barreja interessant.
1: A veure, el centre està desapareguent, especialment la CDU, que és el partit, diguem, germà del PP aquí.
0: Perquè vostès ens entenguin, el partit de la Merkel.
1: Exacte.
0: Era la CDU,
1: I és el partit del conseller actual, del conseller Merz.
0: Que és l'home que està en retirada, però que no vol retirar-se.
1: Sí, perquè bé, és

0: manera clara cap a l'extrema dreta. Són els que tenen el record de la dictadura comunista i, per tant, els que han mogut més el pèndol, perquè també són els més pobres. Mm-hmm. Sí que és veritat que es va invertir,
1: sí, sí.
0: Però evidentment continuen estant lluny dels seus germans de l'Oest.
1: Aquesta Alemanya de les dues velocitats. Bé, ja ho saben, que el comunisme va néixer d'una manera i va acabar d'una altra.
0: Sí.
1: Per tant, el comunisme de l'Alemanya de l'Est era un comunisme, diguem-ne, de la Rússia soviètica, que sí. Ja era una altra manera d'entendre el comunisme.
0: Exacte. Aleshores, sí, perquè després, clar, després hi havia els comunistes italians de Berlinguer, però això no tenia...
1: Res a veure amb l'esperit inicial. Això... Per tant, un d'aquells lands antics de l'Alemanya de l'Est és el que ha votat, no és que hagi guanyat per molt,
0: no,
1: però alternativa per Alemanya
0: ha guanyat. I com dèiem, i la CDU s'ha enfonsat fins al punt de no entrar en aquest Parlament.
1: Exacte.
0: Això per una banda. I per una altra banda, doncs, el vot de Berlín. Berlín, que és, diguem, una capital molt moderna i que ha guanyat Die Linke, que és l'esquerra. Diguem, no sé si definir-ho entre el Podemos i el Sumar d'allà, però ara fa de mal definir tot plegat. Però bé, a més, la guanyadora és la filla d'uns immigrants turcs.
1: Oh.
0: És a dir, que encara té un
1: punt... Sí, per si volen afegir més argument.
0: Perquè la immigració turca a Alemanya és molt potent. Uh-huh. Aleshores, doncs això ha quedat un quadre molt definit, en aquest cas, pels extrems. Com dèiem, el canceller Merz, de moment ha rebutjat de plegar. I veurem, però diguem que el retrat està començant a quedar maco, tenint en compte que l'any que ve hi ha eleccions a França i a Espanya, també. I a veure què passa.
1: Mentrestant, Pedro Sánchez va venir i Alberto Núñez Feijóo també.
0: Correcte, van venir tots dos.
1: Un a la Festa de la Rosa de Gavà, l'altre a Badalona.
0: Sí, el primer que va parar el vot català per frenar la involució que representen PP i Vox, i el segon que va demanar que Catalunya s'aixequi del sofà del psiquiatre.
2: Mare meva.
0: Se senten en un sofà.
1: Sempre poden apel·lar al fet de si estem al sofà del psiquiatre no serà per nosaltres, Però aquesta és l'apel·lació d'Alberto Núñez Feijóo, que torna a Ceuta per quarta vegada des de finals de juliol.
0: No sé, Vicenç, qui assessora els polítics a l'hora de fer les frases.
1: O potser no els assessora ningú i els surten així.
0: Perquè...
2: De vegades els seus pitjors enemics.
1: És una frase d'aquelles que es pot tornar, sí, sí.
0: Com vulguis, com vulguis.
1: Com vulguis, potser t'hi has aixecat tu ja, o encara hi ets, o dalt, o m'hi convides, o el teu, a veure què tal. Bé, en fi, que es poden imaginar la retòrica dels discursos d'un i altre. Abans havia arribat a Abascal, em sembla que va ser el divendres, abans d'ells dos, també, vaja, tothom passa per aquí, i en els propers mesos ja ho saben que encara més es passarà per aquí, perquè hi ha l'obligació de passar per aquí.
0: Bueno, i que Puigdemont diu que farà un tour.
1: I Puigdemont, que va parlar pel Times, sembla que va ser...
0: No, pel Sunday Times.
1: Pel Sunday Times, una entrevista en anglès, on fa referència, és clar que de vegades és més certa la possibilitat que Puigdemont torni i que pugui tornar sense que hi hagi cap daltabaix, i aleshores el president ha assenyalat que ell el que ara creu que hauria de fer és copsar el pols de la Catalunya d'avui.
0: Es plantejava que si el desembre, que si quan el Constitucional i això, desembre, primers de l'any que ve, i ara hi ha qui diu que potser tindrem una sorpresa el mes que ve ja.
1: Sí?
0: Perquè el Suprem ha canviat el focus polític i ha entès que si deixa tornar Puigdemont serà una manera de torpedinar Sánchez. Mira, el delincuente, ja l'ha vuelto.
1: Culpa tu i tal.
0: I aleshores, per atiar el discurs, que el Suprem, que no es fica en política, oi?
1: En qualsevol cas, diguem-ne que Puigdemont es planteja primer fer aquest bany per Catalunya, i a partir d'aquí ve doncs reflexionar sobre si es planteja, i està clar que el partit hem de suposar que hi ha de dir alguna cosa junts.
0: Clar, aquí es presenta la dicotomia. Si Puigdemont decideix liderar la seva formació,

0: o convertir-se, diguem, en una mare de Déu.
1: Sí, sí, amb allò del gerro xinès, que han dit sempre, eh? amb una certa incomoditat per no saber exactament on situar-se. També, si vostès escolten en més d'una ocasió que en diuen president Puigdemont, és que almenys a Catalunya, des del punt de vista protocolari, els presidents són presidents sempre.
0: I a Espanya també.
1: I a Espanya
0: president
1: també,
0: president Aznar, sí, sí. President González.
1: Són presidents.
0: Sí,
1: val, el concepte d'expresident també funciona, perquè òbviament també...
0: Clar, ho és.
1: Però si en diuen president, no pateixin, que es pot dir president.
0: I en els alcaldes igual, eh?
1: Sí, sí,
0: són alcaldes sempre. Alcalde Serra, sí,
1: són alcaldes sempre. Carola, què hi afegim?
2: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer.
1: Sí.
2: I avui en parla a La Vanguardia, és molt interessant l'article on parla que estem en l'inici d'una nova era terapèutica pel que fa a l'Alzheimer i parla de la prevenció, és a dir, més enllà de buscar, perquè hi ha moltes investigacions al respecte, però estan estudiant ara com prevenir aquesta malaltia que, tot i que té un component genètic molt, molt elevat, del 45%, sembla ser que hi ha estudis que ja demostren que les nostres accions, és a dir, com nosaltres ens comportem al llarg de la vida, també té una afectació directa en el desenvolupament de l'Alzheimer.
1: I sembla que hi ha indicadors que poden demostrar que la malaltia es comença a desenvolupar a la vora d'uns 20 anys abans de manifestar-se plenament.
2: Sí, sí, i això ho han descobert perquè hi ha casos en què en un any fan una davallada molt forta i en canvi hi ha gent que tarda, és a dir, que en el mateix punt de partida pot tardar fins a 20-30 anys en arribar a aquest punt en què un altre ho fa en un any.
1: Segurament vostès hauran conegut casos de persones
2: sí,
1: amb demència que dius, caram, d'un any amb un altre, què ha passat aquí? I en canvi persones per les quals triguem molt més, tot plegat va començar fem marxa enrere en el temps, però els que tinguin una certa edat, el 1980 li van diagnosticar Rita Hayward a Hilda que tenia Alzheimer. Ella va morir el 87, però va ser, diguem-ne, el primer cas molt conegut d'aquesta malaltia, que aleshores no era precisament una malaltia de la qual se'n tingués ni coneixement ni fos, diguem-ne, popular.
2: Era una malaltia molt veloç i avui en dia, diguem, que no tots els casos té aquesta velocitat. Què diuen aquests estudis en referència a la prevenció? Bàsicament són com pautes de salut general, una vida social activa molt important, mantenir una vida social activa ja sobretot en la vellesa, diguéssim, és a dir, ser actius, més enllà, òbviament, d'alimentació saludable, d'evitar l'alcohol, el
1: dir,
2: tabac, evitar l'aïllament...
1: Tenir una xarxa de relacions.
2: Sí. Curar-se, és a dir, protegir-se el tema de les oïdes en el moment en què ens fem gran que perdem oïda, s'ha de tractar això, sembla ser... És a dir, tot el que té a veure amb l'aïllament social, com per exemple la pèrdua sonora, la pèrdua auditiva, moltes vegades t'aïlla, no? I hi ha molta gent que refusa al principi posar-se doncs els aparells aquests que t'ajuden, doncs explica aquest article i expliquen també altres articles que tot el que té a veure amb l'aïllament social és perjudicial de cara a l'Alzheimer.
1: O sigui que no els hi val allò de poc que s'ha d'escoltar, que no, també no. Tindrien raó a vegades,
2: Efectivament.
1: Però
2: sí.
1: Si els passa això, sempre es poden treure...
2: Es pot apagar. I això li deia a la meva mare, mama, doncs l'apagues i ja està.
1: S'apaga l'aparell i el tornen a engegar quan sàpiguen que poden tenir una conversa interessant.
2: Sí.
1: Si no, en molts casos, que us diré, ple municipal... Pam! Paren el sonotone, que em deien abans.
2: Sí. En qualsevol cas, notícies més o menys esperançadores davant d'aquesta malaltia terrible, no? Que qui l'ha patit o té algú a l'entorn que l'ha patit, doncs sabem que és terrible.
1: I que aquí a Catalunya té amb la Fundació Josep Carreras, diguem-ne, el seu principal centre d'investigació.
2: Una notícia força desencoratjadora, sobretot per les dones, i sobretot per les dones feministes, i per les persones feministes, diríem. La igualtat de gènere no arribarà fins al 2197 al ritme actual, segons ONU Mujeres, que és ONU Dones, que es diuen...
1: El 2197.
2: 2197.
1: Ni el 98 ni el 96.
0: A nivell mundial, s'entén.
2: Sí, sí, sí, a nivell mundial. I aleshores el que explica aquest article de La Vanguardia...
0: Per com estan alguns països, em sembla aviat.
2: clar, que deu fer aquí com una mitjana, no?
1: És d'aquí 170 anys.
2: Desencoratja bastant, a moltes dones han desencoratjat. Què explica? Doncs el que podem sospitar, que estem clarament en un retrocés de tot el que té a veure amb el món feminista i amb el tema d'igualtat, i el que explica també són xifres, no? Doncs les poquíssimes dones que lideren, les poquíssimes dones que ocupen llocs de càrrec, poquíssimes dones presidentes, etcètera, etcètera.
0: Meta ha censurat un anunci a Facebook d'una obra de teatre que s'està fent a Barcelona perquè parla de feminisme.
2: per aquest fet, eh?
0: Per això.
2: Tinc dues més.
1: Vinga.
2: Vinga, rapidíssimament. Una que té a veure amb animals. I és que la primera és curiosa, la segona a mi m'ha semblat molt xula. La primera és que es veu que a Bolívia han descobert una nova espècie de felí.
1: Sí.
2: Es diu, és el tilcai.
1: Una mena de gat salvatge.
2: Sí, exacte. És un gat salvatge, però més petit que un gat.
1: Amb
2: és
1: uns
2: més
1: ulls, amb uns ulls que té.
2: I s'ha descobert perquè un home el va trobar al carrer i se'l van portar a casa pensant-se que era un gat salvatge. I resulta que quan el tenia a casa es va adonar que allò no era un... Perdó, pensant-se que era un gat domèstic. Quan el va tenir a casa va veure que no. I
1: que li pujava les cortines.
2: Sí, exacte. El va portar a un centre, l'han estat investigant, han estudiat la part genètica i s'han adonat que la genètica és molt diferent, s'allunya molt dels gats domèstics.
1: Caram.
2: I per tant és una nova espècie de felí que ara s'està estudiant, que es diu tilcai, tilcayo en castellà, que és de pell amarronada, atigresat, però amb unes taques bastant més fosques dels gats domèstics.
1: I no ens estranya que se l'endués a casa, perquè es veu la fotografia i dius, carai, que és maquíssim.
2: És boníssim.
1: Que és el que passa amb els gats, que, molt macos.
2: Sí, després va treure les urpes.
1: Però un gat, diguem-ne, una espècie salvatge, silvestrat.
2: Sí, exacte, exacte. I l'altra, en referència a animals, és que el govern de Catalunya està, diu aquí la notícia, ha cardonat la idea de reintroduir la foca del Mediterrani al Cap de Creus.
1: Ah, sí. Ho van dir fa temps.
2: Sí, és a dir, al Mediterrani hi havia foques. Als anys 60-70, amb tota l'entrada del turisme i tota la vinguda de la gent, a més es va posar com de moda, també per temes de Franco i tot plegat.
1: Les foques ja no van poder més.
2: Caçar foques i matar foques i van marxar d'aquí. Hi ha una reserva a Mauritània on les estan protegint. Sembla que van patir també molt per una alga tòxica, però a hores d'ara hi ha com 300-400 foques.
1: Sí.
2: I estan estudiant tornar-les a portar aquí a Catalunya, al mar Mediterrani, a una zona del Cap de Creus. S'està estudiant. Per tant, entenc, clar, òbviament, ara aquí s'han de posar d'acord els països, Mauritània, Espanya, el Marroc, també, Portugal, perquè es veu que a Madeira també hi ha una reserva de foques i haurien d'arribar a un acord. Però m'ha semblat curiós que potser en uns anys, entenc que no gaires, podríem veure foques a Cadaqués, a la zona del Cap de Creus.
1: Un quart d'onze, el Barça va guanyar. Per tant, el sopar del 50è aniversari de la penya barcelonista, que s'ha de celebrar el dia 25, ha una cosa exitosa més no poder. Els pericos van perdre. Estan que pugen per les parets.
0: Home, contra el Cué, jugant tot el partit en un mes, a casa... No sé.
1: I ahir el remate final... La derrota del Madrid.
0: Exacte, fent el ridícul al Metropolitano. De fet, com defineix avui Sergi Pàmies...
1: T'ha agradat això de dir fent el ridícul al Metropolitano,
2: sí, sí.
1: Ho has dit d'una manera...
2: Sí, sí.
1: No.
0: Vinga, diu Sergi Pàmies, cap de setmana perfecte per la colorada... Després que la Porta a sobre aprovés els números de l'assemblea...
1: Sí, amb aquesta assemblea en fi...
0: Exacte, un joc extraordinari a la segona part contra el Sevilla, i ahir, com dèiem, doncs el Madrid que no juga a res, absolutament a res, i a sobre, doncs bé, a sobre surt el
1: Mourinho que va ensenyar uns papers amb l'àrbitre, els àrbitres i tal.
0: Sí, sí, que,
1: bé, que li faran un monument a la Porta del Camp Nou a Rafinha.
0: I a Mourinho.
1: A la Porta del Camp Nou no ho crec.
0: Home, sí.
1: Bé, sí, per llançar-li... Llançar...
0: Que continuï, home, igual.
1: Què hi afegim, Joan?
0: Bé, que no ha estat perfecte pel Barça el cap de setmana perquè la secció de bàsquet va perdre la Supercopa contra un excel·lent Joventut amb tot d'exblaugranes,
1: sí, sí.
0: Tot sigui dit, oi? La Pro Vítola en el paper d'estrella, Ricky Rubio...
1: Que es veu que la Pro Vítola és un especialista, sent argentí com és un especialista en cafè.
2: Ah. És un barista.
1: Ho vaig escoltar amb l'entrevista al programa dels esports a la nit a RAC1, i és un especialista en cafè, i té, es veu, que uns quants establiments dedicats al cafè, i es veu que però un especialista amb un coneixement...
2: Saps qui també ho és?
1: Qui?
2: Aquest presentador de Salvados, que es diu el Gonzo,
1: sí.
2: També.
1: Jo els hi cridava l'atenció precisament per això, perquè Argentina, especialistes en mate, tots els que vulguis, a cada cantonada, però en cafè no tant.
2: Perdó, Joan.
0: Doncs, com diu l'esportiu, deliri a l'Olímpic, 1-87, primer títol de la temporada per la penya.
1: 10 i 17 minuts. Carola, gràcies. Joan, gràcies.
2: A tu, fins ara.

0: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Va tot bé?
3: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
2: Això és violència masclista.
4: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

10 i 20 minuts, gairebé 10 i 21 minuts. No direm que per petició, però podrem començar l'entrevista amb en Josep Maria Tobau d'aquí uns moments parlant del taxi. Perquè en aquesta vida, dius, bueno, passen coses, no? Ens en passen d'aquelles que apareixen a tots els mitjans de comunicació perquè són dolentes, però mira, també ens en passen d'aquelles que dius, mira, és que té el seu què, la història del taxi. Que també té una derivada. Els fèiem, a l'inici del programa, els fèiem aquella pregunta, o la reproduïm, que més d'un de vostès deien, però que no hi ha grua. I nosaltres els dèiem, no preguntin. Perquè molt probablement en la pregunta hi ha la resposta. Però en uns moments sabrem més coses, òbviament, i parlarem de com està la situació política, etcètera, etcètera.

0: La nostra roda de portaveus continua, com continua la vida, amb en Josep Maria Tubau de Guanyem Sitges. Tubau, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: Comencem amb el taxi.
1: Déu-n'hi-do,
0: el
1: taxi.
0: Vostès tenen pensat, què va passar, què va passar? Doncs bé, aquí tenim un regidor que hi era. Bé, perquè en la vida de Tubau l'assumpte regidor és una peça d'un trencaclosques de moltes peces. Bé. El cas és que veu ajudar a carregar el cotxe i d'allò, o no va arribar?
1: Ajudar no, però amb condició de cap de colla de l'espategafoc, doncs sí que una hora abans de l'inici del...
0: De la cercavila
1: de l'espategafoc, doncs vam anar a fer una roda de reconeixement pel recorregut i ja vam veure aquell taxi allà aparcat.
0: Amb els intermitents posats, és a dir, la típica imatge de vehicle estacionat que, suposadament, d'aquí poca estona marxarà.
1: És allò que ens pensàvem, bueno, està fent un servei, ara agafarà i marxarà. Clar, la sorpresa va ser doncs, que ja iniciat el recorregut de l'Espategafoc i quan estàvem a punt d'entrar al carrer Barcelona, doncs ens diuen que el taxi continua allà i que, clar, que aleshores aviam què fèiem amb el foc penjat que hi havia a la plaça del cable. I bé, doncs ens vam endarrerir una mica, vam anar dilatant el temps i anant més lents doncs, per veure si trobem una solució. S'estava buscant la grua, però la grua no tenia servei en aquells moments.
0: En aquells moments... No hi havia un servei de grua, eh?
1: No.
0: El dissabte a la nit.
1: Sí, correcte. Que és una cosa que no entenc, perquè al final, ostres, una grua ha d'estar 24/7 pel que pugui passar, per si s'ha de treure algun cotxe d'un lloc, d'algun
0: parc. No, és que ens imaginem aquest vehicle o qualsevol altre davant la porta del pàrquing d'algú que té una urgència i no pot sortir, i aleshores què fa? Perquè no hi ha, diguem-ne, la gentada que hi havia allà al cable davant de la casa d'un particular no hi és. Per tant, gràcies a la gent, el cotxe es va poder apartar, però si no, aquell cotxe s'hagués quedat allà i...
1: Sí, igual, doncs a vegades fins l'endemà que no hi hagués el torn actiu.
0: Sí.
1: Vull dir, i bé, i al final és allò tan màgic, no? Allò que al final, on no arriba l'Ajuntament, arriba el poder popular. I la gent doncs, va acabar doncs, movent el taxi... I es va poder fer l'encesa doncs, com tocava ja a la plaça del cable per part de l'Espategafoc.
0: Va quedar tocadet el taxi o què?
1: No ho sé, no estava jo per mirar com el taxi, sinó estava per altres coses.
0: Ningú va saber com va arribar aquell taxi allà?
1: No,
0: perquè
1: no.
0: També és estrany que tenint en compte que se celebrava l'Espategafoc, la nit de foc, i que per tant hi ha tota una sèrie de restriccions als carrers, aquell taxi arribés allà.
1: I que a part, ostres, el cable és un dels dies que hi ha ambient, vull dir, és un dissabte a nit de foc, hi ha gent que va fer prèvies a la nit del foc, i hi ha ambient, clar, aquell taxi ja aparcat, doncs... Bueno, una cosa curiosa, és una anècdota divertida,
0: que és el
1: que dèiem, que, ostres, que totes les coses que passin
0: siguin com aquesta.
1: I bé, i al final bueno, va poder fer-se tot amb normalitat, la nit de foc va anar molt bé, tant l'Espategafoc com el correfoc, amb les colles de Sitges i les colles convidades, i després doncs, també doncs, tant el sopar popular de les colles com el concert de la nit de foc, i bé, no hi ha notícies com l'any passat que algun membre es va fer mal... I per tant, jo sempre dic que si ningú es fa mal i tot va mínimament bé,
0: ja va bé.
1: Doncs ja es pot donar per bo.
0: Em sembla que podran veure també algunes stories d'Instagram amb l'Oriol fent paella.
1: Sí.
0: Per una paella d'aquelles... Bueno, paelles. Sí, i les paelles traslladades per tot el racó del... Que té un mèrit. Traslladar una paella feta des del Miramar fins a Baix a Mar... passant per tot el racó de la Calma, el Baluar, baixant les escales fins a baix.
1: Sí, no.
0: I que t'arribi sencera.
1: I molt bona que estava. Vull dir, també agrair a la confraria perquè...
0: Clar, la confraria de pescadors, Estupendíssim.
1: Sí.
0: Com es dèiem, una anècdota bona que apareix en algun altre mitjà de comunicació avui. Vinga, doncs, anem pel que no va ser anècdota i no va ser bo, comencem per aquí, que va ser el que va passar la matinada de Festa Major, les reflexions que en el seu moment ja ens va deixar en Pol Vigó, la que va deixar en el seu moment també en Josep Maria Tubau, les que van deixar pubilles i hereus en la nit del pubillatge sobre aquests fets de la Festa Major i fins a quin punt no representen de cap manera el jovent sitgetà. Bé, han passat ja uns quants dies, per no dir que estem a punt d'arribar al mes des d'aquells fets. S'ha sabut alguna cosa més? S'ha pensat alguna cosa més?
1: Bueno, ja, una de les reflexions... Bueno, jo, primer de tot, dic que per mi és una de les coses que encara cou. La ferida jo encara la tinc oberta. Crec que, ostres, que trigarà a curar-se, perquè és una de les coses que realment a mi, personalment, em va tocar. Tot i que també veig que hi ha esperança, no? Perquè, ostres, veure la gent tan jove com es manifesta tan i tan en contra d'aquests fets, mm-hmm. en comptes de que...
0: I d'una manera tan explícita,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, que a vegades dius, va, el jovent passa de les coses... No. Aquí s'ha condemnat des de diversos fronts de gent jove, i jo crec que això ho hem de posar en valor. El que sí que crec és que s'ha de treballar a les escoles, s'ha de treballar a les entitats, s'ha de treballar a casa també, perquè al final tot comença per casa, i crec que bueno, que és una situació que va tocar a fons, i ara doncs toca donar-li la volta, i crec que s'han de donar totes les eines necessàries doncs perquè això succeeixi.
0: Sembla en aquests dies previs a Santa Tecla que hi ha un compromís molt ferm amb això, eh?
1: Sí, però és que al final davant d'aquestes circumstàncies l'únic que queda és la unió de tots perquè la festa transcorri amb la màxima normalitat possible, que ostres, que al final dius, hi ha el debat de, és de festa, no és de festa? Sí, al final, aquell dia el poble està de festa. Aquell dia el poble està de festa i s'ha de fer una jo crec que un anàlisi general de tot plegat, perquè també és conseqüència de la pròpia festa.
0: De la dinàmica de la festa, sí?
1: Home, podem parlar de l'entrada de grallers, podem entrar de la bandera, vull dir, podem parlar de les prèvies, tot plegat, i a mi em dona la sensació que alguna cosa podia passar per Festa Major, i és que nosaltres ho vam manifestar just abans.
0: Però quan en Josep Maria tu parla de la dinàmica de la festa, què vol dir això de la dinàmica?
1: Bueno, doncs que...
0: Ja no referim als fets concrets del punt lila i el que va passar en el punt lila, d'expressions públiques, diguem-ne, que estan absolutament fora de lloc, sinó la festa porta...
1: No, jo em referia a... Cal que a les 12 del migdia hi hagin ampolles de vidre a l'entrada de grallers, ampolles d'alta graduació?
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir...
0: No cal, evidentment.
1: No cal. Vull dir, i a partir d'aquí podem seguir desenvolupant tot plegat, diguem, ostres...
0: Ara que marxem una mica de la política, però com que diríem que és el regidor més experimentat en el món, diguem-ne, de festa, gent jove, etc, ja no pregunto tant si cal, sinó per què hi són aquelles ampolles allà.
1: Bueno, perquè algú les ha venut, els hi ven, o l'amic,
0: algú les ha comprat,
1: o l'amic que té 18 anys les compra... Perquè això ens hi trobem. I no passa res per dir-ho. Jo, quan estava president de Barraques, un any, un voluntari va vendre una consumició a un menor.
0: Sí.
1: Un menor que estava acompanyat d'un adult. I vam tenir una denúncia. Escolta, Barraques va assumir...
0: Un menor que era evident que era menor, suposo, eh?
1: Sí, sí.
0: Vull
1: sí.
0: dir que es veia a simple vista.
1: Bueno, en aquell moment no es va demanar. Des d'aquell dia...
0: Sí, sí, en aquell moment no es va identificar, sí. però diguem-ne que suposo que l'experiència aquí també és un grau.
1: Parlo
0: ja
1: de fa anys,
0: De fa anys.
1: Des d'aquell dia, vull dir, les coses es miren, bueno, almenys en el context de les barres populars, de Nit de
0: sí,
1: Poc,
0: sí,
1: de,
0: sí.
1: de Barraques, es mira molt. I el tema cartelleria, o sigui, la gent sap que no es pot, però al final un menor busca la manera, com ho vaig fer jo. Quan era jove, d'obtenir aquest alcohol.
0: El que passa
1: un dels problemes és que, clar, l'alcohol és la droga que està
0: per
1: més ben vista i la que més mal fa.
0: Però anava a dir, això té una difícil solució, perquè l'alcohol és present tot l'any,
1: socialment
0: i està molt incorporat socialment. Vull dir, aquí és difícil incidir en això.
1: Bueno, és el que dèiem.
0: Vull dir que no sé si caldrà fer com fan a la plaça Catalunya per Cap d'Any, de que hi hagi la policia que impedeixi l'entrada de bosses amb ampolles.
1: Clar, però aquí ja...
0: Perquè ja comencem, Es comença amb això i s'acaba amb les tanques i totes aquelles coses.
1: Sí, clar, el tema carnaval tanques, però em pregunto, ostres, a la plaça, per exemple,
0: Sí.
1: Jo quan vaig a la Patum, ostres, no veig ampolles de vides a la plaça Sant Pere. No en veig. Ostres, per què aquí...
0: I no serà perquè no sigui una festa on es begui la Patum,
1: No, la barreja allà va...
0: Però a la plaça no... A la plaça no hi ha...
1: No. Pues perquè la gent allà té un respecte a la festa en aquell moment.
0: D'acord.
1: I això és el que...
0: És a dir, no és tant que algú ho filtri, sinó que hi ha una consciència de que en determinats moments aquí s'ha d'estar a ple rendiment, per dir-ho així.
1: Jo crec que... I s'ha de fer l'exercici.
0: Sí.
1: S'ha de fer l'exercici. Vull dir, tenim una entrada de grallers maquíssima. Ostres, tenim uns grallers que són estupendos. No, lo següent. Ostres, fem que llueixin, perquè a vegades...
0: Però aquest és un debat etern, no, ja?
1: Ja, Vicenç, però...
0: Perquè deu fer com a, jo què sé,
1: sí,
0: 20 anys,
1: no
0: 25...
1: No és una cosa d'ara, no és una
0: No. I quants presidents de comissió s'han trencat la closca intentant a veure què fer?
1: Però, bueno, també et dic, vull dir, tenim una comissió que de 10, vull dir, jo crec que la comissió ho ha fet molt bé, han treballat molt les coses, l'anterior també ho va fer meravellosament bé i bueno, estem en bones mans, però...
0: Té mèrit molt... Té un mèrit molt gran ser de comissions, de festa major, de qualsevol comissió de carnaval, en aquesta època que ens ha tocat viure, en què tot és tan intens i tot és tan... Hi ha tanta pulsió amb les coses,
1: I els mals de cap que...
0: I els mals de cap.
1: Que suposa. Vull dir, els mals de cap que suposa, les eines que falten per part de l'administració, que al final sempre les comissions s'acaben sobreposant a tot això.
0: Hem començat per aquí, a l'entorn dels fets de la nit de Sant Bartomeu. Anem per l'assumpte polític-policial, ja que ens hem referit al jovent i aquesta actitud d'ara molt potent contra tot allò que es va viure i fins a quin punt allò no representa el jovent. Anem per la banda política i com s'han desenvolupat les coses aquest mes i com creu Josep Maria Tubau que han anat les coses des del punt de vista polític sobre aquesta crisi.
1: Aviam, des del punt de vista polític és millorable totalment. Vull dir, jo crec que en el seu moment ha faltat informació, ha faltat agafar els portaveus, donar-los tota la informació a hora, o sigui, al moment. Jo crec que això és una crítica que podem fer al govern des de tots els grups municipals. Dit això...
0: Hi ha una postura molt unitària en aquest aspecte.
1: Sí. Vull dir, però com en molt d'altres. Vull dir, jo crec que, ostres, a vegades a mi em dona la sensació que amb el govern li falta han de tenir en compte de que governen amb 7 regidors, o sigui, amb el 33% dels regidors, i que l'oposició ha d'estar informada de gairebé tot el que vagin fent. Crec que ens ho mereixem i crec que a l'hora de buscar consensos facilitaria molt les coses si la informació es passés al moment. Perquè què passa? Aleshores, la gent... alguns partits s'enroquen i llavors ja no hi ha manera d'arribar a acords. I això és una cosa que crec que el govern hauria de millorar.
0: És paradoxal perquè resulta gairebé, diríem, que més edificant la resposta del jovent que la resposta dels... En Tubau riu, però clar, té un punt, perquè el jovent no direm que sense organitzar-se, però ahir també els versos de les colles de diables, totes tres colles... Una crítica absoluta als fets de la nit de Sant Bartomeu, Pubilles i Hereus també,
1: als...
0: I evidentment des de la classe política s'ha rebutjat aquests fets, però el desenvolupament de la gestió d'això no
1: i deixa'm felicitar sí. a les tres colles de diables
0: infantils
1: que van fer versos amb molta classe. Jo crec que aquests últims anys mm-hmm. ha millorat molt el tema versos tant d'infantils, que xapó, ens hem de treure el barret, com també de les colles grans. Crec que s'està fent com tocava. Ho volia dir.
0: I apareix la vivenda, i apareixen les instal·lacions esportives, i apareixen les instal·lacions escolars, etcètera.
1: El que anàvem. Això per la banda política.
0: No sé si d'alguna manera el ple extraordinari va ajudar alguna cosa en aquest sentit, o des del punt de vista de la informació tot continua més o menys igual?
1: No, continua igual. Continuem amb les mateixes.
0: D'acord, no se sap res més del que se sabia?
1: No. De moment no ha transcendit més del que se sabia. Esperem que a mesura que hi hagi havent informació, doncs també la vagin passant. A nivell policial, jo em vaig reunir amb el Jordi Altarriba,
0: amb l'inspector en cap de la policia.
1: Vam parlar d'algun tema que va ser un pèl viral. Però
0: el tema que veu fer referència, sí. tant recordaran, tant en Josep Maria Tubau com Carme Gasulla, es van mostrar, diguem-ne, no diré que fins a cert punt indignats, però veritablement...
1: Una mala actuació, val? Que no se li ha de restar importància, jo crec que és molt important assenyalar, però també cal dir que tenim un cos de policia local que treballa d'una manera molt bona, i tenim bons professionals allà dins. Crec que s'està dirigint bé a la policia mm-hmm. local. Crec que hi ha hagut un canvi molt bo respecte a fa uns anys quan hi havia el senyor Pino. O sigui, jo i des de Guanyem hem pogut notar un bon canvi en el cos.
0: En quin sentit?
1: Doncs jo veig una policia més de proximitat, que jo crec que la policia local ha de ser així. Que tenen raó moltes vegades en què els hi falten eines? Totalment d'acord. Vull dir, no pot ser que es quedessin, bueno, que no tinguin cascos mm-hmm. per poder-se protegir en determinats...
0: Probablement també perquè deuen passar coses que no passaven fa 20 anys.
1: Però mateix...
0: Diguem-ne que es van trobar en una posició de vulnerabilitat.
1: Sí, correcte. Ells es van trobar d'alguna manera deixats de la mà de Déu. Clar, els fets del 23, els arrogafen, marxen i es queden
0: la policia allà
1: amb tota la marabunta de gent i s'encén una espurna d'una baralla i comença tot plegat. Ostres, quin cacau! I al final, doncs, ostres... El primer de tot sempre és preservar
0: la integritat
1: física. Vull dir. I això, doncs, el que anava una mica, no? Jo crec que tenim un bon cos de policia local.
0: Per tant, si la conversa va anar bé i el resultat és positiu i la consideració a la policia és la que és, com aleshores, diguem-ne, considera, Guanyem, aquell fet... concret no, de la nit del 24.
1: És un fet reprovable, és un fet que internament s'ha de tractar, vull dir, però jo crec que no hauria costat res per part del cos o de qui pertoqui a sortir al minut 1 fer una crítica a aquesta actuació i després, doncs, internament, doncs, parlar-ne amb la gent del cos i si fa falta fer xerrades i en coses que al llarg dels anys han canviat. I hi ha coses que ostres, que les hem de treballar personalment, i això és una de les coses que havíem de treballar. La frase estava fora de lloc, l'actuació doncs és qüestionable, no sé, jo no entenc de seguretat, però no sé si amb la que estava caient allà tocava córrer, bueno, fer aquesta persecució mm-hmm. Això que després també hem de fer autocrítica, perquè després, no hi ha detinguts, no. O sigui, després la gent demanem més. però davant de la situació no sé si tocava aquesta acció. Dit això, jo crec que tenim un bon cos de policia local, crec que se'ls ha d'escoltar i bé, també s'ha de fer autocrítica per part de totes les parts.
0: A partir de la conversa que vau tenir, perquè recordo quan vam parlar telefònicament amb en Josep Maria Tubau, que va fer referència a aquest vídeo viral en concret, i ell va dir obertament, perquè evidentment era difícil identificar-ho això, s'escoltava, i és cert que s'escoltava, a partir de la conversa s'ha pogut identificar d'on venia aquella expressió?
1: Aviam, jo no tinc eines per dir en total seguretat...
0: Per això ho pregunto, perquè és a dir, estem com estàvem en aquest sentit, eh?
1: Sí.
0: D'acord.
1: Però t'asseguraria que el 99%
0: ve d'on ve.
1: I ja està. I al final és això. És, ostres, que qui ho hagi comès, doncs, ostres, que assumeixi les conseqüències, que aquesta persona doncs, digui, ostres, em vaig equivocar, no ho vaig fer bé, treballem-ho de cara altres vegades i mirem endavant, que al final el que fa falta és això, una mirada doncs, cap endavant, que tinguem un bon cos de policia local que el tenim i de cara a properes actuacions doncs actuar correctament.
0: Dues coses més sobre això. Creu en Josep Maria Tubau que per Festa Major, per Santa Tecla, com han dit altres portaveus aquí, la policia ha d'estar tota ella al carrer?
1: Bé, jo sempre ho he dit i ho vaig dir en una junta de portaveus. Ha d'estar al carrer, però hi ha moments que potser no han de ser visibles. O sigui, a mi, a vegades, per exemple, en algun dels concerts, tenir una furgoneta del Zarro allà davant, a mi no em dona molta confiança. Vull dir, jo vull gaudir d'un concert...
0: Molta confiança en el sentit que crea una mena d'incomoditat.
1: Sí, ja. No sé, no és agradable, no, al meu entendre.
0: Ja, ja, ja.
1: Òbviament, aquesta
0: agradable passada... en el sentit que genera una certa sensació de
1: sí.
0: No puc tenir tota la llibertat per divertir-me, perquè algú m'està vigilant a tota
1: sí,
0: hora. D'acord.
1: I, ostres, jo crec que aquesta passada... Bé, no tinc dades, però la sensació que em dona que no va haver-hi cap problema als concerts de la Nit de Foc, que era una data que la teníem en vermell.
0: Mm-hmm. I més tal com estaven les coses.
1: Sí, i va anar en total normalitat. I bé, esperem que el 22 a la nit i el 23 per Santa Tecla, doncs no... tot continuï com va anar per la Nit de Foc.
0: La segona, i té relació també amb el que va comentar l'alcaldessa, demà escoltaran la xerrada que va mantenir a la gralla, però va comentar que l'Ajuntament es personaria com a acusació en el cas del Punt Lila, i que ho preveu també fer en la mesura que avanci la investigació sobre els fets del 24 d'agost i s'identifiqui a les persones. Què hauria de fer o quin càstig haurien de tenir aquestes persones?
1: Bé, jo no sóc aquí per dir quin càstig haurien de tenir, però el que sí que sé que les coses no es van fer bé. Vull dir, les coses en un primer moment s'han de denunciar i s'ha de tirar endavant. Això pot fer un efecte de que, ostres, a la propera vegada ja t'hi miris una mica.
0: Perquè entenc que punt Lira en el primer moment es va denunciar o no?
1: Divendres ja van passar uns fets, no van transcendir. I això jo
0: el divendres de Barraques, eh?
1: Divendres de Barraques. Jo vaig informar a qui pertocava d'aquests fets.
0: Però diguem-ne, no va passar res més que el fet que Josep Maria Tubau informés que havia passat alguna cosa al Punt Lila.
1: Sí.
0: Que ja us feia malfiar, suposo.
1: Sí, sí. Dissabte també va tornar a passar i aquest sí que va transcendir. Però és que després...
0: Es va denunciar? El que va passar el dissabte?
1: Sí, bueno, sí, ho va fer, els primers que van fer va ser Barraques.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, vull dir, al final Barraques, jo crec que en tot moment ha estat al lloc on, bueno, ha fet una molt bona gestió de tot plegat. A l'igual que les comissions de barris, de Cases Noves, que també va fer un comunicat i que també ha passat en altres punts liles d'altres festes. Mm-hmm. Vull dir, i ostres, jo crec que estem en un moment que s'ha de parar els peus a tot agressor masclista, bueno, feixista, xenòfob, vull dir, s'ha de posar a fre a tot aquest tipus d'agressions per la deriva social que està tenint tot plegat, per tant, amb l'ascens de l'extrema dreta.
0: Que ningú se n'estigui de denunciar.
1: Sí, no.
0: Encara que en el seu moment es pugui pensar que les conseqüències d'això, vés a saber on em ficaré tot plegat.
1: Sí, no, aviam. Al final, per això, un mateix té total llibertat de denunciar o no denunciar.
0: Està clar.
1: Ara, una empresa i una institució, sí? No.
0: Tenen l'obligació, la responsabilitat, tot el que s'hi vulgui afegir.
1: Si no, tenim un problema.
0: Dijous es va celebrar ple extraordinari, que és el ple que Josep Maria Tubau va dir que no va servir per res.
1: No, és que per mi...
0: Un ple inútil, si no recordo.
1: Sí, va ser un ple inútil que va comportar doncs, una despesa municipal i al final no es va dir res, no es va dir res que no s'hagués dit abans. Vull dir, va ser, i crec que ho vaig dir al ple, va ser un acte preelectoral d'alguns partits polítics. Vull dir, no en vam treure res. Tot el que vam dir ja ho havíem dit amb anterioritat. Vull dir, calia. Jo entenc un ple extraordinari, doncs s'ha de fer amb temes capdals, com es va fer l'anterior legislatura amb habitatge, com es va fer aquesta legislatura que va anar, bueno, que vam fer des de Guanyem, que vam incitar juntament amb Junts i altres partits, doncs pel tema de l'emergència
0: educativa.
1: Vull dir, aquests són els temes que realment s'han de fer plens extraordinaris, els temes que realment importen a la gent. Habitatge, emergència educativa, vull dir, però no sé, jo crec que el que estava al ple aquest no servia per res, i no serveix per res perquè, clar, es demanen una sèrie de coses que tampoc el govern les haguessin donat, i al final és el que dèiem, aquí el que s'ha de fer és un full de ruta de què farà el govern aquests 7 mesos o 8 mesos que queden de legislatura. Què faran? Vale? Però això amb un ple no t'ho diran. I no sé, i crec que una de les formes que es ve a fer és a través d'una moció, a través del ple ordinari.
0: Que el ple ordinari proper tindrà 6 mocions, o sigui que...
1: O alguna més.
0: O alguna més.
1: Sí, avui tenim comissions informatives, aviam com va tot plegat.
0: Veu ser l'únic que us veu abstenir?
1: Sí. Bé, perquè enteníem que ple no era necessari, però també vam donar molta culpa a tot plegat al govern. Vull dir, és que amb aquest govern, una mica el que deia abans, falta transparència, falta que treballi. Vull dir, crec que els primers que vam dir que no treballàvem vam ser nosaltres. Sí, sí. I falta que tirin les coses endavant.
0: Entre aquesta frase i la de la gestoria que no funciona?
1: Sí, no, mira, l'altre dia parlant amb la frase aquesta de la gestoria, ara ja no és una gestoria que no funciona. Ara sembla que és una gestoria que està tancada per vacances. I queden 8 mesos. Aviam si això, buscant consensos, buscant suports d'on sigui, estenent la mà com Guanyem ha fet, que no han fet altres partits. Compte. Que això que... també, a vegades, les responsabilitats són compartides.
0: És que no sé si anava a dir, us veu més aliat al govern que no Guanyem? És a dir, govern us considera més aliat que no pas Guanyem considera aliat al govern?
1: No sé, nosaltres hem estès la mà sempre que calgut per responsabilitat, però és que a vegades hi ha coses que cauen pel seu propi pes, i ho vam dir l'altre dia, no ens agrada que no es compleixin les coses que s'acorden, i han estat unes quantes. Vull dir, l'altre dia fent un recompte de totes les mocions que ha presentat Guanyem aquests últims anys, pràcticament no s'han, bueno, no s'han posat a pràctica cap. Vull dir, i no només passa en guanyem. Si en guanyem, que en principi, doncs, segons ells, érem el soci preferent, que per nosaltres està clar que no ho hem sigut, doncs què deu passar amb els altres partits? Vull dir, què està passant amb les mocions? Vull dir, i sí, les, i, la, i les mocions es porten per fer debat, però també darrere, si s'aproven, hi ha d'haver un compliment d'aquestes mocions, i no s'està fent. I per això dic, on està la feina d'aquest govern? Per què no s'acompleixen les coses o els acords en què s'arriba amb ells?
0: Veu ser molt dur en el seu dia sobre la reforma del patronat. Va haver molts grups polítics que ho van ser, però diríem que el més dur en el seu moment va ser Guanyem. Ara s'ha afegit Verds en Comú Podem amb una nota de premsa també igualment dura sobre la reforma de, del patronat. Us ha cridat l'atenció?
1: Bé, aviam, celebrem que Verds en Comú s'afegeixi, vull dir, s'afegeixi als nostres plantejaments, però, ostres, també ens hauria agradat que quan estaven al govern doncs haguessin tingut una mica més d'influència sobre, sobre el govern, perquè nosaltres ho hem dit sempre, ells ho diuen ara. Val? Dit això, està clar que les polítiques políticament doncs, amb la Carme i amb el Xavi doncs, hi ha molta, molta afinitat, però ostres, ens sobta que ara siguem tan durs quan abans quan estaven a govern potser no ho eren tant, però bé, celebrem que ara doncs, puguem fer front comú amb molta de les coses doncs, que encara queden per davant. I bé, nosaltres estem disposats doncs, a treballar conjuntament.
0: Va quedar pendent l'assumpte de la licitació de la llibreria en un ple, tampoc es portarà en aquest ple. Us veu mirar els números?
1: Aviam, el tema de la licitació, nosaltres vam mirar el model i el model no ens agrada. Vull dir, per tant,
0: per què?
1: Doncs perquè entenem que aquí tenia cabuda qualsevol tipus d'empresa més gran. Nosaltres trobam que la llibreria del patronat havia de ser un model cooperatiu i si podia ser de quilòmetre zero, millor. I això no.
0: És a dir, la licitació està oberta a empreses més grans.
1: Sí, no, i aviam qui pot acabar venint. Però, ostres, al final el projecte d'inici era un i ha anat virant molt cap a una licitació qualsevol que es pot fer en qualsevol equipament i, ostres, jo crec que una llibreria municipal ha de ser més que una simple llibreria.
0: Clar, és que a nosaltres ens va cridar l'atenció perquè els números que proposava la licitació, que és una licitació de 12 anys, contemplava que en el tercer any, quan la llibreria, diguem-ne, ja no té pèrdues, hi ha uns ingressos per la cafeteria de 160.000 euros i per la venda de llibres de 90.000. I és clar, mirant el local, mirant la barra que hi ha per la suposada cafeteria.
1: Qui ho pot pagar això, Vicenç?
0: I si ens poden sortir aquestes xifres tenint en compte, no sé, les llibreries que hi ha hagut a Sitges i la facturació que han tingut?
1: Per sort, vam aconseguir que això no anés al ple de juliol. Van dir que ho posarien aquest mes de setembre. Aquest mes de setembre no hi va. Bueno, estem esperant que ens agafin, que ens sentem i que en parlem. Per Guanyem aquest és un dels... és una prioritat, és un tema prioritari i bé, estem esperant doncs que ens sentem a una taula, que en parlem, si hi ha altres forces polítiques doncs, que tenen que tenen una manera de veure-ho similar a la nostra, doncs també convidem a mirar-ho tots plegats.
0: I ho pregunto per si es pot fer una licitació, diguem-ne, com ho podem dir això, apartant de la licitació a determinades empreses. Es pot fer?
1: Ho desconec, Vicenç, ho desconec. Però el que sí que tenim clar és que la línia de la licitació per nosaltres no era l'adequada. Per això vam demanar que retirés i a hores d'ara estem moment, esperant
0: a tornar a agafar el fil d'aquest assumpte.
1: Tornar a començar i tornar-ne a parlar i dirigir una mica cap on creiem nosaltres que ha d'anar. Però al final és això, necessitem el consens, el màxim consens possible.
0: Del que parlarà el ple de setembre és de Vallcarca.
1: Sí, sí, a nosaltres ens sobta que aquest tema vagi a ple.
0: Per què se n'ha parlat de Vallcarca entre els portaveus polítics? Hi ha hagut possibilitat de reunir-se amb el govern, de tenir al damunt un posicionament, tot plegat?
1: Però, sí, bueno, suposo que cadascú té el seu posicionament, però és que abans de tenir un posicionament, tu el que has de fer és una exposició pública oberta a la ciutadania, oberta a les entitats medioambientals, vull dir, i això no s'ha fet. Com pots tenir tu un posicionament que sí que el tens perquè has vist el projecte,
0: sí.
1: Però no has escoltat el conjunt de la ciutadania ni tampoc a les entitats?
0: Els representants polítics sí que s'han pogut trobar per parlar-ne?
1: Bé, n'hem parlat amb juntes de portaveus i nosaltres ens hem reunit amb el Jordi Artigas, vull dir, ho diem. Però bueno, ell ens va explicar el projecte i nosaltres li vam dir també què en pensàvem.
0: Sí, cadascú ha pogut en aquest sentit exposar les inquietuds, les incerteses, el que li hagi convingut.
1: Però bé, a ningú se li escapa els 2.000 i pico habitatges que van allà. Vull dir, si actualment Sitges...
0: Això no ha decaigut mai, del projecte?
1: Que jo sàpiga, no, però clar...
0: Per bé que per fer-los, com saben tots vostès, fa falta un canvi, evidentment, en les claus urbanístiques d'aquest indret.
1: I una altra cosa, si tu no estàs donant, o hi ha uns... des de botigues es queixen de que no estàs donant servei a botigues, des de Garraf també hi ha mancances... A part del tema de les pedreres, que també és un tema preocupant.
0: Però aquí sí que sembla que hi ha una unanimitat per part de tothom,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però ostres, si aquests nuclis ja no els tens controlats, cal un nucli més a Vallcarca, a part de tot el tema de que està a la porta del parc, vull dir, del parc natural, bueno, del parc del Garraf. Vull dir, ostres, jo crec que el primer que s'ha de fer és treure tot el que hi ha allà, desballestar-ho, aviam si la propietat es posa de cara, renaturalitzar i a partir d'aquí doncs ja veurem per on es fa.
0: Qui ha estat sempre més contrari o més recelós al projecte ha estat Guanyem i Verds en Comú Podem?
1: Sí. Jo crec que som els dos únics partits que...
0: A la contra-contra, per dir-ho així, des del primer moment.
1: Des del primer moment ho hem dit. Vull dir, i sense fissures i tenir-ho molt clar.
0: Per tant, a l'hora de votar això, què pot passar?
1: Bé, ja ho veurem el proper dia 30, però està clar on estarà el sentit del vot de Guanyem Sitges. Però també crec... que cap on aniran la votació, crec que...
0: Que tiraran endavant?
1: Jo crec que... Bueno, ja ho veurem, però... crec que sí.
0: En el fort intern sí. hi ha un sí, bastant convençut. L'alcaldessa va comentar també a Canal Blau que les ordenances fiscals probablement no formaran part del debat. És obvi que d'ordenances fiscals n'hi haurà d'haver i s'hauran de modificar les que per llei corresponguin, però que no hi haurà debat i, per tant, tampoc sabem si en el sentit de debat de pressupostos es plantejarà alguna cosa o no.
1: Bé, primer de tot ja veurem si no hi haurà ordenances fiscals, perquè no entenem, des de Guanyem, com no poden haver-hi unes ordenances fiscals de cara al proper any. Nosaltres demanem al govern que les treballin. De fet, nosaltres vam adquirir una sèrie d'acords amb el govern fa un any, vale, que incluïen doncs, diferents bueno, acords que s'havien d'aprovar per aquestes ordenances fiscals. Aquí anem a que nosaltres diem que el govern no compleix els acords en Guanyem cada vegada que arribem a un acord amb ells. Es va parlar d'una taxa turística als autobusos que fan parada a Sitges.
0: Sí, ho recordem.
1: Es va parlar també de gravar el l'IBI màxim als grans hotels. Hi ha la qüestió també de l'IBI pels habitatges
0: d'ús turístic.
1: O sigui, hi ha un tema de mesures molt, molt importants que nosaltres havíem pactat amb el govern i que s'han de donar compliment. Si no es donen compliment, ja en parlarem de com anirà el resta de legislatura que queda. Però els acords estan per complir-los.
0: Minut final. Guanyem es presentarà el 27?
1: Bé, jo crec que des de l'esquerra independentista podrem formar una candidatura doncs, per les properes eleccions municipals. De fet, ara Sitges necessita més que mai una força com la CUP, com Guanyem Sitges a dintre de la institució, pel tema habitatge, pel tema turistificació, per mil, per, per, per, per

0: el projecte, vull dir, no és agraït, vull dir, els que encapçalem el projecte no cobrem, a la diferència d'altres regidors, no cobrem ni un duro, ni per presències de ple, ni per res, ho fem doncs al igual que quan estem amb una altra entitat, i bé, nosaltres doncs creiem que ara més que mai guanyem Sitges ha de tenir doncs molta força a la propera legislatura, que hi ha moltes coses per desencallar, coses que no s'ha fet aquesta legislatura, que com recordem hem dit des d'un bon començament ha estat la legislatura perduda, i que crec que serà bàsic tirar, que si guanyem Sitges i la CUP Sitges està, doncs tirar grans projectes d'habitatge i de temes socials, i sobretot doncs mirar des d'una òptica de Sitges i no d'una òptica doncs des del turisme, des dels peixos grans. Vull dir que nosaltres doncs hi serem pel poble i tirem endavant com faci falta.
1: Josep Maria Tubau, gràcies.
0: De res, Vicenç.

0: 012. La Generalitat al teu costat.
1: El consum d'alcohol i drogues minva la nostra capacitat d'atenció al volant, redueix la percepció de risc i ens porta a actituds temeràries. Recorda que conduir requereix estats d'alerta i decisions ràpides. Conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues està sancionat amb pèrdua de punts, multes econòmiques i fins i tot amb penes de presó.
2: Avui em toca conduir a mi.
1: Conduir és un acte de responsabilitat. Drogues i alcohol no són bons companys de viatge.
0: 012. La Generalitat al teu costat.
3: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
4: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

11 i 9 minuts. Bruno Mars, protagonista també en aquests darrers dies. En fi, que li marxava l'entorn per tota aquesta qüestió que ell, diguem-ne, havia mantingut en un segon pla de la situació a Gaza. És el vidre, això. Bé, i ell mateix ha hagut de reconduir la situació, si no es quedava sense músic, sense ningú. Bé, en uns moments els versos de les colles infantils dels Diables, ara que ja sabem, com ens ha confirmat, perquè vaja, ho va viure en primera persona, que no hi havia grua el dissabte a la nit, per tant aquell taxi va ser apartat del recorregut de l'Espetega Foc. Sembla, també ens diuen que va rebre un bany de guspires, perquè esclar, això sí que ja no es pot evitar. T'apartem el taxi, però ja no el podem cobrir. Però bueno, com va arribar allà, què va passar, totes aquelles coses que dius, vinga, més vidre, però vidre no serà.

0: 11 i 10 minuts, anem pels versos dels Diables Infantils. Començarem per la Vella, seguirem per la Jove i acabarem amb els Diables de l'Agrupació de Balls Populars. Alguns dels temes, com hem apuntat també fa una estona, un posicionament molt, molt concret, molt ferm, contra el que es va viure el dia de Sant Bartomeu, la matinada de Sant Bartomeu, contra els aldarulls i els protagonistes dels aldarulls. I després tindríem, diguem-ne, uns quants clàssics. La neteja, que no falti, la vivenda, que no falti, i les instal·lacions esportives o les instal·lacions escolars, que no faltin tampoc. La temperatura, bé, totes aquelles coses que vostès ja saben perquè les hem escoltat manta vegades, però també els més joves les diuen en veu alta. Comencem amb els versos de la colla de Diables Infantils de la Vella.
1: Gran victòria hem assolit, lluitant contra el gran rebel, per l'espasa derruït de l'arcàngel Sant Miquel. En la lluita manifesta contra el gran poder de Déu, guanyarà sempre la festa del patró Sant Bartomeu. Milers i milers d'anys, la maldat en tu s'aferra i fas contra Déu la guerra, renegant d'ell i fent danys. Però tingues percebut que qui lluita contra Déu, per Déu serà combatut i el patró Sant Bartomeu. Entre flames i cadenes i sotmès al foc etern, serà sempre lloc de penes la foguera de l'infern.
2: Companys meus presents aquí, juro com a capità que contra el poder diví la guerra sempre hi haurà. Ja que tinc la lluita oberta, vull combatre amb ardiment. I si tots vivim alerta, vencerem l'omnipotent.
3: No t'espantis, Jucifer, que seré ton nord i guia i coratges ajutaré amb ta amable companyia. Vora teu la diablesa, contra Déu combatirà. Tu sent amo, jo mestresa, el pecat triomfarà.
4: Dona superba i malvada, que combats el Déu etern, com a fúria vomitada i sortida de l'infern. Jo faré que ta doctrina, tan perversa com dolenta, contra la meva divina, no pugui res es presenta. Jo faré el dels cristians, que amb manyes vols enganyar. No caiguin a les teves mans, ni a les del teu capità.

0: Per Corpus, cosa estranya, disgust i plors ja han hagut. Algú amb molt mala entranya, un gran llapí s'ha endut. Dues noies molt bufones han comès l'acte pervers. El volia per pintamones o escriure la Bíblia en vers. Era un llapí gegantí que al cap de la vila guarnia. I perquè amb el llapí van fugir i van tornar-lo cap un dia.
1: Les noies van descobrir, i és per plorar o per riure, que no sabien pas llegir i tampoc sabien escriure.

0: El passat 23 de juny, coincidint amb la revetlla, es va començar a veure fum, no per culpa de la vella. 15 metres de flamarades, més d'un veí tot neguitós, les herbes mal podades i un manteniment molt penós. Però quan algo així passa, la culpa és de la pirotècnia, en comptes de fotre la brassa a qui no fa la seva feina. Quan són dates assenyalades, tingueu els parcs en condicions, que després aquestes cagades fan trontollar les tradicions.
1: Sembla que algú s'ha proposat que haguem d'assajar l'estació. És possible que hagin estat els diables de l'agrupació.

0: Sempre em miro el programa dies abans de festa major i cada any és un drama, unes errades que fan por. Sigui un carrer, una plaça o si no una carretera, que no hi ha algú que ho repassa o qui ho fa no s'entera. Enguany la cagada ha sigut carrer de Rafael Juport. L'apartat de recorregut l'escriuria millor un mort. Ni excuses ni caramboles, no pot tenir tantes faltes. Passeu-nos a les escoles i ja ho corregim nosaltres.
1: Que ens pagui la regidoria, que fas feina i els diners ni els veus. O canviarem cap de la vila per plaçar les neus.

0: Molts anys, els nostres focs són els millors d'Espanya, com si ells n'havien pocs. I avui tothom ens fot canya, de Bilbao a Granollers, de Blanes a Castelló. Pobles, barris i carrers, els seus focs són molt millors. Igual bé que es barallen, en el pressupost tan retallat, i que alegri que saben fer un espectacle en dignitat. Aquest coi d'Ajuntament, retalla que retallaràs, calés pel qualsevol invent, però pel pólvora no n'hi ha pas.
1: Aquests es fan els profetes i acabarem fent focs de nans, amb bengales i bombetes i fent pum picant de mans. El que m'emprenya més i tant i la trampera m'estova és que ens passin al davant fins als focs de Vilanova.

0: Per fi s'acaba l'espera, per la matinal de Sant Bartomeu, però em baixava la trempera a l'atreçar-me més d'hora i deu. Pou vedre amb barricades, policlins aventats per terra, eren ja les 7 tocades i Sitges fotut en guerra. La situació era surrealista, ni els de blau sabien què fer. Volem un alcalde en vista i que no passi l'any que ve.
1: La festa s'ha de protegir. No volem aquesta muralla. Ni a l'infern podríem tenir malparits d'aquesta talla.
2: M'escolteu? Provant. Quina merda d'aparato! Això sí que és un bon mojón. He perdut ja un bon rato i no escolto el Salmerón. Nova era a comissió, semblaven de la secreta. Organitzen la situació amb auriculars i petaqueta. Els voluntaris incomunicats no seguien la transmissió. Potser havien d'estar equipats per no ser conos a la processó. La tendència és ben clara, tecnologia amb tradició. L'any vinent més gastos encara i aneu en drons la comissió.
1: De tecnologia i tradició, la jove sempre lliga caps. La diablesa a la processó portava AirPods com a taps. Un podcast estava escoltant, o potser un partit de lliga. Tot passant per davant del sant, li va suar ben bé la figa.
3: Comença el curs escolar, no sabeu la mandra que em fot, però pel que em fa treballar, sembla que no fotarem ni brot. Les classes em passen lentes, però són tantes que pateixo poc. Mitja hora passant llistes, l'altra mitja em trec un moc. La profe no para de faltar, sempre s'està manifestant. Al final no sabem ni sumar, de tant que m'estic columpiant. Alguna cosa no va bé, per alguna cosa es deuen de queixar. Però mentre duri aquest vai bé, seguiré sense estudiar.
1: El primer dia per la vaga, el segon pel temporal, el quart era la diada i al cap de poc la matinal. Quan jo arribi a la poltrona, instauraré una regla. No començarem l'escola fins després de Santa Tecla.

0: Santa Tecla ja ha arribat. Per fi és el nostre dia. Però una colla de pesats ha decidit que ens seguiria. Pares, tiets i el gos del cunyat. Fins i tot l'avui amb el Siri. Com a mínim n'heu portat els que estan al cementiri. Em fareu créixer les banyes. Si pogués us cremaria. Us hem dit moltes vegades que no volem galetes, Maria. Deixeu foc, balls i gegants, la matina li la mostra. Quedeu-vos a casa sobant i deixeu-nos fer la nostra.
1: Jo faria com carnaval, em agradaries tots sentadets i que ens esperin al final pares, mares, avis i tiets. Però m'ha vingut una idea, una d'aquelles ben guapes. Per acabar amb l'Odissea, muntarem el tram dels papes.

0: Quin goig, quina alegria viure aquesta situació, tornar a la sinfonia de promeses per vocació, que si l'Aurora no fa res, que si la Gallardo rondina, el David ja no em fa el pes i tots lluiten per la cadira. Per altra banda, amb emoció, estic esperant amb crispetes quina serà la comissió, veient el Salme amb les maletes, algú hauran d'enredar perquè faci tal matraca i a la santa toca resar perquè no sigui de la saca.
1: Veient els últims historials, algú de Huertos serà el següent. Potser el que entén de temporals, si no se l'emporta abans el vent.
2: Els companys de celebració, a més de parlar castellà, utilitzen cada expressió impossible de desxifrar. Diuen que no tinc caure, que dono un crins que t'hi cagues. No entenc ni mitja paraula, m'he perdut. 6-7 de vegades. Es diuen bro contínuament, com si fossin d'altres regions. Els hi tiraré un fax a aquesta gent. Sou del poble sec, no del Bronx.
1: Bro, literal que el seu mut no fa hype ni renta full. Els fotré un diccionari amb embut en honor a Ramon Llull. Súbdits meus molt estimats, veig lo molt que tots valeu. Per fer guerra a l'etern Déu i a l'infern du condemnats. Per nosaltres és la glòria. Timbalers, toqueu victòria!
3: Ja no és tot el moment. Ai, Iusufer dissortat, contra Déu omnipotent. Res no podrà ta maldat, ni d'aquesta és la teva gent.
4: No t'esveris, Iusufer, que jo sempre et restaré. I per defensar el teu costat farem brillar el pecat. Malgrat lluiti Sant Miquel, i si ell roman al cel, a l'infern és millor estar, perquè allí s'hi pot cantar i ballar la bolanguera, la mazurca i la vanera, entre amics de flamarades, de fadrines i casades, que han passat alegre vida entre gent molt divertida i amb una gresca com cal, com el temps del carnaval.
3: Diablesa vil i malvada, que així sembles la ruïna. Contra la llei divina, vagi tan desenfrenada. Fins al fons de les cavernes més profundes de l'infern, sofriràs penes eternes i sembraràs el foc etern.
5: Mana Déu a dalt del cel, que la festa acabi bé. Vosaltres amb Iusufer i nosaltres amb l'Excels.
6: Onze i 24 minuts, els versos de la colla vella infantil dels Diables de Sitges, amb una color que feia, però literalment com sigui, com si fos festa major. Ahir feia un migdia, després els vespres i a primera hora del matí s'està bé, però al migdia apretava de valent la calor, primer tots els gegants i gegantons, que allò era una munió. Afortunadament estem retrobant fa anys, que els papàs ja no intervenen tant a l'hora de fer gegants. Sí que intervenen a la cercavila, perquè ara no recordo quina colla va ser, dels Diables Infantils, que va dir en veu alta que potser al final de la cercavila s'hauria de fer una graderia només per papàs i mamàs i que s'estiguessin allà tota la cercavila fins que arribessin les colles de gegants. Però, com a mínim, se'n veuen més ja que decididament són fets per la canalla. Sí, que molt bé. Bé, sota aquest sol batent, el torn de la colla jove de Diables, la colla infantil de la Jove de Sitges.
7: Gran victòria hem assolit, lluitant contra el gran rebel, per l'espasa d'heruït de l'arcàngel Sant Miquel. A la lluita manifesta contra el gran poder de Déu, guanyarà sempre la festa del patró Sant Bartomeu. Iusufer, mils de mils d'anys de la maldat en tu s'aferra i fas contra Déu la guerra, renegant d'ells i fent danys, però però tinguis per sabut que qui lluiti contra Déu, per Déu serà combatut. I el patró Sant Bartomeu, entre flames i cadenes, i sotmès al foc etern, serà sempre lloc de penes, la foguera de l'infern.
8: Companys meus plens aquí, juro com a capità que contra el poder diví la guerra sempre hi haurà. Ja que tinc la lluita oberta, vull combatre amb ardiment. I si tots vivim alerta, vencerem l'omnipotent.
9: Alerta, doncs, alerta!
10: No t'espantis, Lucifer, que seré tot nord i guia. Coratjosa lluitaré amb tan amable companyia. Vora teu la diablesa, contra Déu combatirà. Tu sent amo i jo mestresa, el pecat triomfarà.
2: Dona superme malvada, que combats el Déu etern. Com a fúria vomitada i sortida de l'infern, jo faré que ta doctrina, tan perversa com dolenta, contra la meva divina no pugui res si es presenta. Jo faré que els cristians que amb manya vols enganyar mai caiguin a les teves mans ni les del teu capità.

0: Se un jove s'hi jaç, és com ser invisible. Mai pensen en nosaltres. Lucifer, com és possible? Som la següent generació, però sembla que no importa. Haurem de passar l'acció, o voleu que acabi morta? Envieu les vostres propostes, o això és el que ens diuen. Però un cop les tenen a les taules, et dic jo que ni les miren.
1: Hauríem de cremar-los per cada proposta que ignorin, i així espavilar-los i fer que ens valorin.

0: Quan arriba el foc pels carrers, els guiris comencen a córrer, sempre molt espantadets, a veure si algú els socorre. Ens han donat poca pólvora i això ja fa enfadar. Sense foc ni carretilles, què collons hem de cremar? No volem foc de joguina, siguem seriosos, per favor. Volem pólvora que trona, que nosaltres no tenim por.
1: Som diables de tota la vida, el foc és la nostra passió. Amb la colla ben unida, us farem tremolar d'emoció.

0: Palpob la faig una volta i només de ser-hi em fot fàstic. La merda pels carrers flota. Aurora, això ja sembla un càstig. Ojo, no trepitgis una panerola. Això és un problema present. L'Ajuntament va a la seva bola. Llucifer, troba una solució urgent. Cada any és la queixa habitual i amb tristesa us comunico. Si la brutícia no es frena com cal, en abocador es convertirà Camperico.
1: Aurora, si no et pronuncies ja que el tema et fa molt de pal, recollirem nosaltres tota la brutícia i la deixarem al teu portal.

0: El passat Corpus unes noies lladregotes de guant blanc no es van fer famoses per robar joies, sinó per robar un llapis gegant. L'utrillo estava de celebració, la catifa al cap de la vila va triomfar, però les xarxes van fer tanta pressió que avergonyides el van tornar. La recompensa va ser el millor de tot aquest gran desfase. Una mansió d'honor i galetes per tota la classe.
1: Per fer-se un selfie fan el que sigui, fins i tot robar el llapis d'una escola. Però perdoneu que us digui, sortir-ne així de retratades no mola.

0: Ara vinc jo a posar-me místic, pensant què dirien els nostres avis dels habitatges d'ús turístic que fan morir els nostres barris. I com que Sitges és un paradís, flipa amb el preu d'un immoble, que per poder accedir a un pis te n'has d'anar a un altre poble. Són preus que no fan per riure. Aquest turisme s'ha d'acabar. Els sitgetans volem llars per viure i no per especular.
1: Mentre el lloguer sigui pel turista i tot ho compri el guiri ricachón, ell viurà en una casa de revista i tu sota d'un pont.

0: La matinada de Sant Bartomeu, mentre no dormia de tanta calor, què va passar al voltant meu? El poble va viure un horror. Pels carrers sorolls i aldarulls, volaven ampolles i ningú es calmava. Tantes destrosses em van fer mal als ulls, festa i alegria és el que tocava. Un any per festa petitona, no volem una altra batalla campal. Festa amb una energia molt bona i que soni sempre el nostre timbal.
1: Ens queixem dels forasters, però els vídeos cares sitgetanes. Qui cremi contenidors als carrers, que corri o li tallarem les cames.

0: Sitges són molt esportistes, això ho diu fins l'Ajuntament. Però quan demanem quatre pistes, ens diuen ja en farem. Parlem de salut i esport, de jovent actiu i motivat. Però si vols fer quatre xuts, més val que siguis afortunat. Si encara no ho enteneu, ho direm ben alt i ben fort. Llucifer, el jovent no vol més excuses, el jovent vol fer esport.
1: Ajuntament, ja n'hi ha prou de promeses i paperassa. Volem pistes per jugar, no una altra foto amb la faixa.

0: Un any més per festa major. Sitges està ple de quillos. Jovents sense massa educació confonen masses per palillos. Ja sigui al pont dels ocells o enxubats allà al cable. Sempre et trobes amb aquells que volen la foto inigualable. Lucifer, ja no puc més, no aguanto les massificacions. Només embruten la festa i ja n'estic fins als collons.
1: Júlia, estic molt enfadat. Ja no es fa cultura de poble. Però amb el que m'has explicat, m'he cabrejat el doble.

0: Jo sóc el diable del carrer Tacó, un carrer que heu deixat abandonat. Fa anys que reclamem una solució i encara ningú l'ha arreglat. Amb la massa tapa els forats, que semblen cràters d'un volcà. Mentre altres ja estan pagats, el nostre enfonsat acabarà. Ajuntament, feu menys inauguracions i més cas al nostre veïnat. Arregleu el carrer Tacó i aquest cop que sigui de veritat.
1: Els veïns del carrer Carreta els lleveu canviar fets una fera. Envieu-nos ja un paleta i que ens toqui la vorera.

0: Vaig arribar a Sitges pensant trobar-hi la calma, però entre viris i maletes no hi cabia ninguna ànima. A la platja ni un forat, els bars preus que fan mal. Em quedaré a casa amagat i ja sortiré per carnaval. Jo que sóc fill de l'infern i no em fa por ni el foc, però quan arriba Santa Tecla em poso nerviós de cop.
1: Si vols anar a la platja, hauràs d'anar ben al matí i et trobaràs algun salvatge que encara no ha anat a dormir. Súbdits meus molt estimats, veig lo molt que tots valeu per fer guerra a la terra Déu i a l'infern de condemnats. Per nosaltres és la glòria. Timbalers, toqueu victòria. Visca el Llucifer!
2: De genolls, tots al moment. A Llucifer dissortat, contra Déu omnipotent, res no podrà ta maldat, ni d'aquesta teva gent.
1: No t'esveris, Llucifer, que jo sempre restaré per defensar el teu costat i farem brillar el pecat. Malgrat lluiti Sant Miquel, i si ell roman al cel, a l'infern és millor estar, perquè allí s'hi pot cantar i ballar la bolanguera, la masurca i la manera, entremig de flamarades, de fadrines i casades, que han passat alegre vida entre gent molt divertida i amb una gresca com cal, com els temps de carnaval.
2: Diable, sabil malvada, que així sembres la ruïna i contra la llei divina vas lluitant desenfrenada fins al fons de les cavernes més terribles de l'infern, sofriràs penes eternes i cremaràs el foc etern.
3: Mare Déu a dalt del cel, que la festa acabi bé. Vosaltres amb el Llucifer i nosaltres amb l'Excels.
4: Cinc minuts i seran tres quarts de dotze. Els versos de la jove de Diables, de la jove infantil de Diables, tal i com els van declamar ahir a la fregata plena de gom a gom en aquesta trobada de les colles infantils, que va acabar, com sempre acaba cada any, amb els versos de les tres colles de Diables. Per tant, ens queden només els versos de la colla de l'agrupació de Valls Populars.
5: Companys meus, prens aquí. Jo com a capità mano que no enganyar tots els que em persegueixen a mi. Aquestos d'aquí anem de pelea. Per aconseguir una victòria completa, és per això que us demano que estigueu alerta.
6: Alerta!
3: No t'espantis, Llucifer, que jo sempre t'ajudaré.
5: Ale, amba, hostia.

0: Tu miris per on tu miris, aquí és impossible tenir un piset. En canvi, els expats i els guiris acabaran d'ermitans al vinyet. Viure a Sitges és de milionaris, un pis val una ronyonada. I si vols una casa amb molts armaris, hauràs de viure genollada. Haurem d'acabar fent les maletes, i ho si fer, és injust i denigrant. Hauré d'emigrar a les Roquetes o fer-me ric al flamboyant. Sitgetans l'hem de fer grossa, manifestem-nos contra el turista. Quan s'acabaran buidant la brossa i el poble ens perdrà de vista.
1: Podries anar a veure l'hospital, que el teu pare és l'administrador, encara no et cou el pipi pel camal, però segur que et treu una habitació.

0: Crido com a fi de les fogarades, que Sitges ha tornat a cremar. Amb toitois per barricades i ampolles volant sense parar. Perquè no és només una nit d'agost, a l'estiu no es pot ni caminar. Els carrers plens de pixades de gos i aquest govern que no ho sap gestionar. La seguretat és una merda, la gent del poble no és cap prioritat. No hi ha parcs ni cap zona verda, ni un pavelló de qualitat. I per si no hi hagués prou, paga l'entrada i posa't la gorra, que entre tant turista amb cara d'ou, ja no ens queda ni un gra de sorra.
1: Viure a Sitges és un infern, el poble està fet pels turistes. Al polític li molesta el jovent i arriba no hi ha millors vistes.

0: Pel passeig tothom va relaxat, fins que algú es pensa que és carnaval i el que hauria de ser normalitzat ens fa preguntar si això és legal. Si ja és festa, això ho sabem, volem riure i molta diversió, però si els límits no els posem, perdem el seny del nostre racó. La 2 de maig ja no hi ha qui l'aguanti, amb sorprenents escenes pel vianant. L'Ajuntament permissiu no fot cap canvi, que s'ho facin mirar de tant en tant. No volem prohibir ni treure diversió, però el respecte d'estar al carrer, que la gent no perdi la tradició i que grans i petits la visquem bé.
1: El que no es gestiona bé és el problema del Joan Tarrida. Hi ha més ous que un galliner i si el creues no tens sortida.

0: A la Renfe tot són cancel·lacions. Anar a Barcelona és un patiment. Hem de fer mil combinacions i mai surt bé l'experiment. El millor és tenir paciència, com els nostres botiguers. El top manta actua amb diligència i ells es maten amb lloguers. I si vols pillar una vivenda, trobar lloguers una loteria. I tot el que trobes en venda és que ara és una porqueria. Ajuntament, espavileu ja. Ara volem festa i xivarri. Però Santa Tecla us va reclamar que Sitges és la gent del barri.
1: El problema dels habitatges, a mi és el que més em preocupa. Busquem pisos d'estiuets dels fatxes i comencem a viure d'ocupa.

0: Consellera, va per tu. Banyador, tovallola i aigüeta. Starter pack per aquest any. Amb entrada gratuïta al nou institut Balneari Bany. És insuportable l'aixafogor. No podem fer classe de català. Veient els tepicursors entre la suor que no em deixen ni concentrar. I els polítics al seu despatxet. Bevent aigua com camells. Fins i tot van passant fred quan fermés en aura entre ells. A les aules tothom es cou viu. Utilitzeu els ventiladors. Té collons qui ho diu. Té el seu aire a 22.
1: El Jusifer se les sap totes. Com sempre, tinc la solució. Anem tots a classe en pilotes i anirem calent sense calor.

0: Llucifer, no ens fa cas l'Ajuntament amb el tema dels pavellons. Sembla que no hi ha res urgent, sinó es guanyen calerons. Ja en tenim els seus ben plens, tot està brut i fa cagar. Sabeu que potser hi ha molts nens que han preferit marxar a fumar. L'Utrillo està ple de sorra per no caure's d'esta alerta. I això que el calvo d'esquerra ens va prometre una coberta. Cada vegada maneu més pocs perquè no compliu les vostres promeses. Us pensem que ens mengem els mocs, però també sabem enfonsar alcaldesses.
1: El problema és que aquests polítics no han fet mai esport, pobrets. Digue'm tiquis-miquis, però tots estan ben grassonets.

0: A la festa major d'aquesta vila hi ha normes per donar i vendre. Aquest any, per fer la cercavila, ens fan signar abans d'encendre. A la comissió fan reunions per decidir com hem de viure. Amb tantes normes i prohibicions, aviat ens diran què ens fa riure. I l'alcaldessa des de l'Ajuntament, amb els regidors fent-li costat. Ja n'hi ha prou de tant reglament. Aurora, deixa el càrrec aparcat! Per això us demano, Lucifer, com jo sóc un pobre diable i de versos no en sé fer, donam una solució irrevocable.
1: Jo sé que la solució ja fa temps que la tens pensada. Entra l'Ajuntament a traïció i fot una gran fogarada.

0: A la fi arriba Barraques. Festa i birra ben tirada. Però apareixen algunes taques amb crits i gent insultada. Ja tenim prous problemes amb cert grup madrileny com per aguantar situacions extremes i aquestes sortides de seny. Prometen festes i respecte, seguretat i diversió. No permeteu que algun insecte ens espatlli la celebració. Barraques són de la gent, un espai de festa i germanor. Que no vinguin amb odi pudent i no ens robin mai la il·lusió.
1: A tots aquests buscafullons us diré una cosa molt en sèrio. Qui vingui a tocar-nos els collons se les veurà amb el Joaquim Monasterio.

0: El poble ja es va relaxant. Després d'un Sant Bartomeu complicat, contenidors i ampolles volant, que el nom de Sitges han embrutat. Pel follon d'aquella nit, la matinal va quedar aturada. Al final, gairebé a les 8, va sortir prescursada. Amb respecte pel sitgetà, passarem una Santa Tecla bona. Sortirem preparats per cremar en honor a la nostra patrona. Escolteu-me bé, Lucifer, una cosa al cap em balla. Vull una festa sense merder on no hi hagi cap baralla.
1: Aquesta xusma sense educació, i que l'únic que fan és pena, els hi donava una escombra i un recollidor i que ho deixi tot com una patena.

0: Mare meva, quina calor! Això comença a ser traumàtic. Ni aigua, ni bano, ni ventilador poden amb el canvi climàtic. La temperatura augmenta com la gentussa, de la que jo n'estic ben tip. Anem de batussa en batussa i això no ho salva ni en Gori Masip. Amb l'ambient tan caldejat ens toca tornar a l'institut. Aules com forns, és la realitat. No em puc concentrar, estic fotut. I què serà del nostre futur? Un desert i gent irrespectuosa. Al final serem la negra subur, que malament pinta la cosa.
1: I per saber del canvi climàtic, no cal trucar al Gori Masip, que el tio va de simpàtic, però de tots està ben tip. Ho de Sant Josefer, quan em veig d'aquesta manera, sóc ja en sense espera, s'ha guanyat l'altre el primer. Ara que deu veure-te a Hermes, deixa presència, faré tota dirigència per enganyar els mortals. Companys, feu tants enganys i tan mals com pugueu.
2: Oh, diable malvat! Saps que Déu és tot poderós i el jutge tan rigorós. I ara que et veus condemnat, i ara que et veus castigat per les astúcies perxures, enganyant ànimes pures perquè vagin a l'infern.
3: Coratge i valor, Lucifer, que jo sempre seré ta guia i de la teva companyia mai em separaré. A prop teu sempre estaré, unida com a mestresa, donant-te lliçons agradables, que jo sóc la diablesa.
4: Diablesa, vil i malvada, tu que sembles la ruïna contra la llei divina, va lluitant desenfrenada fins al fons de les cavernes més profundes de l'infer. Sofriràs penes eternes i et cremaràs el foc etern.
3: Ja que la culpa la tenim tots, haurem de pagar la pena. Diguem no i farem un foc etern. Us arrepentiu?
5: No! Bé, doncs ja ho tindríem. Vigília de la vigília de Santa Tecla i hem escoltat els versos de les tres colles infantils de Diables. Els poden trobar tots al nostre web www.radiomaricel.cat, als nostres perfils de Facebook i Instagram. Poden trobar el clip de vídeo del moment de la proclamació de la pubilla i l'hereu d'aquest 2026 de la Emma i l'Oriol, i també l'arribada de Santa Tecla a l'ermita de Sant Sebastià, que la poden visitar durant tot el dia d'avui i també demà, òbviament, abans la processó cívica de la vigília no la porti cap a la parròquia. Tornem a recordar per acabar l'agenda d'avui, per tots aquells que vulguin ja més o menys fer bullir l'olla, perquè avui és dia de prèvia interessant. El pregó infantil de la Festa Major, a la grupa, amb la colla de la gorra, a partir de 6:15 de la tarda, després xocolatada infantil i després es vestiran a Gegants Moros i de camí cap a l'Ajuntament. Ja ho saben que per Santa Tecla no hi ha instituït aquest acte previ dels gegants, les bèsties, tots a una, amb la banda de música i tot això. No, per Santa Tecla s'arriba a l'Ajuntament. Així, pum. Però és evident que avui ja hi haurà moviment i els moros quedaran vestits i es traslladaran a l'Ajuntament. 6:15 de la tarda, pregó infantil. Demà el podrem escoltar. A l'Hort de Can Fals, a 6:00 de la tarda, el Ball de la Gent Gran, amb el trio musical Almes Gemeles, sobretot aigua i hidratació. Que Can Fals, encara que hi hagi aquell diríem allò, versió planera, aquell toldo, així una mica de nyigui-nyoguis, allà hi cau el sol de ple, eh? Per tant, sobretot hidratació. Ball de la Gent Gran a partir de 6:00 de la tarda. Palau del Rei Moro a 9:00 de la nit. L'assaig popular de la Jove de Sitges, de cara a l'exhibició castellera de Santa Tecla el dissabte dia 26, amb els xicots de Vilafranca i els nois de la Torre. Avui a 9:00, Palau del Rei Moro, assaig popular de la Jove de Sitges. I a més de tot això, no cal que els diem, tenen les exposicions de fotos de la Festa Major, l'exposició de la imatge de Santa Tecla, com ja han dit, aquest art a quatre mans amb en Pepe Nebleza i la Carmen Escrivà a la capella de la Fundació Ave Maria cada dia de 11:00 a 1:00 i de 6:00 a 8:00, i recordar-los que avui demà és dia de bus gratuït. Estem a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i, per tant, tant avui dilluns com demà dimarts, el bus gratuït. Demà que parlarem d'una activitat molt maca pel 27 de setembre. 27 de setembre, atenció que és diumenge. Diumenge 27 de setembre a la platja de la Fregata a partir de les 10. Tots aquells que tingueu canalla d'entre 5 i 12 anys, aquesta pot ser una activitat que els pot agradar molt, perquè el Centre de Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, organitza aquest diumenge dia 27 una activitat gratuïta sobre la protecció dels nius de tortuga marina. Què s'ha de fer si es troba un niu de tortuga marina? Què s'ha de fer si es veuen les tortugues? Què s'ha de fer? Doncs tota una activitat que ha preparat el CRAM pels més menuts de la casa, pels nens i nenes que tenen entre 5 i 12 anys. És una activitat gratuïta, no cal que s'apuntin enlloc. Només anar a la platja de la Fregata aquest diumenge a partir de les 10 del matí. Demà en parlarem amb una de les especialistes del CRAM sobre l'activitat i també sobre, evidentment, tot aquest món de les tortugues marines i de fins a quin punt és importantíssim vetllar perquè les cries puguin sortir dels ous tranquil·lament, puguin arribar a la llera de la platja, puguin entrar a mar sense que els humans les molestem. Bé, doncs, diumenge dia 27, a partir de les 10 del matí, aquest taller per nens i nenes de 5 a 12 anys de sensibilització sobre la protecció de les tortugues marines. Demà en parlarem a la primera hora de programa. Demà que recordarem també alguns minuts de la conversa que mantenia en Pito Valera amb la pandonista, perquè, és clar, demà ja començarà a ser el seu dia. En fi, la prèvia de Santa Tecla. Més coses demà. Que passin un molt bon dilluns. Fins demà a les 9. Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Són les 12. L'expresident valencià Carlos Mazón es nega a declarar davant la comissió del Congrés que investiga la gestió de la Dana. Mazón ho justifica dient que la justícia ha descartat la seva responsabilitat. Els grups aprofiten el torn d'intervenció per criticar l'actitud de l'expresident. Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i els acusa de voler controlar el mercat. El president espanyol ha presentat un pla per regular la IA de manera responsable abans de viatjar a la cimera de l'ONU a Nova York. El ministre José Manuel Álvarez afirma al matí de Catalunya Ràdio que no temen una entrada massiva a Ceuta dimecres, coincidint amb la jornada electoral al Marroc, però afegeix que monitoritzen qualsevol alerta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà a la ciutat acompanyat pel president del grup europeu popular. També hi va el ministre de l'Interior. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre pel seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. El partit de Vladimir Putin obté gairebé el 58% dels vots en les eleccions legislatives a Rússia del cap de setmana, segons els últims resultats preliminars difosos avui per les autoritats del país. La formació del president rus amplia la victòria de fa 5 anys en uns comicis plens d'irregularitats. La Generalitat ha recaptat 700 milions d'euros aquest semestre per l'impost de successions i donacions. Es tracta d'un augment de més del 30% derivat de l'encariment de l'habitatge. La vivenda heretada tributa ara en funció del valor del pis al mercat i no d'acord amb el valor cadastral. De gener a agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya. Són dades dels Mossos a 3Cat Info, que descarten que el perfil dels lladres sigui de grups criminals. Es tracta de persones que actuen individualment i que venen el material per l'alt preu que té. I arriba a TV3 i la plataforma 3Cat, la sèrie Gènesi sobre la trajectòria del xef Ferran Adrià. A Netflix, el més destacat és una bomber amb Russell Crowe, que interpreta el terrorista que durant una dècada va atemorir als Estats Units amb l'enviament de cartes bomba.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça arriba a l'aturada de seleccions com a líder en solitari a la primera divisió de futbol amb 5 punts sobre el segon, l'Atlètic de Madrid, i 6 sobre Madrid, que ha baixat al quart lloc. Els blancs van perdre 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid i Mourinho carrega contra els àrbitres. En bàsquet, el Joventut celebrarà aquesta tarda la Supercopa que va aconseguir ahir contra el Barça per 101-87. La penya feia 18 anys que no guanyava un títol. I a la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase a l'Olympiacos, el Hannover i el Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, el campió actual, jugarà contra Mlados...

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Bon dia i bona hora. Els carrers et criden. Els seus racons i els seus aparadors il·luminen els pobles i ciutats. La gent passeja sense presses. El sol escalfant a la cara, les persianes pujant, aquell «Mira, mira!» i entrem? Acceptem-ho. Som d'anar a comprar. Ens encanta remenar, buscar i trobar. El comerç t'espera i està més obert que mai. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: El preu dels pisos, que torna a ser de rècord, comporta també que s'enfili el que recapta amb l'impost de successions i donacions. Més d'un 30% ha pujat. Però que l'habitatge torni a estar pels núvols no és l'únic factor que explica aquest increment, sinó que també hi té molt a veure el canvi que hi va haver el 2023 per calcular l'impost a pagar sobre un habitatge. Abans es feia en funció del valor cadastral del pis o de la casa a heretar. Ara, des de fa 3 anys, es fa en base al preu de mercat. I aquí, aquest repunt de la quantitat recaptada per la Generalitat en successions i donacions, que és d'un total de 700 milions d'euros en el que portem d'any. I això que 2 de cada 3 persones hereten a Catalunya gairebé no paguen res, perquè la transmissió del patrimoni entre cònjuges, la bonificació en aquest cas és del 99%. Però no passa el mateix quan qui hereta són els fills. Des del 2020 paguen un impost progressiu a partir d'una bonificació del 60% i no del 90% com entre cònjuges. Les propietats immobiliàries han anat pujant de valor al mercat en els últims anys, i tots els actius en borsa també. Això, per tant, explica aquesta escalada en la recaptació de l'impost de successions i donacions, un increment que ve de les butxaques d'aquells, els fills, que en molts casos només poden aspirar a tenir un habitatge propi a costa de perdre els pares, i a sobre han de pagar els impostos fixats per un mercat desbocat i descarnat que els ha condemnat a no poder-se pagar fins a quedar orfes un pis de propietat.
0: Catalunya al dia.
1: Sentirem també avui, que és dilluns, la indignació dels usuaris dels trens d'alta velocitat entre Lleida i Tarragona. Quim Balaguer, bon dia.
2: Bon dia, Estel.
1: Perquè des d'avui tenen 400 places menys cada dia i per cada trajecte, perquè s'han retirat els combois de l'ABLO.
2: És una mesura temporal, perquè volen revisar que els trens no tinguin cap esquerda. La plataforma d'usuaris reclama solucions immediates perquè aquesta pèrdua de places, que a més val la meitat que els bitllets per a l'AVE, complica molt el dia a dia d'estudiants i treballadors.
3: I això implica que molta gent no té com anar a treballar. Ens complica molt la nostra vida diària. El que està fent això és abocar-nos directament al transport privat o inclús a l'ús d'aplicacions com la BlaBlaCar.
1: Des de Girona tornarem a parlar un dia més del problema amb la recollida de la brossa. Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic d'aquesta ciutat no han fet servir cap dels sistemes per recollir els residus, ja siguin contenidors intel·ligents o el porta-a-porta, per exemple. I la meitat d'aquests allotjaments turístics els han fet servir molt poc.
2: I per això l'Ajuntament ja estudia com multar-los.
4: Que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada del barri vell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar, i és això el que estem fent.
1: Des de l'Associació Turística d'Apartaments matisen aquestes dades perquè diuen que acaba sent el gestor d'aquests apartaments qui s'encarrega de llançar la brossa i, per tant, ho fa amb la seva pròpia targeta. Serem també a Estamariu, això és a l'Alt Urgell, allà hi estan baramant.
5: Aquest vi d'alçada, tant el Sauvignon Blanc com el Pinot Noir, són vins joves, vol dir que és un vi molt fresc i molt agradable de veure i molt aromàtic.
2: I entre ceps hi tenim el nostre corresponsal, en Joaquim Albalate, acompanyat del responsable de la Fundació i del viticultor que les impulsa.
1: Que ens explicaran, com ara sentíem, quines són les característiques de les vinyes a tanta altitud, amb més de 1.300 metres, les més altes de la península Ibèrica. I avui també serem al Palau de Robert de Barcelona. Aquesta tarda s'inaugura l'exposició sobre els 50 anys del Teatre Lliure.
2: Una mostra que se centra en l'espai i en la figura de que s'encarrega de treballar-lo pel teatre, el de la responsable de l'escenografia. 5 professionals de generació diferents exposen la seva particular manera de jugar amb l'espai.
6: Una escenografia segurament és exactament el lloc on es convoca el fet teatral.
7: Què queda tot això? Memòria.
8: Jo crec que queda més del que molta gent s'imagina.
1: Ens fixem també en les carreteres. Ha estat un matí de dilluns molt complicat, especialment a la P7. Ho tenim tot normalitzat a aquesta hora. Mireia Sala, equip viari, bon dia.
9: Bon dia, Estel. Doncs sí, aquest matí a primera hora ha arribat a haver-hi 20 quilòmetres de cua a la P7 per un accident a Sant Cugat. La situació s'ha normalitzat i ara mateix només hi ha un tram de lentitud a Mollet per un altre accident.

0: moment no es veu moviment els pròxims 3 o 4 dies. Per tant, sol, això sí, algun núvol prim, algun núvol poc important, però vaja, sol, sense més conseqüències, i sobretot aquesta calor superior a l'habitual al setembre ja no és extrema, ja no és desbocada, les nits són més suportables, tot el que es vulgui, però dies i dies, setmanes i mesos, i portem anys de temperatures, amb alguna petitíssima excepció, sempre clarament per sobre de les històricament normals.
1: I pel que fa als esports, arribaran com sempre quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Què explicareu avui, Montserraia?
2: Doncs el Joventut de Badalona, que celebra un títol 18 anys després. La penya serà aquesta tarda a les 7 a l'Ajuntament per celebrar la Supercopa de Bàsquet que van guanyar el Barça ahir. Amb motor, dues dones són campiones mundials al trial, Berta Avellana al trial GP i Abril Montserrat a trial 2. També al Mundial de Trial 2, el pilot Arnau Ferrer es va proclamar ahir campió. És el primer títol mundial del pilot de Vilanova de Segrià. Més motor a Girona amb la pilot de Lloret de Mar, Daniela Guillén, que és campiona del món de motocross després de guanyar les dues últimes curses de l'última prova a Austràlia. I a Tarragona, primera derrota ahir del Nàstic al camp de l'Alcorcón per 3-0, que el situa sisens a la classificació. Xisco Campos assumeix el mal partit dels seus jugadors.
1: Doncs tot això, el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer, la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario al control central. És la 1:06. Comencem.
3: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: I comencem parlant d'aquesta recaptació per l'impost de successions i donacions que s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu de l'habitatge. Segons dades públiques, aquest any la Generalitat ja ha recaptat 700 milions d'euros a través d'aquest impost. La qüestió és que l'habitatge heretat tributa ara en funció del valor actual del pis al mercat i no, com passava abans, d'acord amb el valor cadastral. Sara Riera, bon dia.
4: Bon dia. Segons dades de l'Agència Tributària de Catalunya, però dues de cada tres persones que han de liquidar aquest impost de successions a Catalunya gairebé no paguen res perquè qui hereta és la parella. Per aquests casos, la bonificació és del 99%. Els fills, en canvi, des del 2020 han de pagar un impost progressiu, que bàsicament vol dir que qui rep més diners o béns paga més a Hisenda. Carme Jové, professora de Dret Tributari de l'Autònoma de Barcelona, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
5: Altres comunitats tenen aquesta bonificació del 99% també per fills. Nosaltres no la tenim. Ja no comença amb un 99, sinó comença amb un 60%. Va baixant fins al 0. Per tant, els fills que rebin determinada quantitat, la bonificació tindrà poc efecte.
4: Ara mateix, però, tenim en compte que la mitjana de les herències rebudes a Catalunya se situa en els 150.000 euros per persona i els imports més habituals per aquest impost de successions estan entre els 1.000 i els 5.000 euros.
1: Molt bé, gràcies, Sara. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Doncs sobre habitatge, encara 190 milions d'euros anuals durant 3 anys per rehabilitar i ampliar el parc públic d'habitatges, el que ha anunciat el govern, que aprovarà el programa Regenera. S'ha presentat a Esparreguera i anirem tan bon punt en sigui possible connectar-hi. S'invertiran principalment en entorns urbans vulnerables, nuclis antics i municipis rurals, tot plegat per renovar aquest parc d'habitatge de Catalunya. Té 4 milions de llars, de les quals el 60% es van construir abans del 1980 i, per tant, el govern ja va anunciar que posaria la banya expressament aquí per rehabilitar aquest parc més envellit. De seguida hi anirem, però ara són la 1:09. Des d'avui, el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona retalla l'oferta perquè Renfe canvia els trens en 4 de les freqüències. Ara hi posa combois de menys capacitat i es perden unes 400 places diàries. Tot això davant la indignació de la plataforma d'usuaris. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: A veure, per què s'ha fet aquest canvi de tren? Per què s'han retallat aquestes places?
6: Doncs perquè Renfe ha retirat totes les unitats d'un determinat model de tren ABLO perquè en algun dels combois combois i va trobar esquerdes als xassís i ara vol revisar-los tots. La companyia diu que és una mesura temporal, però no concreta quan durarà. En concret, els trens substituïts tenen 581 places i els actuals, tot i que són de doble composició,

0: on sumen 476. Per tant, es perden més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Els usuaris dels trens Avant en aquest corredor s'han queixat reiteradament en els darrers anys de falta d'oferta i, per tant, qualsevol retallada genera encara més malestar i més tenint en compte que són bastant més econòmics que l'alternativa dels AVE. Kevin Brucker és el portaveu de la plataforma que els agrupa.
1: I això implica que molta gent no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs, això, ara. És a veure qui pilla plaça abans. I si algú anul·le, quasi que ho has de dir pel grup, tenim un grup que es diu Anul·lacions i no dura un minut.
0: Segons Brucker, el primer servei afectat avui, el de les 7 i 5 del matí, ha sortit ple i amb retard. Un retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara bé, la companyia diu que han quedat un parell de places lliures i confia que la demanda es pugui anar cobrint amb aquests trens substituts. Els usuaris reiteren també una altra queixa, la de les vibracions dels trens Avant en diversos trams de la línia i la sensació d'inseguretat que això genera.
2: Entesos, doncs, gràcies, Estela Busoms, des de Lleida. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Doncs un altre motiu de retards en els trens habitual és, últimament n'hem vist en molts casos, el robatori de coure. De gener a agost s'han detingut 58 persones, per aquest cas, a les vies de tren a Catalunya, segons dades dels Mossos d'Esquadra. I s'han fet 229 denúncies per robatori de cables, segons el Ministeri de Transports. És una xifra que ja supera les 184 que es van registrar durant tot l'any passat. Joan García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el perfil que tenen els lladres de coure de la xarxa ferroviària.
4: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha un cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
3: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3Cat Info, discrepa que sigui a través de la xarxa legal pels controls que hi ha establerts i apunta aquesta hipòtesi.
5: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
3: El gremi denuncia que sovint els entren denúncies de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert.
2: Informació de servei important. Demà, de cara a la mobilitat a Barcelona amb transport públic, hi ha convocada una vaga d'autobusos urbans de TMB a Barcelona. Joan.
3: Sí, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda s'han dictat serveis mínims només del 20%, atenció, entre les 10 del matí i les 4 de la tarda, i del 40% l'hora que queda, entre 4 i 5. Convoquen l'aturada tots els sindicats del comitè d'empresa, demanen una reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals i un increment salarial. Aquest matí es fa una reunió de conciliació i el que en surti ho debatran demà els treballadors en assemblea.
2: Entre el mes de juny i juliol, i només a la P7 i la 2, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 casos en què els conductors feien servir el mòbil mentre conduïen. El resultat es va aconseguir gràcies a una prova pilot que es fa amb càmeres que incorporen intel·ligència artificial per reconèixer els dispositius, per veure qui està amb el mòbil a la mà, diguéssim. Miquel Jarque, bon dia.
6: Hola, bon dia. Bon dia. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària 2027-2030 per reduir la sinistralitat, coincidint amb aquestes dades que s'han fet públiques avui. Trànsit coordina fins diumenge amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals una campanya per combatre les distraccions durant la circulació. En la campanya de controls de distraccions de l'any passat es van imposar 1.500 multes per conduir fent servir el telèfon mòbil.

0: mig minut per arribar a un quart de dues del migdia. Parlem de llengua ara. Només una de cada 10 converses entre joves esportistes de Barcelona és en català. Una de cada 10. Un estudi de l'Institut d'Estudis Catalans, en col·laboració amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, conclou que l'ús de la nostra llengua es reforça quan la conversa és entre entrenadors i jugadors, però que cau dràsticament quan es produeix entre joves. Anna Escura, bon dia.
1: Bon dia. Mira, l'estudi s'ha realitzat en 10 clubs esportius de tot Barcelona i 4 espais juvenils del districte de Sants. En total, hi han participat persones de 12 disciplines esportives diferents, 1.400 jugadors i jugadores, prop de 200 entrenadors i entrenadores i uns 60 joves i uns 10 dinamitzadors i dinamitzadores socials. Les dades són molt clares. Els entrenadors i monitors parlen sobretot en català entre ells. Uh-huh. Però quan s'adrecen als joves, la cosa canvia i el castellà va guanyant protagonisme. Mentre només el 31% de les interaccions són en català, quasi el 44% ja són en castellà. I quan la conversa es produeix només entre els joves, l'ús exclusiu del català baixa, com deies tu, a l'11%, mentre que el del català puja al 76%. Uh-huh. L'estudi arriba a la conclusió que si els entrenadors i monitors actuen com a referents lingüístics i mantenen la llengua, influeixen en les dinàmiques comunicatives dels joves i s'incrementa l'ús del català. I per això, l'IEC ha definit 8 línies d'actuació orientades a generar dinàmiques positives per l'ús del català als clubs i als acampaments municipals. I en col·laboració amb l'Òmnium i l'UFEC, estan treballant en l'elaboració i distribució de materials que donin recomanacions pràctiques als diferents centres, tant esportius com de lleure.
0: Doncs, per tant, passa una mica com a les escoles, no? Que probablement l'ús de professors cap a alumnes és en català, però això surt en el pati i llavors
1: i
0: a partir d'aquí...
1: I després, la cosa es complica molt.
0: Molt bé, doncs gràcies, Anna. Mira, per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona, tot això considera que l'esport i el lleure són espais estratègics per reforçar l'ús del català entre els més joves. I a aquesta hora podem saludar la comissionada d'ús social del català, que és la Marta Salicru. Senyora Salicru, bon dia.
2: Hola, bon dia, Estel, com estàs?
0: Amb aquestes dades, molt bé, gràcies, amb aquestes dades a la mà, els han sorprès el que diu l'estudi? Els preocupa?
2: Ens preocupa, però no ens sorprèn. Les dades ja les coneixíem. De fet, fa mesos que estem treballant amb aquest conveni amb l'Institut d'Estudis Catalans i, per tant, de les dades ja en tenim coneixement des de fa mesos i, a més, responen a... Diguem que donen validesa empírica a unes intuïcions que ja teníem simplement parant l'orella, escoltant els joves. I, per tant... Arran d'aquesta intuïció calia posar-hi remei. Treballant amb l'Institut d'Estudis Catalans necessitàvem de totes maneres que qualsevol acció que féssim estigués basada en dades i per tant, doncs, a partir d'aquest diagnòstic i també de les propostes que ja sorgeixen d'aquest mateix projecte, doncs bé, hi posem fil a l'agulla per combatre aquestes dades negatives.
0: Val, i com ho faran? Amb aquestes dades a la mà, què hi pot fer l'Ajuntament i què vol fer?
2: Doncs a veure, d'entrada, el projecte de l'Institut d'Estudis Catalans, a banda de la diagnosi, el que treballa és també la incidència. Mentre es realitzava aquesta diagnosi ja s'està fent incidència en clubs esportius i en equipaments juvenils, en els quals doncs, ja s'ha estat per exemple, explicant i acompanyant de cara a crear un compromís de protocol lingüístic per part dels centres. Crear protocols lingüístics que també ja s'han treballat amb els... Ja s'estan, d'entrada, comunicant en els centres que han format part de la diagnosi. També donant formació específica als entrenadors, perquè moltes vegades el que ens indica l'estudi també és que la figura dels entrenadors, les entrenadores, monitors, monitores, són claus perquè d'alguna manera estableixen que poden marcar la diferència que la llengua vehicular de l'activitat esportiva o de lleure sigui en català. És a dir, que si bé tenim detectat que la comunicació entre joves doncs, cada vegada és menys habitual que sigui en català, el fet que des d'aquestes figures que lideren les activitats es faci servir el català com a llengua vehicular és el que pot crear un espai de socialització en català en aquest àmbit de l'esport i del lleure i, per tant, contribuir a desactivar aquesta idea que el català és només la llengua de l'escola i que el català català no és la llengua de l'àmbit de l'esport, no? Aleshores, doncs, el fet que ja s'estigui treballant, que és a dir, que aquesta diagnosi hagi incorporat també la incidència, és que ja hi estem treballant, també.
0: Molt bé, doncs n'hem parlat amb Marta Salicru, que és la comissionada per la llengua, per conèixer una mica més la implicació també de l'Ajuntament en totes les accions per promoure l'ús del català. I avui ens havíem fixat en aquestes dades que recull l'IEC sobre equipaments esportius i sobre la importància doncs, que els monitors, com ara ens deia la Marta, actuïn d'influents perquè la llengua vehicular també en aquests espais sigui el català. Gràcies, Marta Salicru. Bon dia.
2: Moltes gràcies.

0: la 1:20, ara sí que podem ampliar-vos això que us dèiem, que el govern ha presentat el programa Esparreguera, el programa Regenera, per rehabilitar i ampliar el parc públic d'habitatge. Són 765 milions d'euros el que s'invertirà en 3 anys. Ho ha d'aprovar l'executiu demà, i tot plegat per renovar, doncs, aquest parc d'habitatge de Catalunya, que consta d'uns 4 milions de llars, a les quals, com us dèiem, el 60%, per tant, 6 de cada 10, es van construir abans del 1980. Tenen més de 46 anys. David Àngela, bon dia.
1: Hola, bon dia. El principal objectiu és garantir l'habitabilitat d'aquells edificis que, pel seu deteriorament, el condiciona o l'està posant en risc. Conservació, instal·lació d'ascensors, intervenció en edificis amb esquerdes, despreniments o problemes estructurals en zones de vulnerabilitat socioeconòmica per evitar el deteriorament progressiu que condiciona i posa en risc aquests habitatges. D'aquest pla en queden excloses les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque. Sembla que no la podem sentir. Entre les 6 grans línies d'actuació, a banda d'intervenir en els edificis més vulnerables, crear oficines de suport a la ciutadania, facilitar el finançament a través de préstecs públics o adquirir habitatges per ampliar el parc públic, entre d'altres. Aquest pla deriva de l'acord d'investidura i de pressupostos entre Esquerra i el PSC.
0: Doncs, David, ara sí que podem sentir la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Aquestes línies estan pensades per aquells municipis precisament que no tenen l'oportunitat de tenir un pla de barris que actua en la globalitat. Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que en canvi poden actuar en punts concrets del seu municipi.
1: Doncs fins aquí. Aquesta presentació s'ha fet aquí a Esparreguera, on també hi havia Esther Capella i l'alcalde d'aquest municipi del Baix Llobregat.
0: Perquè això formava part de l'acord de pressupostos pel qual el PSC es va assegurar el suport d'Esquerra Republicana. Gràcies, David. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries, i més de la meitat en fan un ús molt i molt baix. L'Ajuntament estudia sancionar els propietaris, i això ha indignat l'associació que aplega aquests habitatges. Fèlix Martín, de quants habitatges concretament estem parlant? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs dels 375 pisos d'ús turístic que hi ha al barri vell de Girona, un centenar no han fet servir ni una sola vegada aquest any el porta a porta, els contenidors intel·ligents o bé les àrees temporals de recollida. De fet, una cinquantena ni han recollit la targeta que dona accés al sistema. Per això, l'Ajuntament de Girona ha fet un requeriment als propietaris d'aquests pisos perquè en donin explicacions. I, a més, estudia sancionar-los, ha concretat Caral Vila, que és la regidora d'Atenció Ciutadana.
4: Ens hem trobat UTS, pisos turístics, que no fan ús del sistema. Quan diem que estudiem les sancions, és que se'ls ha de fer requeriment que ens expliquin del per què no fan ús. És a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada del barri vell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar, i és això el que estem fent.
3: Des de l'Associació Turística d'Apartaments recorden que hi ha pisos que no sempre estan llogats o que sovint, per exemple, les mateixes empreses privades que en fan la neteja són les que recullen les escombraries. Esther Soler és la portaveu.
5: El client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, és el propi gestor qui agafa les escombraries i les porta i utilitza aquesta targeta. I és veritat que si un propi gestor té 10 apartaments, doncs molts cops utilitza una mateixa targeta. No està obrint amb les 10 targetes diferents.
3: Afegeix que estan sorpresos i indignats per l'anunci de sancions, unes sancions, unes multes, que les més lleus van dels 125 als 600 euros.
0: Gràcies, Fèlix. Hi ha preocupació entre els veïns de Rajadell, al Bages, per la instal·lació d'una antena de DIF de 30 metres que han posat al punt neuràlgic del poble. És un poble petit, que només té 600 habitants. Es queixen de l'impacte visual que aquesta antena els genera i volen assegurar-se que no tindrà cap efecte sobre la seva salut. Això és el que defensa DIF. Han recollit per tot plegat una setantena de firmes i entraran una instància a l'Ajuntament per tenir més informació. El consistori diu que està lligat de mans i peus. Des de Rajadell, Natia dia d'ell.
2: Comencem escoltant el testimoni de l'Emi Fuentes, que té un restaurant a tocar de l'estació, que és una zona molt concorreguda del poble. Adif li ha posat la torre de telecomunicacions, que encara no funciona, just davant.
6: I l'han anat a fotre aquí davant de l'estació, on viu gent, hi ha famílies, hi ha canalla, i la gent està espantada. Clar, no sabem què ens han posat aquí. En principi era un màstil de 5 a 7 metres i ara tenim una torre de 30 metres. Bueno, és el puesto que ve la gent, aquí són bastant diversos restauradors.
2: La Neus Pujol és una altra de les veïnes que té molts dubtes amb l'antena i reclama més informació i que es busqui una ubicació alternativa.
7: Ens diuen que compleix normativa i que està per sota dels llindars, que no hi hauria d'haver problemes de salut. Però bueno, aquest informe nosaltres no l'hem vist i fins que no es posi en funcionament, suposo que no es podrà valorar això.
2: Per la seva banda, l'alcalde, Joan Carles Lluc, diu que l'Ajuntament se sent impotent i que demanarà a Adif que expliqui el projecte als veïns.
8: Si això hagués estat l'Alhambra de Granada, això no ho fan aquí. Pues estem amb la hipòtesi de que no ens tenen per res, que Adif es basa en la llei ferroviària, que en el seu article 38 diu que ells no necessiten ni demanar llicències ni absolutament res. És una infraestructura d'interès general. Tenim el dret a la pataleta, però estem així.
2: Segons Adif, l'antena és per millorar la comunicació entre el maquinista i la torre de control d'aquesta línia ferroviària de Manresa-Lleida. Es tracta de senyals de ràdio, no de telefonia, explica que són, asseguren, totalment innocues per a la població. L'ens d'infraestructures diu que no s'ha pogut trobar cap emplaçament alternatiu perquè funcioni de manera correcta i afegeix que si és més gran del que s'havia previst inicialment és per necessitats tècniques. A més, diu que l'Ajuntament estava al cas de tot.
0: I també hi ha malestar entre els usuaris de la C-28 al Port de la Bonaigua pels talls de circulació de les obres, que en alguns casos superen l'hora i mitja. Fins allà hi ha anat en Pau Rovira. Pau, bon dia.
9: Hola, Estel, bon dia. Sí, una situació que afecta especialment els veïns que es desplacen habitualment entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, sobretot treballadors que fan aquest trajecte cada dia. Els alcaldes del territori reclamen a carreteres més planificació i informació, perquè asseguren que els horaris anunciats no es compleixen mai, i això fa impossible preveure l'hora d'arribada. També es queixen els conductors que es troben als talls sense saber quan duraran. Alguns expliquen que han arribat a esperar més d'una hora i que no saben si els compensa continuar o donar la volta.
10: I nosaltres ja no tenim pressa, però la gent que hi ha pressa, com l'autobús que està aquí, porta gent el que va a treballar, no?
11: S'està fent més llarg, però bueno, suposo que és el que hi ha. Ja ens haurien d'haver informat més.
12: Todos llevamos aquí media hora parados y afortunadamente no tenemos prisa. Pero habrá gente que tenga alguna urgencia y le van a causar un problema grave.
13: I que el temps tant podia ser com de tres quarts, com d'una hora, que inclús alguns havien dit que havien estat molt més.
11: S'està fent més llarg, però bueno, suposo que és el que hi ha. Ja ens haurien d'haver informat més.
9: El Port de la Bonaigua és l'única connexió directa entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. L'alternativa és passar pel Port de Perves i el túnel de Viella, amb un recorregut molt més llarg.
0: Minut i mig, haurem arribat a 2:15. 6 institucions de referència sanitària i d'investigació s'uneixen per crear el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya. L'aliança donarà cobertura a prop de 2 milions de persones de les regions sanitàries Metropolitana Nord i de Girona, també. Mònica Mas, bon dia.
14: Bon dia. Sí, l'integraran l'Institut Català d'Oncologia, l'ICO, l'Hospital Germans Trias i Pujol i el Trueta de Girona, a més de l'Institut de Recerca, també dels Germans Trias, i l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, també l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. El director de l'ICO, Joan Brunet, explica que un dels objectius d'aquest nou consorci és que tothom tingui accés als tractaments mèdics contra el càncer més efectius i innovadors, perquè el Pla Europeu contra el càncer considera que actualment això no és així.
15: Com estem organitzats condiciona la supervivència i la qualitat de vida dels pacients i, per tant, el que demana és que qualsevol ciutadà europeu pugui tenir accés a tractaments d'alta complexitat i a una recerca centrada en el pacient. El nostre objectiu és que tota la població de l'àrea de l'Institut Català d'Oncologia i els centres col·laboradors pugui estar organitzada sota aquests preceptes que demana el Pla Europeu contra el càncer.
14: El nou consorci integrarà no només l'assistència on sentíem, també la recerca, docència i innovació. També reforçarà la coordinació amb hospitals del territori, entre els quals Santa Caterina, el de Palamós, Figueres, Sant Jaume de Calella, Olot i Comarcal de la Garrotxa, Blanes, Mataró, l'Hospital Municipal de Badalona i l'Hospital de l'Esperit Sant.
0: Polèmica al Delta de l'Ebre. L'Ajuntament de Deltebre, el Baix Ebre, reclama des de fa 2 dècades la gestió de la coneguda com a Finca de la Bombita.
16: Té unes 500 hectàrees de superfície i va ser el germen al voltant del qual es va crear el Parc Natural del Delta de l'Ebre quan els antics propietaris van voler assecar unes llacunes per ampliar arrossars. El seu nom prové d'un torero sevillà que va ser-ne el primer propietari. Des del 2009 està en mans del govern espanyol.
0: I ara el govern espanyol, que no veu la cessió de la Bombita, ja té a punt el nou contracte de conservació. Unes accions del tot insuficients, segons opinen els municipis de la zona. Tortosa, Jordi Barranca, per què és tan emblemàtica aquesta finca?
17: Doncs mira, bon dia. Podem dir que s'hi barregen diversos factors. Al seu voltant es va començar a crear el que avui és el Parc Natural del Delta i també és un paradigma per ajuntaments, veïns i entitats com la Plataforma en Defensa de l'Ebre del que ha de ser la restauració ecològica dels espais naturals. Des que la propietat és del Ministeri, s'han anat fent contractes de conservació, però no els correctes, per l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, que en reclama una gestió més propera.
18: No s'ha fet pràcticament res. Durant aquests 17 anys, l'Ajuntament del Deltebre hem reclamat que hi hagués una gestió ambiental, que hi hagués una gestió de preservació dels usos pesquers i cinegètics i que hi hagués una gestió també de turisme, enfocada al turisme sostenible, a la pròpia finca. I això no ha sigut possible.
17: I per si no n'hi hagués prou, també està afectada aquesta finca per l'expedient d'atermenament que el Ministeri planteja, és a dir, aquesta redefinició dels límits del domini públic marítimo-terrestre. Una línia vermella pels ajuntaments, regants i societat deltaica perquè implica no lluitar contra la subsidència i la regressió del delta.
0: Molt bé, gràcies, Jordi Barranca. I Tarragona avança en la rehabilitació integral del tanatori municipal. S'acaba d'enllestir la primera fase d'unes obres per renovar un equipament que es va inaugurar fa més de 30 anys. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo, bon dia.
19: Sí, que els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embestit amb el cotxe amb la intenció d'atropellar-la. Segons fonts policials, l'home tenia un ordre d'allunyament i ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte de temptativa d'homicidi i de lesions i danys. Tot plegat ha passat després d'alguns episodis d'amenaces de l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Tarragona investiga ara els fets.
0: Doncs, evidentment, això no feia referència al tanatori de Tarragona i aquesta primera fase de les obres, sinó a una notícia d'aquest matí, que és que han detingut un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona està traslladada, com ara sentíeu, a un centre hospitalari i està en estat molt greu. Passen pràcticament 3 minuts de 2 quarts de 2 del migdia.

I aquesta sintonia ens indica que és l'hora del concurs, l'hora de formular-vos aquesta pregunta que us fem cada dia en aquesta mena de trivial sobre Catalunya. Avui és dilluns, avui toca la pregunta sobre història.

0: I com sabeu que us estem explicant les normes d'aquest concurs, per dir-ho d'alguna manera, que ara no desvelarem quina és la resposta correcta, sinó que formularem la pregunta, tindreu tres respostes i llavors una estoneta per pensar-vos-ho i a l'últim moment, a l'últim minut del programa, sabreu la resposta correcta. Per tant, va, anem a la pregunta d'avui, que és aquesta. Quim Balaguer, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Quina pregunta és avui?
1: Doncs enguany que celebrem el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, preguntem quin president nord-americà va convidar-lo a tocar a la Casa Blanca l'any 1961.
0: Tres possibles respostes. La A,
1: Dwight Eisenhower.
0: La B,
1: John Fitzgerald Kennedy.
0: I la C,
1: Lyndon B. Johnson.
0: Doncs vinga, aneu-hi donant voltes. La resposta a la 1:59 minuts.
2: Catalunya al dia.
0: Ha quedat vist per sentència el judici al tenor de Calella al Maresme, Albert de Prius, per abús sexual continuat a una menor. Les acusacions demanen 10 anys de presó. L'investigat ha dit que és innocent. Anem cap a l'Audiència de Barcelona, on s'està jutjant aquest cas. Marta Vallès, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Has pogut sentir què diuen els informes finals de les parts?
3: Sí, el fiscal creu que el tenor es va aprofitar de la seva superioritat sobre la noia, la seva ascendència personal, acadèmica i també professional, per cometre els abusos. Ell tenia 40 anys, recordem, i ella 14, i anava a l'escola de música de Deprius. Al seu escrit de conclusions, la fiscalia diu que el relat de la víctima és coherent, ric en detalls i mantingut en el temps. I posa en valor també els testimonis que han avalat aquest relat, entre els quals hi ha altres presumptes víctimes dels suposats abusos comesos pel tenor. L'acusació particular fa èmfasi en les seqüeles psicològiques que té la denunciant, com la dificultat en la seves relacions sexuals, malsons, somatitzacions, que diu l'acompanyaran tota la seva vida. Les acusacions demanen 10 anys de presó, 10 de llibertat vigilada i una indemnització per la jove. La defensa admet que el tenor i la noia van tenir relacions sexuals, però insisteix que va ser quan ella era major d'edat. Sosté que el relat de la jove, segons ell, no és creïble i demana l'absolució del seu client. El tenor ha pres la paraula per dir que és innocent i que és víctima d'una campanya de difamació.
0: I en aquest judici hi ha hagut també un testimoni, Marta, que com a mínim, podríem dir, sorprenent, no?
3: Sí, a mi ja d'entrada em va sorprendre l'actitud del mossèn de Calella, Cinto Busquet, i també ho recull en el seu informe final, l'acusació particular. Diu que quan explica que la noia ha estat anys en silenci, sense denunciar, és perquè l'entorn de Calella era complicat. I en aquest sentit recorda que la seva declaració, citat per la defensa, el mossèn es va referir al judici com a aquest sidral. Els Mossos van investigar a mossèn Cinto Busquet, el capellà de Calella, per un suposat delicte d'encobriment dels abusos que hauria comès el tenor.
0: Molt bé, doncs gràcies, Marta Vallès. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Un apunt ara de política municipal. L'alcalde de Girona, Lluís Salellas, de Guanyem, obre la porta al PSC a pactar l'Ajuntament en el pròxim mandat. Són declaracions que ha fet Salellas al matí de Catalunya Ràdio, quan encara no se sap però qui encapçalarà la llista socialista a la ciutat. Fèlix, ha concretat Lluís Salellas de quin tipus d'acord estaríem parlant per l'Ajuntament?
4: A veure, concretar no, però sí que ha recordat que hi ha temes en què les dues formacions han votat en el mateix sentit a l'Ajuntament de Girona. Ara governa amb el suport d'Esquerra Republicana, després que Junts va abandonar el govern. Podria ser un exemple aquest de seguir amb el PSC? Doncs n'ha dit això.
5: Crec que hem de veure els resultats, perquè els resultats s'han d'interpretar quan hi són, què t'ha volgut dir la gent. S'ha de veure també nosaltres el pacte que vam fer, que va ser un pacte programàtic, amb 64 punts, entre Esquerra, Guanyem i Junts, que no era com està acostumat aquest país a fer pactes per dalt, sinó concrecions concretes per la ciutat, i per tant hem de veure els resultats i hem de veure què proposa cadascú i a partir d'aquí valorar quins acords es pot arribar.
4: Tot i això, l'alcalde de Girona, de Guanyem, refusa propostes com la que ha fet l'alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, de crear una xarxa pública de supermercats a preus assequibles per a famílies amb pocs recursos.
5: El que no s'hi val és mantenir un model pensat en la beneficència o la caritat, que és el que hem anat fent en els últims anys. Quan es va plantejar la sanitat pública i l'educació pública en aquest país, era per intentar que hi anés tothom, no els que no tenen menys. Si aquest és el model Ayuso.
4: El PSC és el principal grup de l'oposició a l'Ajuntament de Girona i encara no se sap si la consellera Sílvia Paneque, que va ser qui va tenir més vots a les últimes municipals, tornarà a la ciutat per ser la cap de llista.

0: I ara us parlem dels veïns de Cassà de la Selva. Ja han triat quina ha de ser la bandera del municipi. Una entitat cultural del poble va engegar un procés fa un any i mig, va encarregar 4 dissenys diferents i durant una setmana els veïns han pogut votar. Tornem a Girona ara amb en Pau Bertrulli. Pau, bon dia.
1: Bon dia.
0: I com és el disseny de la bandera que han triat, la que ha sortit escollida?
1: Doncs mira, és la més diferent de les 4 opcions. 3 jugaven amb 2 franges horitzontals, una de verda com a símbol dels boscos de les Gavarres i una de taronja com el color del tronc de les Sureres. I ha guanyat la blava, del color de les equipacions esportives de Cassà, amb la silueta d'una alzina surera de color blanc.
0: I respecte a les altres candidates, la diferència de vots ha estat important o no?
1: Déu-n'hi-do, amb el 43% dels vots i amb força participació, bastant clar, han votat un de cada 4 o 6 veïns majors d'edat del cens.
0: I això vol dir que aquesta ja serà la bandera definitiva, la bandera oficial de Cassà de la Selva?
1: No encara està per veure. Primer l'Ajuntament ha de decidir si agafa com a propi el procés engegat per aquesta entitat, el grup de recerca i estudis cassanencs, i el seu president, Eduard Mestres, avisava que el procés de legalitzar la bandera és complex.
2: Es té que enviar a l'Institut d'Estudis Catalans i allà ells determinen si verdaderament aquesta bandera quadra amb les normes que hi ha imposades, que hi hagi un element de l'escut, que els colors tinguin un raonament acceptable. En fi, tot aquest procés que és llarg.
1: És la tercera vegada que s'intenta que Cassà de la Selva, el gironès, tingui bandera pròpia.
0: Molt bé, gràcies, Pau, des de Girona. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
3: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: I un dia més tornem a parlar de canvi climàtic perquè, entre altres qüestions, obliga a adaptar l'agricultura i els cultius del país. Un d'ells, amb un paper molt destacat, és la vinya, perquè, tot i que és un cultiu adaptat al nostre territori, al Mediterrani, a la calor, i està acostumada, també pateix per les altes temperatures tan extremes i també per la sequera. Per això s'estan posant en marxa projectes com el de les vinyes d'Estamariu, on planten ceps a més de 1.300 metres d'altitud per començar a produir vi. Avui s'ha acabat la verema i l'any que ve ja arribaran al mercat les primeres ampolles dels vins que es diuen Cadino. Allà a Estamariu, a l'Alt Urgell, hi tenim en Joaquim Albalate.
1: Hola, bon dia, Estel.
0: On ets i què veus ara mateix?
1: Doncs mira, sóc aquí, com deies, a Estamariu, 1.365 metres. Tenim unes vistes espectaculars del que és la Serra del Cadí, però si girem una mica el cap, tenim aquí vinyes. Tenim més d'una hectàrea de vinyes, que, com deies, és bastant excepcional tenir-les a tanta alçada. De fet, és una de les vinyes més altes, si no la més alta, de la península Ibèrica.
0: Molt bé. Crec que tens amb tu algú que et pot acompanyar i et pot assessorar una mica per explicar-nos doncs, aquest fenomen que ens sembla excepcional, però que segur que uns anys no ho serà tant, com és aquesta vinya a alta alçada.
1: Exacte, tenim aquí el David Planes, que és vicepresident de la Fundació Planes Corts, i també el Joan Pagès, que és agricultor i viticultor biodinàmic. Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El que dèiem, David, aquestes vinyes, aquest projecte que engegueu aquí a Estamariu, explica'ns una miqueta d'on surt i quin és l'objectiu que teniu.
3: L'objectiu que tenim és que amb el... Aviam, hi ha diferents objectius. O sigui, aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi. I, a més, demostrem o intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori, que és és la missió al final de la Fundació, fixar la població en el medi rural.
1: Joan, ara dèiem això, que són unes vinyes que són d'alçada, que cada vegada segurament n'hi haurà més. Ara sentíem que ens explicàveu que potser fins i tot n'hi haurà 1.500 metres. Per què es fan aquestes vinyes aquí en alçada i què tenen de diferent en un moment de canvi climàtic i on potser en cotes més baixes el vi, com dèiem, les vinyes potser no treballen tan bé? Quins són els avantatges de fer-ho aquí dalt?
4: Els avantatges de fer-ho aquí dalt és que venim d'unes terres descansades, tenim el clima, el que és les temperatures diurnes no són tan altes, al vespre baixen més, això permet que la maduració del raïm sigui molt més rodona, molt més homogènia, i no hi ha els paros el que fa, per exemple, quan hi ha molta calor a les zones baixes, pues es deshidraten, puja el nivell de sucres puja per deshidratació, no per maduració, i llavors això porta que hi hagin més desequilibris. Aquí no, ens trobem que això no passa, perquè els vespres són frescos, i els dies pot fer calor, però són frescos, i els vins poden sortir molt més rodons.
0: Joaquim, ara que sí, els estava escoltant, a mi em venia al cap un parell de preguntes. D'entrada, ara sentíem els avantatges de poder fer vinya a més alta alçada, que estalvies els inconvenients d'aquesta calor, però m'imagino que també hauran de prendre algun tipus de proteccions extres pel que fa a les inclemències del temps aquí dalt, això una, i l'altra, potser això ho haurem de contestar més afinadament l'any que ve. Però quin gust tindrà un vi fet a més alçada? Aquests 1.365 metres es notaran d'alguna manera en el gust del vi, a la textura?
4: Sí, una per exemple, de les mesures que s'ha de prendre és a l'hora de la poda. La poda l'hem de fer el màxim tard possible abans de que brotin les plantes i estar molt atent al moment que comencen a moure, per retrasar una miqueta més la brotació per les gelades de primavera, que és les que ens poden fer molt de mal. Llavors, pues sí, també hi hem ficat el que és la fauna, també ens porta algun mal de cap que altre, però bueno, hem ficat xarxes, que també al mateix moment les pedregades de primavera i estiu, que aquí solen ser molt freqüents, pues també ens protegeixen el cultiu. És les coses que s'ha de tindre més en compte, i el de més, pues, no massa més. És un lloc que, doncs, fitosanitàriament és molt, molt, molt... pots treballar amb molt poques quantitats de productes. Pel de més, són, hi ha bastants avantatges encara.
1: I l'altra pregunta és d'aquest vi que sortirà i que es comercialitzarà, com dèiem, l'any que ve, si ens pots fer 5 cèntims, i sobretot quin gust tindrà aquest vi d'alçada.
3: Aquest vi d'alçada, tant el Sauvignon Blanc com el Pinot Noir, són vins joves, són vins que els fem, els produïm en dipòsits i els embotellem. No els madurem no els fem envellir en barrica, perquè en la producció són molt petites, sinó llavors encara reduiríem més la producció. I són vins molt aromàtics, al ser d'alçada són molt aromàtics i amb un punt d'acidesa més elevat del normal. El grau també és una miqueta més baix, en surt els graus més baixos, amb la qual és un avantatge que ara, sobretot a la gent jove, que tenim una tendència que es comencen a dir aquests vins tan durs que estem acostumats a veure la gent gran, doncs la gent jove no els agrada, doncs ens hem trobat que a la taula de casa el vi blanc i el vi negre, quan el posem a taula, se'n va tot cap a la banda del jovent perquè els hi encanta. Vol dir que és un vi molt fresc i molt agradable de veure i molt aromàtic. I referent a la comercialització, nosaltres portem al cap a comercialitzar el 100% de la producció a l'Alt Urgell. Per què a l'Alt Urgell? Perquè considerem que és una comarca d'alta muntanya, del Pirineu, una comarca pobra, una comarca on està patint molt, molt l'abandonament de la terra, i qui millor per defendre un vi en aquest territori i fer sentir orgull de comarca, no? Llavors és l'objectiu, és que sentir un orgull de comarca, orgull de producte, i que defensin un producte d'alta qualitat en el seu territori.
0: Doncs queda clar que hi haurà una triple adaptació, per tant, als temps actuals, d'una banda pel que fa al clima, de l'altra, doncs, als nous costums de begudes, que ara els joves ho sentíem, que prefereixen vins amb menys graduació, per tant, ja ens deien que seran vins joves, aromàtics, més acidesa, amb menys graduació, per aquesta alçada que tenen, i també, doncs, adaptar-nos a aquesta proximitat i aquest quilòmetre zero que cada vegada també exigeixen més els consumidors, i serà un vi que es comercialitzarà 100%. Aquí a l'Alt Urgell, on es fa a les vinyes d'Estamariu, aquestes vinyes de 1.365 metres d'alçada. N'hem parlat amb en Joaquim Albalater des d'aquestes vinyes d'Estamariu. Gràcies, Joaquim, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: Catalunya al dia.
0: Va, més coses, són 2:45 de dues. El Palau Robert de Barcelona acull l'exposició Un teatre lliure, amb motiu de la celebració del mig segle d'aquest teatre.
5: Atenció, comencem l'espectacle.
0: Aquesta és la tradicional música que sona sempre lliure per cridar els espectadors a la sala. Avui no som al lliure, sinó que som al Palau Robert, però per parlar del lliure. Amb aquesta exposició que s'inaugura aquesta tarda, que reuneix l'obra de 5 escenògrafs que al llarg de 5 dècades han contribuït a construir l'imaginari visual tan característic d'aquest teatre barceloní. Hi ha anat la Marta Vives. Marta, bon dia.
6: Si hi ha algun nom que explica el Teatre Lliure, aquest és, sens dubte, el del seu fundador, Fabià Puigcerbé, d'entre totes les coses, escenògraf, que exercia des de la llibertat i el compromís amb l'ofici. El Teatre Lliure comemora els seus 50 anys d'història amb una exposició que vol ser un viatge per 5 dècades d'escenaris i d'obres de teatre, a través de 5 instal·lacions feta per escenògrafs claus, deixebles del llegat i la memòria de Puigcerbé. Hem pogut parlar amb ells, sentim la conversa de dues generacions ben diferents, les de Frederic Amat i Sílvia Delany.
7: Les dones i bufanten a cavall d'una tomba.
6: Frederic Amat, bon dia.
8: Bon dia.
6: Deies, el teatre és un lloc de fantasmes.
8: El que l'espectador veu una tarda, una nit, és diferent del que veurà el següent espectador d'una tarda o d'una nit. I el que queda del teatre són aquestes guspires d'aquest instant, però tot el que més és la memòria, és fantasmagòric.
6: Frederic, estem a la teva instal·lació d'aquesta exposició. Què hi podem veure?
8: Experiència que està escrita amb una frase que diu, està aquí davant nostra, ara mateix estic llegint, diu, espectadors, no us quedeu al llindar de la porta. Entreu, mireu al vell mig de l'escena oval, 7 autòmates esperen suspesos i plantats que el vostre alè els doni vida. És a dir, el públic és el que fa possible el teatre. Un teatre sense públic no existeix, no? És a dir, és molt important.
6: Parlem de Fabià Puigcerbé. Aquest mestre, aquest fundador, aquest geni, tu el vas conèixer, tu vas treballar amb ell. Qui és per tu, Fabià Puigcerbé?
8: Un mestre i molt més, un amic molt proper. I vaig aprendre molt de teatre, però vaig aprendre molt de la vida, que finalment ve a ser el mateix. I això va ser els regals que de tant en tant fa la vida. Són pocs, però importants, i aquest va ser un regal molt important. I la instal·lació aquesta és conseqüència. I d'alguna manera, homenatge.
6: Frederic Amat, moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres.
6: Sílvia Delanyó, estem aquí en aquesta instal·lació, que és just quan arribes a l'exposició, i veiem molts vestits.
2: Mira, la meva proposta convida a l'espectadora a ocupar el centre d'aquest espai i deixar-se observar per aquests 40 figurins que corresponen a 40 espectacles creats per 39 dissenyadores, entre els quals tenim dos figurins del Fabià, figurins del Frederic Amat.
6: Parlem del Fabià. Què hi ha del llegat 50 anys més tard?
2: A mi el que em sembla meravellós, que no sempre és possible, però és aquesta idea de companyia. A més, el Fabià tenia aquesta visió en la que ell no entenia el vestuari separat de la resta. Però sí que crec que el que pretenia i el que jo m'agrada, o el que a mi m'agrada, és aquesta idea de col·laborar i escoltar la resta de companyes per crear un tot.
6: Sílvia Delanyó, moltes gràcies.
2: Gràcies.
6: Un teatre lliure s'inaugura aquesta tarda a partir de les 7 i es podrà veure fins al 17 de gener al Palau Robert de Barcelona.
9: I la pluja et va secar.
0: I al cicle Perifèria Cultural portarà al Baix Penedès 4 concerts d'artistes de diferents punts dels països catalans. Corresponsal Montse Gené Riba, quins pobles de la zona es farà aquesta vegada?
10: Hola, bon dia. Bonastre, Llorenç, Mas Llorenç i Sant Jaume dels Domenys. La proposta gira al voltant de la música popular amb concerts de petit format i gastronomia amb productes locals ben elaborats. Música del país, fugint de multituds, amb missatge i amb aquesta idea que hi ha al darrere que expressa Francesc Rivera, Titot, el seu director.
11: No només per una vocació folclòrica del terme de portar gent d'un lloc a l'altre, sinó amb la voluntat necessària d'evidenciar la connexió de la cultura dels països catalans, de salses a guardamar, i una mica trencar les fronteres imposades aquestes que fan que la cultura es pretengui com una cosa simplement administrativa, no?
10: La cantautora de Tortosa, Montse Castellà, diu que el seu últim disc, Groenlàndia, que vindrà a presentar amb la banda de música de la Sènia, recull bé aquesta idea transversal d'ajuntar música i país.
12: Hi ha, com a mínim, una persona de cada un dels 8 territoris de parla catalana. Per tant, el meu nou disc, aquests països catalans que tant reivindica el Perifèria hi són, no només en persones artistes, sinó en aquell accent de la parla que jo també reivindico molt.
10: La programació comença el dia 3 d'octubre a Llorenç del Penedès, amb Fetus i Trinxa, i amb la cançó improvisada dels Glossadors de Cor de Carxofa. El dia 10 a Mas Llorenç, amb Judit Nederman i Trio Fortuny, també amb Joan Jubosc. El dia 11, Montse Castellà a Bonastre. I tanca el dia 18 a Sant Jaume dels Domenys, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, juntament amb Carles Belda.
6: Esports.
0: Sis minuts i les dues del migdia. Arribem als esports en desconnexió, com sempre, per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montserrat, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Comencem per Badalona, que torna a celebrar un títol del Joventut de Bàsquet 18 anys després. La Supercopa ACB, Montse, que la penya va guanyar ahir al Barça.
13: Sí, la final d'aquesta Supercopa jugava al Pavelló Olímpic de Badalona. Majoria dels seguidors de la penya i l'equip de Dani Miret es va imposar per 101 a 87. 17 triples i 52 punts al descans demostren el domini dels verdinegres. Amb un Nicola Provítola elegit millor jugador de la final amb 31 punts. I amb Ricky Rubio, que ho celebrava eufòric als micròfons del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
14: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
13: El Joventut cita els seus aficionats aquesta tarda, a quarts de set, a la plaça de la Vila de Badalona. Els jugadors els rebran a les 7 al Saló de Plens del Consistori i després sortiran al balcó de l'Ajuntament per celebrar aquest títol amb els seguidors.
0: Doncs celebració i també felicitacions al món del motor aquest cap de setmana.
13: Dues pilots de les comarques barcelonines s'han proclamat campiones del món. Dami Aguilar.
15: Bon dia. Al trial, dues dones són campiones. Berta Bellán, a trial GP, és el seu segon títol consecutiu a l'aire lliure, i l'Abril Montserrat, a trial 2. La Berta no ho va tenir fàcil amb la italiana Rabino.
16: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
15: A banda, Guillem Ferrés es va proclamar a Austràlia campió del món de motocross a la categoria MX2. L'any que ve, el pilot de Balsareny puja a la categoria reina de la mà de la seva marca, l'anglesa Triumph.
0: Fem també un repàs a l'actualitat del futbol. La primera divisió masculina s'atura per la convocatòria de seleccions amb un Barça impulsat al liderat en solitari.
13: Els blaugranes tenen 5 punts sobre el segon, ara l'Atlètic de Madrid, i 6 sobre Madrid, que ha baixat al quart lloc. L'equip blanc va caure ahir al camp de l'Atlètic per 2-1. A la classificació de primera, l'Espanyol és 15è, amb 7 punts, 2 per sobre el descens. I el jugador del Barça cedit al Deportivo Marc Casado l'han operat avui d'una fractura a la clavícula dreta. Pel que fa a la segona divisió, triomf del Sabadell 3-1 sobre l'Oviedo, que situa l'equip en posicions de promoció a primera divisió. Ferran Costa, tècnic dels arlequinats.
17: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant, i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
13: El Sabadell, però, perd el davanter centre titular Nico Giocaccini per una greu lesió de genoll. A la classificació, els vallesans són cinquens, amb 11 punts, a 5 del líder, el Castelló, el Girona és 8è, amb 10 punts. I encara en futbol, aquest matí s'han sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina de Futbol. El Terrassa jugarà contra el Sestao River a partit únic al País Basc el 30 de setembre.
0: I Waterpolo s'ha sortejat la primera fase de la Champions masculina amb Sabadell i el campió, que és l'Atlètic Barceloneta.
13: El Sabadell s'enfrontarà en aquesta fase de grups a l'Olympiacos grec, al Hannover alemany i al Herceg Novi Montenegrí. El Barceloneta jugarà contra el Mladost de Zagreb, el Jadran Split croat i el Novi de Belgrat. Un Sabadell que va superar ahir la fase prèvia a Georgia, en superar 12-22 al Tbilisi. A l'expedició sabadellenca hi figura un jugador que de ben segur ha estat vivint aquests dies un renaixement, és Àxel Corres, que fa ben poc ha reaparegut a la Copa Catalunya després de més d'un any de baixa per un càncer testicular. L'extrem del Sabadell, de 26 anys, va patir un tromboembolisme pulmonar l'agost de l'any passat, que de retruc va revelar el càncer que tenia. Per si no n'hi hagués prou, va tenir metàstasi, li van haver d'extirpar un ronyó. Ara el jugador barceloní celebra el seu retorn a les piscines.
18: El fet de poder tornar, la veritat és que és molt il·lusionant per mi. Crec que a nivell de sensacions, òbviament, doncs encara no estic ni al 100% ni com m'agradaria estar, però ja crec que només el fet de tornar a estar en una dinàmica amb l'equip i tot, per mi és molt important i és un fet del qual estic molt orgullós.
19: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: I ara sí que és l'hora de saber la resposta correcta a aquesta pregunta de Trivial que avui us formulava. Avui tocava la pregunta d'història i recordem quina era.
20: Doncs preguntàvem quin president nord-americà va convidar Pau Casals a tocar la Casa Blanca l'any 1961.
0: Amm la resposta A,
20: Dwight Eisenhower.
0: Amb la B,
20: John Fitzgerald Kennedy.
0: I amb la C,
20: Lyndon B. Johnson.
0: I la resposta correcta era...
20: la B, John Fitzgerald Kennedy. Eisenhower i Johnson són els presidents que van precedir i succeir Kennedy respectivament. El concert es va fer el 13 de novembre del 61 amb una gran cobertura mediàtica i transmès per televisió.
0: Fins demà a la una del migdia.
21: El jutge Peinado envia a Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a judici. Bon dia, són les dues.
22: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
21: Una setmana abans de jubilar-se, el jutge de l'Audiència Nacional, Juan Carlos Peinado, ha enviat aquest matí Begoña Gómez a judici per tràfic d'influències i per malversació, Joan Bota.
1: La dona del president del govern espanyol s'haurà de seure al banc dels acusats davant un jurat popular i amb peticions de fins a 13 anys de presó.
21: Madrid, Paula Brujats.
3: Ja no hi ha marxa enrere. El jutge Peinado jubila diumenge, però ha deixat la feina feta i envia Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats amb la Universitat Complutense. El judici pot coincidir amb la campanya de les eleccions municipals o les espanyoles, si s'avancen. El govern espanyol condemna la decisió de Peinado, és injusta, és arbitrària, és una mostra de l'ofer, diuen, i una persecució contra Begoña Gómez per intentar tombar el govern de Pedro Sánchez.
21: Per cert, tot just uns minuts després d'aquesta notícia, un altre jutge, en aquest cas el jutge del cas Plus Ultra, ha donat 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx la primavera passada.
1: A més, ha encarregat un nou informe pericial per saber quan valen. El jutge també cita declarar les filles de Zapatero com a investigades el pròxim 30 de novembre.
21: Mentrestant, a Catalunya, la recaptació per l'impost de successions i de donacions augmenta un 32% el primer semestre de l'any 2026. Arriba als 700 milions d'euros en 6 mesos.
1: Les dades s'expliquen en bona part per l'augment del preu de l'habitatge, que fa créixer el valor de les herències. Gairebé 2 de cada 3 hereus, però acaben pagant menys d'un euro per aquest tribut un cop aplicades les diferents bonificacions existents.
21: Ho analitzarem a fons en aquest Catalunya migdia, el dia en què, en crònica internacional, Alemanya paeix els resultats de 2 eleccions regionals que debiliten encara més el canceller Friedrich Merz. A banda d'una nova victòria de l'extrema dreta en un altre land de l'antiga Alemanya Oriental, la notícia és la victòria de l'esquerra radical a la capital, a Berlín. Jordi Regàs.
4: Victòria clara de l'advocada alemanya d'origen turc Elif Eralp a la capital de la República Federal. L'extrema dreta, mentrestant, amb els resultats sobre la taula, dona el canceller per acabat. Merz afirma, però, que ell vol continuar per aplicar les reformes pendents.
21: I avui, Dia Mundial contra l'Alzheimer, ens fixarem també en els avenços científics per prevenir i fins i tot per retardar fins un 40% l'avenç d'aquesta malaltia.
1: Actuant sobre factors de risc com la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. A Catalunya, 150.000 persones, la majoria dones, tenen Alzheimer. Són 1 de cada 10 persones majors de 65 anys.
21: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
23: Bon dia.
21: La crisi del Madrid ha trigat només 7 jornades de Lliga a arribar.
23: Ahir va perdre el derbi madrileny i Mourinho va tornar a la versió provocadora, a la sala de premsa, criticant l'arbitratge. El Barça arriba a aquesta aturada de seleccions sent líder de la Lliga amb un marge de 5 punts respecte al segon, que és l'Atlètic de Madrid, empatat amb el Betis. La Penya guanya la Supercopa de Bàsquet amb un La Pro Vítola molt motivat davant el seu exequip i aquesta tarda ho celebraran a Badalona. Feia 18 anys que la Penya no guanyava un títol.
21: Aquest matí, a primera hora del matí, hi ha hagut molts problemes a la xarxa viària catalana per culpa d'alguns accidents i especialment a l'AP7, però ara mateix quina situació tenim a les carreteres del país? Mariluz García.
24: Bon dia. Doncs a les carreteres ara mateix poques complicacions. En canvi, el transport públic encara retards a l'R2 Sud de Rodalies per una avaria entre Castelldefels i Garraf ja resolta. I d'altra banda, un tren AVE que feia el trajecte Marsella-Madrid ha quedat aturat a l'altura de Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà, per una avaria a la catenària. El passatge s'està traslladant a un altre comboi.
21: I ara, el temps.
19: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
21: Francesc Mauri, bon dia.
25: Bon dia.
21: Aquesta setmana hauria d'arribar la tardor. Però que ahir ens ho ha robat, ens ha robat la tardor, Mauri.
25: Sí, astronòmicament sí, i això és ciència exacta, això és mil·limètric, a les 2 i pocs minuts de la matinada del 23. Mm. Per tant, el 23 al migdia, dimecres al migdia, a aquesta hora ja parlarem en termes de tardor astronòmica. La climàtica ja va arribar a l'1 de setembre, però sembla tot un fake, perquè en realitat no la veiem per enlloc, no se'n suma. Això sí, es veuen moltes fulles seques, però és perquè els arbres estan estressadíssims des del punt de vista hídric i en defensa, i perden fulla. Però això no és la tardor, no se l'espera. Sí que és veritat que no tenim valors extrems, però, com dirien, suma i sigue tota la setmana de calor i de sol. Sí, sí.
21: Bé, doncs amb paciència anirem esperant que arribi la tardor també a la climatologia. Gràcies, Francesc. Bon dia.
25: Bon dia.
19: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el servei

0: Paula, la jutjarà un jurat popular i, atenció, pot coincidir de ple en la campanya de, com a mínim, les eleccions municipals.
1: Sí, amb les municipals o amb les eleccions espanyoles, si és que s'avancen, perquè ara només falta posar data per al judici, que serà l'Audiència Provincial de Madrid, i sol trigar entre 5 i 8 mesos a començar un judici com aquest. Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, se la jutjarà per dos delictes, malversació i tràfic d'influències, i se l'acusa d'haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per crear una xarxa d'influències i per fer negocis privats amb la càtedra que codirigia a la Universitat Complutense de Madrid. A partir d'avui, per tant, el futur de Begoña Gómez està en mans dels nous ciutadans anònims que la jutjaran. Peinado l'envia a judici amb jurat popular i ho fa en contra del criteri de la Fiscalia i també del seu advocat, que en demana l'absolució. A part d'ella, també es jutjarà la seva assessora, Cristina Álvarez, que en aquest cas s'enfronta a 6 anys de presó.
0: Dèiem, Paula, que aquest és un final anunciat. No sorprèn a ningú, perquè el jutge Peinado ja fa molt temps que estava intentant fer això, portar-la a judici.
1: Sí, era qüestió de dies i a ningú li ha sorprès la decisió. Peinado es jubila diumenge amb la feina enllestida, tanca dos anys després una investigació llarga i polèmica amb decisions inèdites i qüestionades, com la retirada del passaport a la dona del president del govern espanyol per risc de fugida. L'han corregit també tribunals superiors, instàncies superiors, i ha hagut de reduir, per exemple, de 4 a 2 els delictes contra Begoña Gómez, però se'n va aquesta setmana amb la feina feta en un cas que, recordareu, va començar per una denúncia del pseudosindicat d'extrema dreta Manos Limpias.
0: La Moncloa i també els socis de Pedro Sánchez condemnen aquesta decisió del jutge Peinado. Què n'han dit?
1: Sí, el govern espanyol diu directament que la decisió és injusta, és arbitrària i que és una clara mostra de lawfare, diuen, i una persecució sense proves contra la dona de Pedro Sánchez per intentar tombar el govern espanyol. El PSOE confia que es demostrarà la seva innocència, i sumar els socis de Sánchez van encara més enllà i acusen el jutge Peinado d'haver fet un últim favor al Partit Popular abans de jubilar-se. Des de Catalunya també n'ha parlat el PSC, que torna a tancar files amb Sánchez. Sentim Lluïsa Moret, la número 2 del partit.
2: Estem en contra d'aquesta decisió. Creiem sincerament que la justícia el que ha de fer, i esperem, és que sigui imparcial i compleixi amb la seva funció.
1: I des de Junts, en la mateixa línia, Josep Rius apunta que Peinado es mou per atacar Pedro Sánchez.
3: Ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
1: En canvi, el Partit Popular celebra la decisió i retreuen a Sánchez que de res han servit els seus atacs als jutges. Diuen que la seva dona haurà de donar la cara a la justícia. Per cert, Òscar, que la decisió de Peinado s'ha fet pública avui, justament quan Pedro Sánchez viatja cap als Estats Units per anar a l'Assemblea de la ONU. Un cop més, una decisió de Peinado que coincideix amb un viatge internacional del president espanyol.
0: Però aquesta no és l'única decisió judicial que hem conegut avui. Un altre jutge, en aquest cas el del cas Prus Ultra, ha donat 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero per tal que aclareixi l'origen d'aquelles joies que van ser requisades al seu despatx el dia 19 de maig. El magistrat José Luis Calama també ha encarregat un nou informe pericial sobre les joies perquè se sospita que el seu valor actual de mercat és molt superior del que es va fixar inicialment, 1,3 milions d'euros. A més, el jutge ha citat a declarar com a investigades el dia 30 de novembre les dues filles de Zapatero dins de la causa sobre les suposades irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Això el dia en què Carlos Mazón ha tornat al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana a València, però s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Diu que la justícia ha descartat la seva responsabilitat. Els grups, però, han criticat el silenci de Mazón, a qui acusen de menystenir les víctimes i fins i tot de burlar-se'n. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
4: Hola, bon dia. Carlos Mazón ha arribat a la comissió d'investigació del Congrés amb una estratègia molt clara: no contestar les preguntes dels grups perquè, ha argumentat, la justícia l'ha eximit de responsabilitats polítiques el dia de la Dana.
5: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
4: Un silenci que Mazón ha mantingut davant totes les preguntes i que ha provocat moments de forta tensió, sobretot amb els grups de l'esquerra parlamentària i en concret amb el republicà Gabriel Rufián, i les preguntes que li ha fet en nom dels familiars de les víctimes.
5: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no le voy a contestar.
6: Le estoy dando tiempo para que responda.
5: Ya lo he hecho.
6: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece

0: Zelda.
1: Mazón no s'ha desviat del guió establert, fins i tot ha afirmat que la resolució del tribunal és una sentència ferma, obviant que es tracta d'una resolució. L'expresident de la Generalitat Valenciana ha negat que no hagi escoltat les víctimes, diu que sempre ha tingut les portes obertes per rebre les diferents associacions i s'ha queixat que se les utilitzi políticament. Unes associacions que s'han concentrat davant del Congrés i que d'entrada esperaven molt poc de la compareixença de Mazón.
2: Passen 11 minuts de les dues a Catalunya. La recaptació per l'impost de successions i de donacions s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu dels habitatges. Segons dades públiques, aquest any la Generalitat ja ha ingressat 700 milions d'euros per aquest impost. La qüestió és que l'habitatge heretat tributa ara en funció del valor actual del pis al mercat i no, com passava abans, d'acord amb el seu valor cadastral. Tot i això, més de la meitat de la població, un 60%, no acaba pagant ni un euro d'aquest impost de successions, Sara Riera.
3: La Direcció General del Cadastre calcula totes les compravendes d'un any i dona un valor de referència per pagar l'impost. L'any passat l'habitatge es va encarir un 10% i això, per tant, n'ha fet pujar a la recaptació. El cas, però, com dèiem, és que qui ha pagat més aquest semestre és qui ha heretat més, també, diners i béns. Segons l'Agència Tributària, dues de cada tres persones que liquiden l'impost a Catalunya gairebé no paguen res perquè qui hereta és la parella i per aquests casos la bonificació és del 99%. Els fills, en canvi, des del 2020 han de pagar un impost progressiu.
4: Altres comunitats tenen aquesta bonificació al 99, també per fills. Nosaltres no la tenim. Ja no comença amb un 99, sinó comença amb un 60%. Va baixant fins al 0. Per tant, els fills que rebin determinada quantitat, la bonificació tindrà poc efecte.
3: Els fills que hereten un edifici, per exemple. Ara mateix, la mitjana de les herències rebudes a Catalunya està en els 150.000 euros per persona.
2: Anem a la informació internacional. La desfeta electoral dels democratacristians del canceller Friedrich Merz, que per primera vegada han quedat fora d'un parlament regional a Alemanya, qüestiona el futur del cap del govern alemany. L'extrema dreta ha guanyat les eleccions a Mecklenburg-Pomerània Occidental i, tot i que no podrà governar, creu que Merz té els dies comptats com a canceller. La CDU ha perdut, a més, l'alcaldia de Berlín, que passarà a mans de l'esquerra Die Linke. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
5: Bon dia. Eufòria a la seu d'Alternativa per Alemanya, cares llargues i silenci a la CDU. Mentre l'extrema dreta aconsegueix doblar generosament els resultats, la CDU ha vist com el partit s'enfonsa. Merz no plega, tot i la desfeta electoral.
6: Els resultats a Mecklenburg-Pomerània Occidental són un desastre. Jo assumiré la responsabilitat perquè vull tirar el país endavant. El que s'ha de fer ara requereix coratge, fermesa i paciència. Jo el reuniré com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
5: L'extrema dreta aquest matí des de Berlín ha fet una lectura completament diferent. L'etapa de Merz la donen per acabada. Erich Holm, candidat d'Alternativa per Alemanya a Mecklenburg-Pomerània Occidental.
7: És un senyal devastador per a la CDU i per aquest motiu és un fet. El canceller no arribarà a final d'any. El seu cas ha arribat.
5: Per a la portaveu d'Alternativa per Alemanya, Alice Weidel, la CDU ha perdut el dret a continuar com a partit.
8: Aquest resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental mostra que la gent està farta de la política del govern. Ha estat un càstig claríssim a la CDU de Friedrich Merz, que només fa política d'esquerres, i per aquest motiu, un partit com la CDU ha passat a ser superflu. No té sentit que existeixi.
5: Tot i la victòria en vots d'Alternativa per Alemanya, els resultats del Partit Socialista a Mecklenburg-Pomerània Occidental han estat prou bons com per permetre als socialistes formar govern en una coalició amb Die Linke i els Verds.
2: I a Rússia, el partit de Vladimir Putin amplia encara més la majoria que té al Parlament. A les eleccions legislatives del cap de setmana ha aconseguit gairebé el 58% dels vots, a molta distància de la resta de partits. I la xifra més alta d'escons de tota la història. Això mentre la guerra contra Ucraïna va camí de complir 5 anys i enmig de les denúncies de l'oposició que assegura que les eleccions han estat farcides d'irregularitats. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
9: Bon dia. Rússia Unida obté 8 punts més que ara fa 5 anys i tindrà 355 diputats dels 450 totals. Aquestes xifres, però, no es corresponen amb la caiguda de popularitat que el partit de Putin havia experimentat els últims mesos. Precisament, el Partit Comunista esperava treure rèdit d'aquest malestar social, però ha acabat sent el gran perjudicat. Tot i que en segona posició, ha caigut 5 punts i s'ha quedat amb un 14% dels vots. I el seu líder ha acusat el Kremlin de fer servir pràctiques pròpies dels convulsos anys 90, una època marcada pel gangsterisme. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ela Panfilova, assegura que tot ha anat com una seda.
0: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
9: Vladimir Putin ja ha deixat clar que farà servir aquest triomf inapel·lable com un aval del poble rus a la seva guerra. Ara caldrà veure si endureix la repressió interna, si escala un grau més en el conflicte d'Ucraïna o bé en les seves amenaces híbrides contra els països de l'OTAN.
2: Passa un minut d'un quart de tres. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
10: Catalunya Migdia.
11: Benvolgut professional, a Obramat trobaràs una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments de les millors marques professionals, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus. 20 anys construint junts. Obramat.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
13: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions. Amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
15: Dona ales a les teves receptes amb el pit de pollastre filetejat d'origen Espanya a un preu imbatible de 5 euros amb 89 al quilo. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
16: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
17: Viladrau.
16: Guissona.
17: Salou.
16: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
17: Només en quedaran 50. Torna
18: Soc i Seré.
19: Nova temporada de Soc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
20: Avui, 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Sabies que, amb el teu testament, pots contribuir a un futur sense Alzheimer, deixant un llegat transformador per les pròximes generacions. Quan fas testament solidari i inclous la Fundació Pasqual Maragall, ajudes a impulsar la recerca en Alzheimer perquè en el futur puguem prevenir-lo i detectar-lo a temps. Gràcies als llegats solidaris, aconseguirem que envellir estigui associat només a experiències positives i bons records. Fer testament és senzill i accessible, i el seu impacte arriba a tota la societat. Descobreix-ho a www.haztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
2: Catalunya migdia. Passant 4 minuts d'un quart de 3. El govern ja ha encarregat formalment al Consell d'Educació que comenci el debat per la transformació i la millora del sistema educatiu català. El president Illa i la consellera d'Educació s'han reunit aquest matí al Palau de la Generalitat amb Juan Manuel del Pozo, el president del Consell, que s'ha compromès a tenir enllestides les conclusions el mes d'abril de l'any que ve. Palau de la Generalitat, Montse Poblet.
21: Bon dia. El debat s'obre a tota la societat catalana, famílies, docents, experts i forces polítiques, i girarà al voltant de 5 o 6 temes, encara per concretar, però que amb tota seguretat inclouran el paper de les tecnologies a l'aula, el model de l'escola inclusiva o com reforçar i consolidar l'aprenentatge dels alumnes. L'objectiu és generar un debat el més ampli possible per millorar el sistema educatiu i situar-lo a nivells d'excel·lència. La consellera Esther Niubó aclaria que no ha de ser un nou diagnòstic, sinó propostes pràctiques per passar a l'acció.
22: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
21: Els debats els liderarà el Consell d'Educació de Catalunya, que presideix Joan Manuel del Pozo, preocupat per la desconfiança creixent en el sistema educatiu i per com les tensions acumulades en l'últim curs poden afectar aquest diàleg. En aquest sentit, feia aquesta crida als que participin en el procés.
23: Primer serenitat, després bona fe. Podem discrepar
1: però jo penso que la teva posició és feta amb honestedat, no amb pretensions que no siguin educadores, no amb pretensions que no siguin democràtiques. I si fem això, obtindrem un benefici extraordinari per la millora de l'ambient de l'educació.
21: L'escolta de propostes es farà entre octubre i novembre, els debats entre desembre i març, i a l'abril es presentaran les conclusions.
2: Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i acusa les grans tecnològiques de voler controlar el mercat. El president espanyol ho ha dit a la presentació del seu pla per regular la IA de manera responsable just abans d'agafar l'avió cap a la cimera anual de l'ONU a Nova York, on la IA serà un dels grans temes de debat, Núria Jarr.
3: Sí, Pedro Sánchez vol un consens de país sobre la intel·ligència artificial que està molt lluny de la posició dels grans magnats de la IA, que en els últims dies han fet crides a l'autorregulació per controlar els riscos de la tecnologia.
4: Si hay algo que la historia demuestra es que la autorregulación no funciona. Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
3: Des de la Moncloa, Sánchez ha demanat un nou contracte social que vol pactar amb patronal i sindicats amb qui es vol reunir el mes que ve. El full de ruta també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. Són algunes de les mesures del pla IA 360, que també posa en valor la tecnologia com a motor econòmic i la necessitat d'infraestructures com el projecte europeu de gigafactoria de Móra la Nova.
2: Tot plegat al mateix dia en què les Nacions Unides alerten que els humans no tenen prou garanties de mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. És l'advertència que surt del primer informe del grup d'experts de l'ONU sobre intel·ligència artificial. Més coses. Existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que afecta una persona de cada 10 més gran de 65 anys, és a dir, 150.000 persones a Catalunya, la majoria dones. Mònica Mas.
18: Sí, el director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar aquest diagnòstic del Alzheimer.
23: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
18: I és per això que des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer segueixin actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
24: Soc mestra i les meves neurones s'han d'alimentar. I si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamurs de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
18: I també cal ajut, diu, pels cuidadors, en qui recau el 80% de les cures, que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
2: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a Ceuta, acompanyat ara del president del Partit Popular Europeu, per tal de donar dimensió europea a la crisi migratòria de Ceuta. Això mentre creix la tensió social i també les agressions a la ciutat. Ahir un grup de manifestants va apedregar el cotxe d'una diputada. Alhora, a les xarxes socials s'han fet crides a una entrada massiva des del Marroc cap a Ceuta que el govern espanyol relativitza, Pilar García.
25: Sí, quarta visita de Núñez Feijóo a la ciutat autònoma des de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Avui acompanyat de Manfred Weber, que li ha fet costat a les crítiques del govern espanyol per la gestió de la crisi. Feijóo ha reclamat que s'activi un mecanisme de retorn immediat per casos com el de Ceuta.
26: Un mecanisme d'emergències ante crisis de circumstàncies o característiques similares para activar mecanismos de retornos inmediatos de todos los ciudadanos que entren en un Estado europeo y del fortalecimiento efectivo y real de la frontera europea cuando es atacada.
25: Feijóo ha alertat que la situació a Ceuta és insostenible i ha lamentat l'atac amb pedres al cotxe d'una diputada del partit Ceuta Ja durant una manifestació ahir contra l'arribada d'activistes d'una ONG navarresa. També diversos ministres han condemnat l'agressió.
2: I com dèiem, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la crida a xarxes a una altra entrada massiva de migrants a Ceuta per aquest dimecres, coincidint amb les eleccions que es fan al Marroc.
25: Álvarez ha assegurat que n'estan al cas, que mantenen contactes amb les autoritats marroquines i alhora estan fent una campanya a través de xarxes i dels mitjans de comunicació marroquins en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta no dona dret a quedar-se a Espanya ni a moure's lliurement per Europa. El ministre ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
0: No hay una información de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio y estoy en contacto, evidentemente, y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores a todos los niveles con las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio, pero que si es necesario se pueda utilizar para impedir cualquier avalancha. El 15 de agosto ese mecanismo funcionó perfectamente.
2: Mentrestant, hi ha calma al Marroc, a l'altra banda de la frontera de Ceuta, tot i aquestes crides a les xarxes socials que estarien animant a intentar tornar a travessar-la massivament. A la localitat de Fenidek, la policia continua controlant el pas i hi ha hermetisme al carrer. Són els dies previs a les eleccions legislatives que es fan dimecres i que se celebraran en un país en creixement, però amb desencant entre els més joves. Enviat especial a Fenidek. Nando Zanoguera, bon dia.
5: Bon dia. El Marroc manté la frontera de Ceuta fortament vigilada, mentre a Fenidek no hi ha cap indici que hi hagi d'haver un nou assalt migratori. Les dues ciutats estan comunicades a través d'una única carretera, que, sortint des d'una rotonda vigilada per la policia, està encarxofada entre la mar i una muntanya on a sobre també hi ha gens. Durant el matí hem pogut sentir un dron sobrevolant periòdicament la zona. El trànsit rodat és fluid, la frontera no està tancada i, de fet, a Fenidek es veuen molts cotxes amb matrícula espanyola. El que no es veu són persones que hagin travessat la frontera a peu, i el que sí que hi ha és molt silenci. Els ciutadans d'aquí no volen parlar sobre la crisi migratòria i qui ho fa no dona la seva opinió, com el venedor d'una botiga esportiva que explica com va viure la crisi del 30 de juliol.
6: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
5: El Marroc entra en la setmana de les eleccions legislatives de dimecres enmig d'un context de gran descontentament entre els joves i on els analistes creuen que la clau de tot plegat serà la participació.
2: I encara en la informació internacional, nou tiroteig dels agents d'immigració dels Estats Units, els ICE. Ha estat a Austin, a la capital de l'estat de Texas, on un agent ha ferit de gravetat un immigrant veneçolà. L'alcalde d'Austin ha reclamat una investigació independent sobre aquests fets, Vicent Mifsud.
7: L'home ferit de 28 anys ha rebut dos trets al pit i es troba hospitalitzat en estat greu, però estable i sota custòdia del Departament d'Immigració, segons ha informat la policia de la ciutat. El Departament d'Interior nord-americà ha anunciat una investigació sobre l'incident, però l'alcalde d'Austin, el demòcrata Kirk Watson, demana que hi participin també agents de l'estat de Texas.
8: When you have a shooting on their streets,
9: quan hi ha un tiroteig al carrer, la gent se sent menys segura. I l'ICE és al carrer, amb la por que això genera. Pel simple fet de ser-hi, es crea una sensació de por a la ciutat. Si no temen res sobre el que han fet, si no han fet res incorrecte, haurien de veure amb bons ulls una investigació.
7: L'ICE és la punta de llança de la política migratòria de Trump i la seva actuació ha generat protestes, sobretot en estats governats pels demòcrates. La brutalitat de la repressió a Minneapolis, amb dos morts a trets, li va costar el càrrec el passat mes de març a la secretària de Seguretat Nacional dels Estats Units, Kristi Noem.
2: D'aquí a 30 segons seran 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè el govern invertirà 190 milions d'euros anuals els pròxims 3 anys per rehabilitar i ampliar el parc públic d'habitatges. A Catalunya hi ha 4 milions de llars, de les quals el 60% es va construir abans del 1980. Les actuacions es faran bàsicament en entorns urbans vulnerables, nuclis antics i en municipis rurals. I el pressupost esmentat s'hi ha de sumar 165 milions més amb crèdits de l'Institut Català de Finances. Els detalls d'aquest panorama, que demà aprovarà l'executiu, els ha donat des d'Esparreguera, al Baix Llobregat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, d'Habitàngela.
10: El principal objectiu és garantir l'habitabilitat d'aquells edificis que el seu deteriorament el condiciona o l'està posant en risc. Conservació, instal·lació d'ascensors, intervenció en edificis amb esquerdes, despreniments o problemes estructurals en zones de vulnerabilitat socioeconòmica. D'aquest pla en queden excloses les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
11: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que, en canvi, poden actuar en punts concrets del seu municipi.
10: Entre les sis grans línies d'actuació, a banda d'intervenir en els edificis més vulnerables, crear oficines de suport a la ciutadania, facilitar el finançament a través de préstecs públics o adquirir habitatges per ampliar el parc públic, entre d'altres. Aquest pla deriva de l'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el PSC.
2: Més coses. Entre els mesos de gener i d'agost d'aquest any s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies del tren de Catalunya, segons els Mossos d'Esquadra. I s'han fet 229 denúncies per aquests tipus de delictes, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que les que hi va haver en tot l'any passat. Quin perfil tenen els lladres de coure, Joan Garcia?
12: No serien grups organitzats a contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Seculies, al matí de Catalunya Ràdio.
13: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha un cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
12: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. I la presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3Cat Info, discrepa que sigui a través de la xarxa legal pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
14: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
12: Segons el Gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert.
2: I ja que parlem de seguretat, la Guàrdia Urbana de Lleida dedicarà un equip especial a combatre els incompliments de les ordenances de civisme que han augmentat aquest any. Segons l'alcalde, això genera un problema de convivència i acaba sent un problema de seguretat ciutadana. Ho diu després de diverses baralles multitudinàries a la ciutat. Paeria de Lleida, Toni Subirats i Pere Joan Álvarez.
15: Hola, bon dia. Després de la Junta Local de Seguretat, l'alcalde s'ha referit a les baralles entre dos grups de persones de la setmana passada a la plaça dels Pagesos o a la del Parc de les Vies a mitjans d'agost. Ho ha posat com a exemple d'un problema de convivència, diu que genera un problema de seguretat.
16: Hi ha un problema a la plaça dels Pagesos? Sí, a un sol. A un sol. A la presó. Això és el que importa. De la mateixa forma que el titular és baralla, el titular és a la presó.
15: La consellera Núria Parlon destaca que s'actua amb contundència amb aquells que participen en diverses baralles.
27: Durant tot aquest any s'han fet més de 26 detinguts en diferents baralles que s'han pogut donar en l'espai públic. Per tant, la feina policial de detenir aquelles persones que pertorben la bona convivència s'ha fet.
15: També es vol combatre la multireincidència. En aquest sentit, hi ha 13 persones que han estat detingudes una vintena de vegades. A la Junta Local de Seguretat s'ha informat també que baixen els delictes un 1% i pugen un 10% les detencions.
2: Passen 4 minuts de 2/4, una pausa i la cultura.
28: Catalunya migdia.
29: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
30: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
31: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
1: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
3: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
4: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
3: Sí.
1: 18a temporada.
17: Aquí, aquesta setmana, mano jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
1: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
2: Comencem la cultura amb cinema.
18: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
2: La Bola Negra continua el seu camí triomfal amb la vista posada als Oscars. Després de rebre el Premi del Públic al Festival de Toronto, el més important del certamen, ara tot apunta que la pel·lícula dels Javis també lluitarà per endur-se el mateix premi, el Premi del Públic, al Festival de Sant Sebastià. Els espectadors l'han puntuat amb un 9,40 sobre 10. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
19: La Bola Negra ha rebut el suport del públic allà on s'ha presentat. A Toronto no ha tingut rival, però a Sant Sebastià li podria passar per davant la pel·lícula palestina NASA, que ja va rebre una ovació rècord a Venècia. De fet, a Donosti només un film ha superat aquest 9,40 de la Bola Negra. Va ser La Voz de Hind Rajab l'any passat, un altre film sobre el genocidi a Gaza. D'aquest èxit també se'n senten partícips l'equip artístic i tècnic català que hi ha al darrere de la pel·lícula. Hem parlat amb la directora de fotografia Gris Jordana i el compositor de la banda sonora Raúl Fernández Refri.
20: Jo em sento part de l'èxit. és un procés creatiu molt entrelligat. O sigui que quan s'acaba la pel·li ja no sabem de qui ha set quina idea.
21: Jo penso que els Javis tenen una capacitat de donar molt espai i al mateix temps ser-hi sempre. Ells sempre t'acompanyen, però al mateix temps et deixen que tinguis espai per sentir que és cosa teva, no? Que ho has fet tu.
20: Jo crec que la gent que té, igual té més inseguretats no deixa tant espai. I trobar uns directors que no només et donin espai, sinó que t'encoratgin a que no siguis conservador amb les idees que et venen és molt important, perquè nosaltres també anem creixent.
19: Tots dos entren en les quinieles dels Oscars, però ara per ara no hi volen pensar.
2: I del cinema a la televisió.
22: Noi, vine. Tu ets amic del Fermí Puig, oi?
23: Sí.
22: Com et dius?
23: Ferran Adrià.
22: I l'experiència com a cuiner?
2: I concretament a les estrenes a les plataformes aquesta setmana. Aquesta nit no us podeu perdre a TV3 la sèrie Gènesi, sobre la trajectòria, ara sentíem, de Ferran Adrià, Òscar Callao.
24: Gènesi narra la revolució gastronòmica al Bull de Roses des de l'arribada d'Adrià a Cala Montjoi als anys 80 fins que aquell restaurant de platja va ser el millor i més creatiu de tot el planeta. La sèrie s'estrena a les 10 a TV3 i 3CAT i s'emetrà el novembre a Netflix. En aquesta mateixa plataforma divendres arriba i una bomber amb el Crow sobre el terrorista que va terroritzar els Estats Units als anys 80 amb cartes bomba que van matar 3 persones i en van ferir 23. Dos documentals de directors catalans a Movistar, Reixac, Correres de Cobardes, on Santi Nolla retrata el llegat de l'exentrenador del Barça, i a HBO Max, El buen espíritu de Mònica Terribas, amb el testimoni d'antics numeraris de l'Opus Dei. I dues sèries amb protagonistes estel·lars, Matthew McConaughey i Woody Harrelson, que són els divertits Brothers d'Apple TV, i Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan a la segona temporada de Tierra de Mafiosos a Sky Showtime.
2: I ara teatre.
31: Liebe mich! Und heute Nacht wird alles.
2: Perquè el Palau Robert de Barcelona acull l'exposició Un teatre lliure, amb motiu de la celebració del mig segle del teatre lliure. La mostra reuneix l'obra de 5 escenògrafs que al llarg de 5 dècades han contribuït a construir l'imaginari visual del teatre. Anem al lliure, Marta Vives.
32: El Teatre Lliure commemora els 50 anys de la seva història amb una exposició que vol ser un viatge visual immersiu per algunes de les escenografies i elements claus durant 5 dècades. Des dels talons i els terres que la veterana Montse Menós ha volgut exaltar.
33: El terra es converteix en el fons de l'escena, un fons que es trepitja, que s'acarona, que s'embruta i que, des del material del que està fet, ens parla.
32: Fins a la reivindicació de tots els treballadors del lliure que Lluc Castells ha transformat en una escenografia especial per l'ocasió.
34: Oficis que són invisibles, que no estan a l'escenari, persona. He intentat com col·locar els seus objectes.
32: Passant per la memòria de Frederic Amat, que ha volgut homenatjar el públic citant Lorca i Beckett.
35: Diu, espectadors, no us quedeu al llindar de la porta. Entreu, que vostre alè els doni vida.
32: Les mirades de Max Glenzel i Sílvia Delanyó completen la mostra que explica l'essència d'un teatre lliure que enguany celebra el seu llegat, però també el seu futur.
2: I acabem amb una escriptora. L'anglesa Zadie Smith, que fixa la seva incisiva mirada sobre l'art, la política i la memòria a la col·lecció d'assajos Morts i Vius, que s'acaba de publicar. L'aclamada autora de Dents Blanques considera una de les intel·lectuals més influents del moment, l'ha presentat a Barcelona, Montse Camps.
0: A Morts i Vius, Adi Smith agafa de la mà el lector i el passeja pel seu barri de Londres o pels seus records d'adolescència. El fa plorar com ella per les morts de Mertyn Amis o Philip Roth. Reflexions fetes en un moment que la intel·ligència artificial i les noves tecnologies es qüestiona més que mai. I llença aquest missatge.
5: I think it's embarrassing for all of us that...
6: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1.000 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
0: Zadie Smith participa aquest vespre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en una xerrada al costat del francès Edouard Louis i Remedios Zafra sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del jo.
1: Catalunya migdia.
2: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
2: Amb Mourinho com a un dels protagonistes.
7: Mourinho i la seva frustració de veure com no soluciona els problemes al Madrid.

0: Després de 7 jornades de Lliga, ha tornat el Mourinho que coneixíem a les sales de premsa.
1: Yo pensaba que encontraba una Liga diferente de la Liga que yo he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la Liga que yo he dejado aquí años atrás.
0: El Madrid va perdre 2-1 ahir al derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho es queixava per la vermella que va veure Hausen i demanava dues expulsions a jugadors matalassers. Mourinho intenta amagar el poc futbol del seu equip del Madrid amb el soroll arbitral Marcos García.
2: El descans ahir al Metropolitano empat a 0. Abans del descans hi ha dues de les accions que es queixa el Madrid. Demanen vermella per al Cuti Romero per una entrada a Bellingham i una altra a Kang In Lee sobre Fede Valverde. De la primera, el CTA va publicar l'àudio del VAR entre el col·legiat de camp, Ortiz Arias, i el de VAR, Trujillo Álvarez. L'àrbitre de camp havia considerat groga per a Bellingham, però la va canviar per groga per al Cuti.
3: Miguel, te recomiendo una revisión para que valores un potencial error de una confusión de identidad. Yo observo que el jugador del Atlético de Madrid es el que pisa al jugador del Madrid.
4: Vale.
3: Y el jugador del Madrid es el que toca balón.
4: Ok. Vale, voy a cancelar a María para el jugador del Real Madrid, voy a sacar a María para el jugador del Atlético de Madrid, ¿vale?
3: Recibido.
2: En cap cas es va valorar vermella per al Cuti, que és el que demanava Mourinho. Qui sí que va veure vermella va ser Hausen, com dius, en el penal sobre Giuliano Simeone. Primera groga, però va acabar sent vermella per la revisió de nou del VAR. El penal el va marcar Grimaldo i 6 minuts després, només 6, Jonathan David va fer el segon. Just abans del temps afegit, Rüdiger va fer el gol del Madrid, el 2-1 final. En roda de premsa, Mourinho va sortir amb un paper. Us heu d'imaginar Mourinho amb un paper amb les dues imatges impreses, les fotografies de les dues, de l'entrada del Cuti i de l'entrada de Kang In Lee. I acaben rebent l'àrbitre de camp i també el de VAR.
1: Podíamos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Quien tiene que estar muy feliz es el comité de designación arbitral. Ha sido todo muy extraño. Una semana antes ya se sabía quién era el árbitro. 41 años, no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. La temporada pasada, Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona. A este señor no hay presión, porque ahí en Las Rosas no hay presión. Cosas que se han visto en las últimas semanas, aquí en este estadio, el gol anulado al Osasuna es para reír, el penalti en San Sebastián es para reír, el penalti del Barcelona es para reír, la no expulsión contra el Atlético de Bilbao. Si nos dejan en paz y tranquilos y nos dejan competir en igualdad de circunstancias con todos, falta mucho. No quiero ir lejos y decir que esto estaba preparado.
2: Això només és un tastet del que va dir Mourinho en roda de premsa. Simeone li van preguntar, va replicar que ell no parla dels àrbitres i avisa del que està fent Mourinho.
5: Ahora, si no queremos detener en eso y no nos detenemos en lo que pasó en el partido, vale, es un juego y juguemos.
2: Per cert, Mbappé ha fet una entrevista al diari AS, avui una altra, ja en va fer la setmana passada una. Diu que han de fer més, han de treballar perquè tornin la il·lusió i els títols al Madrid, i diu que Mbappé que no vol entrar en el tema dels àrbitres, que són humans i que s'equivoquen.
0: I mentrestant el Barça, que s'ho mira des del capdamunt de la Lliga, líder amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid, que és segon, i el Betis, que és tercer, però amb els mateixos punts que els matalassers. Avui comença aquesta aturada de seleccions més llarga de l'habitual. No tornen a jugar un partit de Lliga els blaugranes fins aquí a 20 dies. I en aquestes setmanes, quants jugadors tindrà Hansi Flick per poder-se entrenar, Ramon Salmurri?
6: Molt pocs, Laia, perquè marxen 17 futbolistes amb les seves seleccions i es queden a Barcelona. Wojtek Stenzne, Alejandro Valde, Gerard Martín i Gavi. Tot això a banda dels lesionats, Joan Garcia, Frenkie de Jong i Rooney Bardaghi, a més d'Andreas Christensen, que s'hi ha afegit des d'aquest cap de setmana.
0: Cert que ara Andreas Christensen té una aturada en sec en un moment en què estava tenint bon rendiment i que es parlava d'ell, doncs, que podia ser algú important aquesta temporada. De moment haurà d'aturar-se perquè torna a lesionar-se.
6: Sí, es va lesionar el Pizjuán, un trencament del quàdriceps, lesió muscular, que a més va haver de ser substituït a mig partit per Gerard Martín, i per tant, males notícies per Hansi Flick, que va un punt coix, mai millor dit, a l'eix de la defensa, amb Cubarsí, Christensen i Gerard Martín com a únics centrals naturals, i Pere Andrés Christensen, el danès, per les properes 4-5 setmanes. Avui els futbolistes del Barça tenen festa, els que no són internacionals, però Christensen ha anat a la ciutat esportiva a començar ja aquest procés de recuperació per tornar a intentar el més aviat possible.
0: I aquests dies també serviran per tancar algunes renovacions de jugadors del primer equip.
6: Bàsicament ho va exposar Deco a l'assemblea quan va exposar el seu projecte esportiu. Va dir una frase textual que és: res del que passa al camp és casual, una mica traient pit de la feina feta aquest estiu, i també va anunciar tres renovacions d'una tacada. La primera, la del capità Rafinha, que renovarà amb el Barça fins al 2030. També serà fins aquella data quan renovi Xavi Espart, i a més, la de Marc Bernal, que renova amb el Barça i ho farà fins al 2031.
0: I per cert que Marc Casado estarà uns 3 mesos de baixa. Ahir al partit del Depor amb el Betis, Casado es va fracturar l'espatlla i l'han operat aquest matí. I a l'Espanyol, la derrota a casa amb l'Elx ha fet que l'afició posi Manolo en el punt de mira. Passa per un moment delicat, el tècnic, però més pel soroll de l'entorn que no pas Eudald Serra, pel que opinin i opinen des de dins.
7: És cert que l'equip és 15 ara mateix, amb 2 punts de marge sobre la zona de descens i quan tot just només s'han disputat 7 jornades. Però els de Manolo González encara no han aconseguit cicatritzar la ferida de la mala segona volta de la temporada passada, amb 18 partits sense guanyar. I això fa que l'afició es qüestioni la continuïtat o no del tècnic, després de 2 derrotes consecutives, l'última davant l'Elx a casa i contra 10 gairebé tot el partit, en el que segurament ha estat el pitjor partit dels últims anys. On de moment no s'ho qüestionen, però, és el club. Per ara, Monchi segueix confiant en Manolo González i ara mateix no es planteja cap relleu a la banqueta. Com sempre, però, seran els resultats i la dinàmica de l'equip la que ho marcarà. Ara els de Manolo González tenen 3 setmanes gairebé per treballar i mirar de revertir la situació abans de jugar al camp del Màlaga, al CUE de primera, on tornaran a ser examinats per l'afició.
0: I amb tu, Eudald, fem un primer balanç a la Lliga, que ara que s'atura per aquesta aturada de seleccions, s'han jugat 7 jornades, dèiem el Barça líder destacat, però hi ha una tercera posició, que és la del Betis, que ha sorprès bastant fins ara, Eudald.
7: Els andalusos, que ahir van empatar 1 al camp del Deportivo després d'anar guanyant gairebé tot el partit, arriben a aquesta aturada com a segons, empatats a 16 punts amb l'Atlètic de Madrid, a 5 del Barça i un punt al davant del Madrid. A més, els de Manuel Pellegrini han sumat 7 dels últims 9 punts a la Lliga i es van estrenar a la Champions guanyant per 2-3 al camp de l'Illa.
8: Analizando globalmente, creo que hemos hecho un comienzo de Liga de 7 partidos muy bueno y el mismo hecho que el empatar ya de visita no parezca bueno, creo que refleja un poco la mentalidad del equipo y le sumamos los 3 puntos importantísimos en la Champions que ganamos de visita, así que muy contento con lo que ha hecho el equipo.
7: Mentrestant, el Villarreal i la Reial Societat comencen a remuntar posicions. Els de la Plana van guanyar el Llevant per 3-1 en la segona victòria consecutiva i els bascos van superar a domicili per 2-3 al València, que segueix en zona de descens. Finalment, el Getafe va guanyar el Màlaga per 1-0 i deixa els andalusos com a coers de primera.
0: I a segona divisió, el Sabadell guanya i ja es troba en posicions de promoció d'ascens. Francesc Ripoll.
9: Va ser davant l'Oviedo per 3-1 i en un nou partit on els arlequinats van ser superiors a un equip cridat per estar a la zona alta. Al descans, el Sabadell ja guanyava per 2-0 amb gols de Gastón Valles i Òscar Sanz. Malgrat que la represa dels asturians van escurçar distàncies, no hi va haver sensació de perill en cap moment i Baena va sentenciar el partit. Nova victòria, la tercera a la nova Creu Alta per instal·lar-se a la zona alta. Ferran Costa, l'entrenador, sap que van ser millors.
10: Penso que l'equip ha estat millor que el rival, que hem fet un molt bon partit en diferents fases, però entenent el que demanava el partit en cada moment.
9: La nota negativa, la lesió de Gioacchini, màxim golejador de l'equip. A l'espera de proves mèdiques, tot apunta a una lesió greu al genoll.
0: I el Girona, que va guanyar dissabte a Cádiz, és 8è amb 10 punts. Nou minuts i les 3 de la tarda, ara farem una pausa i després...
11: La penya campiona de la Supercopa CB 18 anys després ha tornat l'APRO.
0: La penya que va guanyar la Supercopa davant del Barça.
12: Catalunya migdia. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
13: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
12: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
13: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
12: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
13: Apialia, la força de vendre junts.
14: 205 cavalls i només 4,3 litres?
15: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
18: Un és ple de sorpreses. L'altre fa música. I el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó. Són els nous llibres d'en Titó i els Falalà. A jugar amb la pluja, Marrameu Torre Castanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa-t'ho d'allò més bé. A la venda als punts habituals.
19: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
20: A veure si s'ha entès.
19: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3Cat i a YouTube.
21: T'esperem al Supercampus!
22: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio.
22: Som 3Cat.
23: Som 3Cat.
0: La penya celebrarà aquesta tarda a partir de les 7 el títol de la Supercopa ACB. Van guanyar ahir el Barça de bàsquet i això ho han de celebrar bé perquè Ernest Macià feia 18 anys que no guanyaven un títol.
24: Doncs sí, a més, la penya és el primer equip que guanya la Supercopa d'un equip anfitrió. L'organitzava i, efectivament, 18 anys després, doncs, va tornar a aixecar un títol de la Supercopa. L'últim va ser la Lliga Catalana de la temporada 2009. Ahir, un en propi, la Provítola. Recordem que el mes de juny dèiem que el Barça no el volia renovar perquè s'havia lesionat últimament, que era un jugador ja que tenia una certa edat. Doncs bé, aquest jugador, amb l'equip rival, amb la penya, va fer ahir 31 punts i 9 de 13 en triples.
25: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
24: I entre l'últim títol que va guanyar la penya i el d'ahir, i tot i haver-hi 18 anys, hi ha un fil conductor, i aquest fil conductor té un nom i el sap tothom a Badalona, és el de Ricky Rubio.
26: Sí, quan ets petit no ho valores tant, la veritat. Han passat molts anys i ara ho valores molt més. I sí, puc haver aconseguit molts títols, però no m'esperava aconseguir aquest títol aquí i... El vaig a disfrutar.
0: Doncs avui a les 7 de la tarda, celebració amb recepció a l'Ajuntament de Badalona. Marc Márquez va arribar al Gran Premi d'Àustria de MotoGP empatat a punts amb Jorge Martín i després, al cap de setmana, el Tro de Cervera ja és a 12 punts del madrileny, que ara és el nou líder en solitari, Damià Aguilar.
27: Márquez va descobrir divendres que li tocava patir. Dissabte va fer segon darrere Jorge Martín i diumenge l'objectiu era el mateix, però Ducati, el seu circuit talismà, el Red Bull Ring, ha fallat i, a més, Márquez va tenir problemes amb el fre davanter. Ara el campió és a 12 punts de Jorge Martín. Tampoc no li fa tant de mal.
28: Hace tres carreras estaba más. Entonces, es un circuito más. Llegaremos a Motegi, quizá la película cambiará. Entonces, quedan 7 carreras. Evidentemente, no tienes que entrar al juego de que ahora aparece uno, ahora la otro, sino que es intentar surfear la ola por la mitad y ir manteniendo el nivel.
27: Problemes de frens a banda, Ducati ha fallat com a marca, perquè amb la Moto 2026 no han sabut adaptar-se a uns pneumàtics amb els quals en el passat havien guanyat sempre. Ara li queden 7 caps de setmana i són més de 250 punts encara en joc. Per altra banda, Maverick Viñales, absent els darrers 4 caps de setmana per lesió, és avui a Àustria per fer un test i veure si pot reincorporar-se la setmana que ve al Mundial de MotoGP al Gran Premi del Japó.
0: I encara motor, Damià, Berta Ballan i Daniela Guillén són dues de les campiones del món de dues rodes que hi van certificar els títols del 2026, però és que són fins a 5 els pilots catalans que hi van guanyar un campionat del món.
27: Berta Avellan va vèncer la pressió de Sofia Rabino per sumar el segon títol mundial consecutiu a l'aire lliure. Diu que arribar a igualar els 40 de Toni Bou serà impossible.
1: Sincerament, ho veig molt difícil. El que ha fet ell és impressionant, l'admiro molt, però per mi és un extraterrestre.
27: També en trial es van estrenar com a campions Arnau Ferrer i Abril Montserrat a trial 2. I en motocross, Daniela Guillén ja és campiona del món, un títol que la de Lloret ha buscat moltíssim en els darrers 3 anys. A MX2, la segona categoria, Guillem Ferrés va gestionar perfectament les dues curses de diumenge sense perdre els papers i la temporada que ve pujarà a competir amb els millors a la classe reina.
0: I ahir va començar el Mundial de Ciclisme de carretera a Montreal, al Canadà, amb les proves de contrarrellotge Elite. Paula Blas i Mireia Benito van quedar lluny del podi, tot i que avui arriba la primera oportunitat real de medalla catalana, Isabel Alta.
2: Doncs sí, mal dia per Paula Blas, 18a, i Mireia Benito, 20a, que van quedar molt lluny de Marlene Reusser, or mundial, i que confirma així que és la gran dominadora d'aquesta especialitat. És el mateix que demostra Remco Evenepoel, campió sense discussió i primer ciclista de la història a guanyar 4 mundials contrarrellotge consecutius. Avui és el torn de la Crono Sub-23 amb un candidat a la victòria que és de Montbrió del Camp, Matís Van Kerkhove.
3: Les meves expectatives per la Crono jo crec que és guanyar, no? Al final tinc una molt bona Crono i crec que ho he demostrat també aquesta temporada en diferents competicions. Llavors, la cursa és bastant... el trajecte és bastant pla. Crec que em va bé de tot. Si hi ha una pujadeta, mira bé, i si és tot pla, doncs mira també.
2: Atenció, perquè al seu palmarès hi ha el campionat contrarrellotge júnior de Catalunya, però també el de contrarrellotge sub-23 belga, Matís, com el seu germà Sef, competeixen amb la selecció de Bèlgica.
0: I tornem al futbol. A la primera federació, que el Nàstic va perdre ahir al camp de l'Alcorcón, el primer partit de Lliga, l'equip segueix sense victòries, i el Sant Andreu, que jugarà dimecres, Carles Vila.
4: Ho farà contra el Madrid Castilla. Pel que fa al Nàstic, la contundent derrota per 3-0 deixa els de Xisco Campos fora de la zona d'ascens, a la 6a posició, i amb els primers dubtes aquesta temporada.
5: Intentar rescar lo poc positiu que hi ha, perquè és la realitat. Crec que la segona part hem competit millor, però ens ha costat fer arribades. El rival, quan té aquesta avantatge, juga molt més còmodo. Ens ha faltat ajustar i estan més precisos, però clar, no ha estat res a veure amb el que ha estat la primera part. Ha hagut un moment que no estàvem en el partit i no hem respectat la identitat nostra i dolgo per això.
4: L'Europa va perdre 2-1 al camp del Murcia. Els barcelonins encara no han guanyat cap partit. N'han perdut 3 i han empatat un.
0: I a la Golden Cup d'hoquei patins, a Vitovac, doble victòria de Catalunya.
6: Títol, doncs, per a les seleccions catalanes, la masculina i la femenina. La femenina va ser la primera a guanyar aquesta competició que es va disputar la setmana passada a Cerdanyola, culminada amb les finals d'ahir. En tots els casos, triomfs contra Portugal. 3-2, la selecció catalana femenina es va imposar al combinat portuguès, remuntada inclosa d'un 0-2 advers. I després, la selecció catalana masculina va guanyar també Portugal, en aquest cas, per 2-1 ahir també a Cerdanyola.
0: I després de la classificació del Sabadell, ahir, entre d'altres, ja s'han sortejat els grups de la primera fase de la Lliga de Campions Masculina de Waterpolo.
6: Els sabadellencs han quedat enquadrats al grup A, juntament amb l'Olympiakos grec, el Hannover alemany i el Jadran Hercegovina Novi Montenegrí. I pel que fa a l'Atlètic Barceloneta, que és l'actual campió, jugarà el grup C contra el Mladost de Zagreb i el Jadran Split croats i el Novi de Belgrat, Sèrbia. Els dos primers de cadascun dels grups avancen a la segona lligueta de grups.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva, a les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb la notícia que el jutge Peinado ha decidit enviar Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a judici, amb jurat popular per tràfic d'influències i per malversació. El govern espanyol parla de persecució judicial en aquest cas. També ens hem fixat en la recaptació per l'impost de successions i de donacions al primer semestre de l'any 2026. Ha augmentat a Catalunya un 32%. La dada s'explica perquè, com que el preu de l'habitatge puja, heretar-ne un també és més car. I hem connectat amb Alemanya. Allà, el canceller Friedrich Merz ha patit un nou revés amb una victòria de l'extrema dreta en unes noves eleccions regionals ahir, combinada amb el triomf inèdit de l'esquerra més radical a Berlín, a la capital del país. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el president Salvador Illa convoca els partits aquest divendres al Palau de la Generalitat a una cimera sobre educació, de quina hauran de sortir les bases d'un futur acord de país sobre el model educatiu. Anem cap allà, Albert Prat.
3: Què tal? Bona tarda. Sí, Salvador Illa acaba de convidar tots els partits de l'arc parlamentari perquè divendres al matí participin al Palau de la Generalitat en aquesta primera cimera per posar en comú les propostes de cadascú sobre educació. Un primer pas per intentar sortir de la crisi que ja va anunciar la setmana passada. D'entrada, el PP ja ha confirmat que no té previst anar-hi i falta per veure què faran tota la resta. Sigui com sigui, el primer cara a cara del president amb l'oposició serà demà passat, dimecres al matí, quan Salvador Illa ha de comparèixer al Parlament pels errors de les proves PISA.
2: Mentrestant, anem acumulant reaccions a la decisió que ara explicaves del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar definitivament a judici la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. La ministra de Ciència i Universitats, Diana Morán, creu que és una persecució sense proves contra la dona del president espanyol per intentar tombar el seu govern.
4: Sigue siendo un juicio que responde pues a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
2: I us parlem també del suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada del pis on havia viscut 20 anys. El Sindicat de l'Habitatge i la família han denunciat avui que la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. La dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca. Va negociar una adhesió amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi.
5: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en teta es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte a l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
0: Passant 3 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del periòdico. Bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
0: El Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
8: I ja com estem.
0: I l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: Us heu assegut raros.
9: Sí, avui sí.
0: No?
9: Hem canviat, eh?
0: Com un codi no escrit que fa que les tertúlies tothom utilitzi el mateix lloc, la mateixa cadira, i en canvi avui us heu com canviat el lloc.
8: És que tenim un codi nosaltres que tu no pots entendre.
0: No,
9: és que realment...
0: Està molt bé que ho deixis però així, però et deixes allò que com per generar-me allò una mica de tensió. Tant me fa, eh? Mentre sigueu tots a taula, si us asseieu una a la dreta, una a l'esquerra, una al davant, una al darrere, tant me fa. Vull dir que...
9: Sí que és veritat, sempre, no?
0: Eh que sí?
7: Sempre tenim el mateix lloc.
9: I avui hem fet un canvi amb la Júlia.
0: No sé què ha passat, no sé, però escolta...
9: M'ha arribat una mica justa, jo i la Júlia, no sé...
0: I encara s'ha produït un altre fet, que ara comentarem, perquè abans haig de saludar una altra persona. Ja sabeu que els dilluns el primer tema de tertúlia ens el proposa l'Elisenda Pineda. Bona tarda.
10: Bona tarda, Òscar.
0: Que heu tingut com una alegria amb l'Alba quan us heu vist per... La roba ha sigut?
10: Sí.
0: He vist com uns gestos, com volent dir, molt bé aquesta camisa, molt bé. No?
10: L'Alba sempre va com un pinzell.
0: Ah, i això?
10: És, com diria Juliana Canet, és perfecta. Ah. És de les, del club de les perfectes. Ah, aleshores, clar, avui porta un mono, que és una granota, una granota, però que ningú mal interpreti, no ve com del mecànic, saps? Ja. Vull dir, és una cosa molt fina, sense mànigues, ajustada a la cintura.
0: A mi costaria definir aquesta peça, no sabria posar-li nom, diguem. diguem-ne, perquè jo he dit camisa i ja veig que no és camisa, perquè no, ja veig que va tot sencer, per tant, ja veig que no és camisa, però bé...
10: Això és un problema, perquè quan has d'anar al bany t'has de desmuntar tota la vestimenta.
9: Això és veritat. El que passa que al matí va bé perquè...
10: Ja ho tens tot fet.
8: Però no seria un vestit, tant això?
10: No, és una granota.
11: Perquè és pantalons.
8: Ah, d'acord.
10: No saben res.
0: Res. I lo feliços que estem, sense saber-ho.
10: Escolta'm, cap problema. No us calia, tampoc.
0: El Jordi segur no té tants mal de caps al matí per vestir-se.
9: No m'ha alegrat el dia quan he entrat.
10: No, no, és que és meravellós.
0: És uns gestos que no he acabat d'entendre. Ah, val, de la roba.
10: La roba, exacte.
8: I a nosaltres res.
10: Tu sempre vas molt bé, Jordi, per això, eh? Sí. Molt fi.
8: Com que he dit que he vist que aquest matí a la gent d'Escudelles que no s'ha de saludar la gent.
10: No, jo crec que sí.
8: Que hi ha alguna gent que no saludes directament.
10: Ella. Ella hi ha alguna gent a qui no saluda. Jo crec que sí, que sempre s'ha de saludar perquè a aquella persona li vulguis arrencar el cap o treure-li els ulls amb unes culleretes de cafè. Això és igual, saps? Bon dia, un bon dia no te'l pot treure ningú.
0: L'educació, escolta'm, els nostres pares han pagat una educació i això s'ha de notar.

0: xup. Sí, ah, aquí és on tenim. Com de ball han caigut. No ha sigut de cop, ha sigut una caiguda per parts, paulatina. Saps allò que vas pel carrer i ensopegues, i de cop i volta fas dues passes més i dius, no caic, però et falla un genoll i de cop ja comences a veure que ets pell, saps? I et deixes la dentadura allà. Doncs això, més o menys, la caiguda dels influencers va per aquí, no? És per graons, una miqueta esglaonada, no ha estat de cop, però sí que, mica en mica, la cosa es va desinflant. Això és el que diuen, eh? Abans d'entrar en matèria, jo us dono el context i vosaltres us l'agafeu com vulgueu. Fa anys, aquestes persones que fan coses a xarxes, quan nosaltres entrem a TikTok, a Instagram, es dedicaven a fer vídeos, doncs, ballant, per exemple. Ballaven amb cançons com aquesta. Savage love, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage. Això us sonarà, estiu de 2020, pandèmia absoluta, i tothom a casa fent el ball amb aquesta cançó. Bé, després doncs van dir, mira, ara què podem fer? Que la gent ja està cansada de veure'ns fer el mico aquí. Doncs vinga, va, ara ens pentinem. Després ens maquillarem, després ensenyarem els outfits, que vol dir, veus, mira, Alba, tu podries fer, per exemple, ensenyar i dir, mira, això és una granota, perquè l'aprenguin l'Òscar i el Jordi, d'acord?
1: A mi em vindria bé unes classes així, per saber.
0: Aquí està. Doncs tot això, mira, la gent ens ho anàvem empassant. Mira aquesta noia com una, mira aquest, quin vestidet que porta, mira l'altre, quins pantalons més... Després feien hauls. Què són els hauls?
1: Bueno, no sé. Sí, això sí, això ho
0: toco. Això ho saps,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, perquè tinc una filla que fa hauls a vegades.
2: Ah, com, pot ser que sapiguis això i no el que és una granota? No.
1: Escolta'm, perquè la meva vida és molt complicada.
0: No es pensa
3: que això. Ell és jove.
1: Que és una granota, devia ser, ho hauria d'haver conegut de fa molts més anys, i en canvi els hauls és perquè, ja et dic, la meva filla quan va comprar diu, papa, et faré un haul, i llavors comença a ensenyar-me el que ha comprat.
0: I tu fa, exacte,
1: sí, sí, m'ensenya, exacte. I de, mira, això és això, això és...
2: Però llavors es tria el que tornes i el que et quedes.
0: Ah, ho has de demanar a l'audient, per l'audiència.
4: Mira el que un altre s'ha comprat.
1: Sí, sí, sí, t'ho ensenyen. Sí, sí,
4: tenen molt de temps lliure.
0: Porta la bossa del Prica. Jo he vist hasta hauls de gent que ve del supermercat ensenyant-me que s'ha comprat uns tigretones.
4: En sèrio?
0: Pues que t'aprofitin, no? Vull dir, que és allò que penses, ja et faran bé, però m'és igual a mi si et menges uns tigretones. Tant se me'n fot a mi. Bé, tot això els va portar, en aquesta gent, els va portar a tenir un número de seguidors importants. Anava creixent la gent, pum, pum, follow, follow, i vinga, i una goteta fa una pica, saps? Uns més que d'altres, eh? N'hi va haver que va triomfar molt, d'altres no van triomfar tant. I les marques van aixecar les orelletes. Ta-ta-ta-ta-tan! I van dir, calla, que aquesta gent amb tants seguidors, si ens fan una publicitat de la nostra marca, encara arrossegarem gent. I així es va fer. Els van untar amb bitllets de 500 euros. Vull dir, hi ha gent que surt al balcó de casa seva, la Bombón Reig, que és una d'aquí que li diuen Raqueluche o Raquelita o Raqueli, no sé com es diu, d'aquí de Sabadell, és catalana, eh? Però aquesta noia es fuma uns bitllets de 500 euros. Escolta'm, a mi em fa durar d'enveja, perquè penso, mira, que en té de granotes la Bombón Reig aquesta. Que en té de granotes. Bé, és per això que ara hi ha influencers que són rics. D'acord? Són rics no pel contingut que fan, perquè monetitzin el seu contingut. És perquè les marques els hi posen unes cosetes i ells, doncs, evidentment, fan publicitat. Fins aquí tot bé. El que passa és que després els influencers, de cop i volta, van dir no en tenim prou amb això, i van fer... I van sortir dels seus vídeos, de cop i volta van sortir dels seus vídeos, dels menjadors de casa seva, que hi ha gent que té que quedar al menjador, que té la marinera, i comencen a ocupar espais que en principi no els corresponen. I de cop i volta, ai las, te'ls trobes a una catifa vermella dels gos o del Festival de Màlaga. Aquest és el primer acte de caiguda dels influencers. L'he dividit en tres actes, eh? El primer acte és aquest. No sabem en condició de què conviden alguns d'ells a actes culturals. El que sí sabem és que donen respostes tan meravelloses com aquesta al Festival de Màlaga.
5: ¿Me recomienda una peli para el siguiente?
6: Pues... no sé, ahora. Una peli... ¿qué rollo?
5: No sé, alguna peli española, ya que estamos aquí en el Festival de Cine en Málaga.
6: Pues mira, La nueva de 8 apellidos, que me encantó, me la vi el otro día y me encantó.
0: Aquesta noia és l'Ona Gonfaus, que és fillastra d'un bon Reig, tot queda a casa, d'acord? I actualment arrossega una comunitat d'uns 2,5 milions de seguidors a les seves xarxes. 2,5 milions, eh? No sé, aquesta noia, una espera que quan es presenta la catifa vermella del Festival de Màlaga s'hagi preparat.
1: Com a mínim sàpigui, exacte, alguna cosa, una pel·lícula, un títol de pel·lícula.
0: Un! No et demanem tant. Doncs bé, 8 apellidos, l'última que van fer és 8 apellides marroquies i és del 2023. Tampoc no direm quina qualitat de pel·lícula mira ella, cadascú mira el que vol i el que millor li va. Eh? Molts usuaris es van queixar de la presència d'aquestes persones a catifes, per on només s'hi haurien de passejar guionistes, actors, actrius, directors de fotos, sonidistes, etc etc. Inclús hi va haver alguna actriu que es va exclamar i va dir, escolta'm, jo aquest any no he pogut acudir ni als Goya ni al Festival de Màlaga perquè hi havia una part del teatre ocupada per influencers. Segon acte de la caiguda. Alguns d'aquests influencers, que ja no saben què fem tants quartos, perdent el món de vista, es dediquen a menys tenir els seus propis seguidors. Aquesta que escoltarem es diu Fabiana Sevillano. Us sona d'alguna cosa? No. Us hauria de sonar

0: Moltíssim, Fabiana Sevillano. Jo tampoc, és una senyora que no sabia que existia fins aquest estiu. 3,5 milions de seguidors i amb premis Ídolo a la vitrina de casa seva. Sabeu que són els premis Ídolo. Són aquests premis que regala i atorga i dona la Dulceida, que és catalana, és nostra. La Dulceida és nostra, d'acord. Doncs aquesta noia és la mitja mà dels influencers. Va aixecar polseguera aquest estiu dient això, escolteu.
1: Sí, yo estoy fluyendo. Yo estoy fluyendo porque... La gente ha tenido 3 meses de verano, como todos los años, pero yo tengo un mes. Entonces yo en este mes me estoy desconociendo. La gente se pensaba que cuando yo acabara la pelea iba a estar entrenando a muerte, iba a estar siguiendo la vida que tenía antes. Cariño, perro encerrado se vuelve más bravo. Yo estoy peor.
0: La meva reina pensava que la gent tenia 3 mesos de vacances.
2: Ah, i no com ella, que només n'ha tingut un, pobreta.
0: Segurament pobreta no ha treballat mai. I com que les últimes vacances que va tenir les va tenir a tercer d'ESO, a tercer d'ESO sí que eren 3 mesos. Saps què vull dir?
3: Amb la piranya.
0: Clar, exacte. Llavors, evidentment, se li van tirar sobre i es va començar a qüestionar a qui estàvem donant veu i espai a la societat. La gota que va fer vessar el got va ser amb un llondro que anomeix el Xocas, aquest sí que sabeu qui és,
2: sí.
0: I que va parlar-li així a un seguidor.
4: Cerdita y cochina, ¿vale? Vuestra madre me habla por WhatsApp, la tengo bloqueada, la zorra, que es muy pesada, sí, tengo entradas, ¿qué pasa? También tengo dinero para enterrarte, sí, sí, efectivamente. He ganado más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando. Venga, sí, sí, cerdito, tengo entradas, sí.
0: Gairebé 15 milions de seguidors, aquest senyor, eh? Evidentment, Burger King va trencar tots els contractes amb el Xocas, després que digués això, va fer altres, de vídeos, va faltar l'Ester Expósito, a la selecció argentina... Vull dir, sí, és una cosa, és un individu realment execrable. I es defensa dient que ell és així, que si una marca el vol, doncs, evidentment, ja sap que s'hi trobarà, no? No tots els influencers tenen aquest nivell. Hi ha molta gent que té un contingut meravellós a xarxes, però no tenen aquest nivell de fama. És a dir, aquí estem fent famosos, no? Tercer acte, el classisme i la validació popular de segons quins perfils. Si te quieres divertir... A veure, recordem el revolt que va tenir en Bad Bunny.
2: La casita.
0: A la casita aquella, que és com una espècie de decorat dels pastorets que té la seva última gira. Allà hi posa el naixement, hi posa la Mare de Déu, exacte, un Sant Josep, un bou i una mula, bueno, i tots són influencers, cares conegudes, que si un Ibai, a mi l'Ibai, bé, encara te'l compro. Però clar, hi ha gent que dius, per l'amor de Déu, no? Clar, i aquí què va passar?
2: Compte que dius que Santi Villas, que fa de les dèries els dimecres,
0: va estar a la casita.
2: I va estar a la casita.
5: I en Marc.
0: Clar, evidentment, però ells no són influencers.
2: Ell anava al Santi Villas com a partener, diguem-ne, de Marc Giró. Ho assumeix i ens ho va explicar, va fer 2 dèries sobre la casita, de tot el que va viure allà a la casita.
0: Clar, és que imagina.
2: Ara li va treure tot el glamour, que tota la gent, la casita, i va dir, bueno, vaig allà, no sabia què fer, em vaig asseure, vull dir allò que fa el Santi.
0: I que la gent va suada també perquè es va fer l'estiu, això. Clar. I llavors molt d'influencers, molta senyora que va tocada i posada i a última hora tots suem, saps? Vull dir, i hi ha gent que hi té vinagre sota la xella, eh? Vull dir, poca broma amb això. Bueno, doncs clar, què va passar? Que hi ha gent que està enxubada a la pista amb aquella calor, que ha pagat una entrada estratosfèrica i de cop i volta veu els seus ídols a la casita, no? Que penses, quin classisme? Hi va haver aquesta crítica, no? De quin classisme, quines maneres de fer, etcètera, etcètera. Què ha passat aquest cap de setmana? Exactament el mateix amb la Shakira, que ha sortit acompanyada d'un acord de senyores influencers, la Paula Echevarria, la seva filla, la Daniela, la Lola Lolita, el Sum Sum Corda, el Cap de Déu, tot això la van acompanyar. I com se'n diuen d'aquestes noies? Les caminantes. Ah. Perquè l'ajuden a caminar, l'acompanyen caminant fins a l'escenari. Jo pensava que era un homenatge a Machado, però es veu que no. Que es veu que no. Bé, clar, més els problemes d'accés que han tingut tota la gent que tenia entrada per anar a veure el concert de la Shakira, etcètera, etcètera. Després es troben que hi ha una zona VIP amb tot de gent embolicada en paper d'albal, saps?, d'aquest de plata, i amb unes ulleres estratosfèriques ballant amb 1 metre de distància cadascun d'ells, doncs, que no ni es tocaven. I clar, tu estaves allà a la pista i de cop i volta amb un senyor de Vallecas que li feia pudor la xella. Bé, aquests 3 actes han generat el que es coneix com la caiguda dels influencers. Alguns usuaris d'aquests comptes han deixat de seguir-los en protesta pel tracte, pel classisme, la distorsió de la realitat, el posicionament polític escurat a l'extrema dreta, molts d'ells, els diversos empadronaments a Andorra, que això també és un clàssic, ple d'influències que se'n van per no haver de pagar impostos, i una bola immensa que ha fet que els usuaris en tinguessin els nassos plens. Però, Júlia, aquí és on ens ho preguntem. La caiguda aquesta, que havia de ser tan grossa fa 15 dies, 3 setmanes, que de cop i volta tothom deia això és l'acabose, això és tan gros, perquè jo crec que aquesta gent se sostenen, segueixen fent publicitats, les marques segueixen apostant per aquesta gent, i no hi veig un final a tot això. No sé com ho veieu vosaltres.
3: Jo crec que no, és a dir, crec que la caiguda és reputacional, però això no vol dir que la gent deixi de seguir-los. De fet, em sorprèn que no hagis parlat d'una persona que a mi m'inquieta molt i he de reconèixer que la segueixo, que és Maria Pombo. Ah. I tota la família.
0: A mi també, aquesta noia.
3: Però per això a mi em genera dopamina. És a dir, a mi m'agrada molt veure què fa. Ah, sí. I ara l'han acusat de fet de plagi, de les seves joies. És a dir, no para de tenir polèmiques, va ordenar una llibreria i va treure els llibres, va posar-hi coses que no tenien res a veure amb llibres, no? Però crec que és reputacional, crec que en el fons... joves i no tan joves, perquè també hem de mirar ben bé qui segueix aquest tipus d'influencers, segueixen allà enganxats i jo, en aquest cas, m'incloc en el cas de Maria Pombo. Però és cert que s'ha de fer obrir una reflexió sobre això i veure també si ells canvien els seus continguts. Al principi, el que feien, com deies, era explicar la seva vida.
0: Clar.
3: Després van monetitzar la seva vida i ja no explicaven ben bé el que feien al seu dia a dia, sinó com... parlaven d'altres marques, i crec que això al final el que fa és perdre interès, perquè la gent el que li agrada és la naturalitat i està una mica en la vida dels altres, i crec que això s'ha perdut totalment.
0: Però sí, el tafanejar, la senyora aquella que està darrere del viso, com la Pepa Xerraire, per exemple, la Pepa Xerraire, que tu passes per davant de la cantonada i ja l'has arribat a la cantonada de davant, i ella ja ha informat a tot el poble de qui ha passat per allà, no? Una Pepa Xerraire.
3: I moltes, especialment en aquest cas dones, també canvien d'etapes d'influencer en el moment en què són mares. Comencen a idealitzar la maternitat, a monetitzar absolutament tot, des de l'embaràs fins que tenen el fill, els productes, i jo crec que tot això també acaba generant pèrdues d'audiència, perquè al final tu segueixes una persona perquè té un perfil molt marcat. En el moment en què el canvien, ja...
0: Exacte.
3: Dulceida ha fet una segona boda, 10 anys després de la primera. En la primera no van firmar els papers. Per tant, això, en el fons, també és una mena de publicitat del lloc on l'han fet, de les marques que han vestit... perd interès.
0: És aquest teatre, no? Que dius, bueno, han de construir aquest teatre, constantment han d'estar fent aquest teatre, han de generar aquestes polèmiques perquè també els hi funciona, i llavors ens plantegem a qui estem situant al cap d'un d'aquestes llistes i a qui li estan donant veu, no? I espai, perquè clar, són gent que després acudiran a que t'hi fas vermelles i aniran, o que presenten programes de televisió després, o que fan seccions de ràdio i que estan ocupant uns espais que en principi doncs no estaven ni ells mateixos pensaven que podrien ocupar-los. Nois i noies que també surten a sèries de televisió. No sé.
2: L'Alba i el Jordi, com ho veuen, això?
5: Jo estic content que hi hagi hagut una mena de campanya en contra d'alguns perfils, bàsicament perquè això... És a dir, això no ho pots parar, eh? Això, la gent pot penjar el que vulgui, i sempre que no sigui delicte, i per tant pot haver-hi un més cutre, més hortera, més racista, etc. Poden penjar el que vulguin mentre no sigui delicte. El que passa és que està molt bé. L'única manera que tens de reaccionar contra això i d'intentar frenar-ho, o de la ràbia que de veritat arriben a fer de vegades, és promoure una campanya de no seguiment. Estem acostumats a seguir i no costa res seguir algú. Tu de sobte el segueixes i el segueixes gairebé per sempre. Uh-huh. Deixar-lo de seguir demana un acte exprés de dir, escolta, jo no vull saber més de tu, i a més, si es fa a través d'una campanya, que sigui vària gent que digui per qui no, per qui no, per qui no. Vull pensar que les marques se n'han adonat d'això. Vull pensar que jo no sé fins on ha arribat, no crec que s'hagin enfonsat a la misèria, però segur que algunes marques han dit compte, perquè acabarà atacant-nos a la nostra reputació.
0: De fet, Burger King és qui retira la col·laboració amb el Xocas, després ell surt desmentint-ho, dient que ell ja ha cobrat, i que etcètera, etcètera, etcètera, però sí que és veritat que en aquest moment doncs era... no els anava bé a la marca tenir col·laboracions amb aquest noi.
5: I no cal ni que sigui delicte, hi ha coses que dius, no? I és que com a mínim estàs cridant a la desobediència de la llei, per exemple. No recordo qui era, un que parla d'economia molt famós, doncs, que va dir que no pensava aprendre català a Andorra. Mm. I que pagaria el que fes falta per no haver de pagar, no haver de parlar català a Andorra.
0: Crec que va dir que podia pagar 40.000 euros, euros per no haver d'aprendre el català. Sí, sí.
5: Vull dir, són continguts que no és que siguin il·legals, però sí que promou una actitud que vull pensar que, per exemple, els governs o les mateixes empreses obrin els ulls i diguin per qui no, perquè això ens pot perjudicar, i perquè això és convidar a unes actituds que no molen, diguéssim. Però vaja, que la gent que nosaltres interpretàvem, sobretot la gent jove que interpretàvem com a de vegades no crítics, que de vegades que només seguir el corrent, diguéssim, gairebé deixar-se anar, m'alegro que com a mínim hagin despertat una mica i hagin començat a veure que poden fer alguna altra cosa, que és deixar de seguir i perjudicar-los directament.
6: A mi aquest tema em fa una mica de... De pena i de mandra, perquè...
0: Home, Alba, no t'agrada res, eh?
6: No, sí.
2: Ara sí, ja no m'agrada el mono que portes, ja.
0: Ara ja està.
2: Treu-li la floreta al mono que li has llençat.
6: O sigui, em fa mandra i pena els propis influencers, perquè... Sí. El que deies, aporten uns valors. A més, hi ha gent que realment està... O sigui, aporten coses positives perquè, jo què sé, a vegades... Ara, per exemple, parlo del meu àmbit, en l'àmbit de la salut mental, no? Vull dir, avui en dia que s'ha posat tan de moda parlar d'això del benestar emocional tal, i que sents que els gent que dius, bueno, doncs hi ha gent que té doncs, un background, un bagatge, una formació i està bé, però llavors et trobes cada xitxarelo, com si diguéssim, que dius, però aquesta persona, no? A partir de la seva experiència donant consell sobre temes de salut mental, que dius, ostres, quina por, no? I a més el que tu deies ara, quins valors es posen al centre, no? A mi em preocupa, per exemple, quan gent jove et diu tu el dia de demà que vols ser, jo vull ser influencer.
5: Sí,
6: per
5: sí,
6: què?
5: Sí.
6: Bueno, no ho sé, perquè la gent em miri i visqui com és. Però què vol... O sigui, i al final posar al centre aquests personatges que en moltes ocasions no saps ni quin ofici tenen, si no fossin, havien arribat aquí, per què? I a part jo crec que també fan que ens acostumem a mirar molt la vida dels altres i no mirem gaire la nostra, no? I llavors hi ha un altre tema que a vegades he vist algun documental d'alguns d'aquests influencers a nivell de salut mental, com acaben molts, que acaben fatal, també.
0: Clar.
6: Llavors, és com la sensació de que estem construint entre tots i totes, no?, alguns espais de referència que són absolutament nocius, no?, perquè això, ara parlaves de tots aquests mals valors que posen al centre, però ja no parlem ni de racisme, d'homofòbia, de masclisme, que molts d'ells també estan molt alineats amb l'extrema dreta, no?, i al final són els que estan influenciant els nostres joves i les nostres joves. Llavors, jo crec que tenim un problema greu. Tu ara parlaves de les administracions, però més enllà de les administracions, com construir la mirada crítica perquè la pròpia gent digui, tio, jo aquest paio, aquesta paia, jo no el vull ser...
5: Algú es que dona sentir el teu fill dient això. Vull deixar de seguir aquest tio perquè no puc
6: clar,
5: més.
6: Exacte. No? Llavors,
5: vol dir que té criteri.
6: Bueno, i el que també preocupa és al final com aquests personatges posen al centre del debat públic temes que dius, en sèrio que estem parlant d'això, no? Llavors, a vegades tens la sensació que una mica les línies del debat social a vegades es porten uns personatges que dius, mare meva, no? Vull dir que, no sé, a mi
2: ara,
6: em preocupa
2: ara
6: bastant.
2: Perquè ens hem fixat molt en el tema dels influencers, eh? Però jo sempre ho he pensat quan, des de fa molts anys, quan des dels mitjans de comunicació fem una entrevista a un actor, a un cantant, a un futbolista, i li acabem preguntant per temes de política, de sociologia...
0: Clar.
2: I l'opinió d'aquell actor, futbolista, periodista, etc., l'elevem a com si fos algú que hi entén molt d'aquell tema, no? I penses, bé, és que com un sigui molt bo fent d'actor, fent de futbolista, fent de cantant o fent de periodista, no vol dir que sàpigui, jo què sé, la derivada geopolítica d'Israel en Palestina. I dius, bueno, escolti, és que l'opinió d'aquest senyor, doncs igual no, saps? Vull dir que ara sí, posem molt a la lupa els influencers, però a vegades també veiem algunes entrevistes d'això a un actor o a un futbolista, això, que li pregunten per temes d'informació general que dius, no sé quin nivell o quina preparació té, no?
5: No, al revés, de vegades pot haver-hi perfils molt seguits precisament per lo burros que són. Mm. I és interessant.
6: Però és de més trist, no? Sí, veure algú per lo burro que és. A mi em peta el cap.
5: Però de vegades de tant que ho és acaba sent divertit.
0: Hi ha un substrat de la societat que jo t'he de dir, Alba estimada, que em genera un cert magnetisme.
6: Sí, no.
0: Que penso, Verge Santíssima, com pot ser, quins mecanismes mentals hi ha dins d'aquest cervell? Quines connexions neuronals? Com està fabricat això, saps? Perquè, i després com li baixa pel tobogan fins a la boca i deixen aquelles paraules? Saps què penses? Verge Santíssima, en quin moment han fabricat aquesta persona? I és el que deia la Júlia abans. Són gent que potser estan a les antípodes teves i no saps per què, però t'hi quedes enganxat com una paparra. És així, no?
2: Bé, doncs estarem pendents de si això continua cap avall i s'acaba en aquesta època dels influencers o si tot plegat ha estat flor d'estiu.
0: Tant de bo.
2: Elisenda, gràcies.
0: Gràcies
2: la setmana
0: a vosaltres. Adiós.
2: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida anem amb Begoña Gómez, Judici, etcètera, etcètera. Anem a Madrid.
7: Catalunya migdia.
8: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
9: Aquí el tens.
8: Ja?
10: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
11: A
9: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
11: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Ofimuta amb la Filarmònica de Múnich,
9: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
11: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
9: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
12: Com et dius?
13: Ferran Adrià.
12: Quina és la teva experiència com a cuiner?
13: Has estat a alguna escola?
12: Has tingut algun mestre?
13: Això és una altra lliga.
12: Això són dos estrelles Michelin.
14: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
15: Estàs posant a tots al límit.
16: Andreu tots mal.
14: Gènesi. Avui a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
17: Catalunya migdia.
18: 10 anys.
19: Els llums s'han apagat.
20: Espera, espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
18: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
20: I ho farem amb un programa especial.
18: El dimarts 29 de setembre.
20: Amb els col·laboradors d'avui.
18: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
20: 10 anys d'esports.
18: 10 anys de ràdio.
20: 10 anys de Tot Costa.
21: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3Cat.
2: D'aquí a 3 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb l'Alba Alfageme, amb la Júlia Reguer i amb el Jordi Cabré. El dia en què Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, va a judici. El jutge Juan Carlos Peinado ha tancat definitivament el cas i ara serà un jurat popular format per 9 persones qui acabarà jutjant a Begoña Gómez. El jutge Peinado finalment s'ha afanyat a tancar la causa just abans de la seva jubilació, que és la setmana que ve, aquest diumenge. Ara només falta posar data al judici per malversació i per tràfic d'influència. Recordem que se l'acusa d'haver-se aprofitat de la seva condició de parella del president del govern espanyol per crear una suposada xarxa d'influències a la Universitat Complutense de Madrid. Les acusacions demanen 13 anys de presó, la Fiscalia demana la lliure absolució. Com dèiem, anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
24: Bona tarda, què tal?
2: De fet, aquest pas ja fa setmanes, mesos que l'esperàvem. També sabíem que hi havia aquesta espasa de Damocles en forma de jubilació del jutge Peinado i també teníem la sensació que ell volia enviar-la a judici abans de jubilar-se.
24: Sí, al final estava escrit i a més sabíem que això havia de passar abans d'aquest divendres, perquè com tu dius, Peinado es jubila diumenge, la setmana passada se'n va anar de vacances, tornava avui i per tant avui a mig matí el que ha fet és deixar el cas rematat, envia Begoña Gómez a judici, això no és sorpresa per ningú, perquè ja sabíem que acabaria així. Sabeu que ha estat una instrucció molt polèmica, que a més li ha costat al jutge Peinado moltíssimes rectificacions, ha hagut de repetir molts i molts tràmits, fins i tot el que ha fet avui, el d'enviar a Begoña Gómez a judici, perquè primer ho va fer per 4 delictes, després el va corregir un tribunal superior i al final avui rectifica i l'envia per 2 delictes, que són malversació i tràfic d'influències, i ara ja, com tu deies, només falta posar-hi data. El judici serà a l'Audiència Provincial de Madrid, això és una instància superior al jutjat que dirigeix Peinado. Sabem que l'Audiència Provincial de Madrid sol trigar entre 5 i 8 mesos a trobar una data concreta per començar un judici amb jurat popular, com és aquest cas. Ara és setembre, per tant, febrer o maig, és a dir, coincidiria segur amb precampanya de les eleccions espanyoles si s'avancen o de les eleccions municipals. Per tant, ja tenim aquesta decisió de Peinado, ara ja és un compte enrere per arribar al judici i sí que és veritat que mentre s'espera que arribi al judici, Peinado no ha repetit l'error anterior, no li ha retirat el passaport a Begoña Gómez per risc de fugida, però sí que això és novetat avui, li reclama que li presenti les 5 últimes declaracions de la renta per veure quins ingressos té de cara a una futura condemna.
2: I això, aquesta decisió, es coneix, efectivament és el primer dia després de les vacances del jutge, a una setmana de jubilar-se, però amb Pedro Sánchez volant cap a Nova York, per tant, amb el president del govern espanyol que estarà uns dies fora de l'estat.
24: Sí, perquè quan arriba la decisió de Peinado, Sánchez ja era a l'avió i volava cap a Nova York, on assisteix al plenari de les Nacions Unides, i el que ha fet Moncloa de seguida és criticar que un altre cop, una altra decisió del jutge Peinado coincideix amb un viatge internacional de Pedro Sánchez. Li va passar, per exemple, quan va anar a la Xina, a l'Índia, en cimeres de l'OTAN, o fins i tot amb el G20 li ha coincidit. Per tant, hi ha diverses ocasions en què Peinado ha aprofitat que Sánchez era fora d'Espanya per anunciar una decisió important sobre el futur de la seva dona. La Moncloa el que diu és que creu que tot plegat és un intent de perjudicar aquest perfil internacional de Sánchez, que ja ho sabeu, és justament on se sent més còmode. Però el que respira aquesta hora la Moncloa, més enllà d'això, és que el jutge Peinado tira pel dret. Avui sí que ja carreguen sense embuts contra ell. L'acusen de fer un últim servei al PP abans de penjar la toga. I diuen que és evident, doncs, que l'acusació contra Begoña Gómez no s'aguanta per enlloc, no hi ha proves per acusar-la i que tot plegat respon a una persecució judicial per fer caure el govern de Sánchez.
2: No sé com ho veieu, no és sorpresa, perquè és evident que tenia ganes el jutge Peinado d'enviar-la a judici, després veurem què és el que decideix el jurat popular.
1: De fet, passi el que passi, és a dir, un cop hi hagi aquest judici amb jurat popular, que per cert és important que sigui amb jurat popular, perquè això vol dir que al final el que jutjarà, sobretot, és l'opinió pública, com condicionarà a les persones que ocupin aquest jurat, sinó més enllà de tot això, jo crec que la condemna és el propi procés, és a dir, al final, encara que resultés absolta, que ja ho veurem, amb 2 anys d'instruccions, en aquest cas llarguíssimes, on hi ha hagut altres tribunals que li han dit a Peinado fins aquí, això no ho pots fer, ell ha obert noves causes de dins de la pròpia causa general, és a dir, hi ha hagut una sèrie, per mi, de greuges en aquesta instrucció que fan que la condemna ja sigui al propi procés. Ara bé, per què passa tot això? Perquè hi ha una part de la justícia que està dedicada a actuar, en aquest cas, contra el govern espanyol. I crec que en aquest cas és molt diferent el cas Zapatero, el cas Ábalos, i també el propi PSOE, fins i tot el PSC ho veuen així, perquè al final el que consideren és que el cas Begoña Gómez és tan greu que pot ser fins i tot un revulsiu, i el fet de que s'apropi tant aquest possible judici a una campanya electoral, sigui de les generals o de les municipals, és una munició que faran servir en favor seu. Veurem si això resulta, perquè al final jo crec que a l'electorat en general tampoc no li agrada que es barregi la política i la justícia, però crec que en aquest cas ho faran servir. Veurem si coincideix amb altres condemnes o causes pendents, penso molt en Zapatero, que això sí que crec que és una altra història i no té res a veure amb una instrucció com la del jutge Peinado.
5: Sí. És una pena que encara Espanya es barregi tant la justícia amb la política, i els tempos i el calendari, tot és tan flagrant i tan obscè que preocupa, perquè això fa veure que hi ha realment una Espanya contra l'altra, per variar, com sempre, i que obliguen a molta gent que no voldria prendre partit, a prendre partit, i a dir, escolti, hi ha coses que no s'aguanten o que no s'aguanten prou o que són massa flagrants, simplement són massa sospitoses pel jutge, bàsicament pel jutge. En aquest cas, tenim una resolució que el que parla és de portar aquest tema a un jurat popular. I ara parlaves d'una mena de sondeig, de com és un jurat permet veure com és el sondeig de l'opinió pública d'un tema. En aquest cas estem parlant d'un jurat popular que, evidentment, que pot ser molt divers i plural, i, evidentment, el sistema intenta que sigui el màxim de divers i plural possible. Però el màxim de divers i plural possible a una comunitat com Madrid és el que és. I jo diria que això és una sentència gairebé dictada, i com deia la Júlia també, la sentència mediàtica doncs ja està feta i acabarà, no crec que acabi bé, evidentment tot això pot portar recursos i pot portar fins i tot al nivell europeu, etc, en funció de com de poc fonamentat estigui tot plegat, però sí que és veritat que estem davant d'una veritable guerra descarnada, com ja va haver-hi en el temps del procés, sense que molta gent de l'esquerra en fes gaire cas, i ara s'ho troben una mica al damunt perquè estem davant d'un exèrcit organitzat per part dels jutges que van al que van i tenen agenda pròpia.
24: Clar, a veure, jo crec que el que deies, no? El que deia en Jordi, que és un cas d'un altre cop, de politització de la justícia, i a mi també el que em preocupa és que en aquest cas hem vist com diferents disfuncionalitats, coses que no es veien clares, i tot i això no hi ha uns mecanismes de transparència, no? O de control del propi Consell General del Poder Judicial que puguin en un moment donat entrar al fons de la qüestió i fins i tot poder fer aquest canvi de jutge. Per tant, és com que tot plegat, no? Dona la sensació que hi ha tan poca transparència
3: no diríem tot el sistema judicial, però amb una part, i sobretot quan té a veure amb determinats jutges, que al final fa fredat, no? Perquè al final tens la sensació d'una impunitat absoluta. El fet de que sigui l'últim servei també encara és més preocupant, perquè és com que pot posar la sisena i, escolta, i ell se'n va i de rossites, que això també és un altre problema que jo crec que amb els mecanismes aquests que dèiem de rendició de comptes, de transparència, mecanismes de control, que sempre, sobretot jutges i jutges, han quedat com a part de tot, com si ho fossin intocables, és el que caldria repensar. I amb el que ara deia en Jordi del tema del jurat popular, tu apuntaves, no?, que probablement el fet de ser de Madrid hi havia com aquest biaix, no? Però sí que és cert que, com a mínim, jo personalment crec que tinguent a davant un jutge, sé que és el jutge d'instrucció, però que et pogués tornar a tocar un jutge amb aquest posicionament com Peinado, potser el jurat popular pot ajudar a democratitzar potser una miqueta més, al final, una sentència, perquè si ho deixem en mans de determinats jutges, és que la sentència sí que ja està escrita, no? Llavors, no ho sé. A veure, de fet, el jurat popular, teòricament, era, no? Tot i que aquí està aplicat d'una manera bastant garantia, errònia. No?
5: I molt sovint funciona com a garantia de que s'ho mirin diversos ulls i que, evidentment, la majoria d'un jurat per condemnar algú és una majoria molt qualificada. Això també és veritat, això també és cert. Però insisteixo, és un afer tan extremament polític que jo no sé si ho hauria derivat a un jurat popular, perquè la política s'hi barreja massa i la gent opina i la gent mira diaris i la gent vota. I votarà mitjançant una resolució judicial.
24: Paula. Ja es va qüestionar molt en el seu dia quan va decidir anar per jurat, perquè tothom té al cap que la majoria de jurats populars doncs, són per homicidis o per assassinats, etc. Però és veritat que la llei preveu en altres casos, per exemple, la malversació. Aquí hi havia diversos delictes que es barrejaven en aquesta causa i molts juristes creien que això mai hauria d'haver arribat davant d'un jurat popular. És veritat que Madrid, ara ho dèieu, no?, governa el PP en majoria absoluta, però també és veritat que els candidats a jurat popular surten del cens electoral i a partir d'un sorteig que es fa cada 2 anys i que, per tant, doncs, és aleatori, i que a l'inici del jurat les parts poden descartar i triar qui es queden, dels 11 ciutadans que hi van, que 2 són suplents i els altres 9 doncs, seran els titulars. Però sobre això sí que us puc explicar que hi ha cert neguit entre les acusacions populars en aquest cas, perquè ara sabeu que les lidera totes Azteoir, però creuen que de cara al judici cadascú vol tenir el seu rol perquè són conscients que caldrà, i a més en un cas tan mediàtic on s'ha qüestionat per una banda aquesta falta de proves, doncs són conscients que caldrà persuadir i seduir molt bé el jurat popular per les dues bandes, per acabar condemnant o per acabar absolent, que és el que espera doncs, tant la Fiscalia com l'advocat de Begoña Gómez. Per tant, que aquí s'hi afegeix així un jurat popular sí que fa encara més rocambolesca tota aquesta causa.
2: Doncs haurem d'estar-ne pendents, perquè això, a més, caurà d'això en campanya o per campanya electoral, per tant, tot això encara s'enrarirà més. Recordem que no és com a les pel·lícules, que el jurat americà ha d'estar tots d'acord, hi ha d'haver unanimitat, aquí no, aquí n'hi ha d'haver 7 de 9, per tant,
5: correcte.
2: No cal que estiguin tots d'acord en un sentit o en un altre.
24: I a veure qui es cita, perquè es podria citar, per exemple, Pedro Sánchez de testimoni o el ministre Félix Bolaños, que ja ho ha estat en aquest cas, vull dir que serà un judici, òbviament, amb moltíssima càrrega política, que coincideix en precampanya, doncs serà realment explosiu.
2: I aquí ho explicarem amb la Paula Brujats i companyia des de la delegació de 3CAT a Madrid. Paula, gràcies, bona tarda.
24: Una abraçada, adéu.
2: Passant 9 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida tornem al tema de l'educació a Catalunya, perquè avui ha hagut la primera reunió al Palau de la Generalitat en què el president de la Generalitat ha encomanat ja aquella reflexió que havia de generar a través de, sobretot, el Consell de l'Educació de Catalunya. Ara en parlem precisament amb el seu president.
4: Catalunya migdia.
6: Únic, s'escriu amb H o sense H?
16: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
25: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
26: I supem a les millors taules del món.
27: En aquesta terra protegim i acollim.
28: Fem barri i fem pinya.
29: I fem i no deixem de fer.
30: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
31: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
32: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
33: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
0: Ciutadans de Catalunya.
7: No us ho creureu. És més fàcil del que et penses.
8: Sorpresa.
9: Així que som-hi. A practicar.
0: T'acompanyeu?
33: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
10: Catalunya migdia.
11: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
12: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
13: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
14: Gran ambientazo, mano.
13: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
14: Qué barbaridad.
13: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
14: Huele a venta.
13: Huele a venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
14: Ven a por más.
13: ¡Venta! Ocasión Plus.
15: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
2: D'aquí a 18 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. Ja sabem que des del curs passat el conflicte al món de l'educació catalana és ben viu i encara a hores d'ara continua actiu. Avui el govern ha encarregat al Consell de l'Educació de Catalunya que comenci el debat per la transformació del sistema educatiu que està en crisi. Ha estat en una reunió aquest matí entre el president, Salvador Illa, la consellera, Esther Niubó, i el president del Consell, Joan Manuel del Pozo, que s'ha compromès a tenir enllestides les conclusions al mes d'abril de l'any que ve. Saludem precisament el president d'aquest Consell d'Educació de Catalunya, el senyor Joan Manuel del Pozo. Bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
2: Com ha anat la reunió? Quin és l'encàrrec exacte que li ha fet el president?
18: L'heu dit molt bé. Un encàrrec per obrir un debat que ajudi a millorar l'educació de Catalunya. L'educació, per sort, té ja una llei que havia estat molt consensuada després del Pacte Nacional per l'Educació de fa 20 anys, però és veritat que la societat, per una banda, ha canviat molt, l'educació també ha canviat molt, i que hem passat un curs que moltes persones hem qualificat de convuls, de difícil. I, tot i que hi ha hagut acords que han estat signats i que s'estan aplicant i que, per tant, milloren, per dir-ho així, de manera significativa la reivindicació sindical, ens queda per cobrir tot l'altre espai d'opinió i de criteri i de proposta per millorar l'educació, que són els sectors no sindicals. Això no vol dir que els sindicats quedin exclosos. Sí que vol dir que no seran, com ho eren en la negociació laboral, protagonistes. Ara hem de donar el protagonisme a totes les parts, que són, per dir les més significatives i conegudes, els docents, les famílies, els propis alumnes, persones que són expertes en el terreny educatiu, testimonis internacionals, és a dir, una varietat molt gran de veus que esperem, de part del president, que puguem fer un debat serè, un debat basat en el principi de bona fe respecte a tots els que hi intervinguin. Aquest principi de bona fe és una mica com el principi de presumpció d'innocència en un altre territori. Jo vaig de bona fe i espero que l'altre reconegui que vagi de bona fe, perquè jo també li reconec que va de bona fe. Mm. És a dir, que venim aquí a intentar aportar construcció educativa. I que això acabi generant el que probablement és, diguem-ne, la solució a un dels dèficits de la situació, que és el dèficit de confiança. Mm. Hi ha una veritable crisi de confiança.
2: Anem a preguntar. L'objectiu és treure propostes concretes, és detectar els problemes, perquè és veritat que se n'han fet d'alguns d'informes, d'alguns de catalans, altres a nivell estatal i altres fins i tot a nivell internacional. Quin és l'objectiu? Detectar problemes o aportar solucions als problemes que ja han estat més o menys detectats?
18: La veritat és aquesta, que és que estem sobrediagnosticats. Per tant, no es tracta de fer un diagnòstic més, sinó, partint dels diagnòstics coneguts, estendre la consciència de compromís que tots tenim per avançar en la millora i en la forma en què cada sector de l'educació pot aportar criteri i valor. Mm. Es tracta, per tant, de, sobre moltes propostes que ja existeixen, trobar prioritats que cal fer avançar. Es tracta de generar compromís de les diferents parts. Per dir ara un exemple que jo improviso i que el debat veurem per on va, el compromís de més famílies a associar-se per ajudar els seus centres. També el compromís de més famílies per acceptar que elles també són una unitat educadora, que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en molt primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines en el món públic i en el món privat. És a dir, hi ha moltes possibilitats de fer coses que no són molt noves, però que estan, per alguna raó o altra, encara al frigorífic. Es tracta de treure-les i cuinar-les.
2: Clar, què passa si no es posen d'acord? És a dir, si els uns demanen blanc, els altres demanen negre i els altres demanen gris. Aquí com es troba el punt mig en propostes?
18: Sí. Pot ser que no es trobi. És a dir, ningú pot garantir que el resultat del diàleg sigui un èxit. Jo crec que ja és un èxit el sol fet que s'intenti i que serà un segon èxit que es practiqui, espero, amb molta, com deia abans, amb molta elegància deliberativa. En els processos de deliberació, diuen els grans teòrics d'aquesta virtut social, és molt important l'acceptació de l'altre com un component vàlid del diàleg, l'acceptació de la bona fe que l'altre hi posa, la voluntat d'argumentar en comptes de desqualificar, reivindicar, exigir, imposar, que són formes no dialògiques. Jo crec que tots podem descobrir les, diguem-ho així, les bones notícies, l'alegria i la satisfacció de parlar de manera argumentada, no desqualificadora, intentant trobar acords. Sortir-nos en o no, no ho sabem, però ho intentarem.
2: Hi ha alguna cosa que sigui inamovible? És a dir, el model d'escola catalana té una sèrie de pilars. Aquests fins i tot podrien estar en dubte o en... posats en dubte, o si surt ara la idea de, no sé, per exemple, l'escola inclusiva, si es decideix, no, l'escola inclusiva és insostenible econòmicament, per tant, no hem d'anar cap a l'escola inclusiva. O si es decideix, per exemple, que alguns mètodes innovadors que s'han estat aplicant els últims anys no són funcionals. Fins al punt de poder tirar enrere algunes d'aquestes, algun d'aquests consensos amb els que ha funcionat fins ara l'escola catalana, fins a aquest grau de llibertat, diguem-ne, tindran vostès?
18: No, la llibertat de proposta és total, això per descomptat. Altra cosa és que després, segons el que fos posat en dubte, el govern pogués assumir-ho o no. És a dir, no som, ni serem, ni volem ser un òrgan legislatiu. Som un òrgan d'aportació de criteri, un òrgan de participació i consulta. Per tant, podem dir alguna cosa que fos molt... Per exemple, anem a un cas que és molt important. Anem a suposar que es digués, escolta, això de la llengua s'ha acabat. Mm. Tu, aquí ens en sortiríem més bé amb el que diuen alguns com la llengua comú. Escolta'm, jo fa l'efecte que el govern de cap manera pot acceptar que l'escola deixi de ser l'espai que és on el català necessita afermar-se, necessita ser conegut, necessita ser ensenyat i necessita ser difós. El mateix podem dir de l'escola inclusiva. Es pot discutir si s'està aplicant més bé o més malament, si falten mitjans o no en falten, però el govern crec que pensa que no es pot negar el principi. El principi de la inclusió és un principi democràtic, és un principi educatiu. I diria més sobre el principi d'inclusió. Hem de mirar, sense discutir ni una mica el principi, fer-lo molt practicable, perquè si no el fem molt practicable de debò, estarem justificant que un dia algú digui això és un desastre tal que hem de negar el principi. Per tant, a favor del principi, hem de fer que aquest principi trobi una adaptació realista, una adaptació amb recursos, una adaptació ben feta.
2: Mm. El president ha anunciat que convoca tots els grups parlamentaris divendres al matí per començar a debatre un acord ampli sobre el model educatiu. Ja hi ha hagut alguns grups, per exemple, el Partit Popular i Vox, que ja han dit que no aniran a aquesta reunió. En l'actual moment de crispació, amb eleccions que hi ha l'any que ve, com a mínim les municipals, i també probablement les espanyoles, en el moment de crispació, fins i tot laboral, en el sector de l'educació, es pot fer aquest debat que vostè demanava de bona fe?
18: Ho hem d'intentar. És a dir, jo crec que la ciutadania en general està bastant cansada de veure una política que és pura confrontació, moltes vegades extrema, artificiosa, d'una duresa absolutament inacceptable. potser podem obrir un espai de participació democràtica que resulti, com he dit fa un moment, que desperta satisfacció, tranquil·litat i motivació en les persones. Això és el que busquem. Donar-nos abans de començar per derrotats no penso que ho hàgim de fer. I penso el contrari, que hi ha moltes persones en el món educatiu, penso que molts docents que tenen un alt sentit de la seva responsabilitat professional estan esperant que hi hagi també un, com si diguéssim, un canvi de terreny de joc, i passar del terreny de joc de la reivindicació al terreny de joc del compromís, la confiança i l'ajuda mútua.
2: Tinc la Júlia Reguer que m'aixecava el dit perquè volia fer una pregunta. Júlia?
1: No, d'una banda, amb el que hem començat, és a dir, amb la part dels sindicats, entenc que hi ha una part que és purament laboral i que s'ha de negociar directament amb el govern, però també entenc que poden fer aportacions en aquest fòrum o no, pel que deia, he entès que no, i després d'altra banda...
18: Sí.
1: Sí, oi? Vale. I d'altra banda, la part dels recursos, clar, tot això ho atravessa un moment polític i ve després de diferents anuncis del propi president, en el qual es va comprometre a dedicar un 6% del PIB a l'educació. No sé si en aquest espai de reflexió també es pot discutir sobre quants recursos es necessiten o no, o si això ja és part de la línia institucional i de la línia política i, per tant, el seu encàrrec és... fer una mena de reflexió general i després el propi govern ja decidirà què és el que fa amb això i el que no.
18: Sí, per parts. La primera part, per aclarir, els sindicats naturalment poden participar i han de participar en aquest procés. El que sí han d'entendre que no ho han de fer amb protagonisme exclusiu com el que han tingut durant el temps de negociacions laborals. Han de ser una veu més, totalment respectable, i és més, també hem de dir que els sindicats continuen tenint durant aquest temps, perquè és llei, una regularitat de relacions amb la conselleria. I això, evidentment, no es perd. Per tant, hi són i poden ser. El segon punt, el 6%. El 6% és, per dir-ho així, la primera aportació que fa el president de la Generalitat de dir que s'obri un procés de diàleg sabent que ens comprometem a arribar, naturalment, de manera gradual, no podem saber en quants anys, però amb els menys possibles, a aplicar allò que la llei d'educació de fa 20 anys, perdó, de fa 17 anys, l'any 9, ja preveia. Per tant, es tracta de, en el debat, saber que ja hi ha un compromís d'aportar recursos de manera molt significativa. Penseu que ara estem més o menys entorn del 4% sobre el producte interior brut. Arribar al 6 significa un increment del 50%, que és molt. En el temps que s'hi arribi, que jo crec que s'ha d'entendre que és un temps gradual, però no té per què ser un temps lent. És a dir, pot haver una gradualitat ràpida i una gradualitat lenta. Naturalment, jo defensaré, i espero que el Consell d'Educació i tots els participants també defensin, que com més aviat hi arribem, millor. Però també hem de ser realistes i acceptar que, per raons, entre altres econòmiques òbvies, això no es pot fer de sobte. Per tant, del que es tracta ara és de despertar en tots els sectors de la comunitat educativa iniciatives i compromisos que permetin, comptant amb l'increment fins al 6% gradual, que ja hi ha uns recursos nous. Crec que aquest és un ingredient molt important per animar també el debat. No és un debat fet només per gust teòric, sinó que és un debat pensant que si hem de posar en marxa determinades mesures que costen diners, no sé si tots de cop, però en qualsevol cas progressivament hi haurà més diners.
2: Una de les crítiques que a vegades es fa és que pràcticament cada govern que arriba, fins i tot a l'Estat, o a vegades també la Generalitat, és una nova llei educativa, un nou model educatiu, i que cada 4 anys o cada 8 anys, el que duren les legislatures, va canviant el model. En aquesta línia, per exemple, durant l'estiu, Oriol Junqueras, líder d'Esquerra Republicana, demanava un pacte de país que anés més enllà de la legislatura, amb experts, i que fins i tot estigués com blindada, diguem-ne, la Conselleria d'Educació per evitar aquests altabaixos cada vegada que hi ha un canvi de govern. Aniria en aquesta línia? Vostè estaria d'acord amb el fet que no es lligui el model educatiu al que dura un govern?
18: Efectivament, hem tingut una crisi de massa canvi legislatiu. També he de dir que tenim la bona notícia que a Catalunya, des de l'any 9, disposem d'una llei que va ser consensuada. Bueno, àmpliament consensuada, no del tot, perquè això ja seria gairebé un miracle, però que tenim una base d'estabilitat important. Per tant, jo diria que, de moment, ningú m'ha manifestat aquest interès de dir hem d'anar a una nova llei. Jo crec que, de moment, no existeix aquesta demanda, i jo diria que, en principi, no es percep la possibilitat que desperti. Aleshores, mantenir aquesta estabilitat legislativa jo crec que és una virtut que ja té el sistema educatiu català i que el que hem de fer és trobar mesures concretes que tinguin prioritat sobre altres, perquè hi ha moltes per aplicar, i que se sàpiga que hi ha, per una banda, recursos i que s'espera també un compromís progressiu de totes les parts.
2: És el president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, que té aquest encàrrec d'encapçalar aquest debat, podríem dir, per treure aquestes conclusions abans del mes d'abril. I, per tant, té feina per endavant i li desitgem tota la sort del món, perquè realment és un tema del qual hem estat molt pendents els últims mesos i que, a més, ens hi va molt com a futur de país. Senyor del Pozo, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
18: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
2: Queden 4 minuts i mig. No sé com ho veieu. Crec que és un objectiu encomiable. Crec que va amb molt bona voluntat, però no sé si ho tindrà fàcil. Perquè en el tema de l'educació, a més, tots hi tenim la nostra opinió, tots hi estem embolicats perquè o som alumnes, o som pares d'alumnes, o som mestres, o tenim mestres al voltant, i tots tenim la nostra recepta. I posar-nos a tots d'acord no sembla fàcil.
3: No, jo crec que no és gens fàcil i ell parlava, no?, molt d'intentar aquests espais de comunicació, aquest debat de bona fe, aquest, no?, d'alguna manera és molt clar que realment ara mateix emocionalment hi ha aquí unes tensions que cal d'alguna forma apaivagar, sobretot perquè els que ara hi són les famílies, però sobretot la mainada que estan, no?, mainades, adolescents, que estan vivint de primera mà l'impacte de tot això, també pels que vindran, i sobretot perquè al final l'ensenyament és com una estructura essencial de país, i jo crec que és necessari que d'alguna manera acabem trobant aquests punts, no?, d'unió, aquests punts que al final segurament uns i altres hauran de renunciar, però al final per un bé comú, perquè jo crec que és essencial, perquè ara ja comencem, ja ho vam veure amb el curs acadèmic de l'any passat, però ara ja amb l'inici d'aquest nou curs ja anem coixos, no? Tens la sensació de que no acaba d'avançar, no?, la roda. Llavors jo crec que és molt necessari que tots i totes acabem fent un esforç per arribar aquest pacte comú, a veure si tant de bo, i passa per sobre dels processos i els interessos partidistes.
4: Ja sí, d'acord, i penso que sona molt bé, i està molt bé que es faci una idea paral·lela a la negociació sindical, que és un altre tema, i que es convidi també els sindicats a participar-hi, però que no tinguin tot el protagonisme, perquè ara estem parlant d'una altra cosa, que sobrepassa sindicats, patronal i partits. I que, per tant, doncs, si hi ha una reflexió, i que, a més, no només sigui reflexiva, sinó que, a més, adopti mesures o proposi mesures que siguin molt concretes, doncs millor. Una altra cosa és que confio que també dintre d'aquestes mesures s'inclogui el fet d'allò que... És a dir, que això suposo que va dirigit a allò que es pot fer amb el que tenim. Vull pensar que també inclourà una reflexió sobre què podem fer amb allò que no tenim, i em refereixo molt explícitament a finançament i a competències. És a dir, això representava o representa que era una competència exclusiva de Generalitat. Aviam com això es pot recuperar, aprofitant que teòricament Generalitat i Govern d'Espanya governen el mateix partit.
2: Queden 2 minuts per arribar a les 4, queden 2 minuts per passar-li el relleu al Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
5: Hola!
2: Què tal?
5: Molt bona tarda, molt bé, molt content.
2: O sigui, mai... Sí, has fet una salutació com molt efusiva, eh?
5: Sí, perquè gairebé ens enganxes, però bé...
2: Ah, que no estaves preparat, eh?
5: Amb el Basses aquí comentant la jugada.
2: Però queden 2 minuts, com volies que et donés pas?
5: Jo tenia l'orella preparadíssima, però...
2: Sí, ai, avisat
5: prou.
2: Avui és un d'aquells dies, l'Empar Moliner té una idea, que és una mica boja, segons ella, i és fer una sitcom ubicada a la redacció, i llavors, que a més té el títol, que seria Redacció, i llavors aquestes coses. Llavors, per exemple, avui podríem veure per què durant tota la tertúlia hem tingut Carme Lloveres asseguda a la taula sense dir res, picant a l'ordinador que està fent les prèvies del partit de l'Eurolliga de dijous.
6: Comença l'Eurolliga.
2: No tens un despatx a casa teva.
6: Aquest és el meu despatx.
2: Ja, però és que és un estudi de ràdio on estem fent un programa de ràdio i tu has estat aquí asseguda. És veritat
5: que t'hem molestat molt.
6: No, aviam, és que avui... Així m'agrada que tothom estigui preocupat si m'ha molestat, però número 1. Número 2 és que ara tu, a Can Garriga.
2: No, ja, però per tant aquí tenim...
6: Primer va el senyor Basses.
2: Clar.
6: Això és important.
2: Nosaltres t'entretenim aquí fins que arriba l'hora que...
6: Però jo vaig aprofitant el meu temps.
5: Òscar Fernández fent de mainadera de Carme Lloveres.
2: Sí, una mica sí. L'he tingut aquí entretinguda. No l'has trobat a faltar l'última hora, que no t'ha vingut a destorbar?
6: Som una optimitzadora de recursos.
8: Tu fixa't, Garriga, que això...
3: I ens apreta perquè diu que no...
8: Això se suposa que és una conversa entre tu i l'Òscar Fernández, però parla de Lloveres.
5: És que parla de Lloveres. És com un ave.
2: No diràs que et sorprèn, Basses.
6: Ara baixaré a veure.
8: No, no, no.
6: Toni. Però escolta, m'han quedat sorpresos de la meu mètode.
1: Uns meravellosos, de veritat.
6: Ara, digue-ho, diu. Apa, vinga, adéu. Ja ens veiem, baixo ara.
5: Sí, fins ara, adéu, adéu.
2: Doncs la Lloberes i el Bassa seran algun dels ingredients d'aquesta tarda de Catalunya Ràdio. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Fageva, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: Gràcies, bona tarda.
2: De seguida, la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3CAT Info. Fins demà.

Electrocola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Electrocola, amb Emma Redondo. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials i gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest espai del record de la música popular moderna de tots els temps. Aquí no ens tanquem a una data en concret, sinó que mirem enrere per a recuperar el bo i millor de la música popular. Aquest és l'avantatge de la bona música, es pot escoltar quan es vulgui i es pot repetir una reproducció al llarg dels anys, i de vegades la sensació, com diem moltes vegades aquí, és que amb els anys la música bona encara millora més. Avui seguim amb el nostre periple de cançons d'amor, sisena entrega d'aquesta selecció eclèctica de temes dedicats a l'amor. I començarem amb una banda nord-americana efímera, només va treure un disc, aquest que us portem ara per començar aquest Rock and Classics, que es diu Bigger, Better, Faster, More. Més gran, millor, més ràpid i més. Un disc publicat el 1992 i que contenia aquesta balada que va ser un èxit entre aquells anys 92 i 93. Es deia What's Up?

Ens quedem als Estats Units i mai millor dit amb la banda Amèrica, que ens portava un tema als anys 70 que va ser un exitàs. També ho va ser als anys 90 quan es va fer una versió en clau dance d'aquesta cançó. Però anem a l'original, anem als Amèrica i aquesta cançó que es diu Sister Golden Hair.

0: Rock and Classics.
1: Amb Esteve Llop.
2: Cançons d'amor, avui al Rock and Classics, sisena entrega d'aquesta selecció eclèctica. Música d'aquí, música d'allà, de diferents estils. Ara anem amb un artista senegalès que va col·laborar amb la nord-americana Nene Cherry, estem parlant de Youssou N'Dour. Els dos van fer un duet que als anys 90, concretament el 1994, sonava molt i molt bé. Una cançó molt bonica, molt dolça, que es diu Seven Seconds.

Rock and Classics. Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: A principis de la dècada dels 80, una veu femenina va trencar estereotips, una veu molt potent, una mica trencada, per no dir bastant, i molt rockera, però que també era capaç de fer grans balades com aquesta. Estem parlant de Bonnie Tyler i aquest tema que es deia Total Eclipse of the Heart. Avui, més cançons d'amor al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: I si parlem de cançons d'amor, no podia faltar aquesta. Quan un home estima a una dona, viatgem al 1956 per a recuperar aquesta perla del sud de Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

0: una de les grans cançons dels anys 80 de la mà dels irlandesos U2, un tema que formava part del seu flamant The Joshua Tree, un disc publicat el 1987 amb la producció de Daniel Lanois, que va ser l'exitàs a nivell mundial d'aquesta banda irlandesa U2. With or Without You, un dels seus temes imperdibles. Seguim amb més cançons d'amor aquí, al Rock and Classics.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Us punxem ara una cançó dels inicis del britànic Elton John, uns inicis que van ser bastant discrets, però aquest single probablement va ser un dels que va ajudar a popularitzar la música que feia el cantant i pianista britànic. Corria el 1970 quan sonava la teva cançó, Your Song. It's a little...

I ara anem cap a casa nostra per aportar-vos una cançó dels Sang Traït, una de les seves grans balades que formava part del seu tercer llarga durada anomenat L'últim segell. Des d'aquest disc recuperem aquest tema tan bonic. Les cançons dels Heavies són de les millors, com sempre diem, en format balada, com aquesta, Somnis entre boires.

Tornem als anys 80 i ho fem ara amb aquesta cançó de Lionel Richie que va sonar per totes les emissores de ràdio aquell 1986. Una cançó que es diu Say You, Say Me.

Continuem als anys 80 i anem amb un èxit que va sonar molt a principis d'aquella dècada, probablement l'únic èxit d'aquest artista anomenat F.R. David. Les paraules, words.

Amigues i amics oients, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Clàssics d'avui, d'aquesta sisena entrega de Cançons d'Amor. Esperem que hagueu gaudit al nostre costat i ja sabeu que estem disponibles al llarg de 40 emissores de Catalunya, Andorra i Balears, i també teniu el nostre podcast a les principals plataformes com són iTunes, iBooks, Amazon Music, YouTube i d'altres. Marxarem primer anant a la Gran Bretanya amb una cançó de Queen des del seu A Night at the Opera, un dels seus discos més famosos, publicat el 1975, i aquest Amor de la meva vida, Love of my life. Seguirem amb Sopa de Cabra des del seu disc nou i El far del sud. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: La mateixa setmana que jubilarà, el jutge Juan Carlos Peinado ha afegit la rúbrica final a la seva obra. Begoña Gómez serà jutjada per un tribunal popular. Nous ciutadans hauran de dirimir si és culpable o innocent de malversació i tràfic d'influències. I el judici a la dona de Pedro Sánchez podria coincidir amb eleccions municipals o les generals. Bona nit, són les 9.
0: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: El grup ultra que va presentar la demanda a Azteoir demana 13 anys de presó per a Begoña Gómez. La fiscalia vol l'absolució. De seguida connectarem amb Madrid i escoltarem també les reaccions que ha generat aquesta notícia. I a les portes que comenci la cimera de les Nacions Unides, els grans mitjans nord-americans s'han plantat davant Donald Trump. Les grans cadenes de televisió deixaran de seguir el president nord-americà en solidaritat amb la CNN, Politico i MS Now. Oriol Serra, en directe des de Nova York, bona nit.
1: Hola, bona nit. Doncs sí, ha estat una decisió col·legiada i tan insòlita com la pròpia acció de censura del president dels Estats Units. Trump s'ha quedat sense altaveus, com a mínim, per una estona.
0: En aquesta cimera que arrenca demà a Nova York, la intel·ligència artificial serà protagonista. El grup de 40 experts en intel·ligència artificial de l'ONU han presentat el seu primer informe i han alertat que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre aquesta tecnologia. L'únic expert català o espanyol del grup és col·laborador del Catalunya Nit, Roman Orús, i hi parlarem en directe. Aquesta setmana, que també arrenca el debat sobre com millorar el sistema educatiu català, el Consell d'Educació de Catalunya té previst presentar les seves propostes a l'abril. La consellera Esther Niubó demana que siguin concretes.
2: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
0: I no us perdeu l'entrevista que a partir de les 10 mantindrem amb l'autor del llibre Safaris Humanos. Ha recollit testimonis de persones que van participar en el turisme de cacera humana a Sarajevo o caçaven de persones que hi participaven. Persones riques que pagaven fortunes per anar a disparar contra persones indefenses durant el setge a la capital de Bòsnia. Tenien predilecció per apuntar a nens i nenes.

0: És un llibre que posa els pèls de punta i que explicarem avui, que és el Dia Mundial de la Pau. I el Congrés dels Diputats ha reivindicat el llegat d'un pacifista, del músic Pau Casals, així és com ha sonat el Cant dels Ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Aquest acte, però, no ha generat concòrdia al 100%. Junts no hi ha volgut ser perquè creuen que no quedava ben reflectida la dimensió catalanista del músic del Vendrell. Ens ho explicarà Dani Sainz de Aja, que ha seguit des d'allà tot el que anava passant. I avui al Bloc d'Esports parlarem d'una celebració, la del Joventut de Badalona, que aquest vespre ha fet festa per la Supercopa que va aconseguir ahir davant del Barça, Roger Nau.
1: Feia 18 anys que l'afició verd i negra no celebrava un títol i finalment avui hi ha hagut festa grossa. Primer els jugadors han anat passejant fins l'Ajuntament, després han estat rebuts per l'alcalde, Xavier García Albiol, i finalment han sortit al balcó. Missatges d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant.
0: I abans d'entrar en matèria, un titular pel temps amb la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
2: Bona nit. Doncs aquest dimarts tornarem a tenir un dia d'estiu amb temperatures que s'aniran enfilant, amb aquest contrast més marcat al Pirineu, Prepirineu, entre el dia i la nit. Temperatures que tornaran a situar-se entre els 27 i els 31-32 graus, amb sol i, com a molt, amb algunes bandes de núvols prims.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Són les 9 i 6 minuts. Comencem el Catalunya Nit parlant d'aquest cop judicial sense precedents contra Pedro Sánchez. La seva dona, Begoña Gómez, se'n va definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. 5 dies abans de jubilar-se, el jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina i l'envia a judici davant d'un jurat popular. La decisió ha encès els ànims de la Moncloa i culpen Peinado de dirigir una persecució judicial per tombar el govern de Sánchez. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Intentant entendre què és el que va passant, primer de tot, Paula, quan veurem Begoña Gómez a judici? Perquè podria coincidir amb eleccions.
1: No hi ha data encara, però el judici se celebrarà en un espai de temps d'entre 5 i 8 mesos. Per tant, la imatge de Begoña Gómez al banc dels acusats pot coincidir amb la campanya de les eleccions municipals o fins i tot les eleccions espanyoles. Si Pedro Sánchez les avança abans de l'estiu, Begoña Gómez, la seva dona, s'enfronta a 13 anys de presó. És la petició que fa el lobby ultra Hazte Oír, mentre que la fiscalia i el seu advocat en demanen l'absolució. El seu futur ara mateix ja està en mans de 9 ciutadans anònims de Madrid, escollits per sorteig. És un jurat popular qui decidirà si Begoña Gómez és innocent o si és culpable d'haver aprofitat la seva influència com a dona del president del govern espanyol per fer negocis i per impulsar la càtedra que dirigia a la Universitat Complutense de Madrid.
0: Clar, és una d'aquelles notícies que evidentment generen titulars, però no podem dir tampoc que hagi sorprès ningú. Ara sí, la Moncloa ho condemna sense embuts, denuncien una persecució judicial en tota regla.
1: Sí, avui, a diferència d'altres dies, a la Moncloa no es mosseguen la llengua. És inqüestionable, diuen, la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que creuen ha marcat aquesta polèmica instrucció des del principi, ara fa 2 anys, en un to insòlit i en privat. Fons del govern espanyol condemnen la decisió del jutge per arbitrària i per injusta i recorden que Begoña Gómez és innocent i que és víctima d'una persecució sense proves per intentar tombar només el govern de Pedro Sánchez. En públic, qui ha posat veu a la indignació ha estat la ministra Diana Morán.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer qué haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: I també el PSOE acusa directament el jutge Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga. Recordeu que es jubila aquest diumenge. El cas contra Begoña Gómez neix d'una denúncia del pseudosindicat d'extrema dreta Manos Limpias. Va començar a fa 2 anys i va estar a punt de provocar la dimissió de Pedro Sánchez, que es va agafar aquells famosos 5 dies de reflexió.
0: I la decisió d'avui l'agafa en un moment certament delicat, però no es planteja dimitir i confia en l'absolució de la seva dona. Veurem què és el que acaba passant. Gràcies, Paula. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Doncs que el jutge faci seure Begoña Gómez al banc dels acusats ha servit a l'oposició, al Partit Popular, per assenyalar el president espanyol, Pedro Sánchez, d'estar envoltat de corrupció, Alba Barbosa.
3: Sí, el PP retreu a Sánchez que critiqui les decisions judicials i que guardi silenci després de les novetats al voltant dels casos judicials que afecten la seva parella, Begoña Gómez, i també l'expresident espanyol, Rodríguez Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega en un tuit cap persecució judicial a l'entorn del president espanyol i ha defensat la feina dels jutges que, ha dit, apliquen la llei. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Funes, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
4: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita, sin ningún género de dudas, para seguir en el poder.
3: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que el processament de Begoña Gómez és un últim favor del jutge Peinado al PP abans de jubilar-se, i el portaveu de Junts hi veu un cas més de Laufer.
5: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
3: La decisió del jutge s'ha comunicat avui i ha agafat Pedro Sánchez de viatge a Nova York.
0: De seguida hi anirem també nosaltres a Nova York en connexió. Nosaltres seguirem aquí.

0: magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que tingui de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen els metalls preciosos que s'han utilitzat i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació a banda del cas pròpiament plus ultra per possibles delictes de frau i contraband. Calama també ha fixat data per a la declaració de les dues filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga, ho recordem, per presumptes irregularitats en el rescat d'aquesta aerolínia plus ultra. Veu indicis que l'empresa d'aquestes filles de Zapatero va servir per canalitzar suposades comissions il·legals.
1: Doncs ara sí, gràcies, Àlex. Cap a Nova York.

0: El president dels Estats Units, Donald Trump, li ha tornat com un boomerang al veto imposat divendres a tres mitjans de comunicació, entre els quals hi havia la CNN. Avui, quan falten poques hores perquè comenci la 81a Assemblea General de les Nacions Unides, que serà demà a Nova York, quatre grans cadenes d'abast nacional, l'ABC, la CBS, l'NBC i, sobretot, perquè sobta més, la Fox News, han anunciat que renuncien a cobrir les activitats de la Casa Blanca i, per tant, a assistir als actes de Trump en solidaritat amb els mitjans vetats. Nova York, Oriol Serra, bona nit.
1: Bona nit, Manel, i més God bless the USA que mai, eh?
0: Sí, sí, a veure, d'entrada, quins efectes tindrà això a la pràctica, Oriol?
1: Mira, a la pràctica, la situació ha fet una escalada considerable. Ens trobem en un escenari sense precedents als Estats Units. Trump s'ha sortit de tots els guions possibles i, pel que sembla, divendres ningú del seu equip li va poder parar els peus. Alguns dels seus assessors més pròxims estaven fora de la Casa Blanca i no el van poder frenar. La prohibició de l'entrada a la CNN, a la Casa Blanca, també a MS Now i a Politico, ha provocat una reacció col·legiada de la resta de grans mitjans. Ara ho apuntaves tu, l'ABC, la CBS, l'NBC i fins i tot aquesta Fox, tan pròxima a Donald Trump, han decidit boicotejar el president dels Estats Units. Cap d'aquestes cadenes donarà cobertura a les compareixences de Donald Trump. I la Casa Blanca ja ha anunciat que emetrà un senyal propi, com si es tractés d'una televisió d'un règim de partit únic. Vaja, allò gairebé com si fóssim a la Xina comunista que tant detecta Trump. Tot plegat surrealista.
0: Doncs sí, perquè per una banda hi ha aquesta unió ara dels mitjans de comunicació, però per l'altra hi ha la via legal, i és que els tres mitjans vetats, CNN, MS Now i Politico, han presentat una demanda contra el president dels Estats Units.
1: Sí, sí, així és. El tema acabarà en un litigi, com d'altres que ja han tingut lloc anteriorment, precisament entre la Casa Blanca i la CNN. Trump té totes les de perdre perquè el cas és flagrant. Som davant d'un atemptat contra la llibertat de premsa i d'expressió als Estats Units, uns drets per ser recollits a la primera esmena de la Constitució d'aquest país. I tot i així, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha sortit al pas per a defensar Donald Trump. Quan li han demanat si estan censurant la informació que no els agrada, ha resposta així.
2: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
1: La Casa Blanca està buscant una sortida tècnica a la situació provocada per la impulsivitat del president Donald Trump. Tot apunta que, de moment, s'haurà de conformar a jugar al solitari a través de la xarxa social, de la seva xarxa social, de Truth Social, i també del canal de YouTube de la pròpia Casa Blanca.
0: Clar, J.D. Vance, que dàbil en deu ser, ha dit que el 92% de notícies són negatives, però no ha fet servir l'expressió que fa servir Donald Trump, que és fake news, perquè negatives ho poden ser, depèn de com es comporti el president. És a dir, pot ser veritat i negatiu, aquí, amb matís.
1: Correcte, correcte. O sigui, ara ja s'estan queixant directament de la línia editorial, no del fet que hi hagi una informació no contrastada o efectivament falsa. No?
0: Exacte. Sí, sí, perquè això és el que diu sempre...
1: Sí.
0: Sempre Donald Trump, sí. No?, que són fake news. Doncs no, aquest ha dit notícies negatives i és un matís. En fi, tot això és el preludi, Oriol, de...

0: d'aquesta Assemblea General de les Nacions Unides que comença tècnicament demà. Què n'hem d'esperar?
1: Mira, aquesta ACNU, aquesta Assemblea General de les Nacions Unides, en anglès encara sona pitjor perquè és UNGA, estarà molt atapeïda amb temes recurrents. A més també, la violència al Pròxim Orient, per exemple, continua oberta, amb un Benjamin Netanyahu que torna aquí a la seu de Nacions Unides per a fer un discurs, mentre que Abbas, per la part palestina, doncs no ho podrà fer, haurà de comparèixer a través de videoconferència. Tornarem a tenir també doncs, manifestacions als carrers de Nova York. La guerra d'Ucraïna doncs, també segueix oberta. Per tant, molts conflictes oberts al món, un món molt convuls, amb aquest multilateralisme que està doncs, en perill, que és a la corda fluixa. I aquest tema central, el debat també al voltant de la intel·ligència artificial, amb un Trump que la vol liderar i que precisament durant aquests dies de l'Assemblea General de Nacions Unides es trobarà amb el president xinès Xi Jinping a Washington, i per parlar justament d'això. Per tant, molts temes, que alguns d'ells doncs, els ha comentat l'expert Jeffrey Feldman, expert en les Nacions Unides, entrevistat per 3CAT a Washington, que ha dit que dubta que el mandatari conservador tingui una estratègia clara per a l'ONU, més enllà de convertir-se en el centre d'atenció, que és el que està passant i passarà aquests dies. I un Feldman que, això sí, ha estat, com dèiem, assessor de l'ONU per a dos secretaris generals, Ban Ki-moon i l'actual Antonio Guterres, i que s'ha mostrat molt crític amb el portuguès.
2: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
1: Un Guterres a qui se li acaba el mandat el 31 de desembre. L'1 de gener del 2027 hauríem de conèixer, ho sabrem abans, evidentment, però hauria d'entrar ja en vigor el mandat del pròxim secretari o secretària de les Nacions Unides. Hi ha molts noms a les travesses, per exemple, l'exvicepresidenta de Costa Rica, Rebecca Grispan, la diplomàtica de la Guyana, Caroline Rodríguez Birquet, o la presidenta, expresidenta de l'Assemblea General de l'ONU, l'equatoriana Maria Fernanda Espinosa. També hi ha noms masculins, com per exemple el de l'argentí Rafael Mariano Grossi, que és l'actual director de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
0: Gràcies, Oriol. Demà tornem a parlar. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Passen 4 minuts d'un quart de 10, doncs a les Nacions Unides ja hi tenen un document, un informe, que ha fet aquest grup d'experts de les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial. D'aquests 40 experts independents, n'hi ha un que firma el document, que és català i que és col·laborador del Catalunya Nit. Així que li donem pas directament. Roman Orús, bona nit.
3: Bona nit, què tal?
0: Avui no és el dia habitual de les teves entrades al Catalunya Nit, però, clar, l'actualitat mana. A quines conclusions heu arribat en aquest informe que heu presentat a les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial, Roman?
3: Sí, bueno, és un informe sobre un esdeveniment molt concret, que és el que va succeir durant l'estiu, quan una sèrie d'intel·ligències artificials d'OpenAI doncs es van sortir de control, no?, i van hackejar una altra empresa, no? Això va ser un incident de ciberseguretat lo suficientment greu i, a més, ha portat molt de soroll, no?, com per fer ràpidament un informe temàtic únicament sobre aquest incident i sobre quines són les seves conseqüències, què és el que podria implicar i com es podria solucionar.
0: Sobre el que podria implicar, aquí del que alerteu és que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre aquesta tecnologia?
3: Bueno, ara mateix no, però vull dir, no hi ha res impossible, no? Una de les conclusions a les que arribem és que, òbviament, doncs, s'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs, el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial i proposem unes quantes mesures per tal de millorar-ho.
0: Quines serien aquestes mesures? Quin exemple ens podries posar?
3: Bueno, per exemple, doncs s'han de desenvolupar sistemes d'alerta temprana, per exemple, no? Que quan hi hagi un incident d'aquesta categoria, doncs ha d'haver-hi algun sistema on tothom pugui tenir accés a el que ha succeït i analitzar-ho, no? Ha d'haver-hi, doncs, diguem-ne, agències independents que siguin capaces de certificar, doncs, els models, no? Hi ha d'haver-hi un control continu de monitorització de lo que passa amb aquests models, no? Que no se'n vagin de lo que haurien de fer, i sobretot fa falta més investigació en com es desenvolupen i s'entrenen aquests models, perquè part de la raó per lo que ha passat això és per com s'entrenen aquests models molt enfocats a assolir uns objectius molt concrets.
0: Clar, d'una entrada canviar l'entrenament dels models, i per l'altra, entenc, per exemple, que en el cas de l'estiu, aquest Hugging Face que tu ara ens deies, a la que es detectés que agents de la intel·ligència artificial passen a fer una cosa que ningú li ha demanat, no?, que sonessin les alarmes i aturar.
3: Efectivament, s'ha de fer alguna espècie de sistema d'alerta temprana per quan alguna cosa d'aquest estil passi, doncs que soni alguna alarma per algun lloc i es pugui actuar en conseqüència, doncs, lo suficientment d'hora, no? Això per una banda, i per l'altra banda, doncs, l'ideal és que no passi, no? Per això fa falta més recerca en aquest sentit.
0: Clar, doncs la firma de Roman Orús i 39 experts més que ja estan en aquest document que ara tenen a les Nacions Unides i que esperem que llegeixin bé i que apliquin. Moltíssimes gràcies, Roman, i d'aquí una setmana tornem a parlar.
3: Perfecte, moltes gràcies, bona nit.
0: Bona nit. Doncs precisament Pedro Sánchez, també amb la mirada a aquesta cimera de les Nacions Unides, ha criticat que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i acusa les grans tecnològiques de voler controlar el mercat. El president espanyol ho ha dit en la presentació del seu pla per regular la intel·ligència artificial de manera responsable just abans d'agafar l'avió cap a Nova York.
4: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia. Sin el control de la inteligencia humana colectiva, pues no es inteligencia, es caos y probablemente también estupidez.
0: 6 minuts i mig i arribarem a 9:45. Fem una pausa aquí al Catalunya Nit i a la tornada parlem d'educació. Es posa en marxa aquest Consell que ha de fer propostes per millorar la qualitat del sistema educatiu català. De seguida en parlem.
5: Catalunya Nit.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
10: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
11: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
12: La setmana del llibre en català. Del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure. Molt, molt per llegir.
7: Som 3CAT.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
5: Catalunya Nit.
0: Cinc minuts i 9:45. El Consell d'Educació de Catalunya presentarà les mesures a l'abril de l'any que ve arran del debat del sistema educatiu que ja arrenca aquesta setmana. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha entregat formalment al Consell la transformació del sistema. Un debat en què participaran centenars de persones i entitats. Maria Costa, bona nit.
13: Bona nit.
0: Quin és el calendari que s'ha de seguir?
13: Doncs mira, comença a partir de demà, que és quan ja s'activa la maquinària al primer ple del Consell, perquè abans d'acabar el setembre hauran d'haver escollit els temes del debat. Per exemple, el paper de la tecnologia a l'aula, el model de l'escola educativa, inclusiva, o com reforçar i consolidar l'aprenentatge dels alumnes. A l'octubre i al novembre s'escoltarà el sector i fins al gener i al febrer es faran les deliberacions de les propostes per tenir-les enllestides a l'abril. La consellera Esther Niubó demana que siguin concretes.
14: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
13: Un debat, com dèiem, que hi participaran centenars de persones. El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana a les famílies i als docents que s'impliquin en aquest debat. Ho ha dit el Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
15: El compromís de més famílies a associar-se per ajudar els seus centres, per acceptar que elles també són una unitat educadora, que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines en el món públic i en el món privat.
0: Un debat que també passa per la classe política i una mostra la tindrem ja aquest divendres al Parlament.
13: Sí, és quan el president Illa ha convocat tots els grups parlamentaris per començar a fixar aquestes bases, les bases d'un futur acord de país sobre el model educatiu aquí a Catalunya, i participaran tots els grups, menys el Partit Popular i Vox, que se n'han desmarcat.
0: Avui és 21 de setembre i és un d'aquells dies que coincideix amb el Dia Mundial de dues grans coses, la pau i també la malaltia de l'Alzheimer. I en la lluita contra aquesta malaltia hi té un paper principal la investigació i els fàrmacs que estan en estudi, però també aspectes tan corrents com, per exemple, la dieta, el nivell d'estudis o tenir una vida social activa. Avui, que és aquest dia internacional, el que hem sabut és que a casa nostra afecta a una de cada 10 persones més grans de 65 anys, Oriol Pujador.
16: Sí, o el que és el mateix, 150.000 catalans tenen Alzheimer. Hi ha evidències científiques que aquesta malaltia es pot prevenir o que, com a mínim, se'n pot retardar l'aparició fins a un 40% si s'actua sobre diversos factors de risc. Tu ara en deies algun, per exemple, la dieta o la convivència social, però n'hi ha molts més. Els ha explicat el director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro.
17: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
16: És per això que en un dia com avui, aquest dia de lluita contra l'Alzheimer, la Fundació Pasqual Maragall reclama més recursos per les persones que estan diagnosticades perquè puguin endarrerir els efectes d'aquesta malaltia al màxim possible. És el que li passa, per exemple, a la Isabel, que té 75 anys i des de fa 2 anys sap que té Alzheimer.
18: Tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
16: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures dels malalts i que suposen 42.000 euros l'any per pacient.
0: Gràcies, Oriol. Hem arribat a 9:45. A Ceuta, les condicions de vida per a molta gent continuen sent molt lluny de les òptimes, de les desitjables. El govern espanyol busca, de moment, nous espais per ubicar almenys 3.000 immigrants més després que el campament del port hagi quedat clarament petit. Ho ha explicat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que també diu que han reforçat les fronteres hispano-marroquines davant la convocatòria a les xarxes aquest dimecres per una nova entrada.
19: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.

0: Doncs mentre a Ceuta hi ha aquesta tensió gairebé permanent i des de ja fa més de 50 dies, a l'altra banda de la frontera la situació sembla de calma i tots els rumors d'una altra crida, una entrada massiva per a demà passat, dia d'eleccions, tot i això, calma. A la localitat veïna de Fenidek, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. De fet, d'aquell episodi tampoc no en volen ni parlar gaire. Tot això us ho podem explicar i ho sabem perquè hi tenim allà el nostre enviat especial a Fenidek, que és el Nando Zoguera. Bona nit, Nando. No sé si ens pot sentir ara el Nando Zoguera. Bona nit. Doncs se'ns acaba de... Acabem de perdre la connexió. Intentem recuperar-la. A veure si ens pot escoltar el Nando Zoguera, que el tenim en aquesta ciutat de Fenidek, just a l'altra frontera del Marroc, on demà passat hi ha eleccions i ens estarà explicant tot el que hi va passant aquests dies en el context també del que està passant a Ceuta i de les tensions entre el govern del Marroc, el govern espanyol i sobretot amb l'oposició també dels partits espanyols. De moment intentem recuperar Nando Zoguera, però abans hi posem la mirada de Xavier Mas de Xeixàs.
1: El Marroc és un país autoritari i molt desigual. Els joves no tenen gaires oportunitats i fa temps que protesten. Han passat 15 anys des de les primaveres àrabs i aquest jovent no ha assolit el que buscava. Al contrari, avui els joves tenen menys drets civils i menys feina perquè són víctimes d'un model econòmic que afavoreix les elites. Al Marroc el governen els oligarques propers al Palau Reial. Són elites corruptes i molt riques. El primer ministre Kanouch és un dels homes més rics d'Àfrica. Dimecres hi ha eleccions. La consigna és fer veure que hi ha recanvi, però sense que res canviï. Fa 5 anys, quan va arribar al poder, a Kanouch va prometre 1 milió de llocs de treball, però no ha complert la promesa i l'atur ha pujat. Chouki, el seu successor, ha fet campanya parlant de millorar la vida dels joves. El rei Mohamed VI també parla com si fos un socialista. El cert, però, és que el Marroc no té un model de creixement inclusiu. Els marroquins que viuen al camp són 4 vegades més pobres dels que viuen a la ciutat. 4 vegades! Una desigualtat tan alta provoca moltes tensions socials. Els joves de la generació Z van sortir al carrer a la tardor de fa 2 anys. Demanaven el de sempre, feina, sanitat i educació. Exigien que s'acabi amb la corrupció. Es preguntaven com és possible que els ministres, els governadors i els alcaldes siguin tots tan rics. Com és possible que el govern es gasti els diners en el Mundial de Futbol del 2030 i no en millores socials? Els joves es van mobilitzar a les xarxes socials i van ser reprimits. Llavors, el govern els va prometre millores socials que no s'han dut a terme. Aquest estiu, 70.000 joves sense futur van assaltar Ceuta. També es van mobilitzar a les xarxes socials. El govern marroquí va fer la vista grossa i es va deixar marxar perquè en plena campanya electoral volia treure pressió al sistema social i polític. Desviava l'atenció sobre el seu fracàs i passava a Espanya, al Marroc, de fer-se càrrec dels desfavorits. Ara, 2 dies abans de les eleccions, el Marroc reforça la seguretat entorn Ceuta. Ara li interessa que els joves estiguin quiets, que no passi res i que, per damunt de tot, continuïn governant els mateixos oligarques. Espanya afavoreix aquesta oligarquia, sempre ho ha fet. Amb els veïns t'has de portar bé, encara que no t'agradin. El problema per a Espanya és que el teu veí, del pis de baix, té una família molt nombrosa i no pot ocupar-se dels fills. Els fills del Marroc miren el pis de dalt i veuen una Espanya que és 8 vegades més rica i volen pujar i es colen per la porta mig oberta. El drama per a aquests joves desemparats és que Espanya no els vol i la principal resposta que reben de les autoritats marroquines és la garrotada. Què faria vostè si fos ells?
0: Enviat especial a Fenidek, Marroc, Nando Zoguera, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Nando, explica'ns d'entrada on ets, com és aquesta ciutat?
3: Doncs mira, el centre de la ciutat recorda una caixa de qualsevol localitat marroquina o àrab que puguem tenir al cap, amb carrers laberíntics, un mercat on pots degustar, per exemple, caragols a peu dret o comprar tovalloles del Barça. Però realment el que ens interessa aquí no és el centre de la ciutat, sinó un barri, el barri fronterer, que s'anomena precisament Bab Septa, que vol dir Porta de Ceuta, i que ha baixat radicalment la seva activitat. Ha perdut en els últims anys una prosperitat important. El que havia de ser una zona turística i duanera pròspera s'ha convertit aquests últims anys en un barri amb hotels i restaurants gairebé buits, un polígon industrial que funciona a mig gas. Tot això per què? Doncs perquè el 2019, just abans de la Covid, es va posar punt i final a un comerç transfronterer que s'anomenava formalment atípic, però que des d'aquí diuen que clarament era contraband. El protagonitzaven dones, sobretot, es deien porteadores, unes dones que, si recordeu imatges antigues, travessaven a peu la frontera amb unes mercaderies que portaven dins sacs gigantins carregats a l'esquena, així amb la tolerància de les autoritats dels dos països. Parlàvem aquests dies amb un comerciant que no ha volgut parlar amb el micro i ens deia que té negocis aquí i a Ceuta, de fet va d'un costat a l'altre de la frontera, i aquesta caiguda dels últims anys l'ha notat molt. També hem vist avui un senyor aquí en trobat un cafè i que ens ha dit que creu que aquí a Fanyaret i també al Marroc no tens futur si vols tenir una vida normal amb família i una casa.
4: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no hay. Que la gente busca una vida bien.
0: Doncs aquest és l'ambient que t'has trobat ara. Tenim dificultats per escoltar-te bé. Te'n faig una més i prou. No sé si has pogut preguntar per l'entrada massiva a Ceuta i què t'ha respost la gent.
3: Doncs costa molt trobar gent que parli al micro, però tot i així, per exemple, un venedor d'una botiga d'articles d'esport ens va mostrar les imatges de l'allau de gent que anava cap a Ceuta el 30 de juliol i ho explicava així.
5: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
3: Fons en qui hem parlat, però que no volen dir el seu nom, o parlar per micròfons, lamenten el tractament polític des d'Espanya. I una cosa més, ho comentaves abans, hi ha una previsió per xarxes que circula d'entrada el pròxim dimecres, que és el dia de les eleccions generals, coincidint amb una possible baixada de l'alerta de seguretat aquí a la frontera, però hem parlat amb un periodista que tampoc ens ha volgut dir el seu nom, i ell creu que aquest possible salt de dimecres que ve no es produirà.
0: Doncs veurem què és el que passa, anirem parlant d'aquestes eleccions els pròxims dies. Gràcies, Nando.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: I seguim de ronda electoral perquè hi ha hagut eleccions tant a Rússia com a Alemanya. Was kann ich dafür? Es ist einfach die Chemie. Du kannst mir nicht widerstehen. I Alemanya miren de pair els resultats electorals d'ahir, sobretot de la victòria de l'extrema dreta, però també de la desfeta de la CDU de Friedrich Merz, que a última hora del vespre va quedar fora del Parlament regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental. Avui tots temien que finalment el canceller sí que dimitís, però no ha estat finalment el cas. Anem cap a Berlín. Jordi Regàs, bona nit.
6: Bona nit. Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
7: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
6: L'extrema dreta, eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
8: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
6: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: Hi ha països on les eleccions poden portar sorpreses i d'altres, en canvi... Tot sota control, tot sota el previst. En les legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria enmig de les denúncies de frau de l'oposició. Les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
9: Bona nit. Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar a l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara bé, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Panfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
10: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
9: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
0: I a França hi ha gasolineres que s'estan quedant sense combustible o que directament l'han esgotat, sobretot les que tenen uns preus més baixos. En aquest país, que té poques refineries i una forta dependència de les importacions, el gasoil ja s'acosta als 2,50 euros de mitjana i la gasolina és alguns cèntims més barata. El govern anunciarà demà noves ajudes per als sectors més afectats per aquesta alça de preus. Anem cap a París. Isabel Galí.
11: Bona nit. Un 17% de les gasolineres de França comencen a patir desabastiment. El govern no ho nega, però explica que són majoritàriament les estacions de servei de Total, l'empresa francesa que des de la guerra a l'Iran ha posat un topall als preus. La gasolina no hi supera els 2 euros i per això són les gasolineres que tenen més cues i on el carburant s'acaba més ràpid. Aquest matí la Marie Chantal feia cua a la que hi ha a Issy-les-Moulineaux, alertada per les notícies.
12: Diuen que en faltarà, o sigui que intentem fer el ple abans no sigui impossible. Encara hi ha lloc, veig. Però hem vist situacions pitjors.
13: On a vu pire, encore.
11: El Philip, que ve en cotxe des de Catalunya, ha comprovat al llarg de l'autopista com efectivament els preus a França són molt més elevats, excepte les estacions de Total, on ha vingut a omplir dipòsit abans de continuar cap al nord.
14: A Espanya he pagat 2 euros a l'autopista, però si no a la ciutat són 75 o 80 la setmana passada. Mentre no s'arregla el problema allà al Pròxim Orient, aquesta situació es mantindrà.
11: Es mantindrà perquè el govern no vol de cap manera rebaixar les taxes als carburants. Aquest dimarts, però, anunciarà noves mesures de suport als sectors més afectats per l'alça de preus.
15: Avui també és notícia. Marc Güell.
16: En punt 3:15, el Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
17: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
18: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, invasions i, per l'altra, el retrocés de la presència de la neu.
17: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
16: Carlos Mazón s'ha negat a respondre avui les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la Dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escudat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón i la rèplica del republicà Gabriel Rufián.
19: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
20: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
21: Le estoy dando tiempo para que responda.
20: Ya lo he hecho.
21: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
16: Més coses, la recaptació per l'impost de successions i donacions s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu de l'habitatge, Rafael de Ribot.
14: Aquest any la Generalitat ha ingressat 700 milions d'euros per aquest impost. La qüestió és que l'habitatge heretat tributa ara en funció del valor actual del pis al mercat i no com passava abans, d'acord amb el valor cadastral. Tot i això, el 60% dels casos no s'abona pràcticament res per l'impost de successions perquè hi era qui hereta és la parella i en aquests casos la bonificació és del 99%.
16: Mentrestant, el govern aprovarà demà un pla per dedicar més de 760 milions d'euros a la rehabilitació d'habitatges i a l'ampliació del parc públic, Jordi Canal.
22: Seran uns 255 milions d'euros anuals entre subvencions i préstecs durant els pròxims 3 anys. Serviran per intervenir i impulsar la rehabilitació en nuclis antics i barris vulnerables o adquirir edificis per arreglar-los i fer-hi habitatge social. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
23: Estem pensant en aquestes ciutats mitjanes, petits municipis, municipis rurals, que poden tenir aquestes cases, edificis que un cop adquirits i amb aquests ajuts a la rehabilitació es poden transformar d'una casa a punt de caure al mig del nucli antic en habitatges per la ciutadania.
22: L'anomenat Pla Regenera és fruit dels acords entre el PSC i Esquerra.
16: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, que pertany a Guanyem, no descarta pactar amb el PSC a l'Ajuntament en el pròxim mandat. Ara governa amb el suport d'Esquerra, després que Junts va abandonar el govern municipal. N'ha dit això al matí de Catalunya Ràdio.
24: Crec que hem de veure els resultats, perquè els resultats s'han d'interpretar. Nosaltres el pacte que vam fer va ser un pacte programàtic amb 64 punts entre Esquerra, Guanyem i Junts, que no era com està acostumat aquest país a fer pactes per dalt, sinó concrecions concretes per la ciutat i, per tant, hem de veure els resultats i hem de veure què proposa cadascú i a partir d'aquí valorar quins acords es pot arribar.
16: Hi ha nascut el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya. Es tracta d'una aliança de 6 institucions de referència sanitària i d'investigació que donarà cobertura a prop de 2 milions de persones de les regions sanitàries Metropolitana Nord i Girona Oriol.
25: Un dels objectius principals d'aquest consorci és que tothom tingui accés als tractaments mèdics contra el càncer més efectius i innovadors, visqui on visqui. Ho ha explicat el director de l'ICO, Joan Brunet.
26: Com estem organitzats condiciona la supervivència i la qualitat de vida dels pacients. Per tant, el que demana és que qualsevol ciutadà europeu pugui tenir accés a tractaments d'alta complexitat i a una recerca centrada en el pacient. El nostre objectiu és que tota la població de l'àrea de l'Institut Català d'Oncologia i els centres col·laboradors pugui estar organitzada sota aquests preceptes que demana el Pla Europeu contra el Càncer.
25: El nou consorci integrarà assistència, recerca, docència i també innovació.
0: Fem un minut de pausa per la publicitat i a la tornada tota la cultura.
15: Catalunya nit.
27: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
28: Com et dius?
29: Josep.
28: On vius?
29: A Blanes.
28: 2 + 2?
29: 4.
28: Capital de França?
29: París.
28: Qui sóc?
29: En Peyu, no?
28: Amb qui tens el mòbil?
29: El mòbil
28: la fibra?
29: La fibra
28: i l'energia. Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
29: Ah, això.
28: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
30: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
31: Viladrau.
30: Guissona.
31: Salou.
30: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
31: Només en quedaran 50. Torna
30: Soc i Seré.
32: Nova temporada de Soc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
2: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
1: Que està en constant evolució.
3: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
1: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
4: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
32: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
32: Catalunya Nit.

0: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del nàstic de la Lliga Genuine, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de tot Espanya. Tarragona, Ricard Bohigas.
1: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del nàstic, inspiradors de la Lliga Genuine, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Avui han aprofitat el pregó per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
2: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
1: El pregó ha precedit la tronada i la interpretació del primer Amparito Roca de les festes a càrrec de la Tradivara. Aquesta mitjanit arriba un dels moments més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga.
0: I avui al Congrés dels Diputats, també música.

0: Música per commemorar la pau. Així va sonar a les Nacions Unides fa més de 50 anys de la mà de Pau Casals, i així ha sonat avui el cant dels ocells a la Cambra Baixa Espanyola. Ho ha fet durant l'homenatge al mestre català amb motiu del Dia Internacional de la Pau. Ho ha seguit des del Congrés, Dani Sainz de Aja. Bona nit, Dani.
1: Hola, Manel, bona nit.
0: I no ha estat un violoncel qualsevol, el que estem escoltant?
1: Doncs no, ni més ni menys que el violoncel que va acompanyar a Pau Casals més de 6 dècades. Una autèntica relíquia construïda a Venècia el 1733 i que la Fundació Pau Casals ha cedit durant 4 temporades al joveníssim violoncelista italià Ettore Pagano. Així ens explicava què se sent en tocar un instrument tan simbòlic.
2: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
1: Pagano, que és deixeble de deixebles de Casals, també ha interpretat peces de Bach, d'Enric Granados o Manuel de Falla, acompanyat al piano per la japonesa Yoko Suzuki.
0: Això en l'apartat musical, com ha estat el polític?
1: Doncs ha estat un acte en què tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, han recordat el compromís de Casals amb la pau i de com va aprofitar la música per aixecar la veu en contra de les guerres. El programa Fixa't com sona, de Catalunya Música, Armengol ha admès que no se l'ha reconegut prou.
3: Tenir un compromís amb la democràcia fortíssim, se va exilar, va deixar d'actuar per estar en contra, evidentment, de tota l'època franquista a Espanya. Va ser molt contundent i molt valent, no? I tal vegada persones així han fet possible que les nostres democràcies siguin millors, no? I tal vegada no hem sabut homenatjar prou el seu nom, penso que no.
1: Entre els convidats, el president Salvador Illa, diversos consellers i ministres i representants de gairebé tots els partits. Junts no hi ha anat perquè, segons el seu portaveu, Jordi Rius, no s'ha respectat la dimensió catalanista de Casals.
4: No podem participar en un acte que tregui de context la figura de Pau Casals i, sobretot, n'ometi el seu compromís inequívoc amb Catalunya.
1: I és que la presència del català durant l'acte ha estat testimonial.
0: Gràcies, Dani.
1: Adéu, bona nit.
0: I el grup Balanyà comptarà aquesta temporada 2026-2027 amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. La presentació de la temporada hi ha anat la Marta Vives.
5: Des de musicals com Mamma Mia, el Tívoli, que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, al Coliseum, fins al teatre de text, al teatre Borràs, amb obres com Eureka, amb Rosa Voladeres, Enric Cambray i Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalons. I també espectacles familiars com Titó, La superexcursió, que es podrà veure durant les festes de Nadal. A la festa de presentació de la programació hem parlat amb alguns dels protagonistes, com Miqui Esparvé, Diana González, Jordi Casanovas o Vicent Andongo.
6: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, em fa molta il·lusió, i amb un text que, d'alguna manera, és garantia de bones experiències, no?
7: És una paradoxa, perquè es troben uns professors que és com el consell rector, amb una mare. Jo sóc la mare.
8: Estàs d'acord amb el teu personatge o no?
9: Explica la història d'una periodista que serà interpretada per l'Àngels Gunyalons, que té una malaltia i, el que ens passa moltes vegades quan ens posem malalts, de que fem una mica de retrospectiva de com som i què volem a la nostra vida.
10: Es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida, i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia, i decideix transformar la seva vida, o els seus últims dies, en una comèdia perquè tingui un final feliç.
5: Per Anna Martínez Balanyà, la directora de Balanyà, l'objectiu d'aquesta programació és arribar a tots els públics.
11: Nosaltres, és veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
5: Una filosofia que els funciona, perquè aquesta temporada passada van aconseguir un total de prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen el Coliseum, el Borràs i el Borràs.

0: ha agafat el control del so del Catalunya Nit, la Gemma Puig, amb molt bon criteri. Gemma, bona nit.
1: Bona nit. Doncs mira, avui he escollit aquesta cançó de The Cure que es diu The Last Day of Summer, perquè una cosa serà és que demà serà el darrer dia de l'estiu astronòmic.
0: Ah, sí, ja, és veritat, la veritat, això s'acaba, no? S'acaba.
1: Això s'acaba, això s'acaba. Sí. Astronòmicament, perquè la veritat és que començarem la tardor amb un temps molt d'estiu, però sí, demà serà aquest últim dia de l'estiu. I no canviarà gaire la situació respecte a avui. No farà tanta calor. Avui fins i tot hem tornat a tenir rècords de temperatura màxima en un mes de setembre a Constantí, a Tarragona. Per tant, avui ha pujat força la temperatura. Demà pot baixar un parell de graus, igualment farà calor, amb sol, amb bandes de núvols prims, una mica la dinàmica d'aquests dies, i com a molt hi pot haver algun núvol baix a la costa a la tarda i alguna nuvolada inofensiva al Pirineu. Però aquest últim dia de l'estiu, doncs, tindrem un temps molt d'estiu.
0: Doncs el gaudirem. I amb The Cure, es veu que una vegada hi va haver un informatiu que van fer tot l'informatiu amb les cançons de The Cure relacionades amb notícies, sí. I es veu que va ser el Catalunya Nit. En fi, gràcies, Gemma.
1: Ja m'estranyava.
0: Fins demà, bona nit.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una hora en què li preguntarem a Toni Padilla què explica el talent català en el món del motor. Només aquest cap de setmana hem tingut dos campions del món de motocross, en categoria masculina i femenina, i una campiona de trial. D'això no haurem de parlar. I molta atenció a l'entrevista que farem just després. Rebrem l'autor de Safaris Humanos, un periodista italià que ha parlat amb testimonis del turisme macabre que es va organitzar durant la Guerra dels Balcans. Estrangers que pagaven un dineral per anar a disparar preferentment contra nens. És un llibre que costa d'assimilar i apunta també d'alguna manera cap a Barcelona. I abans de tancar l'edició del Catalunya Nit, espiarem la portada del periòdico de demà i cedirem la reflexió final al politòleg Gabriel Garrum. Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I d'entrada el que volem fer és escoltar les veus que han marcat aquest 21 de setembre. De moment, és una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar. Y a puertas de su jubilación, pues se envía a la señora Begoña Gómez a un juicio, además por jurado popular.
3: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita, sin ningún género de dudas, para seguir en el poder.
4: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
5: Òbviament, doncs, s'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs, el mateix. S'han de desenvolupar sistemes d'alerta temprana. Ha d'haver-hi agències independents que siguin capaces de certificar, doncs, els models, no? I ha d'haver-hi un control continu.
6: Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
7: Les meues neurones s'han d'alimentar i si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
8: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
9: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat, però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat, que és un partit del poble.
10: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.

0: Catalunya nit.
1: Santa Maria. Santa Virgen de las Virgenes.
2: Doncs Ruega por nosotras és precisament una producció catalana que ha passat avui pel Festival de Sant Sebastià. Ens ho explica el nostre enviat especial al Festival de Cinema, el Marc Garriga. Bona nit.
3: Bona nit. El director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera, El Niño o Zelda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
4: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Jo s'acaba les mies.
3: Monzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Garrigue Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al patronat perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, a qui acompanyen Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i Bea Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
2: Deu i sis minuts, moment per obrir bloc esportiu. Roger Nau, bona nit.
5: Bona nit.
2: Avui festa grossa a Badalona. La penya ha celebrat aquest vespre la Supercopa ACB aconseguida ahir davant del Barça. Feia 18 anys que el Joventut no podia fer una celebració com aquesta.
5: Sí, l'afició verd i negra ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament, després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde Xavier García Albiol i finalment han sortit al balcó per compartir el títol amb el seguidor. Un dels més aplaudits, Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
6: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
5: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant també el tècnic Dani Miret.
7: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
2: I pel que fa al futbol, aquells que estan més enganxats a la primera divisió, comença el mono, l'abstinència, perquè aturada de gairebé 3 setmanes sense competició. Això sí, hi ha seleccions.
5: L'èxode del Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Per cert, dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça ha cedit al Depor, Marc Casado. L'han operat avui d'una fractura a la clavícula dreta i estarà 3 mesos de baixa. I a segona, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
2: Doncs moltes gràcies, Roger. Vaig directament al Toni Padilla. Bona nit, Toni.
8: Bona nit.
2: El Sabadell, què? Baixa important o no?
8: Sí, baixa molt important. Era el màxim golejador, però l'altre dia ja va ser baixa i tot així vam guanyar 3-1 a l'Oviedo. Per tant, confiança, però sí, és un cop dur la baixa d'un Nico Joaquini.
2: Tu et veus a primera, no?
8: No. Permanència, sisplau. Sí, toquem de pes a terra, no fem volar coloms, però val a dir que de moment estem competint contra gegants, amb menys pressupost, estem a l'altura per davant de clubs que tenen més calés. A veure, el Girona té 6 internacionals, nosaltres no en tenim cap, no? I estem gairebé empatats a punts.
2: Avui a la teva secció haurem de parlar de Terrassa, espero que no siguis d'aquells.
8: Ho citarem. No, la rivalitat sana.
2: D'acord. A veure, avui el repte que li hem posat a Toni Padilla és mirar què està passant amb el motor, perquè, a veure, només aquest cap de setmana, palmarès, Daniela Guillén i Guillem Ferrer s'han proclamat campions del món a Austràlia de motocross. El mateix cap de setmana, la pilot de Terrassa, Berta Bellán, de Terrassa, Toni, ha revalidat...
8: Deixa els que guanyen alguna cosa, que en futbol no guanyen res.
2: Ha revalidat la seva corona de trial. Competició que ja sabem que Toni Bou es fa un fart d'aixecar mundials, que fa 20 anys que va guanyant mundials, però en guanya 2 per temporada. Així que la pregunta ja és directa i clara.
8: Pam.
2: Per quina raó el motor català triomfa tant?
8: És increïble, és una bona pregunta. Més en plaiem en categoria sub-23, sub-23, sub-21. Aquest cap de setmana hem tingut 6 mundials diferents i, òbviament, doncs, en altres modalitats com MotoGP tenim el Marc Márquez lluitant per ser campió. Cada cop que arriba a París-Dakar doncs, tenim catalans que ho fan molt bé. És a dir, amb molts esports. La gent que ens escolti, és impossible trobar algú que algun d'aquests noms no li soni. Els germans Márquez, Toni Bou, Laia Sant, Dani Pedrosa, Maverick Viñales, els germans Gené, Martínez de la Rosa, Germán Gatsuari, Nani Roma, Marc Coma, la gran Laia Sanz, Dani Juncadell, Oriol Servià, Cete Gibernau. Tenim molta tradició i, per tant, hem intentat d'alguna forma esbrinar perquè amb això del motor, de la benzina, doncs ho fem també, no? D'aquesta forma.
2: A mi ja d'entrada ja m'has d'explicar diferència entre modalitats.
8: Cert. Sí, aquí... una guia bàsica, eh? Per tant, sí, parlàvem d'aquest gran èxit de la Daniela Guillén i la Guillem Ferrer, que són campions en motocross. Motocross és un circuit tancat, de terra, de fang, en què vas fent, doncs, salts. Ja? Sí. És com un circuit, seria com MotoGP, és un circuit asfaltat. En aquest cas, és un circuit de pujades, de baixades, de terra, molt espectacular, però van competint tots, i qui arriba primer guanya. I el trial, on ha guanyat de nou la Berta Ballant, i emulant el Toni Bou, el trial és això, és anar fent, doncs, amb la moto, vas per sobre d'uns obstacles, i el repte és superar els obstacles sense que el teu peu toqui el terra, per buscar l'equilibri. És a dir, té molt de mèrit, i en dues categories, a l'indoor i a l'outdoor, és a dir, a dins d'un pavelló i a fora. A fora són, els obstacles són naturals, i a dins són construïts per enginyers, que cada cop ho fan més difícil, per veure si el Toni Bou no guanya, i el Toni Bou segueix guanyant.
2: Sí. Després ja parlarem, perquè són moltes disciplines diferents, i a l'indicar hi ha moltes coses, però, a veure, sempre tenim bons pilots, i darrerament també cada cop més dones.
8: Sí, per exemple, en el cas de la Berta, que ho està fent molt bé la pilot terrassenca, comença a crear una dinastia, però és cert que el motor durant molts anys ha estat un món molt masculí i molt masclí.

0: arribar. En el cas de del motociclisme tenim una gran pionera, la Laia Sanz, que va ser la gran pionera també del triatló o dels ral·lis, que va fer-ho molt bé. I s'ha passat, de fet, a la categoria de cotxes al París-Dakar, i estan venint doncs, cada cop més dones que pugen fortes, i en molts casos estan començant els primers casos de dones que aconsegueixen entrar a categories molt importants on fins ara només homes. A MotoGP encara no ha arribat cap dona, però a Moto2, que està per sota, va arribar una pilota Murci, l'Anna Carrasco, que va demostrar també la seva vàlua. Per tant, amb el temps potser podem veure això a la Fórmula 1 o MotoGP, una dona competint contra homes.
1: La clau de l'èxit, per on passa?
0: Les claus, perquè,
1: o les claus, sí, perquè fins ara, bé, m'has convençut, però què està passant?
0: Com tu saps, jo no tinc ni carnet de conduir, per tant, m'agrada molt la història, m'agrada documentar-me, però em sentia una miqueta síndrome de l'impostor parlant d'aquest tema que he fet. He buscat un dels experts de Catalunya Ràdio de la casa, el gran Damià Aguilar. Dic, Damià, ajuda'm, tira'm algunes de les primeres claus i m'ha explicat això.
2: La tradició és que hi va haver molts anys que hi havia fàbriques de motos a Catalunya, algunes de les quals o pràcticament totes han desaparegut. Només queda com a nom Montesa, en la part de Montesa Honda per la banda de Trial. Això d'una banda. Segon, moltíssima afició, però només a les motos, no només a les motos, als cotxes. Moltíssima afició de sempre. Segurament per barris, però de sempre. I després que, tradicionalment, el país ha generat elit del motor, no? Sigui en velocitat, sigui en off-road.
0: Això és que és molt important. O sigui, al final és la tradició de tenir marques que van començar a produir. Tenim una tradició important. Pensa que el primer cotxe dissenyat a Catalunya ho va fer la Francesc Bonet el 1899, i moltes de les marques en motos en cotxes que a la gent hi sonarà. La Voltaco, la Montesa, la Derby, la Hispano-Suïssa en cotxes. Tenim marques molt importants. La Seat de seguida va obrir fàbriques aquí. Per tant, això era un factor molt important. Per tenir tradició en motor competitiu, què et cal? Gent que faci les màquines, els cotxes i les motos. I això ho teníem.
1: I això es compliria a altres llocs? És a dir, si busquéssim a altres zones del planeta on hi ha molta fàbrica de motor, també trobaríem bons esportistes?
0: Sí, sí. Els grans bressols de grans pilots, de motociclisme o de cotxes, normalment venen de llocs on tenien bones fàbriques. Regne Unit, nord d'Itàlia, molt. França, Alemanya, Estats Units, la Ford, també en aquest sentit. Per tant, hi ha una certa connexió. Abans, doncs, també el Damià ens parlava d'això, no? de les elites esportives, és a dir, gent important, amb diners, amb capacitat política, que permetia, doncs, invertir també les instal·lacions, en tenir un circuit de Montjuïc, on durant molt de temps al circuit de Montjuïc vam tenir, doncs, un traçat urbà per fer les 24 hores a Montjuïc, un grans premis de Fórmula 1, MotoGP, i després, òbviament, el 1991, en aquell boom olímpic de tanta aposta esportiva, un moment capdal, que és la inauguració del circuit de Barcelona, de Montmeló, amb un impuls, sobretot, del Real Club Automòbil de Catalunya, el RAC.
1: On l'any que ve, ho explicàvem la setmana passada, no hi haurà premi de Fórmula 1.
0: Sí, farem un sí, un no, hem perdut una miqueta, però el motociclisme sí que seguirà en aquest cas, perquè és molt important, al final, tenir un sector privat i un sector públic que ajudi. En aquest cas, el RAC és una institució que ajuda molt, juntament amb la Federació Catalana d'Automobilisme o de Motociclisme, com amb circuits, en tornejos de promocions, en donar moltes beques, moltes ajudes. Després, fins i tot molts dels grans noms del motor espanyols s'han format a Catalunya, perquè aquí tenien les bones escoles. Fernando Alonso deixa Astúries i ve de seguida a portar cars a Catalunya. Carlos Sainz sempre explica, sent madrileny, que el motor a Catalunya va ser clau en la seva vida. Per tant, en aquest cas, és molt important tenir un suport públic perquè aquest sistema d'ajudes, escoles i de competicions que donen estabilitat.
1: O sigui, aposta per part del sector públic, que vol dir diners,
0: correcte,
1: segurament, i també deu ser privada, eh?
0: Sí, i això també ens ho explica molt bé el Damià Aguilar.
2: Hi ha hagut aquesta ajuda del RAC, que si tu vols és evidentment privada, però que també ha tingut aquell toc d'iniciativa pública, per exemple, doncs, els primers anys del circuit de Catalunya amb el programa de joves pilots d'automobilisme, i ara doncs, l'exemple més important que tens és el Palou, ¿vale? Però després hi ha aquesta iniciativa privada, no? El fet que Edgar Canet arriba al Dakar perquè té ajuda privada. Guillem Farrés és campió del món de motocross perquè té ajuda privada. Hi ha diverses. Toni Bou ha sigut campió del món 40 anys en el mateix equip. I no es pot oblidar que el mateix equip és privat. Honda, amb un patrocinador que segurament és el més important que ha tingut el motor de la història d'Espanya, com és Repsol, no?
1: Més enllà del circuit de Montmeló, si ara algú estigués buscant circuits per Catalunya o instal·lacions o llocs on fer esports de motor, què diries?
0: N'hi ha moltíssims, escampats a tot el territori.

0: I tenim molts circuits de karts en aquest sentit, i sobretot també un factor que apunta molta gent, que és l'orografia, el tipus de paisatge que tenim, que permet d'alguna forma el paisatge que tenim que t'entrenis bé, en sobretot en les categories de trial, de ral·lis. De fet, si fixes, molts dels grans noms dels ral·lis, els que llavors van al París-Dakar, és perquè poden entrenar zones, al Berguedà, al Vallès, al Baix, a Osona, que hi ha extensions de territori, amb un tipus de territori, amb prou pujada, prou baixada, però que permet que es pugui, doncs, entrenar, que hi hagi circuits tancats, i de fet és com el Gran Barcelona, una miqueta també d'un tipus de motociclisme, que la Laia Sant, el Jordi Arcarons, el Salvador Sarrià, el Dani Roma, l'Isidre Esteve, el Marc Coma, tots més o menys són del centre de Catalunya, sí. Més o menys, que és on ja existeixen moltes instal·lacions i moltes zones on pots, doncs, anar a fer pràctiques, sobretot amb moto, en aquest cas.
1: Clar, el Berguedà, hem vist Marc Coma havia entrenant per allà d'hora, tot un espectacle. Aquests dies, a veure, una de les coses que ens podia sorprendre més és veure allò, retransmissió molt llunyana, el resum que ens arribava, tot amb accent americà, el cas de l'Àlex Palou, un pilot del Baix Montseny, que ha triomfat als Estats Units amb això que et deia abans de l'IndyCar.
0: Correcte. En aquest cas no tenim instal·lacions de l'IndyCar, perquè és la competició de cotxes més important dels Estats Units, circuits tancats, la competició més coneguda són les 500 milles d'Indianàpolis, i aquest pilot al Baix Montseny, que va començar amb beques, amb programes a la casa, el seu camí, en principi, l'havia de portar cap a la Fórmula 1, però pel mig li van fer una oferta per anar a competir amb monoplaces al Japó, i aquí el van descobrir els nord-americans, se'l van endur cap allà, i ara ell no vol anar a la Fórmula 1 i és 5 cops seguits campió de la IndyCar, que és la cursa més important de cotxes dels Estats Units. Per tant, fins i tot comencem a excel·lir en modalitats en les quals no tenim instal·lacions a casa nostra.
1: I per acabar, evidentment tenim el cas, per exemple, dels germans Márquez, que és evident, i veurem el Marc on acaba deixant la seva última fita, no? Però potser com a assignatura pendent la Fórmula 1, aquí sí, que no.
0: Sí, és molt interessant, perquè abans el Damià Aguila ens parlava de la importància de tenir patrocinadors. Llavors, el que veiem és que darrere dels germans Márquez no estan pujant pilots catalans a la Fórmula 1 perquè no hi ha tantes ajudes. Hi ha països on estan ficant més diners i això s'està notant, o fins i tot fora de Catalunya, a la resta de l'Estat. Per tant, la MotoGP, atenció, que potser pot venir un desert després dels Márquez, perquè s'està perdent una miqueta les ajudes privades, i en el cas de la Fórmula 1 cert que hem tingut grans noms que hi han arribat. De fet, als anys 40-50 vam tenir el primer català a la Fórmula 1, que és una figura oblidada en part de forma comprensible, perquè és el Paco Godi, dic incomprensible perquè era un franquista que va ser oficial de l'exèrcit franquista, i per tant és una persona amb les mans tacades de sang, però que un cop va acabar la guerra, com tenia calés, va competir a la Fórmula 1 i va arribar a ser novè. Però després van arribar, doncs, bons pilots, els Marc Gené, Luis Pérez Sala, el Pedro Martínez de la Rosa, el Jaume Garçuari, que són parts de grans nissagues, en molts casos de famílies que tenen certa connexió per aconseguir aquests patrocinadors, que és clau. És a dir, el motor el seguirem tenint tradició, però per MotoGP i per Fórmula 1, que és el cirereta, és el més gran de tot, que calen calés. Aquí no sempre el trobes. Per tant, si tinguéssim més ajudes, encara tindríem més campions, segur.
1: Doncs tu ara, Chino Chano, a peu i cap a casa.
0: I tant, jo sempre peu.
1: Setmana que ve ens tornem a veure aquí. Gràcies, Toni.
0: Adéu.
2: Catalunya nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
6: Barcelona!
5: Consulta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
7: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, 12 a 12 de la nit.
7: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.

0: A les llaureries hi arriben moltes novetats. És difícil seguir-ne el ritme, però hi ha alguns títols que criden l'atenció i que mereixen fer una pausa i aturar-se uns moments. I en tenim un aquí damunt la taula i el seu autor, que ens acompanya també, que és d'aquesta categoria. Es titula Safaris Humanos i és la investigació sobre el negoci de la mort a Sarajevo, publicat pel periodista i escriptor italià Ezio Gavazzeni. Un relat detallat sobre la macabra forma de turisme de guerra que van exercir milionaris estrangers, inclosos, ara ens ho explicarà algun d'espanyol, per anar a disparar persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Ezio Gavazzeni, benvingut al Catalunya Nit.
1: Gràcies, Manel.
2: Moltíssimes gràcies, Manel. Per mi és una bonica sorpresa poder estar aquí presentant el llibre.
0: Estem molt contents que el tinguem aquí per fer-ho. Vostè comença el llibre l'any 95, quan llegeix una notícia sobre aquests safaris humans. Li causa molt impacte. Què passa perquè tants anys després decideixi investigar-ho a fons?
1: Bé, devo dire que forse sono stato l'unico.
2: He de dir que potser vaig ser dels pocs que hi vaig creure, que m'ho vaig creure. El 95, de fet, van sortir diverses notícies d'aquest tema en alguns diaris italians, el Corriere della Sera, també l'Estampa de Turí i la Nazione de Florencia. De fet, van fer petites investigacions. La de la Nazione de Florencia era una investigació, però després
1: non sono state poi seguite da inchieste.
2: A seguir una investigació periodística o de la Fiscalia. De fet, en el llibre jo em plantejo a la Fiscalia de Milà, el 95. Realment, ningú llegia el Corriere della Sera? La notícia va sortir a la portada, no entremig del diari. I el mateix a Turí.
1: A Torino,
2: de veritat que a Turí ningú llegia l'Estampa? Estem parlant dels diaris que més es venen. I el mateix es pot dir, doncs, a Florència. La Nazione és el diari més important i també va sortir a la primera pàgina amb la notícia, amb un títol que deia hi ha gent de Toscana que va a disparar a civils i fan safaris. La Fiscalia de Florència no va obrir cap investigació. És una bona pregunta. Amb el temps, malauradament, vaig ser dels pocs que hi vaig creure, que m'ho vaig creure.
0: I aquí en el llibre aportes moltes dades perquè s'ho creïn també ara els lectors d'aquests safaris humanos. Quins testimonis, resumint, t'has trobat que et portin a estar tan segur que tot això va existir?
1: Il libro è chiaramente un libro di fonti.
2: És un llibre basat en fonts, per això hi ha testimonis.
1: Diciamo che l'inchiesta è cominciata nel 2023.
2: El 2023 comença la investigació.
1: Sì, protratta fino a
2: i es va allargar doncs fins a principis del 2026. Els testimonis són els que et fan seguir endavant. Perquè sí que és cert que van arribant testimonis, però tampoc són una allau, sinó que van venint un darrere l'altre. I a mesura que els anava coneixent, m'anava fent més la imatge. No? I era una imatge gairebé única, perquè sí que és cert que se n'havia sentit parlar, però sonava com si fos una llegenda urbana.
1: El més important
2: potser va ser el francès. Després, sense nom, el legionari, també hi ha molts noms de fantasia que he atribuït. Doncs perquè, clar, amb aquesta investigació s'ha obert un procediment penal a la Fiscalia de Milà.
1: Ci rendiamo conto
2: i veiem, doncs, que, clar, si jo començo a posar noms coneguts, doncs, d'una banda, m'hauria exposat completament, doncs, a querelles, a denúncies, i d'altra banda, s'estan identificant persones i que, esclar, en el moment que són identificades, doncs, segurament haurien fet coses diferents, deixem-ho així.
0: Ara estem escoltant un fragment d'un documental, el de Miran Zupanić, que vostè també recull al llibre. Vostè una mica segueix la feina que va quedar en aquest documental i ens ha explicat que la notícia sortia a portades a tot arreu i sembla estrany, però com si se les emportés el vent. Després hi ha aquest documental i ara vostè ha seguit aquesta feina. Per altra banda, aquí tenim la feina dels periodistes, per altra banda, vostè ho ha anomenat també, tenim la de la justícia. Com creu que acabarà aquest procés judicial?
1: Bé, allora... Il processo, cioè il processo d'inchiesta è in corso.
2: De fet, ja una certa doncs, de diligències obertes, hi ha cinc persones encausades i la bona notícia és que hi ha cinc fiscalies que estan investigant a Europa. Fins fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, perquè, esclar, és allà on passen aquests fets dramàtics. Després hi ha Viena, Berna i Brussel·les. De fet, he prestat declaració a Berna i també hauré de prestar declaració a Brussel·les al mes d'octubre.
1: La
2: meva esperança és que aquesta investigació obri realment un procediment penal i que en aquest procediment penal doncs, que tingui lloc no només a Itàlia, sinó també a altres països. Perquè sabem, per exemple, que a Àustria ja hi ha dues persones que s'estan investigant, ja s'estan movent a Àustria.
1: Per
2: Bèlgica he preparat una memòria i que la portaré també quan em citin, no puc dir la data, però aquesta memòria doncs, té a veure amb l'organització, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant era a Bèlgica. I per tant l'esperança és doncs, estirar per aquestes pistes i anar sí, a un judici.
0: Aquests organitzadors, per exemple, se sap si encara són vius?
1: Sí, la major part dels protagonistes...
2: Sí, la major part dels protagonistes d'aquesta història són vius.
0: Pel que fa al perfil del franctirador, és a dir, d'aquestes persones que pagaven diners per anar a fer això, a matar persones indefenses en una ciutat que estava assetjada, què n'ha descobert? Qui eren? Com actuaven?
1: Bé, allora, el profilo...
2: El perfil d'aquestes persones són persones riques, ben situades, estem parlant d'empresaris, professionals, com a professionals, exemples, després a vegades hi ha algú que s'enfaden, advocats, notaris, metges, sí, malauradament metges també.
1: Queste persone però hanno tutte un minimo comune denominatore.
2: Tenen totes un comune denominador
1: e che sono tutte amanti delle armi.
2: I totes són amants de les armes i de la caça.
1: Perciò è in questo ambiente che
2: per
1: bisogna cercare.
2: És en aquest ambient dove s'ha de buscar.
1: Queste persone hanno
2: és aquí on aquestes persones
1: superato una linea rossa.
2: Aquestes persones doncs van passar
1: allettati dal fatto
2: aquesta línia vermella. És un persones doncs que anaven amb un safari africà i estem parlant d'unes tarifes bastant semblants a les tarifes que es pagaven per matar un nen o una dona i no només a Sarajevo, estic dient, estem parlant doncs de tota Bòsnia, també Bòsnia, perdó, Mostar i d'altres localitats de Bòsnia. Un lleó costa a dia d'avui 200.000 euros al mercat lliure, no al mercat negre, sinó que es paga al mercat d'aquests estats africans 200.000 euros per matar un lleó.
1: És
2: gent doncs que està acostumada doncs a aquest tipus de tarifes i aquest tipus doncs de viatges i també bé, són persones que estan entre nosaltres. Són altament funcionals, tenen estudis, tenen professions reconegudes. Com dèiem, estan ben situats en el seu... col·locats en el seu sistema social. Persones molt lúcides tenen una gran capacitat doncs, de mantenir separades aquestes dues vides. Val a dir que quan vaig començar tota aquesta feina, tota aquesta investigació, jo esperava trobar el penedit. Jo esperava que algú tingués un sentiment de culpabilitat. Clar, han passat anys. La vida es complica, a vegades passen coses a la vida i dius, potser et planteges, no?, en moments, episodis de la teva vida i ho veus des d'un altre prisma. Doncs no n'he trobat. Encara no he trobat ningú que se'n penedís. Els que estan encausats també mantenen una actitud arrogant. Una actitud
1: distaccato rispetto
2: com de separació que se separen de les acusacions que se'ls hi fan. Que no vol dir que si se'ls investiguin se'ls condemni. No hem de confondre les coses.
1: Non c'è nessun ripensamento
2: però
1: da
2: no
1: parte
2: no hi ha cap replantejament de totes les persones que he anat trobant.
0: En aquesta història tot posa els pèls de punta, però hi ha qüestions com, per exemple, que es pagava més per disparar contra una dona i un nen, o, per exemple, el sistema aquest de bales de colors. Ens el pot explicar?
1: Bé, allora, delle testimonianze, però ormai sono più di una.
2: Ja no és només un, hi ha més d'un que ens indica doncs, aquesta informació. Tenim el francès, després tenim una senyora, que de fet fa un mes que la vam entrevistar, per això no està en el llibre, i va confirmar pràcticament el 70% del que ens deia el francès, i sobretot ho va confirmar sense haver llegit el llibre i sense saber de la investigació. És una dona doncs, que porta un bed and breakfast, està a prop doncs, de la frontera amb Eslovènia i tampoc està gaire al dia del que passa en el món. Però va sentir que hi havia aquesta investigació i em va contactar. La dona confirma càndidament un 70% del que diu el francès. I ella mateixa ens confirma que els caçadors estaven pel seu bed and breakfast, per anar a menjar, o parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment glacen la sang quan ho sents per primera vegada. Dius, com pot ser? Un nen? Sí, doncs és que els nens en moltes guerres són l'objectiu preferit. Ara, tampoc vol diria ara aquí un capítol que no té a veure amb aquest llibre, però és que en guerres recents sabem que els nens són un dels objectius predilectes.
0: Uh-huh. I aquest sistema de bales de colors que li comentava?
1: Allora, abbiamo la testimonianza del francese
2: sí,
1: que dice...
2: Sí, tenim el testimoni del francès que diu doncs, que els casquets de les bales doncs, es pitaven perquè el caçador, clar, no podia endur-se'n un trofeu de la víctima perquè el cos...
1: diciamo de la persona uccisa
2: de la persona que havia mort doncs estava a 400-500 metres de distància, per tant no és que un és allà i endur-se'n no sé, cabells, alguna cosa no hi havia aquesta possibilitat, per tant aquest casquet de la bala tenia dos significats. D'una banda, servia per endur-te'n un trofeu a tu, caçador, que tenies la prova doncs, que havies mort doncs, un nen, una nena,
1: home, una dona.
2: Però d'altra banda, també tenia
1: una vàlua
2: comptable, perquè l'acompanyant, en funció del color del casquet de la bala, al final podia fer els comptes. Saber, en realitat, quan havia matat, per exemple, has matat dues persones, doncs has de pagar això.

0: Estem conversant aquí al Catalunya Nit amb Ezio Gabazzeni, que publica Safaris Humanos, una investigació sobre el negoci de la mort a Sarajevo. Al llibre vostè assenyala 230 italians com a participants, però creu que n'hi ha de molts països diferents i fins i tot d'espanyols.
1: Allora, sí. Allora, la fonte francese parla,
2: sì,
1: di questo numero di italiani.
2: Sì, la fonte francese parla d'aquesta xifra d'italians, 230. Després va afegir que d'altres països europeus occidentals, també hi havia americans, canadencs, n'eren més.
1: 50% di questo,
2: però sí que podríem dir que Itàlia és un 50% d'aquest
1: món a safari umani.
2: Que es dedicava als safaris
1: humans.
2: A mi, sincerament, em va semblar una xifra bastant excessiva. I vaig preguntar al francès, què estem parlant, doncs, d'un volum general o sí que és una xifra exacta? I em va contestar, potser m'equivoco d'un o dos, amunt o avall.
1: Allora, su questa cosa del numero,
2: i sobre aquest tema, no?, de les xifres, ha sorgit algunes polèmiques, alguns missatges m'han arribat. Però, esclar, jo tinc una font que està verificada, que de fet em passa, doncs, a través d'una altra persona que se li diu el sense nom, no?, en el llibre, que és exagent dels serveis de seguretat, d'intel·ligència, doncs, italians, i em filtrava tot el que arribava al francès. Si exagerava o minimitzava, perquè les fonts fan les dues coses, o exageren o minimitzen. Ell, al costat, em deia, amb un xat, compte, perquè per exemple, el francès va dir que havia estat 6 vegades, i el sense nom al costat va dir, no, són moltes més. Està minimitzant per minimitzar la seva responsabilitat, i van anar moltes més vegades.
1: Quello dei numeri è qualcosa che va verificato.
2: Això de les xifres s'ha de verificar. Jo no faré comptabilitat.
1: Quello deve fare la procura.
2: Això és una feina, doncs, de la fiscalia. Jo tinc una font i jo explico el que em comunica.
1: Saranno qualche decina.
2: Alguns diuen, ah, potser són alguna desena. Alguna desena, no 230.
1: Usa lo stesso argomento.
2: Qui argumenta d'aquesta manera està pensant com els negacionistes de l'Holocaust. No, no són 6 milions els que... Només són mig milió. Ah, doncs si només és mig milió, més tranquils, no? Més contents. Ens consolem.
1: Ecco, io non vorrei entrare in questa contabilità.
2: No voldria entrar en aquesta contabilitat.
1: Sappiamo che ci sono italiani...
2: Sabem que hi ha italians, però hem d'anar més enllà. Després venien d'altres països, sí. Però pregunteu sobre Espanya. A veure, jo he investigat sobre els italians i no els espanyols. Sí que vaig rebre un mail, que de fet sí que surt al llibre, Toni, sí, i deia, doncs, que la seva família tenien uns coneguts bastant rics i que el patriarca d'aquesta família d'amics deia, doncs, que havia anat a disparar. I ells sempre s'ho van creure. Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona hi havia anat amb agències locals. I, de fet, entre el 92 i el 95 hi havia dues grans agències que organitzaven safaris. No estic acusant aquestes agències, no estic dient que sigui culpa seva, però si algun periodista volgués investigar, doncs allà hi ha elements per fer-ho. D'altra banda, podria afegir
1: teatro della Bosnia all'interno dell'UNPROFOR, que era la missió
2: de les Nacions Unides a Bosnia, per controlar o pacificar Bosnia, que estava en plena guerra civil, l'UNPROFOR. Allà va haver-hi un destacament militar espanyol a Mostar. A Sarajevo hi havia francesos, però a Mostar hi havia els espanyols. I jo sé
1: de
2: bones fonts documentals, no de fonts a persones, però sí que sabem que els espanyols que només arribar a Mostar el 93 van crear una xarxa sobre el territori d'informadors, de HUMINT, que es diuen Human Intelligence.
1: Suggeritori sul territorio,
2: eren com persones que estaven atents sobre el terreny i una xarxa de persones d'informadors.
1: Informatori sul territorio.
2: Uns informadors sobre el terreny.
1: i rapporti...
2: Doncs si hi havia aquesta xarxa, a mi m'agradaria saber quins informes
1: passaven.
2: Aquestes persones sabien qui passava pel territori, quins eren els moviments de les tropes, els moviments de les ajuda humanitària. Per tant, tota aquesta comptabilitat exacta del tot el que passava sobre el territori, no? Allà a Mostar, a mi m'agradaria llegir aquests informes. A mi m'agradaria saber els informes dels serveis secrets, les entrevistes o entrevistar els serveis militars que van estar a Mostar. I què diuen aquesta gent que hi va ser? Jo crec que allà podria haver-hi coses interessants.
0: Per tant, mirant aquestes fonts, aquestes informacions, investigant les agències que treballaven amb Sarajevo del 92 al 95 aquí a Barcelona, podríem estirar algun fil.
1: Dici io e te?
2: Tu i jo?
1: No, io sconsiglierei di indagare in quella direzione.
2: Jo sì che consiglieria a buscar en aquesta direcció.
1: Qualcosa ai servizi segreti.
2: I perché no? Doncs sì, també estirar als serveis secrets.
1: Perché
2: juntament amb el contingent militar que estava a Mostar tenen aquests informes.
0: Clar, aquí, a banda de les investigacions periodístiques, hi ha aquesta investigació judicial en marxa. Suposo que aquí el difícil és trobar les proves, no?
1: Allora, un'inchiesta...
2: Una investigació com la meva es basa en fonts, que és la gran majoria de les investigacions que es basen en fonts. El que jo dic sempre és que les fiscalies, també la de Milà, tenen superpoders. I aquests superpoders són escoltes telefòniques, la possibilitat també d'entrar a dispositius electrònics, ordinadors, però també el correu electrònic, també posar micròfons ocults, videocàmeres, que són minúscules. A vegades es posen als cotxes o a les oficines o a casa.
1: Ecco. Se uniamo tutto questo, per esempio, sí, alle perquisizioni...
2: Ajuntem tot això també amb els escorcolls, que ja ho ha fet també. De fet, la Fiscalia ja ha fet algun escorcoll. I algun resultat s'ha obtingut.
1: Unito tutto questo, è chiaro che oggi le procure possono fare quello che...
2: Està clar, les fiscalies poden fer tot això que jo no puc fer. Jo no tinc tots aquests superpoders, però ells sí.
1: E io spero tanto che da questo lavoro
2: sinceramente
1: come dire, sotterraneo,
2: che d'aquesta feina més subterrània, pugui emergir, pugui donar molts resultats. Espero que d'aquí...
1: Probabilmente, e io me lo auguro, qualcosa...
2: Jo espero, que alguna cosa surti.
0: Tot això es feia amb el beneplàcit de les autoritats locals?
1: Bé, allora... Io ho parlato con parecchia gente di Sarajevo.
2: Jo he parlat amb molta gent de Sarajevo.
1: La grande maggioranza sapeva.
2: I la gran majoria sabia què estava passant.
1: Era conoscenza.
2: Era de domini públic.
0: Per acabar, quina rebuda ha tingut aquest llibre a Bòsnia-Herzegovina?
1: Allora, in Bosnia il libro è stato accolto allora, con chiari scuri.
2: Podríem dir amb clarobscurs s'ha rebut aquest llibre a Bòsnia-Herzegovina.
1: Ara mateix
2: tampoc sóc expert de geopolítica i tampoc sóc historiador, per tant tampoc entraré massa en el tema. Però ara mateix a Bòsnia
1: hi ha
2: una part del país que sí que té ganes d'elaborar una mica la pròpia història. Una cosa que no hem dit abans,
1: potser no se sap, és que
2: la ciutat de Sarajevo, una persona d'alcalde, s'ha constituït com a part civil en el procés de Milà. I Nicola Brigida i Will Salvini els han nomenat com advocats defensors de la ciutat. Aquest cas acte pot ser, doncs, que és un deure, no? Una ciutat, doncs, que entra en el procediment penal i es constitueix com a part civil, doncs, perquè vol estar a prop, doncs, d'aquests esdeveniments. Entenc, doncs, que l'alcalde i qui l'envolta, doncs, sí, que té ganes d'elaborar aquesta història. No només és un acte que ha de fer, sinó que també hi ha un fragment de la societat que vol fer-ho. I s'ha decidit, doncs, que aquest procediment penal
1: un veicolo
2: és un mitjà per
1: il processo storico
2: ajudar a elaborar aquest procés històric. Però d'altra banda també hi ha gent que amb la defunció de Mladic, Sarajevo, que és una ciutat bastant tolerant, doncs van estar clamant i cantant, vitorejant amb l'Adig. De fet, 17, 18, 19 de setembre havia d'estar a Sarajevo i, de fet, convidat doncs, per l'alcalde i el Ministeri dels Refugiats. Havien organitzat la presentació del llibre al municipi, amb un acte gran, i es va van cancel·lar la meva presència. Van escriure que el clima actual no és el més favorable. D'una banda, perquè hi ha eleccions polítiques, però de fet ja ho sabien, quan em van convidar fa mesos. Però d'altra banda, ara amb la mort de Mladic s'ha generat una situació de tensió. Per tant, tenim una forta polarització de l'opinió pública. D'una banda, els que sí que volen elaborar una mica la història i d'altres que van en una direcció que és i aquesta permisa de l'edició del futur. I d'altra banda, tenim parts del territori bosnià on aquest llibre es considera com una llegenda urbana i que estan doncs, encara molt s'enalteix Mladic i no es vol no es vol tallar amb aquest fragment de la història i no es vol retre compte. S'ha quedat allà, immòbil, igual com fa 33 anys. Jo crec que la societat de Bosnia es troba davant d'aquest encreuament i hi ha doncs, aquesta tasca molt important. I aquestes eleccions polítiques segurament marcaran el rumb de què serà Bòsnia després d'aquestes eleccions del 4 d'octubre. La meva presència no s'ha anul·lat, no s'ha cancel·lat del tot, sinó que s'ha posposat. Han dit, després de les eleccions et tornem a convidar. Veurem com acaba tot plegat.
0: Esperem que acabi bé qui es vulgui endinsar en una de les pitjors demostracions de la condició humana, Safaris Humanos d'Ezio Gabazzeni. Grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie a te, grazie alla radio.
2: Grazie a vosaltres, a tu i a la ràdio.

0: Catalunya nit. Catalunya ràdio.
1: Catalunya ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
4: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
5: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
6: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
7: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
6: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
1: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya nit.
8: Amb un peu encara el 21 de setembre, però l'altre ja el 22 de setembre. Ens comencem a mirar el demà. Alba Barbosa, Rafael de Ribot, Marc Güell, bona nit.
9: Bona, bona nit.
10: Bona nit.
8: A veure, Alba, comencem per tu. El Tribunal Constitucional debatrà el recurs de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no aplicar-li l'amnistia. Per què serà important?
9: Perquè serà la primera deliberació d'un recurs que activarà el compte enrere perquè els líders del procés siguin amnistiats. També Carles Puigdemont, que podria, per tant, tornar de l'exili. El Constitucional ha de valorar fins a 7 recursos dels líders del procés. Demà, previsiblement, la resolució del magistrat conservador serà desfavorable a amnistiar Turull. Però, si la majoria progressista del tribunal li tomba la resolució i considera que se li ha de concedir l'amnistia, llavors deixaria poc marge de maniobra al Suprem, que faria seva la doctrina del Constitucional.
8: Doncs el calendari que comença a comptar. Demà també tenim a Barcelona cimera AI Summit, cimera d'intel·ligència artificial. Rafael.
10: La trobada plega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillaume Rostand, ha explicat a Catalunya Ràdio que la seguretat serà un dels temes centrals d'aquesta reunió.
11: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de las límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
10: S'espera que hi passin més de 10.000 assistents.
8: Demà hi haurà vaga de busos a Barcelona entre les 10 i del matí a les 5 de la tarda.
10: I això tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el Comitè d'Empresa i la Direcció, que no ha aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. És per això que els conductors i la resta de plantilla dels autobusos urbans de TMB mantenen aquesta aturada de 7 hores. Atenció, s'ha dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5.
8: A les 10 del matí ja farà estona acabar el matí de Catalunya Ràdio, Marc.
12: I tant, i parlant de molts temes, per exemple, de l'amnistia, que centrarà bona part del programa, però també altres que afecten, com per exemple l'educació. Si et sembla, Manel, saludem el subdirector del matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bona nit.
13: Bona nit, què tal?
12: Molt bé, Maiol. Escolta, venen uns dies en què tornarem a parlar i bastant de l'amnistia.
13: I tant, perquè... No va dir-te avui. Fixa't si dius que en dimarts.
12: Sí.
13: Demà és demà. El ple del Constitucional. Veurem, perquè, bé, ja ho heu explicat a l'informatiu, no? Que sí. Tothom dona per fet que demà no és el dia encara, perquè el magistrat ponent de la sentència relativa a Jordi Turull és conservador i està en contra de l'amnistia, per tant, demà encara no ho serà, però vaja, que comença ja el procés, que ara sí que sembla el definitiu per l'amnistia del delicte de malversació, que és l'únic que queda per l'amnistia. Demà nosaltres en parlarem amb Ernesto Ekaizer, que segurament és el periodista espanyol... Que, bueno, de fet, és argentí, però el periodista espanyol que millor coneix el món judicial i aquestes interioritats del tribunal que se'ns escapa, especialment la sala segona del Suprem, que és molt complexa i és una de les que li afectarà l'amnistia, la que haurà de decidir, i per tant serà interessant sentir-los. Després parlarem d'una cosa que està passant ara, Marc.
12: Quina?
13: Que és l'estrena de Gènesi.
12: Home, ganes de veure-la.
13: Sí, sí, jo no l'he vist, recuperaré 3CAT, que per sort... demà, en una hora no tan intempestiva per mi com aquesta, la podré mirar i moltes ganes. Anirem a Sant Sebastià, on també s'ha fet l'estrena allà, i en parlarem amb el director. I després d'un tema que interessa molta gent, que són els divorcis, perquè sempre es diu que després de les vacances arriben aquest temps de turbulències en què es multipliquen els divorcis. Uh-huh. I parlarem amb una persona que es dedica no a divorciar-se, sinó a organitzar els divorcis dels altres. I li preguntarem per anècdotes i potser consells per fer-ho una mica més planer i que, escolta'm, que al final no hi hagi tantes baralles i que sigui tot més fàcil.
12: O sigui, que existeix aquesta figura, eh?
13: Sí. Divorcing planner, es diu. Què et sembla?
12: Doncs mira, demà de divorcis i altres coses, al matí de Catalunya Ràdio. Maiol, us escoltem a partir de les 6 amb en Ricard Ostrell.
13: Que vagi bé, fins demà.
8: I demà també ben d'hora qui vagi al quiosc i busqui, per exemple, el periòdico que hi trobarà. Ho consultem amb el director adjunt del diari, que és el Ferran Boiza. Bona nit, Ferran.
14: Què tal? Bona nit.
8: Com ho teniu, això? Com heu plantejat la portada?
14: Doncs mira, nosaltres, demà, l'apertura, evidentment, no podia ser d'una altra manera, és la decisió del jutge Peinado d'obrir judici oral amb jurat popular contra Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Només un parell de punts, no? Peinado, el jutge, es jubila d'aquí 6 dies. Diumenge fa 72 anys i haurà de deixar la judicatura. Ja no pot continuar com a jutge. I la instrucció del cas, malgrat que ha estat avalada parcialment per instàncies superiors, està plena d'actuacions que han generat molts dubtes entre els juristes. Segurament la jubilació del jutge i el fet de que la instrucció hagi tingut molts dubtes al llarg d'aquests mesos són dues realitats que s'hi han de connectar. Però aquesta és l'apertura, evidentment, com segurament de molts altres diaris demà, perquè és una notícia molt important, la primera vegada que una dona d'un president del govern s'asseurà a la banqueta dels acusats. Però nosaltres demà fem una aposta al periòdico que ens serveix per anar escalfant ja les midterms, les eleccions de mig mandat que hi haurà al novembre als Estats Units i que poden fer que Trump perdi el Senat, que seria un cop molt dur pel president. Bàsicament, el que expliquem demà és com Trump ha aconseguit blindar el control sobre el Partit Republicà de la millor o de l'única manera que Trump sap fer-ho, no? Amb diners. Ell disposa de prop de 400 milions de dòlars, 400 milions, si es diu ràpid, sí, a través del seu moviment MAGA, per distribuir entre els candidats republicans. Però, i aquí està la trampa, sempre que parlen de Trump, sembla que n'hi hagi de trampes amagades, no? Doncs aquests diners, aquests 400 milions, els distribueix ell personalment. Això, evidentment, està generant una gran ansietat entre els candidats republicans i significa que segurament és l'objectiu últim i final de Trump el poder absolut que té sobre el Partit Republicà. És una de les nostres apostes. I una altra història que també a mi m'ha agradat molt i que portem a la portada demà, és les conseqüències d'aquest segrest que s'ha comès aquest cap de setmana per falsos policies a la P7, no? El que venim a explicar, bàsicament, és com de desacomplexats són aquests narcosegrestadors, que no tenen cap por d'actuar a plena llum del dia, que no tenen cap por a ser identificats, i el que és més perillós per tots nosaltres és que tampoc no tenen cap por de posar en risc la vida dels conductors, dels ciutadans que circulaven aquest cap de setmana per la P7, no? I que no tenien res a veure amb el seu negoci. I que això va succeir. Quan tu atures en un cotxe que va 120 km per hora a una autopista, és molt perillós per la resta de conductors. Evidentment, es tracta, això ja ho ha confirmat la consellera Parrón, d'una lluita entre bandes de narcotràfic. I això sí, bona notícia, el segrestat ja està sa i estalvi. Una altra cosa és que és molt probable que ja hagi après la lliçó. Sigui quina fos la lliçó que havia d'aprendre, segurament l'ha après.
8: Doncs segur que sí. Ho llegim demà al periòdico. Gràcies, Ferran. Bona nit.
14: Una abraçada. Bona nit.
8: I els 3 minuts que ens separen de les 11 els passarem amb un politòleg, amb en Gabriel Garrum. Bona nit, Gabriel.
15: Què tal? Molt bona nit.
8: Com ho has vist, això? Quina reflexió et genera el programa d'avui? Déu-n'hi-do.
15: Fixa't, dilluns de nou, replet. i haver replet de coses, algunes més dolentes, algunes més bones. Ha sonat fins i tot la veu de Dolores O'Riordan, de Cranberries,
8: sí.
15: Abans, imagina't, eh? Què més voleu? Dia Internacional per la Pau avui, malgrat tot plegat, fer des d'aquí una reivindicació de totes les entitats i organitzacions del país que treballen per la pau, des de Fundipau, l'ICIP, el de l'AS, Novat, etc. I recordar també que això, treballar per la pau, és introduir cultura de pau des de l'escola fins a la resolució pacífica a les Nacions Unides. La consellera Niubó ha parlat avui que cal que tenim la diagnosi clara i que cal passar a l'acció. Doncs bé, l'estat és crític, cal que aquesta acció sigui contundent, ràpida i el més a prop del personal docent possible. I de la mateixa manera, a una altra escala, podríem pensar que l'ONU també està altament necessitada d'un nou pacte refundacional. De fet, fixeu-vos, llegia l'altre dia un post a la xarxa social X d'un usuari que respecto molt, malgrat no sempre hi estic d'acord, que deia que això del món xachiplasti, i utilitzava aquest terme xachiplasti, multilateral dels 90 ja no existeix. Doncs bé, si de cas el problema és concebre la política d'aquesta manera i no pas el multilateralisme, si no, escolteu el que deia Mark Carney l'altre dia al Parlament Europeu. M'agradaria fer esment també d'un altre dels temes que s'han comentat avui, dia de l'Alzheimer. Tots els pacients, acompanyants, sanitaris, això porta normalment un patiment incalculable. I sobretot posar èmfasi en investigadors, en investigadores, reivindicar el finançament d'aquesta investigació, la implicació pública, que a vegades requereix de més recursos, algunes investigacions que poden ser més costoses, però que hem de recordar que ens obren la porta a avenços clau. Acabo amb algunes recomanacions. El testament de Sarajevo és absolutament terrorífic i, a part de llegir el llibre, recomano també fer una relectura o descobrir per primer cop, davant del dolor dels altres, Susan Sontag, que ens permet aproximar-nos millor a les notícies, a les imatges de les atrocitats. Fixeu-vos, Sontag va portar Tot es farà a Godot a un Sarajevo en ple setge l'any 93 i, a més, ens demostra això, que l'art també pot fer molt davant de l'horror de la guerra.

0: Dilluns 21 de setembre del 2026. Quatre noms propis i un moment. Comencem per ells. Emma Oñorbe del Carrusel del Prado i Oriol Borderia del Poble Sec són la pubilla i l'hereu de Sitges 2026-2027 i relleven en el càrrec a la Jorge Cossialls i en Joan Marc Arnau, tots dos de la grupa, que fins divendres han estat els representants del pubillatge Sitgetà, una nit del pubillatge d'aquelles que es va estirar perquè era abans en què ni les pubilles ni els hereus feien discursos. Ara la gent jove vol parlar i vol dir coses. Tercer nom d'avui, Maria Dolors Carbonell, la pandonista de Santa Tecla que ahir estava feliç, radiant en el moment de rebre la santa a l'ermita de Sant Sebastià. El rellotge de la festa major de la Compatrona ha començat el compte enrere i d'aquí unes hores el pregó infantil amb la colla de la gorra, en Nil Calvo, en Nil Gonzalvo, en Gabriel Méndez i l'Arnau Molina. Quart nom d'avui, l'havíem tingut molt als estudis de Ràdio Maricel, feliç i emprenyat, perquè quan era feliç era molt feliç i quan s'emprenyava només li podia fer ombra Jaume Creixell. Tot això era la passió pel futbol de l'Àngel Casado, a qui l'esport comarcal i sitgetà li reconeix una aportació valuosíssima. I finalment, un moment. Quin moment hauríem d'escollir que no fos el del vídeo viral del cap de setmana? El de la multitud que, coordinada i ordenada, i sobretot els portants del Drac, va moure un taxi barceloní aparcat a la plaça del Cable perquè pogués passar el correfoc sense incidències. Com hi va arribar el taxi? Que no hi havia grua? No preguntin massa, que només és dilluns i arriba a Santa Tecla. L'endemà de la ressaca maquíssima de l'exhibició de balls infantils i dels gegants i dels gegantons i de tot plegat ahir amb una calor que feia ahir. I avui encara una miqueta més, però ahir molt de calor, però els nens i nenes que ho van fer perfectament bé. Avui que és el Dia Mundial contra l'Alzheimer. Fa 15 anys que l'Associació Mundial de l'Alzheimer va instituir el 21 de setembre com el Dia Internacional de l'Alzheimer. Recordin sempre que la demència no és una part normal de l'envelliment, com ens diuen des de l'associació, i cada any les associacions d'Alzheimer i demència de tot el món s'uneixen per organitzar activitats. Hi ha més de 55 milions de persones al món que viuen amb demència i cada 3 segons, diuen des de l'Associació Internacional de l'Alzheimer, de cada 3 segons algú desenvolupa una demència. Es preveu que el nombre de persones amb demència augmenti dràsticament fins a 78 milions l'any 2030 i 39 milions, millor dit, 139 milions al 2050. O sigui que per tots aquells que viuen un dia a dia al costat i amb les necessitats d'una persona amb demència o amb Alzheimer, avui una abraçada ben gran. I avui comença la Setmana de la Mobilitat. Avui dilluns i demà dimarts, tots aquells que agafin els busos sitgetans, gratuït, tot el dia, en totes les línies. Sitges s'afegeix a la Setmana de la Mobilitat, avui dilluns dia 21 i demà dimarts 22 de setembre. D'aquesta manera, la línia 1, Poble Sec Vallpineda, la línia 2, Campeig Terramar i la línia 3, Llevantina Quimmar, absolutament gratuïtes, tant avui com demà. Avui que s'ha fet clar a les 7 i 11 minuts, ja el sol ha sortit a les 7 i 39, el sol es pondrà a les 19:51 minuts i es farà fosc a les 8 i 19 minuts. El dia s'escurçarà 2 minuts i 43 segons. Cada vegada la foscor s'està acostant a la llum, tindrem 12 hores i 12 minuts de llum solar i 11 hores i 47 minuts de foscor. Encara ens queda, pel canvi de l'hora, la tardor arribarà el dia de Santa Tecla i el canvi d'hora el darrer diumenge del mes d'octubre. Va, dos moments. Abans no anem per l'agenda del dia. Primer moment, divendres a la nit, no direm que nit matinada, però divendres a la nit, la Jorge i en Joan Marc, primer en Joan Marc i després la Jorge, donaven a conèixer l'hereu i la pubilla d'aquest 2026-2027.
1: Queda proclamat hereu de Sitges de l'any 2026, després de la compta de les votacions fetes per les diferents representants de les entitats, el senyor Oriol Borderia.

0: de l'any 2026 després del recompte de les votacions fetes per diferents representants de l'entitat, la senyora Emma Oñorbe Simón de Carrusel Casino Prado.
1: 9 i 6 minuts, després hi tornarem. Emma Oñorbe i Oriol Borderia, la pubilla del carrusel Pubilla de Sitges i l'hereu del Poble Sec, hereu de Sitges. I ara, un altre nom. Ella, feliç, estava feliç, enormement feliç. Qui? La Maria Dolors Carbonell.
2: Bona tarda a tothom. És per mi una emoció poder rebre Santa Tecla. Ja fa uns quants dies que estic frisant per aquest moment. Agraeixo a tots vosaltres que l'heu portat fins aquí. No sabeu el que significa per mi aquest instant, veure-la, venir amb aquesta meravellosa vista, que per nosaltres és el nostre signe, l'església, la punta, el salatge canviant en tot moment, i el mar, al costat de tots els meus. No podia trobar un lloc millor per rebre-la. Santa Tecla, espero que tu, de tu, la teva fortalesa, poder-te estimar com et mereixes i dir ben fort, junt amb vosaltres, gloriosa Santa Tecla, que de Sitges n'és patrona, visca la festa major.
1: Al nostre perfil d'Instagram i al nostre perfil de Facebook trobaran el vídeo del trasllat de Santa Tecla, acompanyada per la banda Terra Vestall, a l'ermita de Sant Sebastià. Allà ha quedat instal·lada i, per tant, bé, ja ho saben que Santa Tecla, això és un atac i gol, eh? Perquè demà, vigília de Santa Tecla, dimecres Santa Tecla, pum, adéu-siau i fins l'any que ve. Bé, doncs tenen avui i demà, fins que la processó cívica de la vigília reculli Santa Tecla. Tenen el vídeo a les nostres xarxes socials, com també al nostre perfil d'Instagram, tenen el moment de la proclamació de la pubilla i l'hereu de Sitges d'aquest 2026-2027. En uns moments hi anirem, perquè l'acte va donar molt de sí i escoltarem les paraules del pubillatge sortint i també del pubillatge entrant en aquesta prèvia de Santa Tecla que ocuparà la nostra primera hora de programa, a més de totes les seccions habituals. A la segona, la roda de portaveus continuarà amb Josep Maria Tubau, el portaveu de Guanyem Sitges. Hi ha temes especialment, diguem-ne, vinculats a Guanyem, amb els quals també desenvoluparem la conversa, i a la tercera hora de programa, els versos dels Diables Infantils. La Vella, la Jove i la Colla de l'Agrupació de Balls Populars, tal i com els van declamar ahir en la trobada festiva dels més menuts, primer els gegants i les colles no de foc, l'exhibició també dels Balls Blancs, perfectes, i després els versos de les colles infantils dels Diables, en els quals van ser molt crítics, com també el pubillatge, amb els aldarulls de Festa Major. Tothom ha deixat ben clar, que no hi ha cap mena d'identificació possible amb les persones que varen protagonitzar aquells fets, que els joves no es poden identificar amb els protagonistes d'aquells fets i que no es pot permetre que això torni a passar. I això ho van dir tant des del pubillatge com els Diables Infantils. Els escoltaran també, òbviament, els versos dedicats a la neteja, els versos dedicats a la vivenda i els versos dedicats a la manca d'instal·lacions esportives o a com estan les instal·lacions lectives, les instal·lacions escolars. Els escoltarem, els versos dels Diables Infantils, a la tercera hora de programa. Vinga, anem per l'agenda d'aquests dies. Farem ja coses el cap de setmana, perquè Llevantina estaran de festa el cap de setmana, hi haurà més activitats, però de moment farem fins Santa Tecla per no inflar-los el cap més del necessari. Avui dilluns, atenció, els més petits de la casa, pregó infantil de Santa Tecla a càrrec de la Colla de la Gorra. És colla grallera, eh? En Nil Calvo, en Nil Gonzalvo, en Gabriel Méndez i l'Arnau Molina. A partir de 6:15 de la tarda, al Palau del Rei Moro, davant mateix del Palau del Rei Moro, demà ho podrem escoltar, i a continuació, xocolatada amb melindros, i en finalitzar es vestiran els gegants moros, dia de trasllat, òbviament, de gegants, a 6:15 de la tarda. Hem començat pels més menuts. Els més grans avui també tenen el seu dia, eh? A partir de les 6 de la tarda i fins a les 8, a l'Hort de Can Fals, el Ball de la Gent Gran. A partir de les 6 de la tarda, amb el trio musical Almas Gemelas. A partir de les 6, a l'Hort de Can Fals. A les 9 de la nit, al Palau de Rei Moro, assaig popular de la Jove de Sitges, perquè aquesta setmana, el dissabte dia 26, l'exhibició castellera de Santa Tecla, amb els Xicots de Vilafranca i els Nois de la Torre. Però, abans, el dijous, l'endemà de Santa Tecla, farà 20 anys ja, 20 anys, d'aquell 4 de 8 memorable. El dijous els obsequiarem amb la versió restaurada del vídeo d'aquell 4 de 8, tal i com el, vaja, com el van filmar aquell 24 de setembre de l'any 2006. Bé, doncs hem anat a recuperar l'original i el dijous el penjarem a Instagram i també a Facebook. Per tant, assaig popular avui a les 9 de la Jove de Sitges, que el 3 d'octubre se n'anirà cap a Tarragona per actuar la vigília del concurs de Tarragona. El dissabte dia 3 d'octubre hi ha previst també una

a la Gralla, al carrer Major 33, la mostra de 20 fotografies del concurs d'Instagram de Festa Major de la Grupa, de l'Agrupació de Balls Populars. Com hem dit, l'exposició de la imatge de Santa Tecla a l'ermita de Sant Sebastià, a l'Ave Maria, s'ha inaugurat també aquest cap de setmana. L'exposició d'en Pepe Nebleza i la Carmen Escrivà, Art a quatre mans, la poden veure cada dia entre les 11 i la 1 i les 6 i les 8. I al Cinema Prado, avui es continua projectant, demà ja no, però avui es continua projectant Cronos, a 6:15 de la tarda i a les 8 del vespre. De cara a Santa Tecla, recordem només perquè ho tinguin clar, el recorregut de la processó cívica, que és una processó cívica en principi d'aquelles que dius, comentes el recorregut i dius, ah, que és curt. Però ja ho saben que Sitges, res no és curt. Res. Tot és llarg o molt llarg, però de curt, res. En qualsevol cas, el recorregut de la cívica, que començarà a partir de les 7 de la tarda des de l'ermita de Sant Sebastià, acompanyada per la Suburban, i el recorregut serà Avinguda Balmins, Port Alegre, Rafeu Llopart, Sant Damià, Àngel Vidal, o sigui que centrarà el cable per Sant Damià, que aquesta també és una... És a dir, no Barcelona, carrer de la Palma, sinó Sant Damià, cap amunt, per agafar el carrer del Retiro, Sant Damià, Àngel Vidal, Cap de la Vila, Major i plaça de l'Ajuntament. Per tant, tenen raó vostès. No és un recorregut que diguis, caram, quin recorregut, quina cosa més llarga. Però hi ha dos... En aquest recorregut hi ha dues places de pes. La petita i la gran, o la gran i la petita, com si vulguin posar. Però primer es passa pel cable i després es passa pel Cap de la Vila. Per tant, tot allò que sembla curt, després pot no ser-ho. Recordar també que al carrer Rafeu Llopart, cantonada Joan Maragall, s'habilitarà un espai accessible per persones usuàries amb cadira de rodes. Cal inscripció prèvia al web de la Festa Major, sitgesfestamajor.cat, però que sàpiguen totes aquelles persones que vagin amb cadira de rodes que també tindran un espai per poder veure la cercavila de la processó cívica de Santa Tecla. I a les 11 de la nit, el Castell de Foc a la Fregata i després la Revetlla de Santa Tecla, el Passeig de la Ribera, Vall de Gralles amb les Antines i tot seguit nit amb DJs locals i al Cap de la Vila, ballada de sardanes amb la cobla sitgetana. Tot això demà. I de moment, l'agenda de Santa Tecla la deixem aquí.

9 i 16 minuts, anem per allò que en deien abans la nit de les pubilles i ara és la nit del pubillatge, les pubilles i els hereus. La nit de les àvies, perquè qui més qui menys va parlar de la seva àvia. En Joan Marc va parlar de la Fina Montpel, la Georgia va parlar de la Montserrat Vivó, però és que a part de fer una vindicació a les àvies, també va ser una nit per vindicar els joves, el paper dels joves. Ara ho parlàvem amb la Carola. Fa molts anys enrere, la nit del pubillatge resumia amb un queda proclamada pubilla tal. Pujava la pubilla deia gràcies, estic molt emocionada i ho faré el millor que pugui, visca Sitges, visca tal, i aquí s'acabava. En Joan Marc Arnau va fer un discurs de 36 minuts. La Georgia Cossialls va fer un discurs de 24 minuts. I tots dos tenien moltes coses a dir. Però està clar que el pubillatge d'avui no és el pubillatge de fa 30 o 40 anys, sinó que és un pubillatge que vol dir coses, que vol parlar, i que vol parlar del que viu, de com ho viu, d'aquest esperit de grup que crea el pubillatge i d'allò que passa. Perquè aquesta nit del pubillatge també va condemnar els aldarulls de la Festa Major i va dir que allò no representa ni de lluny l'esperit dels joves. Bé, per resumir-ho, perquè òbviament cal resumir-ho si no faríem el programa sencer de la nit del pubillatge, aquí va la primera part. La primera part és la d'en Joan Marc i de la Georgia. En Joan Marc Arnau i la Georgia Cossialls, hereu i pubilla de Sitges, fins al passat divendres. Els dos de l'agrupació de Ves Popular saben que l'any passat es va donar aquesta circumstància que la grupa va ser protagonista perquè

0: La seva pubilla i el seu hereu van ser proclamats pubilla i hereu de Sitges. Els discursos, en resum, de l'hereu i la pubilla sortint.
1: I també voldria donar l'enhorabona pel 150è aniversari d'aquesta entitat. 150 anys d'història que els sitgetans han tingut la sort de viure. La meva història amb el Prado va començar quan era ben petit, entrant per aquesta porta de la meva àvia, la Fina Montpel. Una pradista fins a mèdula. Ella em va ensenyar aquesta entitat i va fer que el Prado formés part de la nostra família. Per això, cada vegada que entro aquí, em venen al cap molts moments dels primers anys i de tots els moments que hem viscut dins aquesta entitat. Que el primer hereu del Casino Prado Sobrense sigui el meu cosí, el Martí Bielsa, és per mi un honor immens. I és també una bona oportunitat per reivindicar i posar en valor la figura de l'hereu. Una figura que forma part del nostre patrimoni cultural i del nostre pubillatge. Animo especialment els joves de Sitges a conèixer aquesta tradició, a implicar-s'hi i a participar-hi, perquè darrere d'aquesta figura hi ha l'oportunitat de conèixer millor el nostre poble, les nostres entitats i la nostra cultura. I parlant precisament de cultura, crec que també és important parlar de les entitats. A Sitges tenim la gran sort de viure en un poble amb moltíssimes entitats. Són el motor de les festivitats, de la cultura i de les tradicions del nostre poble. Durant tot l'any fan possible infinitats d'actes i activitats. I darrere de tot això hi ha moltes hores de dedicació i d'esforç de persones que treballen perquè les nostres tradicions continuïn vives. Per això les hem de respectar, valorar i cuidar, i també donar-los el suport i els recursos que necessiten. I és precisament perquè estimo i valoro tant tot això que crec que també hem de parlar del que va succeir la matinada del 24 d'agost, durant la Festa Major de Sant Bartomeu. Uns fets que considero intolerables i no poden tornar a passar. Des de ben petit, cada 24 d'agost em llevava a les 5 de la matinada per veure el gegant des de la torreta i per veure el meu pare passar amb el drac. Era un dels moments de la Festa Major que més gaudia, potser perquè aquella hora tot es vivia d'una altra manera més familiar i més propera. Però el que em vaig trobar aquesta matinada va ser tot el contrari, ni alegre ni festiva. Quan vaig arribar a l'Ajuntament, em vaig trobar un Ajuntament ple, però amb la Festa Major aturada. No podíem sortir perquè ens comunicaven que la sortida s'havia hagut de cancel·lar pels actes vandàlics que havien tingut lloc al passeig. Allà hi érem tots, portants, balladors, músics i membres de les colles. Tots esperant. I des d'aquí vull felicitar la Comissió de Festa Major pel gran esforç que va fer aquell dia, perquè sé que no va ser gens fàcil per ells. Perquè la Festa Major no és només una festa, és la nostra cultura, la nostra història i part del que som. Finalment, vam poder sortir i vam demostrar que ningú pot aturar la Festa Major de Sitges. Però hem d'assegurar-nos que això no torni a passar. Hem de posar en valor la nostra cultura i mostrar un rebuig absolut davant de qualsevol actitud que menyspreï o no la respecti. A mi em va fer molt mal veure aquelles imatges a totes les televisions amb el nom de Sitges associat a uns fets que no representen el meu poble. I encara em va fer més mal veure que en molts d'aquells vídeos hi apareixien joves. Però vull deixar una cosa ben clara. Aquells no són els joves que representen Sitges. Els joves que representen Sitges som els que avui som aquí dalt, els que dediquem hores a les nostres entitats, als nostres barris i a les nostres tradicions. Els que treballem perquè la cultura popular continuï viva i tingui relleu. I que això hagi passat precisament l'any que he tingut de ser l'honor l'hereu de Sitges m'ha fet reflexionar encara més. Durant aquest any he tingut l'oportunitat de viure molts moments de les nostres tradicions des de dins i veure de primera mà tota la feina i em sembla especialment greu que es pugui arribar a posar en risc tot allò que tantes persones treballen durant tot l'any. M'he fet encara més conscient de la sort que he tingut de poder viure aquest any i l'honor que ha estat assumir aquesta responsabilitat. Tot això m'ha fet encara ser més conscient de la sort que he tingut de poder viure aquest any i l'honor... Perdó. Però també crec que és una experiència que m'ha fet...
2: Posar paraules a tot el que hem viscut és complicat i encara ho és més intentar fer-vos arribar tot allò que ha passat pel meu cor durant aquest any. Per això espero que avui, amb aquest petit invent, sigui una mica més fàcil i aquestes fotografies parlin també per nosaltres. Com bé he dit, el pubillatge pot arribar a la teva vida de diverses formes i en el meu cas l'he de ser pubilla, tenc nom i cognoms. Montserrat, Vivó i Graell. Aquesta senyora, que tant de bo hi pogués ser aquí, és la meva àvia. Ella és la responsable, o podríem dir culpable, del meu afany per participar a tot arreu, de voler conèixer tot allò que el meu poble m'ofereix i sobretot de voler-hi posar el meu gra de sorra. Si no fos per ella, jo avui no seria aquí i aquesta banda sobre el meu pit seria inexistent. Ella és el sentit de tot aquest esforç darrere l'any de pubillatge. Quan vas marxar et vaig prometre que et mantindria viva per sempre, que seguiries al meu costat i que la teva presència, la teva llum i el teu caliu mai desapareixerien. Em vaig prometre a mi mateixa que faria possible que aquells que no havien tingut la sort de conèixer-te poguessin a partir de mi tenir una mínima idea de l'exemple que ets per mi i per tota la família. El pubillatge ha estat, sense dubte, una de les coses que en aquests darrers anys més ens ha apropat. Sé que des d'allà on siguis has estat cada dia, cada acte i cada moment al meu costat. I espero que estiguis orgullosa, però sobretot feliç. Ha estat inevitable recordar-te i imaginar-te al costat dels papes i del Max, però sé que d'alguna manera hi eres, tant amb mi com amb ells. No saps com de bé ens hauríem passat juntes, anant a escollir la tela, trobant-nos amb la mirada enmig de la processó de Santa Tecla al carrer Bonaire, com era habitual, mentre carregava la santa. Com m'hauries gaudit veient-me participant als pastorets mentre que de petita ho donaves tot per convèncer-me d'anar-los a veure i era impossible perquè hi havia foc, bé, algun petar o altre. Com entrepitjar els clavells pel carrer Santiago Rossinyol era inevitable no imaginar-te a l'inici del carrer, a l'altura del Clarel, a la cera dreta, al nostre lloc. I és aquí on, un corpus, mentre miràvem juntes la processó i van arribar les pubilles, tu vas posar aquesta il·lusió i aquest somni dins meu. Mai oblidaré aquest moment i la veritat te n'estic completament agraïda. Però ja et som per sempre. No puc parar de repetir que estic completament orgullosa de vosaltres, que sense vosaltres res tindria sentit. Sou molt grans, Pubillatge 2025. Sí. Aquest any hi ha après moltíssimes coses, però si d'una n'estic ben segura és que el pubillatge és el tresor d'aquesta vila. Aquesta eina capaç de fer que tota persona que hi passi se n'enamori. Que un cop li diguis adeu, se't faci impossible no mirar les següents generacions amb ulls de tendresa i nostàlgia, però sobretot amb orgull. Perquè el nostre pubillatge és molt gran, Sitges. Durant generacions, fins i tot quan ha semblat més complicat, hem aconseguit que es mantingui, amb la gran quantitat de barris i entitats que hi estan involucrades. El pubillatge és un dels resultats del fet de que els sitgetans i les sitgetanes estimem les nostres arrels i alhora és un crit ben alt de que les volem mantenir i que no deixarem que la nostra identitat, cultura i tradicions es converteixin en minoritàries en un món que cada cop sempre recorda menys d'on venim per saber on volem anar. Perquè ara, quan la vila rep més gent d'arreu, cal ensenyar qui som perquè aquells que arribin ho coneguin, ho admirin i ho respectin. Ara més que mai cal defensar la nostra llengua, el català. Cal cuidar cadascun dels comerços locals de la nostra vila, que són els que donen vida a aquest poble. Perquè sí, a Sitges som catalans i catalanes. Som una vila que lluita per la llibertat, una vila que manté allò que més estima i que la fa ser qui és. Som una vila que no tolera cap mena de discriminació, violència ni feixisme, cosa que cal recordar de tant en tant, perquè els fets dels darrers mesos no es poden repetir. No podem tornar a veure els nostres carrers plens de vidres. No volem veure joves arrossegats per la violència. No volem veure atacades aquelles persones que vetllen per la seguretat de totes ni el seu lloc de treball. No volem conviure amb feixistes disfressats que caminen com si res, ni que l'odi ni la tolerància trobin un lloc als carrers de la nostra vila. Cuidem el que ens defineix, cuidem allò que ens enorgullés. Vetllem per un Sitges segur i per un Sitges per als sitgetans i sitgetanes. I si em perdoneu, una de les eines que potser queda una mica en segon pla i que és en realitat una de les més profitoses n'és el pubillatge. És un orgull mirar les juntes de les entitats i dels barris de la vila i veure que la gran majoria estan compostes per jovent sitgetà. Si investigues una mica, te n'adones que molts han estat pubilles i hereus. I és que puc parlar en nom del meu grup de pubillatge quan dic que participar en aquesta tradició et dona 1.000 oportunitats. De sobte, s'obren 1.000 portes de bat a bat. Si ets llest, les aprofites i te n'adones immediatament que en alguna d'aquestes habitacions hi és el teu lloc. Has vist que la teva persona en aquest espai pot fer el bé i pot ajudar. I és aquí on us vull felicitar a vosaltres, a totes les entitats. Quina bona feina feu per cuidar allò que estimeu. Us vull donar les gràcies a tots, en nom de tot el grup, per acollir-nos a casa vostra i fer-nos sentir un mes, per obrir les vostres portes i permetre'ns ajudar-vos i conèixer el valor de la vostra feina per vetllar pel futur del nostre poble. Hem après molt arran de participar-hi. Moltíssimes gràcies. És un orgull veure com les entitats i els barris creixen, s'entenen i entre tota la feina de milers de mans no permeten que s'ensorri tot allò que tant estimem. Estimar Sitges vol dir respectar i valorar cada una de les coses que el composa. Vull aprofitar per donar les gràcies a totes aquelles comissions i organitzacions que també ens heu acollit i sense saber-ho ens heu regalat mil records i riures. Així que moltíssimes gràcies a la Comissió de Reis, als Pastorets, a les Caramelles i a Barraques. No puc marxar d'aquí sense agrair a Foment tota la dedicació, la feina l'esforç que heu fet per nosaltres. La feina que teniu a les vostres mans és essencial, vital i necessària. La vostra tasca és fonamental per mantenir aquesta relació i aquest compromís tan necessari entre el jovent i la cultura. En nom de tot el grup, gràcies de tot cor. Gràcies a cadascun de vosaltres per acollir-nos i per trencar barreres, perquè aquella relació que inicialment era més formal hagi acabat convertint-se en tota una família. I això serà així per sempre.
0: Com els dèiem era abans, que el discurs era simplement un discurs d'aquells de convenció, emocionada, agraïda, tal, tal, tal. En Joan Marc Arnau i la Jorge Cusialls. Ens hem apuntat la frase de la Jorge, eh? No volem conviure amb feixistes disfressats que caminen com si res. Entre altres, moltes frases que han dit l'hereu i la pobilla sortint. I ara l'hereu i la pobilla entrant. També recordant les àvies, saludant les àvies, i òbviament els discursos inicials no són com els finals, eh? Això està clar. Però amb aquella felicitat de saber-se escollits i de saber-se amb la responsabilitat de representar Sitges. L'Oriol Borderia, hereu del Poble Sec, i la Emma Oñorbe, la pobilla del Carrusel.
1: Queda proclamat hereu de Sitges de l'any 2026... Després del recompte de les votacions fetes per les diferents representants de les entitats, el senyor Oriol Borderia Gimeno, del barri del Poble Sec.
3: Bona nit a tothom. El meu discurs molt breu, però primer de tot, iaia, que no te veo. Buenas noches, iaia, un besito. Bueno, moltes gràcies. Primer de tot, agrair al Poble Sec per confiar en mi. Ja ha tornat el títol a Poble Sec. I merci a la resta de d'entitats, Ajuntament, Foment, per confiar en mi, per representar Sitges en un fet tan important com és el pobillatge. Merci també a títol individual a l'Ainara i a l'Oleguer per preparar-nos també. Les quedades a la granja, a la guixeta i a casa de l'Ainara han anat molt bé. Merci, papa i mama, per aguantar-me aquests dies que anava per casa com un maldufo. I que portaré aquest títol amb molt de respecte, però sobretot amb molta alegria. I també voldria agrair a l'Elga, la meva pobilla. Perquè sense ella no estaria avui aquí. Ella va ser la impulsora de tot això, així que moltes gràcies. I també dirigir-me el meu pubillatge 2026, que això és l'inici d'una aventura molt emocionant i que ho gaudirem molt. Gràcies.
2: Queda proclamada pubilla de Sitges de l'any 2026 després del recompte de les votacions fetes per diferents representants de l'entitat, la senyora Emma Oñorbe Simonis de Carrusel Casino Prado.
4: En primer lloc, voldria que tornéssim a aplaudir tots, sisplau, per les pubilles i els hereus d'aquest any. Em dóna a mi també temps per respirar, perquè en un any crec que ja veureu que ploro bastant sovint, bastant a gust. Perfecte, perfecte. Voldria també donar les gràcies a la meva família de sang, en primer lloc, després a la meva família escènica, el Carrusel, l'entitat que represento. Foment a les autoritats i a les institucions que ja ens han cuidat com a reis i reines, i això acaba de començar, així que gràcies. I res, com vaig dir a l'examen, a la llarga resposta que vaig fer, si mireu al vostre voltant, crec que tots i totes estem aquí per la màgia de transmetre, que vaig dir, i és algú molt, molt maco que tenim a Sitges i que m'agradaria de tot cor continuar fent durant aquest any. I res, visca Sitges i visca Catalunya.
0: Al nostre web trobaran la nit del pubillatge el passat divendres, que es va estirar fins a quarts de dues de la matinada. Això és allò, el sopar comença a les 9, però la nit és llarga i nosaltres només recordàvem de discursos llargs, veritablement, els de la senyora Margarida, la viuda Torres, que era especialista en fer discursos llargs, d'aquells discursos que penses dins teu, mira, ja està acabant, i aleshores tornava a arrencar. I llavors dius, torna a acabar, i aleshores tornava a arrencar. Estic parlant de fa molts anys enrere. Bé, i divendres ha estat una de les notícies del cap de setmana, notícia esportiva per una persona, diguem-ne, estimada, respectada, però sobretot un entrenador de caràcter, de passió. Diríem que a la ràdio els dos entrenadors que diguem-ne, que s'han pogut escoltar més passió han estat Àngel Casado i Jaume Creixell. Aquests dos, recordem, Derbi, sembla que va ser, que Casado estava... Però en qualsevol cas, tots dos respectadíssims. Dol al futbol comarcal per la mort de l'exentrenador Àngel Casado, així ho titulava el primer, el digital esportiu de la comarca, en un article d'en Gerard Muñoz. Tenia 76 anys i va dirigir Vilanova, Vilafranca o Ribes, entre altres, però també, òbviament, va passar per la Blanca Subur. La gent de Sitges en té un record molt potent i ha estat també un dels comentaris del cap de setmana, d'aquest cap de setmana de Santa Tecla, entre una cosa i una altra, el fet de la mort d'Àngel Casado, amb 76 anys. Al nostre web trobaran, i d'aquí venen aquests 5 minutets, al nostre web trobaran una xerrada del Pilot es fora del 27 de febrer del 2013. Acompanyaven, convidat aleshores Àngel Casado, perquè després de 2 anys d'inactivitat per motius de salut tornava a tenir la intenció d'entrenar, res amb molta ambició, simplement per gaudir-ne, i mantenia la conversa amb Pitu Valera, amb Antoni Muñoz i amb en Juanjo Alegre. Estem parlant de fa 13 anys enrere. Àngel Casado, aquest és el nostre record per ell.
5: 2 anys. Àngel Casado, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: ¿Qué tal?
6: Pues muy bien.
5: Bienvenido de nuevo al mundillo, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que me he tomado unas vacaciones prolongadas, ¿no?
5: Sí, sí.
6: En vez de un año sabático, 2.
5: 2 años. Ho vas deixar i et vas, però de cop.
6: De tot. O sea,
5: i et vas desconnectar, no veies futbol, només que per la televisió, suposo.
6: Sí, sí, en televisió, perquè mi mujer me obligava. No se pierde uno del Barça.
5: Ja. Uh-huh. I ara decideixes tornar.
6: Sí, porque realmente al estar ahora con muchísimo tiempo libre, físicamente ya me encuentro totalmente recuperado, afortunadamente, con ganas, con ilusión, que es fundamental. Si tú no tienes ganas e ilusión, no hagas nada.
5: No.
6: Entonces no me importa incluso la categoría, no voy por categoría, voy por disfrutar. Es importante porque así no te atas a nada, ni compensación económica tampoco, porque realmente hoy día, tal como está, se ha puesto la situación, no hay que complicarse la vida, ¿no? Uh-huh. Lo que sí quiero es divertirme y disfrutar allí donde esté. Entonces, pues espero oferta y espero que me convenza. También te digo que de la comarca del Garraf Penedès no me moveré. No me moveré porque no me merece la pena. Uh-huh. Porque sí, ya que económicamente son problemas. Y que deportivamente, pues lógicamente, desplazarte tanto, pues también es un problema, ¿no? Y entonces ocurriría lo contrario, que llegaría un momento que ya tampoco te ilusionaría, ¿no? Uh-huh. Quiero hacer algo que me guste, tengo muchas ganas, tengo muchísima ilusión. Y te repito que tanto psicológicamente, psíquicamente y físicamente me encuentro a un nivel, yo creo que mejor que nunca, mejor que cuando estaba entrenando.
5: Què et fa canviar d'opinió? És a dir, arriba un punt que suposo que dius, necessito tornar al futbol...
7: La dona que vol fotre fora de casa. La dona que vol fotre fora de casa. No sabia com fer-lo.
5: A part d'això...
7: No sabia com fer-lo, no tenia altres veritats.
6: No creas, no porque al principio sí es que es verdad que quedé muy saturado. Piensa que 26 años seguido entrenando sin fallar ni un año.
5: 26.
6: Teniendo que trabajar en el puerto de Iguador, a las 11 estar ya incorporado, que nunca llegué tarde ni nada, pues lógicamente me dificultaba mucho, tanto el equipo que tenía que trabajar como el tener que estar trabajando toda la tarde y antes trabajar de noche y descansar por la mañana, era un agobio total y una presión total, que afortunadamente en el puerto pues me encontraba tremendamente feliz y contento, pero que yo mismo me daba una presión en el deporte, en el fútbol, porque siempre quería quedar campeón, o sea, que siempre quería que estar arriba. Y eso me produjo un choque, un estrés, que era malo para mi salud.
5: Sí.
6: Y por eso decidí que, bueno, lo decidió el médico también, que tenía que dejarlo. Y ahora me ha dicho, adelante, porque estás más fuerte que nunca. Uh-huh. Y yo me veo muy con muchas ganas, con ilusión y con ganas de disfrutar de aquello que tanto me gusta, que tanto amo, como es el deporte, ¿no? Uh-huh.
5: Tan es así que ya te envís para algunos camps, para Aiguadols, para Rivas, sí, para las
7: campos. El primer día que va a ver Aiguadols, vas a tener que acompañar, no sé bien, no estaba.
6: Sí.
7: Un día de Porta, va a decir, ¿qué equipo es este? Equipo, un desastre. Preguntaba por el bar, aunque con ella andaba el bar, estaba a dreta, estaba a escala, un desastre. Sí.
6: No sabía. Y digo, ¿y este techo qué hace? O sea, imagínate. No conocía ni las instalaciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, afortunadamente, pues...
5: Has anat veient cosetes.
6: Sí, del fútbol base... Uh-huh. Y del amateur. O sea, he visto todo el equipo de la comarca de fútbol base, digamos, de la segunda, tercera se llama, ¿no? Tercera catalana.
5: Sí. Y también, hasta eso ha cambiado.
6: Hasta eso ha cambiado. Hasta el fútbol base de La Blanca, del Siche incluso, imagínate, uh-huh. y de la Peña Jove. O sea, que me he movido ya, ¿eh? Y a nivel de la tercera catalana he estado en los cuatro campos de la comarca, en todos. Uh-huh. O sea, incluso conozco los equipos que van en cabeza del grupo este tercera catalana, a todos también ya.
5: Te has puesto al día, como se dice, ¿no?
6: Sí, hay que ponerse al día, ¿no? Para ver qué se puede o no se puede ver, uh-huh. o hacer, o cómo se podría mejorar.
5: Uh-huh. ¿Y del que has vist, t'ha sorprès alguna cosa? ¿No ha canviat res? ¿Ha canviat molt?
6: Nivell
5: menys.
6: Sí, hay que reconocerlo, o sea... A nivel no es muy alto. Ahora bien, también he visto que San Mauro, para mí, quizás sea el conjunto más homogéneo, más compacto y más equilibrio en toda su plantilla, pero me ha agradado francamente bien, me ha sorprendido mucho el Sitges. El Sitges es un equipo, un bloque que está muy bien plantado en el campo, que está muy bien dirigido y que sinceramente yo creo que con un poquito de suerte puede quedar en segundo lugar. Uh-huh. El primero es difícil, aunque a mí me encantaría que fuera el primero el Siche, porque me siento Siche eterno y lógicamente ojalá que fuera el Siche primero, ¿eh?
0: Un record per Àngel Casado, nascut a Antequera. que ha mort a l'edat de 76 anys el passat divendres. Vinga, anem per les efemèrides tal dia com ahir. I tal dia com avui, un 20 de setembre del 1934, Monsenyor Tedeschini, el nunci apostòlic a Espanya, posava fi a la seva estada de 3 dies a Sitges, en el decurs de la qual es va hostatjar a casa del seu amic, el doctor Gustavo Pitaluga. Tal dia com avui, avui fa anys, en fa ja 44, que va morir Josep Miquel Serrano, el pintor que és present a tantes cases de Sitges pels seus bodegons de flors, moria un 21 de setembre del 1982. Tal dia com avui, de l'any 1900, Antoni Català ingressava a l'Escolania de Montserrat per estudiar la carrera de música, un dels pocs sitgetans que en el seu moment van ser escolans de Montserrat. Un 21 de setembre del 1915, un incendi destrossava bona part de les bodegues que Rafael Llopart tenia al carrer de Francesc Gomà. Un 21 de setembre del 1936 eren aterrades les campanes de la parròquia. No recol·locarien fins entrat als anys 40. Un 21 de setembre del 1946, avui fa 80 anys que Hipòlit Lázaro cantava el Retiro, la Bohème de Puccini. I un 21 de setembre d'avui fa 30 anys, un 21 de setembre del 1996, es presentava el primer número de la revista de cultura de Sitges, La Xermada.

I les nostres efemèrides d'arreu del món començaran avui amb una cançó molt maca que originalment no és de Núria Feliu, però la Núria Feliu en va fer una creació estupendíssima en un disc de l'any 1967 que en el seu dia va mereixer el premi al millor disc de música catalana. 1967 el va editar Hispavox. Era un disc que reunia les cançons que més li agradaven a la Núria Feliu. I entre les cançons, Sot un cirerer florit, Murmuri de velles, Murmuri de velles, cançó original de Joan Manuel Serrat. I és que avui fa anys, un 21 de setembre del 1941, que naixia Núria Feliu. I això té un aire francès de por.

vas deixar-me amb les mans buides, em perdre la teva imatge. Em va enfonsar l'enyorança i vaig perdre l'esperança.

Núria Feliu, l'LP es titula Mai no goses. Si volen anar a parar a les plataformes, el trobaran magnífics arranjaments. Ella canta estupendament bé, aquesta Núria Feliu dels anys 60, amb aquesta veu tan atractiva, aquesta forma de cantar tan suggerent. Tal dia com avui de l'any 1934, naixia Leonard Cohen. Tal dia com avui de l'any 1936, naixia una altra icona, sobretot de la Catalunya dels 60, Teresa Gimpera, la que va ser icona també de la progressia del moment. Tal dia com avui de l'any 1792 s'abolia la monarquia a França i tal dia com avui de l'any 1954 era entregat a la Marina nord-americana el primer submarí nuclear del món, el Nautilus. Tal dia com avui de l'any 1954. Tal dia com avui del 1967 Franco nomenava vicepresident l'almirall Carrero Blanco. I tal dia com avui de l'any 2011, han passat 15 anys, que Grècia retallava pensions i 30.000 funcionaris se'n recorden de Grècia, o que va viure els homes de negre d'Europa que arribaven a Grècia i van retallar per tots costats, i això va provocar, bé, i això va provocar, entre altres coses, un grapat de suïcidis. 2011, Grècia retallava pensions. I en què podem acabar? Bé, doncs amb un altre clàssic, Bobby Vinton.

La cançó és del 1951 i originalment la va cantar Tony Bennett. Però fou el 21 de setembre del 1963 quan aquesta cançó es convertí en un èxit als Estats Units.

I aquí on l'escolten en aquest anglès, Stanley Robert Binton venia de Polònia. Venia de l'Europa de l'Est. Emigrant als Estats Units, va néixer a Canonsburg, a Pennsylvania. I aquest tema fou el que David Lynch va recuperar el 1986 per al seu clàssic Blue Velvet, per una de les pel·lícules més icòniques que també va passar pel Festival de Sitges. Per tant, Blue Velvet ha tingut més d'una carrera i més d'un renaixement, el 51, el 63 i el 1986.

0: aquí.
1: Ha envellit prou bé la cançó per tenir només 63 anys. Blue Velvet amb Bobby Vinton ens ha servit per tancar les nostres efemèrides d'avui. Avui que és Sant Mateu, que és Santa Ifigènia, que també és Santa Celina, Sant Jonàs, Sant Maleci, Sant Pàmfil i Sant Bonifaci. A l'edat de 48 anys ha mort, va morir el passat dijous, Greg Thomason, a l'edat de 48 anys. La cerimònia funerària tindrà lloc avui a 6:15 de la tarda a l'oratori del tanatori. Greg Thomason ha mort a l'edat de 48 anys, cerimònia funerària, avui a 6:15 de la tarda a l'oratori del tanatori. Celebren avui el seu aniversari l'actor Bill Murray, 76 anys, celebra avui. L'actriu Carolina Bang en fa 41, l'actor Diego Martín en celebra 52. El també actor, un dels germans Casas, Òscar Casas en fa 28. I Daniel Guzmán, 53 anys, celebra avui, un dels actors dels molts de Aquí no hay quien viva. Daniel Guzmán en fa 53. Bon temps, bon sol, 25 graus i mig. Ahir feia calor, al migdia, veritablement, tota la zona de la Fregata, de Baix a Mar, així com l'any passat teníem por de la pluja, perquè veiem una ventada i uns núvols amenaçadors que van anar, però van anar pels pèls, van acabar les tres colles de diables i va començar a ploure, doncs ahir no. Ahir no hi havia on amagar-se del sol, per dir-ho d'alguna manera, eh? 25 graus i mig de temperatura amb un 55% d'humitat, temperatura molt agradable, serà el dia més calorós de la setmana, perquè en la mesura que avancem la setmana ens anirem normalitzant. No farà fred, la tardor arriba el dia de Santa Tecla i aquest any sí que no cal patir, no cal ni mirar el cel, perquè no hi haurà cap mena de possibilitat per mirar el radar i per la intranquil·litat. Bon dia avui, bon dia demà, vigília de Santa Tecla, bon dia de Santa Tecla, meteorològicament parlant, Santa Tecla sense cap problema. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Bon dia, iniciem setmana amb molta tranquil·litat meteorològica, cel completament serè i només algun núvol prim que pot circular al llarg del dia, transitori i molt poc important, no portarà més conseqüències. El que sí que veurem de nou és com puja la temperatura. Avui pujarà inclús més que no pas ho ha fet el cap de setmana i veurem valors que poden arribar a rondar o superar els 35-36 graus en zones de l'interior de la Vall de l'Ebre. També al Camp de Tarragona, déu-n'hi-do com pujarà la temperatura. En aquest sector poden arribar als 33-34, puntualment cap als 35 graus. Valors molt elevats també la resta del país, amb màximes que fàcilment superaran a migdia els 31 o 32 graus a gran part de l'interior. Només en algunes zones del litoral la temperatura quedarà una miqueta més moderada, però ens al voltant també d'aquest 30 graus de temperatura màxima. Una temperatura que demà continuarà sent elevada, tot i que pot baixar lleugerament en alguns sectors, i un ambient assolellat que es mantindrà encara durant uns quants dies. És tot de moment, ho deixem aquí.

0: Hagin a saber si l'escoltarem bé, segur, el carnaval de l'any que ve, que serà pel carrusel. Veuràs tu quin carnaval. Veuràs tu quina nit de carrusel que tindrem el dijous gras amb una pubilla de carrusel, amb els 150 anys del Prado. Això serà el despiporre, que diuen. Això serà la cabossa. Carola.
1: Bon dia. Igual pugem a l'escenari
0: no.
1: Tot.
0: No. Dos apunts del cap de setmana. Un article molt bonic a l'Ara, escrit per la Trinitat Gilbert, l'article sobre l'Oriol Serra, el penúltim pescador de Sitges amb cento lliure, crònica d'una jornada a bord de la Fila, la barca especialitzada en pesca artesanal amb l'art del tresmall, aquesta mateixa barca on hi va pujar la Carola.
1: Sí.
0: Bé, doncs, l'Oriol, òbviament, explica la seva trajectòria i la seva vida. És un reportatge de dues pàgines, molt bonic, com els dèiem, que ha aparegut a l'Ara d'aquest passat dissabte. Per tant, si algú ho va recuperar, objectiu, jo vaig a la Sípia, el Llenguado, el Rèmol i el Llagostí. Bé, doncs una jornada de pesca, com diu l'article, crònica d'una jornada amb el penúltim pescador de Sitges. I també un article d'opinió que apareixia a l'Ara aquest cap de setmana, el mateix dissabte, d'en Xavier Bosch, sobre aquesta mesura de la Comissió Europea davant del greu problema de la salut mental i de les xarxes socials pels menors. Es pregunta, i als adults qui ens desenganxa? Que no és una mala pregunta. Comença l'article dient, un dia fent scroll a Instagram, em va aparèixer en Fèlix Colomer, un dels bons directors de documentals que tenim, explicant que fa dos mesos va deixar les xarxes socials. Als 32 anys ha recuperat el temps com el seu bé més preuat. Els motius que l'han dut a prendre aquesta decisió dràstica segurament els podem reconèixer. Sobren cometes, noto que el que feia abans ara no ho puc fer. Jo podia estar 4 hores treballant, escrivint o editant vídeos, i ara no. Cada 20 minuts, mitja hora com a màxim, haig de mirar el mòbil, veure què passa, he d'entrar a Twitter. Noto que sóc molt menys productiu i eficient. No puc sentir-me més identificat, amb una diferència. Ell ha pogut deixar-ho, diu en Xavier Bosch. N'hi ha molts, en canvi, a qui ens falta força de voluntat i continuem aferrats al negoci dels badocs, que és una paraula molt nostrada. Això de ser un badoc, doncs bé, ser un badoc, però també és veritat que en la reflexió número 1 de les 5 que deixa hi ha també un fet innegable. Va trobar en Fèlix Colomer explicant això fent scroll a Instagram, o sigui que a Instagram fent scroll també pots trobar, evidentment, continguts que puguin interessar, per bé que el que comenta en Xavier Bosch és el que varen comentar la setmana passada, que és aquest hàbit que creen les xarxes socials, aquest mal hàbit d'aleshores no tenir espera per res, no tenir paciència ni per llegir, no tenir, bé, aquella sensació que d'aquesta pulsió, d'aquesta compulsió. Vaja, com aquells que van a comprar el pa al supermercat i han de posar-se al capdavant de la filera perquè si no agafen el pa i se'n van, es moren. Bé, doncs una cosa així. Un article molt interessant, I els adults, qui ens desenganxa? Això és el que s'interpel·la en Xavier Bosch. Òbviament, quan es tracta de feina, no cal ni dir-ho, però aquesta necessitat de desenganxar-se de tant en tant del mòbil.

0: Hi ha hagut eleccions a Rússia. Bé, eleccions. Bueno, escolta'm, qui ho diu? A l'Avantguardia ho diu.
1: Bueno,
0: hi ha hagut eleccions,
1: urnes.
0: Eh?
1: Sí, sí, hi ha unes urnes.
0: Hi ha hagut eleccions a Rússia.
1: Han posat urnes. Franco també en posava.
0: Hi ha hagut eleccions a Rússia. Repeteixo. Però ja saben tots
2: no
0: vostès com funcionen les coses. Diguem-ne que el partit contrari a la guerra amb Ucraïna, perquè encara hi ha gent que creu, afortunadament, que això de la guerra no va enlloc, i acabarem pensant tots el mateix, perquè no hi ha hagut cap guerra. De moment, de les actuals, no n'hi ha hagut cap que vagi enlloc. Perquè tampoc aquesta d'Ucraïna, que havia d'acabar, Joan, en 20 dies, en 3 setmanes havia d'enllestir-se, això, que era una cosa ràpida. Una cosa ràpida, i anem camí del cinquè any, és?
1: Sí, de fet, no ha estat declarada per part de Rússia.
0: Per tant...
1: És una operació militar especial.
0: D'acord. Per tant, aquests eufemismes és de por, com a... Bueno, en fi, total, que el partit de Putin segueix, i ja està. Aleshores,
1: Rússia Unida.
0: Rússia Unida. Pobre d'aquí la de voler desunir. Aquestes són unes eleccions d'aquelles que tothom ja en sabia el resultat abans de començar. De les alemanyes, o de les que han succeït en altres lands alemanys, també se'n podia intuir, però han passat coses del tot singulars. Està quedant una Alemanya també amb una barreja
1: sí,
0: interessant.
1: A veure, el centre està desapareguent, especialment la CDU, que és el partit, diguem, germà del PP aquí.
0: Perquè vostès ens entenguin, el partit de la Merkel.
1: Exacte.
0: Era la CDU,
1: I és el partit del conseller actual, del conseller Merz.
0: Que és l'home que està en retirada, però que no vol retirar-se.
1: Sí, sí, perquè bé... És...
0: Perquè creu que s'han de fer coses perquè Alemanya va enrere.
1: Els socialdemòcrates van aguantant amb una mala salut de ferro, però no desapareixen tant com els seus rivals de centre-dreta, i creixen els extrems d'Alternativa per Alemanya, de l'AFD, per una banda, que guanya també amb un altre dels lands, i l'altre...
0: Un land que es veu que era, en el seu dia, Alemanya de l'Est.
1: És que els lands de l'Alemanya de l'Est són els que estan votant més de manera clara cap a l'extrema dreta. Són els que tenen el record de la dictadura comunista i, per tant, els que han mogut més el pèndol, perquè també són els més pobres.
0: Mm-hmm.
1: Sí que és veritat que es va invertir,
0: sí, sí.
1: Però evidentment, continuen estant lluny dels seus germans de l'Oest.
0: Aquesta Alemanya de les dues velocitats.
1: Correcte.
0: Bé, ja ho saben, que el comunisme va néixer d'una manera i va acabar d'una altra.
1: Sí.
0: Per tant, el comunisme de l'Alemanya de l'Est era un comunisme, diguem-ne, de la Rússia soviètica, que
1: sí.
0: Ja era una altra manera d'entendre el comunisme.
1: Exacte. Aleshores, sí, perquè després, clar, després hi havia els comunistes italians de Berlinguer, però això no tenia...
0: Amb l'esperit inicial.
1: Això...
0: Per tant, un d'aquells lands antics de l'Alemanya de l'Est és el que ha votat. No és que hagi guanyat per molt,
1: no,
0: però Alternativa per Alemanya
1: ha guanyat. I com dèiem, i la CDU s'ha enfonsat fins al punt de no entrar en aquest Parlament.
0: Exacte.
1: Això per una banda. I per una altra banda, doncs, el vot de Berlín. Berlín, que és, diguem, una capital molt moderna i que ha guanyat Die Linke, que és l'esquerra. Diguem, no sé si definir-ho entre el Podemos i el Sumar d'allà, però ara fa de mal definir tot plegat. Però bé, a més, la guanyadora és la filla d'uns immigrants turcs.
0: Oh.
1: És a dir, que encara té
0: punt... per si volen afegir més argument.
1: La immigració turca a Alemanya és molt potent. Uh-huh. Aleshores, doncs això ha quedat un quadre molt definit, en aquest cas, pels extrems. Com dèiem, el canceller Merz, de moment ha rebutjat de plegar. I veurem. Però diguem que el retrat està començant a quedar maco, tenint en compte que l'any que ve hi ha eleccions a França i a Espanya, també. I a veure què passa.
0: Mentrestant, Pedro Sánchez va venir i Alberto Núñez Feijóo també.
1: Correcte, van venir tots dos.
0: Un a la Festa de la Rosa de Gavà, l'altre a Badalona.
1: Sí, el primer que va parar el vot català per frenar la involució que representen PP i Vox, i el segon que va demanar que Catalunya s'aixequi del sofà del psiquiatre.
2: Mare meva.
1: Se senten en un sofà.
0: Sempre, sempre poden apel·lar al fet de si estem al sofà del psiquiatre, no serà per nosaltres, eh? Però aquesta és l'apel·lació d'Alberto Núñez Feijóo, que torna a Ceuta per quarta vegada, per quarta vegada, des de finals de juliol.
1: No sé, Vicenç, qui assessora els polítics a l'hora de fer les frases.
0: Frases. O potser no els assessora ningú i els surten així.
1: Perquè...
2: De vegades els seus pitjors enemics.
0: És una frase d'aquelles que es pot tornar, eh? Es pot tornar, sí, sí.
1: Com vulguis, com vulguis.
0: Com vulguis, potser t'hi has aixecat tu ja, o encara hi ets, o dalt, o m'hi convides, o el teu, a veure què tal. Bé, en fi, que es poden imaginar la retòrica dels discursos d'un i altre. Abans havia arribat a Bascal, em sembla que va ser el divendres, abans ells dos també, també, vaja, tothom passa per aquí, i en els propers mesos ja ho saben que encara més es passarà per aquí, perquè hi ha l'obligació de passar per aquí.
1: Bueno, i que Puigdemont diu que farà un tour.
0: I Puigdemont, que va parlar pel Times, sembla que va ser...
1: No, pel Sunday Times.
0: Pel Sunday Times, una entrevista en anglès, on fa referència, és clar que de vegades és més certa la possibilitat que Puigdemont torni i que pugui tornar sense que hi hagi cap daltabaix, i aleshores el president ha assenyalat que ell el que ara creu que hauria de fer és copsar el pols de la Catalunya d'avui.
1: I diuen, clar, es plantejava que si el desembre, que si quan el Constitucional i això, desembre, primers de l'any que ve, i ara hi ha qui diu que potser tindrem una sorpresa el mes que ve ja.
0: Sí?
1: Perquè el Suprem ha canviat el focus polític i ha entès que si deixa tornar Puigdemont serà una manera de torpedinar Sánchez. De dir, mira, el delincuente, ja l'ha vuelto.
0: Culpa tu i tal.
1: I aleshores, per, diguem, per atiar el discurs, que el Suprem, que no es fica en política, oi? El deixarà
0: en qualsevol cas, diguem-ne que Puigdemont es planteja primer fer aquest bany per Catalunya, i a partir d'aquí ve, doncs, reflexionar sobre si es planteja, i està clar que el partit hem de suposar que hi ha de dir alguna cosa junts.
1: Clar, aquí es presenta la dicotomia. Si Puigdemont decideix liderar la seva formació o convertir-se, diguem, en una mare de Déu.
0: Sí, sí, amb allò del gerro xinès, que han dit sempre, eh? Amb una certa incomoditat per no saber exactament on situar-se. També, si vostès escolten a més d'una ocasió que em diuen president Puigdemont, és que almenys a Catalunya, des del punt de vista protocolari, els presidents són presidents sempre.
1: I a Espanya també.
0: I a Espanya
1: president
0: també,
1: president Aznar, sí, sí. President González.
0: Són presidents.
1: Sí,
0: val, el concepte d'expresident també funciona, perquè
1: clar,
0: evidentment
1: ho és.
0: Però si en diuen president, no pateixin, que es pot dir president.
1: I en els alcaldes igual, eh?
0: Sí, sí, són
1: alcaldes
0: sempre.
1: Alcalde Serra. Sí,
0: són alcaldes sempre. Carola, què hi afegim?
2: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer.
0: Sí.
2: I avui en parla a La Vanguardia, i és molt interessant l'article on parla de que estem en l'inici d'una nova era terapèutica pel que fa a l'Alzheimer, i parla de la prevenció, és a dir, més enllà de buscar, perquè hi ha moltes investigacions al respecte, eh? Però estan estudiant ara com prevenir aquesta malaltia, que tot i que té un component genètic molt, molt elevat, del 45%, sembla ser que hi ha estudis que ja demostren que les nostres accions, és a dir, com nosaltres ens comportem al llarg de la vida, també té una afectació directa en el desenvolupament de l'Alzheimer.
0: I sembla que hi ha indicadors que poden demostrar que la malaltia es comença a desenvolupar a la vora d'uns 20 anys abans de manifestar-se plenament.
2: Sí, sí, i això ho han descobert perquè hi ha casos en què en un any fan una davallada molt forta, i en canvi hi ha gent que tarda, és a dir, que en el mateix punt de partida pot tardar fins a 20-30 anys en arribar a aquest punt en què un altre ho fa en un any.
0: Segurament vostès hauran conegut casos, de persones amb demència que dius, caram, d'un any amb un altre, què ha passat aquí? I en canvi persones per les quals triga molt més, tot plegat va començar fent marxa enrere en el temps, però els que tinguin una certa edat. El 1980 li van diagnosticar a Rita Hayworth, a Hilda, que tenia Alzheimer. Mm. Ella va morir el 87, però va ser, diguem-ne, el primer cas molt conegut d'aquesta malaltia, que aleshores no era precisament una malaltia de la qual se'n tingués ni coneixement ni fos, diguem-ne, popular.
2: Era una malaltia molt veloç i avui en dia, diguem, que no tots els casos té aquesta velocitat. Què diuen aquests estudis en referència a la prevenció? Bàsicament, són com pautes de salut general, una vida social activa molt important, mantenir una vida social activa ja sobretot en la bellesa, diguéssim, és a dir, ser actius més enllà, òbviament, d'alimentació saludable, mm-hmm. d'evitar l'alcohol, el
0: dir,
2: tabac, evitar l'aïllament...
0: Tenir una xarxa de relacions.
2: Sí. Curar-se, és a dir, protegir-se el tema de les oïdes en el moment en què ens fem gran que perdem oïda, s'ha de tractar això, sembla ser, és a dir, tot el que té a veure amb l'aïllament social, com per exemple la pèrdua sonora, la pèrdua auditiva, moltes vegades t'aïlla, no? I hi ha molta gent que refusa al principi posar-se doncs els aparells aquests que t'ajuden, doncs per diferents, doncs explica aquest article i expliquen també altres articles que tot el que té a veure amb l'aïllament social
0: és perjudicial.
2: És perjudicial de cara a l'Alzheimer.
0: O sigui que no els hi val allò de poc que s'ha d'escoltar, que no, també tindrien raó a vegades,
2: Efectivament.
0: Però si els passa això, sempre es poden treure...
2: Es pot apagar. I això li deia a la meva mare, mama, doncs l'apagues. I ja
0: està. S'apaga l'aparell i el tornen a engegar quan sàpiguen que poden tenir una conversa interessant.
2: Sí.
0: Si no, en molts casos, que us diré, ple municipal... Pam! Paren el sonotònic, que em deien abans.
2: Sí. En qualsevol cas, notícies més o menys esperançadores davant d'aquesta malaltia terrible, no? Que qui l'ha patit o té algú a l'entorn que l'ha patit, doncs sabem que és terrible.
0: I que aquí a Catalunya té la Fundació Josep Carreras, uh-huh. diguem-ne, el seu principal uh-huh. centre d'investigació.
2: Uh-huh. Una notícia força desencoratjadora, sobretot per les dones, i sobretot per les dones feministes, i per les persones feministes, diríem. La igualtat de gènere no arribarà fins al 2197 al ritme actual, segons ONU Mujeres, que és ONU Dones, que es diu...
0: El 2197.
2: 2197.
0: Ni el 98 ni el 96.
1: A nivell mundial, s'entén.
2: Sí, a nivell mundial. I és el que explica aquest article de Vanguardia.
1: Per com estan alguns països, em sembla aviat.
2: Clar, que deu fer aquí com una mitjana, no?
0: Des d'aquí 170 anys.
2: Desencoratja bastant, a moltes dones en desencoratja. Què explica? Doncs el que podem sospitar, que estem clarament en un retrocés de tot el que té a veure amb el món feminista i amb el tema d'igualtat, i el que explica també són xifres, no? Doncs les poquíssimes dones que lideren, les poquíssimes dones que ocupen llocs de càrrec, poquíssimes dones presidentes, etcètera.
1: Meta ha censurat un anunci a Facebook d'una obra de teatre que s'està fent a Barcelona perquè parla de feminisme.
2: Ja, per aquest fet,
1: Per això.
2: Tinc dues més.
0: Vinga,
2: rapidíssimament. Una que té a veure amb animals. I és que la primera és curiosa, la segona a mi m'ha semblat molt xula. La primera és que es veu que a Bolívia han descobert una nova espècie de felí. És el tilcai.
0: Una mena de gat salvatge.
2: Sí, exacte, és un gat salvatge, però més petit que un gat.
0: Amb uns ulls que té.
2: I s'ha descobert perquè un home el va trobar al carrer, se'l va emportar

0: Estranya que se l'endués a casa, eh? Perquè es veu la fotografia i dius, carai, que és maquíssim.
1: No, és boníssim.
0: Que és el que passa amb els gats, eh? Que, ei, molt macos.
1: Sí, després va treure les urpes.
0: Però un gat, diguem-ne, una espècie salvatge, silvestrat.
1: Sí, exacte. I l'altre, en referència a animals, és que el govern de Catalunya està, diu aquí la notícia, ha carbonat la idea de reintroduir la foca del Mediterrani al Cap de Creus.
0: Ah, sí. Quan fa temps...
1: Sí, és a dir, al Mediterrani hi havia foques. Als anys 60-70, amb tota l'entrada del turisme i tota l'avinguda de la gent, a més es va posar com de moda, també per temes de Franco i tot plegat.
0: Les foques ja no van poder més.
1: Caçar foques i batafoques i van marxar d'aquí. Hi ha una reserva a Mauritània on les estan protegint. Sembla que van patir també molt per una alga tòxica, però a hores d'ara hi ha com 300-400 foques.
0: Sí.
1: I estan estudiant tornar-les a portar aquí a Catalunya, al Mar Mediterrani, a una zona del Cap de Creus. S'està estudiant. Per tant, entenc, clar, òbviament, ara aquí s'han de posar d'acord els països, eh? Mauritània, Espanya, el Marroc, també, Portugal, perquè es veu que a Madeira també hi ha una reserva de foques i haurien d'arribar a un acord. Però m'ha semblat curiós que potser en uns anys, entenc que no gaires, podríem veure foques a Cadaqués, a la zona del Cap de Creus.
0: Un quart d'onze, el Barça va guanyar. Per tant, el sopar del 50è aniversari de la penya barcelonista, que s'ha de celebrar el dia 25, serà una cosa exitosa més no poder. Els pericos van perdre. Estan que pugen per les parets.
2: Home, contra el Cué, jugant tot el partit en un mes, a casa... No sé.
0: I ahir el remate final, la derrota del Madrid.
2: Exacte, fent el ridícul al Metropolitano. De fet, com defineix avui Sergi Pàmies...
0: T'ha agradat això de dir fent el ridícul al Metropolitano,
1: sí, sí.
0: Ho has dit d'una manera... No.
2: Vinga, diu Sergi Pàmies, cap de setmana perfecte per la colorada... Després que la porta a sobre aprovés els números de l'assemblea...
0: Sí, amb aquesta assemblea en fi...
2: Exacte, un joc extraordinari a la segona part contra el Sevilla, i ahir, com dèiem, doncs el Madrid que no juga a res, absolutament a res, i a sobre, doncs bé, a sobre surt el
0: Mourinho, que va ensenyar uns papers
2: fent el
0: ridícul els àrbitres i tal.
2: Sí,
0: bé, que li faran un monument a la porta del Camp Nou a Rafinha.
2: I a Mourinho.
0: A la porta del Camp Nou no ho crec.
2: Home, sí.
0: Bé, sí, per llançar-li...
2: Que continuï, home, que continuï igual.
0: Què hi afegim, Joan?
2: Bé, que no ha estat perfecte pel Barça el cap de setmana perquè la secció de bàsquet va perdre la Supercopa contra un excel·lent Joventut amb tot d'exblaugranes,
0: sí.
2: Tot sigui dit, oi? La Pro Vítola en el paper d'estrella, Ricky Rubio...
0: Que es veu que la Pro Vítola és un especialista, sent argentí com és un especialista en cafè.
1: Ah. És un barista.
0: Ho vaig escoltar amb l'entrevista al programa dels esports a la nit a RAC1, i és un especialista en cafè, i té, es veu, que uns quants establiments dedicats al cafè, i es veu que, però un especialista amb un coneixement...
1: Saps qui també ho és?
0: Qui?
1: Aquest presentador de Salvados, que es diu el Gonzo,
0: sí.
1: També.
0: Jo els hi cridava l'atenció precisament per això, perquè Argentina, especialistes en mate, tots els que vulguis, a cada cantonada, però en cafè no tant.
1: Perdó, Joan.
2: Vinga. Doncs, com diu l'esportiu, deliri a l'Olímpic, 1987, primer títol de la temporada per la penya.
0: 10 i 17 minuts. Carola, gràcies. Joan, gràcies.
2: Gràcies,
1: a tu, Vicenç. Fins ara.

0: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Va tot bé?
3: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
2: Això és violència masclista.
4: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el SIAT o el SIAT.

0: idea al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from, it's 10 i 20 minuts, gairebé 10 i 21 minuts. No direm que per petició, però podrem començar l'entrevista amb en Josep Maria Tobal d'aquí uns moments, parlant del taxi. Perquè en aquesta vida, dius, bueno, passen coses, no? Ens en passen d'aquelles que apareixen a tots els mitjans de comunicació perquè són dolentes, però mira, també ens en passen d'aquelles que dius, mira, és que té el seu què, la història del taxi. Que també té una derivada. Els fèiem, a l'inici del programa, els fèiem aquella pregunta, o la reproduïm, que més d'un de vostès deien, però que no hi ha grua. I nosaltres els dèiem, no preguntin. Perquè molt probablement en la pregunta hi ha la resposta. Però en uns moments sabrem més coses, òbviament, i parlarem de com està la situació política, etcètera, etcètera.

0: La nostra roda de portaveus continua, com continua la vida, amb en Josep Maria Tubau de Guanyem Sitges. Tubau, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: Comencem amb el taxi.
1: Déu-n'hi-do el taxi.
0: Vostès tenen pensat, eh? Què va passar? Què va passar? Doncs bé, aquí tenim un regidor que hi era. Bé, perquè en la vida de Tubau l'assumpte regidor és una peça d'un trencaclosques de moltes peces. Bé, el cas és que veu ajudar a carregar el cotxe i d'allò, o no va arribar?
1: Ajudar no, però amb condició de cap de colla de l'espategafoc, doncs sí que una hora abans de l'inici de
0: la cercavila
1: de l'espategafoc, doncs vam anar a fer una roda de reconeixement pel recorregut i ja vam veure aquell taxi allà aparcat.
0: Amb els intermitents posats, eh? És a dir, la típica imatge de vehicle estacionat que, suposadament, d'aquí poca estona marxarà.
1: És allò que ens pensàvem, bueno, està fent un servei, ara agafarà i marxarà. Clar, la sorpresa va ser doncs, que ja iniciat el recorregut de l'Espategafoc i quan estàvem a punt d'entrar al carrer Barcelona, doncs ens diuen que ja que el taxi continua allà i que, clar, que aleshores aviam què fèiem amb el foc penjat que hi havia a la plaça del cable. I bé, doncs ens vam endarrerir una mica, vam anar dilatant el temps i anant més lents, doncs veríem si trobàvem una solució. S'estava buscant la grua, però la grua no tenia servei en aquells moments.
0: En aquells moments no hi havia servei de grua, eh?
1: No.
0: El dissabte a la nit.
1: Sí, correcte. Que és una cosa que no entenc, perquè al final, ostres, una grua ha d'estar 24/7 pel que pugui passar, per si s'ha de treure algun cotxe d'un lloc, d'algun parc.
0: No, és que ens imaginem aquest vehicle o qualsevol altre davant la porta del pàrquing d'algú que té una urgència i no pot sortir, i aleshores què fa? Perquè no hi ha, diguem-ne, la gentada que hi havia allà al cable davant de la casa d'un particular no hi és. Per tant, gràcies a la gent, el cotxe es va poder apartar, però si no, aquell cotxe s'hagués quedat allà i...
1: Sí, i igual, doncs, a vegades fins l'endemà que no hi hagués l'entorn actiu. Vull dir, i bé, i al final és allò tan màgic, no? Allò que al final, on no arriba l'Ajuntament, arriba el poder popular. I la gent, doncs, va acabar movent el taxi... I es va poder fer l'encesa doncs, com tocava ja a la plaça del cable per part de l'Espategafoc.
0: Va quedar tocadet el taxi o què?
1: No ho sé, no estava jo per mirar com el taxi, no estava per altres coses.
0: Ningú va saber com va arribar aquell taxi allà?
1: No.
0: Perquè
1: no.
0: També és estrany que tenint en compte que se celebrava l'Espategafoc la nit de foc i que per tant hi ha tota una sèrie de restriccions als carrers, aquell taxi arribés allà.
1: I que a part, ostres, el cable és un dels dies que hi ha ambient, vull dir, és un dissabte a nit de foc, hi ha gent que va fer prèvies a la nit del foc i hi ha ambient, clar, aquell taxi ja aparcat, doncs... Bueno, una cosa curiós, és una anècdota divertida, que és el que dèiem, que, ostres, que totes les coses que passin
0: siguin com aquesta. Eh?
1: I bé, i al final bueno, va poder fer-se tot amb normalitat, la nit de foc va anar molt bé, tant l'espategafoc com el correfoc, amb les colles de Sitges i les colles convidades, i després doncs, també doncs, tant el sopar popular de les colles com el concert de la nit de foc, i bé, no hi ha notícies com l'any passat, que algun membre es va fer mal. I per tant, jo sempre dic que si ningú es fa mal i tot va mínimament bé,
0: ja va bé.
1: Doncs ja es pot donar per bo.
0: Em sembla que podran veure també algunes stories d'Instagram amb l'Oriol fent paella.
1: Sí.
0: Però una paella d'aquelles... Bueno, paelles.
1: Sí,
0: i les paelles traslladades per tot el racó del... Que té un mèrit. Traslladar una paella feta des del Miramar fins a Baja Mar... passant per tot el racó de la Calma, el Baluar, baixant les escales fins a baix...
1: Sí, no.
0: I que t'arribi sencera.
1: I molt bona que estava. Vull dir, també agrair a la confraria perquè...
0: Clar, la confraria de pescadors, eh? Estupendíssim.
1: Sí.
0: Com es dèiem, una anècdota bona que apareix en algun altre mitjà de comunicació avui. Vinga, doncs, anem pel que no va ser anècdota, i no va ser bo, comencem per aquí, que va ser... el que va passar la matinada de Festa Major, les reflexions que en el seu moment ja ens va deixar en Pol Vigó, la que va deixar en el seu moment també en Josep Maria Tubau, les que van deixar Pubilles i Hereus en la nit del pubillatge, sobre aquests fets de la Festa Major i fins a quin punt no representen de cap manera el jovent sitgetà. Bé, han passat ja uns quants dies, per no dir que estem a punt d'arribar al mes des d'aquells fets. S'ha sabut alguna cosa més? S'ha pensat alguna cosa més?
1: Bueno, ja amb una de les reflexions... Bueno, jo primer de tot dic que per mi és una de les coses que encara cou. La ferida jo encara la tinc oberta. Crec que ostres, que trigarà a curar-se, perquè és una de les coses que realment a mi personalment em va tocar. Tot i que també veig que hi ha esperança, no? Perquè, ostres, veure la gent tan jove com es manifesta tant i tant en contra d'aquests fets, mm-hmm. en comptes de que...
0: I d'una manera tan explícita,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, que a vegades dius, va, el jovent sí. passa de les coses... No. Aquí s'ha condemnat des de diversos fronts de gent jove, i jo crec que això ho hem de posar en valor. El que sí que crec és que s'ha de treballar a les escoles, s'ha de treballar a les entitats, s'ha de treballar a casa també, perquè al final tot comença per casa, i crec que bueno, que és una situació que va tocar a fons, i ara doncs toca donar-li la volta, i crec que s'han de donar totes les eines necessàries doncs perquè això succeeixi.
0: Sembla en aquests dies previs a Santa Tecla que hi ha un compromís molt ferm amb això, eh?
1: Sí, però és que al final davant d'aquestes circumstàncies l'únic que queda és la unió de tots perquè la festa transcorri amb la màxima normalitat possible, que ostres, que al final dius, hi ha el debat de, és de festa, no és de festa? Sí, al final, aquell dia el poble està de festa. Aquell dia el poble està de festa i s'ha de fer una jo crec que un anàlisi general de tot plegat, perquè també és conseqüència de la pròpia festa.
0: De la dinàmica de la festa, sí?
1: Home, podem parlar de l'entrada de grallers, podem entrar de la bandera, vull dir, podem parlar de les prèvies, tot plegat, i a mi em dona la sensació que alguna cosa podia passar per Festa Major, i és que nosaltres ho vam manifestar just abans.
0: Però quan en Josep Maria Tuau parla de la dinàmica de la festa, què vol dir això de la dinàmica?
1: Bueno, doncs que...
0: Ja no referim als fets concrets del punt lila i el que va passar en el punt lila, d'expressions públiques, diguem-ne, que estan absolutament fora de lloc, sinó la festa porta...
1: No, jo em referia a... Cal que a les 12 del migdia hi hagin ampolles de vidre a l'entrada de grallers, ampolles d'alta graduació?
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir...
0: No cal, evidentment.
1: No cal. Vull dir, i a partir d'aquí podem seguir desenvolupant tot plegat, dient, ostres...
0: Ara que marxem una mica de la política, però com que diríem que és el regidor més experimentat en el món, diguem-ne, de festa, gent jove, etc, ja no pregunto tant si cal, sinó per què hi són aquelles ampolles allà.
1: Bueno, perquè algú
0: les ha venut,
1: els hi ven, o
0: algú les ha comprat,
1: o l'amic que té 18 anys les compra... Perquè això ens hi trobem, i no passa res per dir-ho. Jo quan estava de president de Barraques, un any, un voluntari va vendre una consumició a un menor.
0: Sí.
1: Un menor que estava acompanyat d'un adult, i vam tenir una denúncia. Escolta, Barraques va assumir...
0: Un menor que era evident que era menor, suposo, eh?
1: Sí, sí.
0: Vull dir, que es veia a simple vista.
1: Bueno, en aquell moment no es va demanar. Des d'aquell dia...
0: Sí, en aquell moment no es va identificar, sí. però diguem-ne que suposo que l'experiència aquí també és un grau.
1: Parlo
0: i ja
1: de
0: fa
1: anys,
0: De fa anys.
1: Des d'aquell dia, vull dir, les coses es miren, bueno, almenys en el context de les barres populars de Nit de Poc, de Barraques, es mira molt, i el tema cartelleria, o sigui, la gent sap que no es pot, però al final un menor busca la manera, com ho vaig poder fer jo quan era jove, d'obtenir aquest alcohol.
0: El que passa
1: un dels problemes és que, clar, l'alcohol és la droga que està
0: per
1: més
0: això
1: ben
0: que
1: vista i la que més mal fa.
0: Però anava a dir, això té una difícil solució, perquè l'alcohol és present tot l'any,
1: socialment,
0: i sí, està molt incorporat socialment. Vull dir, aquí és difícil incidir en això.
1: Bueno, és el que dèiem.
0: Vull dir que no ho sé si caldrà fer com fan a la plaça Catalunya per Cap d'Any, de que hi hagi la policia que impedeixi l'entrada de bosses amb ampolles.
1: Clar, però aquí ja...
0: Perquè ja comencem, eh? Es comença amb això i s'acaba amb les tanques i totes aquelles coses.
1: Sí, clar, el tema carnaval tanques, però em pregunto, ostres, a la plaça, per exemple, eh?
0: Sí, sí.
1: Jo, quan vaig a la Patum, ostres, no veig ampolles de des de la plaça Sant Pere. No en veig. Ostres, per què aquí...
0: I no serà perquè no sigui una festa on es begui la Patum,
1: eh? La barreja allà va...
0: Però la plaça no, a la plaça no hi ha ampolles.
1: No. Perquè la gent allà té un respecte a la festa en aquell moment.
0: D'acord.
1: I això és el que...
0: És a dir, no és tant que algú ho filtri, sinó que hi ha una consciència de que en determinats moments aquí s'ha d'estar a ple rendiment, per dir-ho així.
1: Jo crec que... No, i s'ha de fer l'exercici.
0: Sí, sí.
1: S'ha de fer l'exercici. Vull dir, tenim una entrada de grallers maquíssima. Ostres, tenim uns grallers que són estupendos. No, lo següent. Ostres, fem que llueixin, perquè a vegades...
0: Però aquest és un debat etern, no, ja?
1: Ja, Vicenç, però...
0: Perquè deu fer com a, jo què sé,
1: sí,
0: 20 anys, 25...
1: No és una cosa d'ara, No.
0: I quants presidents de comissió s'han trencat la closca intentant a veure què fer?
1: Però, bueno, també et dic, eh? Vull dir, tenim una comissió que de 10, vull dir, jo crec que la comissió ho ha fet molt bé, han treballat molt les coses, l'anterior també ho va fer meravellosament bé, i bueno, estem en bones mans, però...
0: Té mèrit molt... Té un mèrit molt gran ser de comissions, de festa major, de qualsevol comissió de carnaval, en aquesta època que ens ha tocat viure, no, en què tot és tan intens i tot és tan, hi ha tanta pulsió amb les coses.
1: I els mals de cap que...
0: I els mals de cap.
1: Que suposa. Vull dir, els mals de cap que suposa, les eines que falten per part de l'administració, que al final sempre les comissions s'acaben sobreposant a tot això.
0: Hem començat per aquí, a l'entorn dels fets de la nit de Sant Bartomeu. Anem per l'assumpte polític-policial, ja que ens hem referit al jovent i aquesta actitud d'ara molt potent contra tot allò que es va viure i fins a quin punt allò no representa el jovent. Anem per la banda política i com s'han desenvolupat les coses aquest mes i com creu Josep Maria Tubau que han anat les coses des del punt de vista polític sobre aquesta crisi.
1: Aviam, des del punt de vista polític és millorable totalment. Vull dir, jo crec que en el seu moment ha faltat informació, ha faltat agafar els portaveus, donar-los tota la informació a hora, o sigui, al moment. Jo crec que això és una crítica que podem fer al govern des de tots els grups municipals. Dit això...
0: Hi ha una postura molt unitària en aquest aspecte.
1: Sí. Vull dir, però com en molt d'altres, eh? Vull dir, jo crec que, ostres, a vegades a mi em dona la sensació que amb el govern li falta, ostres, han de tenir en compte de que governen amb 7 regidors, o sigui, amb el 33% dels regidors, i que l'oposició ha d'estar informada de gairebé tot el que vagin fent. Crec que ens ho mereixem i crec que a l'hora de buscar consensos facilitaria molt les coses si la informació es passés al moment, perquè què passa? Aleshores la gent o alguns partits s'enroquen i llavors ja no hi ha manera d'arribar a acords. I això és una cosa que crec que el govern hauria de millorar.
0: És paradoxal perquè resulta gairebé, diríem, que més edificant la resposta del jovent que la resposta dels... En Tubau riu, però clar, té un punt, eh? Perquè el jovent no direm que sense organitzar-se, però ahir també els versos de les colles de diables, totes tres colles, una crítica absoluta als fets de la nit de Sant Bartomeu, Pubilles i Hereus també, i evidentment des de la classe política s'ha rebutjat aquests fets, però el desenvolupament de la gestió d'això no...
1: No, no, i deixa'm felicitar sí. Ahir a les tres colles de diables
0: infantils
1: que van fer amb versos amb molta classe. Jo crec que aquests últims anys ha millorat molt el tema versos tant d'infantils que xapó, ens hem de treure el barret, com també de les colles grans. Crec que s'està fent com tocava, dir.
0: I apareix la vivenda, i apareixen les instal·lacions esportives, i apareixen les instal·lacions escolars, etc etc.
1: El que anàvem. Això per la banda política.
0: No sé si d'alguna manera el ple extraordinari va ajudar alguna cosa en aquest sentit, o des del punt de vista de la informació tot continua més o menys igual?
1: No, continua igual. Continuem amb les mateixes.
0: D'acord, no se sap res més del que se sabia.
1: No. De moment no ha transcendit més del que se sabia. Esperem que a mesura que hi hagi havent informació, doncs també la vagin passant. A nivell policial, jo em vaig reunir amb el Jordi Altarriba,
0: amb l'inspector en cap de la policia.
1: Vam parlar d'algun tema que va ser un pèl viral. Però
0: el tema que veu fer referència, sí. tant recordaran, tant en Josep Maria Tubau com Carme Gasulla, es van mostrar, diguem-ne, no diré que fins a cert punt indignats, però veritablement...
1: Una mala actuació, val? Que no se li ha de restar importància, jo crec que és molt important assenyalar, però també cal dir que tenim un cos de policia local que treballa d'una manera molt bona. I tenim bons professionals allà dins. Crec que s'està dirigint bé a la policia local. Crec que hi ha hagut un canvi molt bo respecte a fa uns anys, quan hi havia el senyor Pino. O sigui, jo, i des de Guanyem, hem pogut notar un bon canvi en el cos.
0: En quin sentit?
1: Doncs jo veig una policia més de proximitat, que jo crec que la policia local ha de ser així. Que tenen raó moltes vegades en què els hi falten eines, totalment d'acord. Vull dir, no pot ser que es quedessin, bueno, que no tinguin cascos per poder-se protegir en determinats...
0: Probablement també perquè deuen passar coses que no passaven fa 20 anys.
1: Però per això mateix.
0: I diguem-ne que es van trobar en una posició de vulnerabilitat.
1: Sí, correcte. Ells es van trobar d'alguna manera deixats de la mà de Déu. Clar, els fets del 23 els arrogafen, marxen i es queden
0: ells, la policia allà,
1: amb tota la marabunta de gent, i s'encén una espurna d'una baralla i comença tot plegat. Ostres, quin cacau. I al final, doncs, ostres... Lo primer de tot sempre és preservar
0: la integritat
1: física, vull dir. I això, doncs, el que anava una mica, no? Jo crec que tenim un bon cos de policia local.
0: Per tant, si la conversa va anar bé i el resultat és positiu i la consideració de la policia és la que és, com aleshores, diguem-ne, considera, Guanyem, aquell fet concret de la nit del 24?
1: És un fet reprovable, és un fet que internament s'ha de tractar, vull dir, però jo crec que no hagués costat res per part del cos o d'aquí per toqui a sortir al minut 1 fer una crítica a aquesta actuació i després, doncs, internament, doncs, parlar-ne amb la gent del cos, i si fa falta fer xerrades. Hi ha coses que al llarg dels anys han canviat, i hi ha coses que ostres, que les hem de treballar personalment, i això és una de les coses que havíem de treballar. La frase estava fora de lloc, l'actuació, doncs, és qüestionable. No sé, jo no entenc de seguretat, però no sé si amb la que estava caient allà tocava córrer, bueno, fer aquesta persecució. Això que després també hem de fer autocrítica, perquè després, no hi han detinguts, no. O sigui, després la gent demanem més, però davant de la situació no sé si tocava aquesta acció. Dit això, jo crec que tenim un bon cos de policia local, crec que se'ls ha d'escoltar, i bé, també s'ha de fer autocrítica per per part de totes les parts.
0: A partir de la conversa que vau tenir, perquè recordo quan vam parlar telefònicament amb en Josep Maria Tubau, que va fer referència a aquest vídeo viral en concret, i ell va dir obertament, perquè evidentment era difícil identificar-ho això, s'escoltava, i és cert que s'escoltava, a partir de la conversa s'ha pogut identificar d'on venia aquella expressió?
1: Aviam, jo no tinc eines per dir en total seguretat...
0: Per això ho pregunto, perquè és a dir, estem com estàvem en aquest sentit, eh? Sí. D'acord.
1: Però t'asseguraria que el 99% ve d'on ve. I ja està. I al final és això. És, ostres, que qui ho hagi comès, doncs, ostres, que assumeixi les conseqüències, que aquesta persona, doncs, digui, ostres, em vaig equivocar, no ho vaig fer bé, treballem-ho de cara altres vegades i mirem endavant, que al final el que fa falta és això, una mirada, doncs, cap endavant, que tinguem un bon cos de policia local que el tenim, i de cara a properes actuacions, doncs actuar correctament.
0: Dues coses més sobre això. Creu en Josep Maria Tubau que per Festa Major, per Santa Tecla, com han dit altres portaveus aquí, la policia ha d'estar tota ella al carrer?
1: Bé, jo sempre ho he dit i ho vaig dir amb una junta de portaveus. Ha d'estar al carrer, però hi ha moments que potser no han de ser visibles. O sigui, a mi, a vegades, per exemple, en algun dels concerts tenir una furgoneta del Zarro allà davant, a mi no em dona molta confiança. Vull dir, jo vull gaudir d'un concert...
0: Molta confiança en el sentit que crea una mena d'incomoditat.
1: Sí, ja. No és agradable, no, al meu entendre.
0: Ja.
1: Òbviament, aquesta...
0: Agradable passant... en el sentit que genera una certa sensació de sí. No puc tenir tota la llibertat per divertir-me, perquè algú m'està vigilant a tota hora. D'acord.
1: I, ostres, jo crec que aquesta passada, no tinc dades, però la sensació que em dona que no va haver-hi cap problema als concerts de la Nit de Foc, que era una data que la teníem en vermell.
0: Mm-hmm. I més tal com estaven les coses.
1: Sí, i va anar en total normalitat. I bé, esperem que el 22 a la nit i el 23 per Santa Tecla, doncs no, tot continuï com va anar per la Nit de Foc.
0: La segona, i té relació també amb el que va comentar l'alcaldessa, demà escoltaran la xerrada que va mantenir a la Gralla, però va comentar que l'Ajuntament es personaria com a acusació en el cas del Punt Lila, i que ho preveu també fer en la mesura que avanci la investigació sobre els fets del 24 d'agost i s'identifiqui a les persones. Què hauria de fer o quin càstig haurien de tenir aquestes persones?
1: Bé, jo no sóc aquí per dir quin càstig haurien de tenir, però el que sí que sé que les coses no es van fer bé. Vull dir, les coses en un primer moment s'han de denunciar i s'ha de tirar endavant. Això pot fer un efecte de que, ostres, a la propera vegada ja t'hi miris una mica.
0: Perquè entenc que en el punt Lira en el primer moment es va denunciar o no?
1: Divendres ja van passar uns fets, no van transcendir. I això jo
0: el divendres de Barraques, eh?
1: Divendres de Barraques. Jo vaig informar a qui pertocava d'aquests fets.
0: Però diguem-ne, no va passar res més que el fet que Josep Maria Tubau informés que havia passat alguna cosa al Punt Lila,
1: sí.
0: Que ja us feia malfiar,
1: sí.
0: Suposo.
1: Sí, sí. Dissabte també va tornar a passar i aquest sí que va transcendir. Però és que després...
0: Es va denunciar? El que va passar el dissabte?
1: Sí, bueno, sí, ho va fer, els primers que van fer va ser Barraques.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, vull dir, al final Barraques, jo crec que en tot moment ha estat al lloc on, bueno, ha fet una molt bona gestió de tot plegat. A l'igual que les comissions de barris de Cases Noves, que també va fer un comunicat i que també ha passat en altres punts liles d'altres festes. Mm-hmm. Vull dir, i ostres, jo crec que estem en un moment que s'ha de parar els peus a tot agressor masclista, bueno, feixista, xenòfob, vull dir, s'ha de posar a fre a tot aquest tipus d'agressions per la deriva social que està tenint tot plegat per tant, amb l'ascens de l'extrema dreta.
0: Que ningú se n'estigui de denunciar.
1: Sí, sí, no, no, no.
0: Encara que en el seu moment es pugui pensar que les conseqüències d'això, vés a saber on em ficaré tot plegat.
1: Sí, no, no, aviam. Al final, per això, un mateix té total llibertat de denunciar o no denunciar.
0: Està clar.
1: Ara, una empresa i una institució, sí? No.
0: Tenen l'obligació, la responsabilitat, tot el que s'hi vulgui afegir.
1: Si no, tenim un problema.
0: Dijous es va celebrar ple extraordinari, que és el ple que Josep Maria Tubau va dir que no va servir per res.
1: No, és que per mi...
0: Un ple inútil, si no recordo. Que
1: sí,
0: dir,
1: va ser
0: així.
1: Un ple inútil que va comportar doncs, una despesa municipal i al final no es va dir res, no es va dir res que no s'hagués dit abans. Vull dir, va ser, i crec que ho vaig dir al ple, va ser un acte preelectoral d'alguns partits polítics. Vull dir, no en vam treure res. Tot el que vam dir ja ho havíem dit amb anterioritat. Vull dir, calia. Jo entenc un ple extraordinari, doncs s'ha de fer amb temes capdals, com es va fer l'anterior legislatura amb habitatge, com es va fer aquesta legislatura que va anar, bueno, que vam fer des de Guanyem, que vam incitar juntament amb Junts i altres partits, doncs pel tema de l'emergència
0: educativa.
1: Vull dir, aquests són els temes que realment s'han de fer plens extraordinaris, els temes que realment importen a la gent. Habitatge, emergència educativa, vull dir, però no sé, jo crec que el que estava al ple aquest no servia per res, i no serveix per res perquè, clar, es demanen una sèrie de coses que tampoc el govern les haguessin donat, i al final és el que dèiem, aquí el que s'ha de fer és un full de ruta de què farà el govern aquests 7 mesos o 8 mesos que queden de legislatura. Què faran? Vale? Però això amb un ple no t'ho diran. I no sé, i crec que una de les formes que es ve a fer és a través d'una moció, a través del ple ordinari.
0: Que el ple ordinari propent tindrà 6 mocions, o sigui que...
1: O alguna més.
0: O alguna més.
1: Sí, avui tenim comissions informatives, aviam com va tot plegat.
0: Veu ser l'únic que us veu abstenir?
1: Sí. Bé, perquè enteníem que ple no era necessari, però també vam donar molta culpa a tot plegat al govern. Vull dir, és que amb aquest govern, una mica el que deia d'abans, falta transparència, falta que treballi. Vull dir, crec que els primers que vam dir que no treballàvem vam ser nosaltres. Sí, sí. I falten que tirin les coses
0: endavant. Entre aquesta frase i la de la gestoria que no funciona?
1: Sí, no, mira, l'altre dia parlant amb la frase aquesta de la gestoria, ara ja no és una gestoria que no funciona. Ara sembla que és una gestoria que està tancada per vacances. I queden 8 mesos. Aviam si això, buscant consensos, buscant suports d'on sigui, estenent la mà com Guanyem ha fet, que no han fet altres partits. Compte. Que això que... també, a vegades, les responsabilitats són compartides.
0: És que no sé si anava a dir, us veu més aliat al govern que no Guanyem? És a dir, govern us considera més aliat que no pas Guanyem considera aliat al govern?
1: No sé, nosaltres hem estès la mà sempre que calgut per responsabilitat, però és que a vegades hi ha coses que cauen pel seu propi pes. I ho vam dir l'altre dia, no ens agrada que no es compleixin les coses que s'acorden, i han estat unes quantes. Vull dir, l'altre dia fent un recompte de totes les mocions que ha presentat Guanyem aquests últims anys, pràcticament no s'han posat a pràctica cap. Vull dir, i no només passa en Guanyem. Si en Guanyem, que en principi doncs, segons ells, érem el soci preferent, que per nosaltres està clar que no ho hem sigut, doncs què deu passar amb els altres partits? Vull dir, què està passant amb les mocions? Vull dir, i sí, i les mocions es porten per fer debat, però també darrere, si s'aproven, hi ha d'haver un compliment d'aquestes mocions, i no s'està fent. I per això dic, on està la feina d'aquest govern? Per què no s'acompleixen les coses o els acords en què s'arriba amb ells?
0: Veu ser molt dur en el seu dia sobre la reforma del patronat. Va bé amb molts grups polítics que ho van ser, però diríem que el més dur en el seu moment va ser Guanyem. Ara s'ha afegit Verds en Comú Podem amb una nota de premsa també igualment dura sobre la reforma del patronat. Us ha cridat l'atenció?
1: Bé, aviam, celebrem que Verds en Comú s'afegeixi, vull dir, s'afegeixi als nostres plantejaments, però, ostres, també ens hauria agradat que quan estaven al govern doncs haguessin tingut una mica més d'influència sobre el govern, perquè nosaltres ho hem dit sempre, ells ho diuen ara. Val? Dit això, està clar que les polítiques políticament doncs, amb la Carme i amb el Xavi doncs, hi ha molta afinitat, però ostres, ens sobta que ara siguem tan durs quan abans quan estaven a govern potser no ho eren tant, però bé, celebrem que ara doncs, puguem fer front comú amb molta de les coses doncs, que encara queden per davant, i bé, nosaltres estem disposats doncs, a treballar conjuntament.
0: Va quedar pendent l'assumpte de la licitació de la llibreria en un ple, tampoc es portarà en aquest ple. Us veu mirar els números?
1: Aviam, el tema de la licitació, nosaltres vam mirar el model i el model no ens agrada. Vull dir, per lo tant,
0: per què?
1: Doncs perquè entenem que aquí tenia cabuda qualsevol tipus d'empresa més gran. Nosaltres trobam que la llibreria del patronat havia de ser un model cooperatiu, i si podia ser de quilòmetre zero, millor. I això
0: és a dir, la licitació està oberta a empreses més grans.
1: Sí, no, i aviam qui pot acabar venint. Però, ostres, al final el projecte d'inici era un i ha anat virant molt, molt, molt cap a una licitació qualsevol que es pot fer en qualsevol equipament, i, ostres, jo crec que una llibreria municipal ha de ser més que una simple llibreria.
0: Clar, és que a nosaltres ens va cridar l'atenció perquè els números que proposava la licitació, que és una licitació de 12 anys, contemplava que en el tercer any, quan la llibreria, diguem-ne, ja no té pèrdues, hi ha uns ingressos per la cafeteria de 160.000 euros i per la venda de llibres de 90.000. I esclar, mirant el local, mirant la barra que hi ha per la suposada cafeteria,
1: qui ho pot pagar això, Vicenç?
0: I si ens poden sortir aquestes xifres, tenint en compte les llibreries que hi ha hagut a Sitges i la facturació que han tingut.
1: Per sort vam aconseguir que això no anés al ple de juliol. Van dir que ho posarien aquest mes de setembre. Aquest mes de setembre no hi va. Estem esperant que ens agafin, que ens sentem i que en parlem. Per Guanyem, aquest és un dels és una prioritat, és un tema prioritari, i bé, estem esperant doncs que ens sentem a una taula, que en parlem, si hi ha altres forces polítiques doncs que tenen que tenen una manera de veure-ho similar a la nostra, doncs també convidem a mirar-ho tots plegats.
0: I pregunto per si es pot fer una licitació, diguem-ne, com ho podem dir això, apartant de la licitació a determinades empreses. Es pot fer?
1: Ho desconec, Vicenç, ho desconec. Però el que sí que tenim clar és que la línia de la licitació per nosaltres no era l'adequada, per això vam demanar que es retirés, i a hores d'ara estem esperant
0: tornar a agafar el fil d'aquest assumpte,
1: tornar a començar i tornar-ne a parlar i dirigir una mica cap on creiem nosaltres que ha d'anar, però final és això, necessitem el consens de el màxim consens possible.
0: Del que parlarà el ple de setembre és de Vallcarca.
1: Sí, sí, a nosaltres ens sobta que aquest tema vagi a ple.
0: Perquè se n'ha parlat de Vallcarca entre els portaveus polítics? Hi ha hagut possibilitat de reunir-se amb el govern, de tenir al damunt un posicionament, tot plegat?
1: Però, sí, bueno, suposo que cadascú té el seu posicionament, però és que abans de tenir un posicionament, tu el que has de fer és una exposició pública oberta a la ciutadania, oberta a les entitats medioambientals, vull dir, i això no s'ha fet. Com pots tenir tu un posicionament que sí que el tens perquè has vist el projecte,
0: sí, sí,
1: però no has escoltat el conjunt de la ciutadania ni tampoc a les entitats?
0: Els representants polítics sí que s'han pogut trobar per parlar-ne?
1: Bé, n'hem parlat amb juntes de portaveus i nosaltres ens hem reunit amb el Jordi Artigas, vull dir, ho diem. Però bueno, ell ens va explicar el projecte i nosaltres li vam dir també què en pensàvem.
0: Sí, cadascú ha pogut en aquest sentit exposar les inquietuds, les incerteses, el que li hagi convingut.
1: Però bé, a ningú se li escapa els 2.000 i pico habitatges que van allà. Vull dir, si actualment Sitges...
0: Això no, no ha decaigut mai, del projecte?
1: Que jo sàpiga, no, però clar...
0: Per bé que per fer-los, com saben tots vostès, fa falta un canvi, evidentment, en les claus urbanístiques d'aquest indret.
1: I una altra cosa, si tu no estàs donant, o hi ha uns... des de botigues es queixen de que no estàs donant servei a botigues, des de Garraf també hi ha mancances, a part del tema de les pedreres, que també és un tema preocupant.
0: Però aquí sí que sembla que hi ha una unanimitat,
1: sí,
0: per part de tothom,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però ostres, si aquests nuclis ja no els tens controlats, cal un nucli més a Vallcarca, a part de tot el tema de que està a la porta del parc, vull dir, del parc natural, bueno, del parc del Garraf. Vull dir, ostres, jo crec que el primer que s'ha de fer és treure tot el que hi ha, desballestar-ho, aviam si la propietat es posa de cara, renaturalitzar, i a partir d'aquí doncs ja veurem per on es fa.
0: Qui ha estat sempre més contrari o més recelós al projecte ha estat Guanyem i Verds en Comú Podem?
1: Sí, sí, sí. Jo crec que som els dos únics partits que...
0: A la contra-contra, per dir-ho,
1: sí,
0: així,
1: sí,
0: des del primer moment.
1: Des del primer moment ho hem dit. Vull dir, i sense fissures i tenint-ho molt clar.
0: Per tant, a l'hora de votar això, què pot passar?
1: Bé, ja ho veurem el proper dia 30, però està clar on estarà el sentit del vot de Guanyem Sitges. Però també crec... que cap on aniran la votació, crec que...
0: Que tiraran endavant?
1: Jo crec que... Bueno, ja ho veurem, però... crec que sí.
0: En el fort intern sí. hi ha un sí, bastant convençut. L'alcaldessa va comentar també, que en el Blau, que les ordenances fiscals probablement no formaran part del debat. És obvi que d'ordenances fiscals n'hi haurà d'haver i s'hauran de modificar les que per llei corresponguin, però que no hi haurà debat i, per tant, tampoc sabem si en el sentit de debat de pressupostos es plantejarà alguna cosa o no.
1: Bé, primer de tot ja veurem si no hi haurà ordenances fiscals, perquè no entenem, des de Guanyem, com no poden haver-hi unes ordenances fiscals de cara al proper any. Nosaltres demanem al govern que les treballin. De fet, nosaltres vam adquirir una sèrie d'acords amb el govern fa un any, vale, que incluïen doncs, diferents bueno, acords que s'havien d'aprovar per aquestes ordenances fiscals. Aquí anem a que nosaltres diguem que el govern no compleix els acords en Guanyem cada vegada que arribem a un acord amb ells. Es va parlar d'una taxa turística als autobusos que fan parada a Sitges.
0: Sí, ho recordem.
1: Es va parlar també de gravar el l'IBI màxim als grans hotels. Hi ha la qüestió també de l'IBI pels habitatges
0: d'ús turístic.
1: O sigui, hi ha un tema de mesures molt, molt importants que nosaltres havíem pactat amb el govern i que s'han de donar compliment. Si no es donen compliment, ja en parlarem de com anirà el resta de legislatura que queda. Però els acords estan per complir-los.
0: Minut final. Guanyem es presentarà el 27?
1: Bé, jo crec que des de l'esquerra independentista podrem formar una candidatura doncs, per les properes eleccions municipals. De fet, ara Sitges necessita més que mai una força com la CUP, com guanyem Sitges a dintre de la institució, pel tema habitatge, pel tema turistificació, per temes socials, vull dir, per mil històries, guanyem Sitges, la CUP ha d'estar present a Sitges, a l'Ajuntament, i crec que podem conformar una candidatura molt, molt maca de cara al mes de maig.
0: El darrer cop la feina va ser escollir cap de llista i un cop escollit, després de circumstàncies de la vida, van propiciar que arribés a cap de llista Josep Maria Tubau.
1: Bé, sí, però a nosaltres sempre ens ha costat molt trobar gent que encapçalés el projecte. Vull dir, no és agraït, vull dir, els que encapçalem el projecte no cobrem, a la diferència d'altres regidors, no cobrem ni un duro, ni per presències de ple, ni per res. Ho fem, doncs, a l'igual que quan estem en una altra entitat. I bé, nosaltres creiem que ara més que mai guanyem Sitges ha de tenir doncs, molta força a la propera legislatura, que hi ha moltes coses per desencallar, coses que no s'ha fet aquesta legislatura, que com recordem hem dit des d'un bon començament ha estat la legislatura perduda, i que crec que serà bàsic tirar que si guanyem Sitges i la CUP Sitges està, doncs tirar grans projectes d'habitatge i de temes socials i sobretot doncs mirar des d'una òptica de Sitges i no d'una òptica doncs, des del turisme, des dels peixos grans. Vull dir que nosaltres doncs, hi serem pel poble i tirem endavant com faci falta.
0: Josep Maria Tubau, gràcies.
1: De res, Vicenç.

0: 012. La Generalitat al teu costat.
1: El consum d'alcohol i drogues minva la nostra capacitat d'atenció al volant, redueix la percepció de risc i ens porta a actituds temeràries. Recorda que conduir requereix estats d'alerta i decisions ràpides. Conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues està sancionat amb pèrdua de punts, multes econòmiques i fins i tot amb penes de presó.
2: Avui em toca conduir a mi.
1: Conduir és un acte de responsabilitat. Drogues i alcohol no són bons companys de viatge.
0: 012. La Generalitat al teu costat.
3: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
4: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

11 i 9 minuts. Bruno Mars, protagonista també en aquests darrers dies. En fi, que li marxava l'entorn per tota aquesta qüestió que ell, diguem-ne, havia mantingut en un segon pla de la situació a Gaza. És el vidre, això. Bé, i ell mateix ha hagut de reconduir la situació, si no es quedava sense músic, sense ningú. Bé, en uns moments els versos de les colles infantils dels Diables, ara que ja sabem, com ens ha confirmat, perquè vaja, ho va viure en primera persona, que no hi havia grua el dissabte a la nit. Per tant, aquell taxi va ser apartat del recorregut de l'Espetega Foc. Sembla també ens diuen que va rebre un bany de guspires, perquè esclar, això sí que ja no es pot evitar. T'apartem el taxi, però ja no el podem cobrir. Però bueno, com va arribar allà? Què va passar? Totes aquelles coses que dius, vinga, més vidre, però vidre no serà.

0: 11 i 10 minuts, anem pels versos dels Diables Infantils. Començarem per la vella, seguirem per la jove i acabarem amb els Diables de l'agrupació de balls populars. Alguns dels temes, com hem apuntat també fa una estona, un posicionament molt, molt concret, molt ferm, contra el que es va viure el dia de Sant Bartomeu, la matinada de Sant Bartomeu, contra els aldarulls i els protagonistes dels aldarulls. I després tindríem, diguem-ne, uns quants clàssics. La neteja, que no falti, la vivenda, que no falti, i les instal·lacions esportives o les instal·lacions escolars, que no faltin tampoc. La temperatura, bé, totes aquelles coses que vostès ja saben perquè les hem escoltat manta vegades, però també els més joves les diuen en veu alta. Comencem amb els versos de la colla de Diables Infantils de la Vella.
1: Gran victòria hem assolit, lluitant contra el gran rebel, per l'espasa derruït de l'arcàngel Sant Miquel. En la lluita manifesta contra el gran poder de Déu, guanyarà sempre la festa del patró Sant Bartomeu. Milers i milers d'anys, la maldat en tu s'aferra i fas contra Déu la guerra, renegant d'ell i fent danys. Però tingues per sabut que qui lluita contra Déu, per Déu serà combatut i el patró Sant Bartomeu. Entre flames i cadenes i sotmès al foc etern, serà sempre lloc de penes la foguera de l'infern.
2: Companys meus presents aquí, juro com a capità que contra el poder diví la guerra sempre hi haurà. Ja que tinc la lluita oberta, vull combatre amb ardiment. I si tots vivim alerta, vencerem l'omnipotent.
3: Alerta! No t'espantis, Jucifer, que seré ton nord i guia i coratjosa lluitaré amb ta amable companyia. Vora teu la diablesa, contra Déu combatirà. Tu sent amo, jo mestresa, el pecat triomfarà.
4: Dona superba i malvada, que combats el Déu etern, com a fúria vomitada i sortida de l'infern. Jo faré que ta doctrina, tan perversa com dolenta, contra la meva divina, no pugui res es presenta. Jo faré el dels cristians, que amb manyes vols enganyar. No caiguin a les teves mans, ni a les del teu capità.

0: Per Corpus, cosa estranya, disgust i plors ja han hagut. Algú amb molt mala entranya, un gran llapí s'ha endut. Dues noies molt bufones han comès l'acte pervers. El volia per pintamones o escriu la Bíblia en vers. Era un llapis gegantí que al cap de la vila guarnia, i perquè amb el llapis van fugir i van tornar-lo cap un dia.
1: Les noies van descobrir, i és per plorar o per riure, que no sabien pas llegir i tampoc sabien escriure.

0: Sempre em miro el programa dies abans de festa major i cada any és un drama, unes errades que fan por. Sigui un carrer, una plaça o si no una carretera, que no hi ha algú que ho repassa o qui ho fa no s'entera. Enguany la cagada ha sigut carrer de Rafael Lluport. L'apartat de recorregut l'escriuria millor un mort. Ni excuses ni caramboles, no pot tenir tantes faltes. Passeu-nos a les escoles i ja ho corregim nosaltres.
1: Que ens pagui la regidoria, que fas feina i els diners ni els veus. O canviarem cap de la vila per plaçar les neus.

0: Molts anys, els nostres focs són els millors d'Espanya, com si ells n'havien pocs. Ja avui tothom ens fot canya, de Bilbao a Granollers, de Blanes a Castelló. Pobles, barris i carrers, els seus focs són molt millors. Igual bé que es barallen en el pressupost tan retallat i que l'Agri i Caçaban fa un espectacle en dignitat. Aquest coi d'Ajuntament retalla que retallaràs. Calés pel qualsevol invent, però pel pólvora no n'hi ha pas.
1: Aquests es fan els profetes i acabarem fent focs anants, amb bengales i bombetes i fent pum picant de mans. El que m'emprenya més i tant i la trempera m'estova és que ens passin al davant fins als focs de Vilanova.

0: Per fi s'acaba l'espera, per la matinal de Sant Bartomeu, però em baixava la trempera a l'atreçar-me més d'hora i deu. Pou vedre amb barricades, policlins aventats per terra, eren ja les 7 tocades i Sitges fotut en guerra. La situació era surrealista, ni els de blau sabien què fer. Volem un alcalde en vista i que no passi l'any que ve.
1: La festa s'ha de protegir. No volem aquesta muralla. Ni a l'infern podríem tenir malparits d'aquesta talla.
2: M'escolteu? Provant, provant. Quina merda d'aparato! Això sí que és un bon mojón. He perdut ja un bon rato i no escolto el Salmerón. Nova era a comissió, semblaven de la secreta. Organitzen la situació amb auriculars i petaqueta. Els voluntaris incomunicats no seguien la transmissió. Potser havien d'estar equipats per no ser conos a la processó. La tendència és ben clara, tecnologia amb tradició. L'any vinent més gastos encara i aneu amb drons la comissió.
1: De tecnologia i tradició, la jove sempre lliga caps. La diablesa a la processó portava AirPods com a taps. Un podcast estava escoltant, o potser un partit de lliga. Tot passant per davant del sant, li va suar ben bé la figa.
3: Comença el curs escolar, no sabeu la mandra que em fot, però pel que em fa treballar, sembla que no fotarem ni brot. Les classes em passen lentes, però són tantes que pateixo poc. Mitja hora passant llistes, l'altra mitja em trec un moc. La profe no para de faltar, sempre s'està manifestant. Al final no sabem ni sumar, de tant que m'estic columpiant. Alguna cosa no va bé, per alguna cosa es deuen de queixar, però mentre duri aquest vaivé, seguiré

0: sense estudiar.
1: El primer dia per la vaga, el segon pel temporal, el quart era la diada i al cap de poc la matinal. Quan jo arribi a la poltrona, instauraré una regla. No començarem l'escola fins després de Santa Tecla.

0: Santa Tecla ja ha arribat. Per fi és el nostre dia. Però una colla de pesats ha decidit que ens seguiria. Pares, tiets i el gos del cunyat. Fins i tot l'havia amb el Siri. Com a mínim n'heu portat els que estan al cementiri. Em fareu créixer les banyes. Si pogués us cremaria. Us hem dit moltes vegades que no volem galetes, Maria. Deixeu foc, balls i gegants, la matina li la mostra. Quedeu-vos a casa sobant i deixeu-nos fer la nostra.
1: Jo faria com carnaval, em agradaries tots sentadets i que ens esperin al final pares, mares, avis i tiets. Però m'ha vingut una idea, una d'aquelles ben guapes. Per acabar amb l'Odissea, muntarem el tram dels papes.

0: Quin goig, quina alegria viure aquesta situació, tornar a la sinfonia de promeses per vocació, que si l'Aurora no fa res, que si la Gallardo rondina, el David ja no em fa el pes i tots lluiten per la cadira. Per altra banda, amb emoció, estic esperant amb crispetes quina serà la comissió, veient el Salme amb les maletes, algú hauran d'enredar perquè faci tal matraca i a la santa toca resar perquè no sigui de la saca.
1: Veient els últims historials, algú de Huertos serà el següent. Potser el que entén de temporals, si no se l'emporta abans el vent.
2: Els companys de celebració, a més de parlar castellà, utilitzen cada expressió impossible de desxifrar. Diuen que no tinc caure, que dono un crinx que t'hi cagues. No entenc ni mitja paraula, m'he perdut. 6-7 de vegades. Es diuen bro contínuament, com si fossin d'altres regions. Els hi tiraré un fax d'aquesta gent. Sou del poble sec, no del Bronx.
1: Bro, literal que el seu mut no fa hype ni renta full. Els fotré un diccionari amb embut en honor a Ramon Llull. Súbdits meus molt estimats, veig lo molt que tots valeu. Per fer guerra a l'etern Déu i a l'infern du condemnats. Per nosaltres és la glòria. Timbalers, toqueu victòria!
3: Ja no estàs al moment. Ai, Jusufer, dissortat, contra Déu ni potent. Res no podrà ta maldat, ni d'aquesta és la teva gent.
4: No t'esveris, Jusufer, que jo sempre et restaré. I per defensar el teu costat farem brillar el pecat. Malgrat lluiti Sant Miquel, i si ell roman al cel, a l'infern és millor estar, perquè allí s'hi pot cantar i ballar la bolanguera, la mazurca i la vanera, entre mig de flamarades, de fadrines i casades, que han passat alegre vida entre gent molt divertida i amb una gresca com cal, com el temps del carnaval.
3: Diablesa, vil i malvada, que així sembles la ruïna. Contra la llei divina, vagi tan desenfrenada. Fins al fons de les cavernes més profundes de l'infern, sofriràs penes eternes i sembraràs el foc etern.
5: Mana Déu a dalt del cel, que la festa acabi bé. Vosaltres amb Jusufer i nosaltres amb l'Excels.
6: Onze i 24 minuts, els versos de la colla vella infantil dels Diables de Sitges, amb una color que feia, però literalment com si fos festa major. Ahir feia el migdia, després els vespres i a primera hora del matí s'està bé, però al migdia apretava de valent la calor, primer amb tots els gegants i gegantons, que allò era una munió. Afortunadament estem retrobant fa anys, que els papàs ja no intervenen tant a l'hora de fer gegants. Sí que intervenen a la cercavila, perquè ara no recordo quina colla va ser, dels Diables Infantils, que va dir en veu alta que potser al final de la cercavila s'hauria de fer una graderia només per papàs i mamàs i que s'estiguessin allà tota la cercavila fins que arribessin les colles de gegants. Però, com a mínim, se'n veuen més ja que decididament són fets per la canalla. Sí, que molt bé. Bé, sota aquest sol batent, el torn de la colla jove de Diables, la colla infantil de la jove de Sitges.
7: Gran victòria hem assolit, lluitant contra el gran rebel, per l'espasa d'heruït de l'arcàngel Sant Miquel. A la lluita manifesta contra el gran poder de Déu, guanyarà sempre la festa del patró Sant Bartomeu. Jusufer, mils de mils d'anys de la maldat en tu s'aferra i fas contra Déu la guerra, renegant d'ells i fent danys, però però tinguis per sabut que qui lluiti contra Déu, per Déu serà combatut. I el patró Sant Bartomeu, entre flames i cadenes, i sotmès al foc etern, serà sempre lloc de penes, la foguera de l'infern.
8: Companys meus plens aquí, juro com a capità que contra el poder diví la guerra sempre hi haurà. Ja que tinc la lluita oberta, vull combatre amb ardiment. I si tots vivim alerta, vencerem l'omnipotent.
9: Alerta, doncs, alerta!
10: No t'espantis, Llucifer, que seré tot nord i guia. Coratjosa lluitaré amb tan amable companyia. Vora teu la diablesa, contra Déu combatirà. Tu sent amo i jo mestresa, el pecat triomfarà.
2: Dona superme malvada, que combats el Déu etern. Com a fúria vomitada i sortida de l'infern, jo faré que ta doctrina, tan perversa com dolenta, contra la meva divina no pugui res si es presenta. Jo faré que els cristians que amb manya vols enganyar mai caiguin a les teves mans, les del teu capità.

0: Se un jove s'hi jaç, és com ser invisible. Mai pensen en nosaltres. Lucifer, com és possible? Som la següent generació, però sembla que no importa. Haurem de passar l'acció, o voleu que acabi morta? Envieu les vostres propostes, o això és el que ens diuen. Però un cop les tenen a les taules, et dic jo que ni les miren.
1: Hauríem de cremar-los per cada proposta que ignorin, i així espavilar-los i fer que ens valorin.

0: Quan arriba el foc pels carrers, els guiris comencen a córrer, sempre molt espantadets, a veure si algú els socorre. Ens han donat poca pólvora i això ja fa enfadar. Sense foc ni carretilles, què collons hem de cremar? No volem foc de joguina, siguem seriosos, per favor. Volem pólvora que trona, que nosaltres no tenim por.
1: Som diables de tota la vida, el foc és la nostra passió. Amb la colla ben unida, us farem tremolar d'emoció.

0: Pel poble faig una volta i només de ser-hi em fot fàstic. La merda pels carrers flota. Aurora, això ja sembla un càstig. Ojo, no trepitgis una panerola. Això és un problema present. L'Ajuntament va a la seva bola. Llucifer, troba una solució urgent. Cada any és la queixa habitual i amb tristesa us comunico. Si la brutícia no es frena com cal, en abocador es convertirà en perico.
1: Aurora, si no et pronuncies ja que el tema et fa molt de pal, recollirem nosaltres tota la brutícia i la deixarem al teu portal.

0: El passat Corpus unes noies lladragotes de guant blanc no es van fer famoses per robar joies, sinó per robar un llapis gegant. L'utrillo estava de celebració, la catifa al cap de la vila va triomfar, però les xarxes van fer tanta pressió que avergonyides el van tornar. La recompensa va ser el millor de tot aquest gran desfase, una mansió d'honor i galetes per tota la classe.
1: Per fer-se un selfie fan el que sigui, fins i tot robar el llapis d'una escola. Però perdoneu que us digui, sortir-ne així de retratades no mola.

0: Ara vinc jo a posar-me místic, pensant què dirien els nostres avis dels habitatges d'ús turístic que fan morir els nostres barris. I com que Sitges és un paradís, flipa amb el preu d'un immoble, que per poder accedir a un pis te n'has d'anar a un altre poble. Són preus que no fan per riure. Aquest turisme s'ha d'acabar. Els sitgetans volem llars per viure i no per especular.
1: Mentre el lloguer sigui pel turista i tot ho compri el guiri ricachón, ell viurà en una casa de revista i tu sota d'un pont.

0: La matinada de Sant Bartomeu, mentre no dormia de tanta calor, què va passar al voltant meu? El poble va viure un horror. Pels carrers sorolls i aldarulls, volaven ampolles i ningú es calmava. Tantes destrosses em van fer mal als ulls, festa i alegria és el que tocava. Un any per festa petitona, no volem una altra batalla campal. Festa amb una energia molt bona i que soni sempre el nostre timbal.
1: Ens queixem dels forasters, però els vídeos cares sitjatanes. Qui cremi contenidors als carrers, que corri o li tallarem les cames.

0: A Sitges som molt esportistes, això ho diu fins l'Ajuntament. Però quan demanem quatre pistes, ens diuen ja en farem. Parlem de salut i esport, de jovent actiu i motivat. Però si vols fer quatre xuts, més val que siguis afortunat. Si encara no ho enteneu, ho direm ben alt i ben fort. Llucifer, el jovent no vol més excuses, el jovent vol fer esport.
1: Ajuntament, ja n'hi ha prou de promeses i paperassa. Volem pistes per jugar, no una altra foto amb la faixa.

0: Un any més per festa major. Sitges està ple de quillos. Jovents sense massa educació confonen masses per palillos. Ja sigui al pont dels ocells o enxubats allà al cable. Sempre et trobes amb aquells que volen la foto inigualable. Lucifer, ja no puc més, no aguanto les massificacions. Només embruten la festa i ja n'estic fins als collons.
1: Júlia, estic molt enfadat. Ja no es fa cultura de poble. Però amb el que m'has explicat, m'he cabrejat el doble.

0: Jo sóc el diable del carrer Tacó, un carrer que heu deixat abandonat. Fa anys que reclamem una solució i encara ningú l'ha arreglat. Amb la massa tapa els forats, que semblen cràters d'un volcà, mentre altres ja estan pagats, el nostre enfonsat acabarà. Ajuntament, feu menys inauguracions i més que del nostre veïnat. Arregleu el carrer Tacó i aquest cop que sigui de veritat.
1: Els veïns del carrer Carreta els lleveu canviar fets una fera. Envieu-nos ja un paleta i que ens toqui la vorera.

0: Vaig arribar a Sitges pensant trobar-hi la calma, però entre viris i maletes no hi cabia ninguna ànima. A la platja ni un forat, als bars preus que fan mal, em quedaré a casa amagat i ja sortiré per carnaval. Jo que sóc fill de l'infern i no em fa por ni el foc, però quan arriba Santa Tecla em poso nerviós de cop.
1: Si vols anar a la platja, hauràs d'anar ben al matí i et trobaràs algun salvatge que encara no ha anat a dormir. Súbdits meus molt estimats, veig lo molt que tots valeu per fer relater Déu i a l'infern de condemnats. Per nosaltres és la glòria. Timbalers, toqueu victòria. Visca el Llucifer!
2: Visca! De genolls, tots al moment. A Llucifer dissortat, contra Déu omnipotent, res no podrà ta maldat, ni d'aquesta teva gent.
1: No t'esveris, Llucifer, que jo sempre restaré per defensar el teu costat i farem brillar el pecat. Malgrat lluiti Sant Miquel, i si ell roman al cel, a l'infern és millor estar, perquè allí s'hi pot cantar i ballar la bolanguera, la masurca i la manera, entre mig de flamarades, de fadrines i casades, que han passat alegre vida entre gent molt divertida i amb una gresca com cal, com els temps de carnaval.
2: Diablesa vil malvada, que així sembres la ruïna i contra llei divina vas lluitant desenfrenada fins al fons de les cavernes més terribles de l'infern, sofriràs penes eternes i cremaràs el foc etern.
3: Mare Déu a dalt del cel, que la festa acabi bé. Vosaltres amb el Llucifer i nosaltres amb l'Excel.
4: Cinc minuts i seran 3:15. Els versos de la jove de Diables, de la jove infantil de Diables, tal i com els van declamar ahir a la fregata plena de gom a gom en aquesta trobada de les colles infantils, que va acabar, com sempre acaba cada any, amb els versos de les tres colles de Diables. Per tant, ens queda només els versos de la colla de l'agrupació de Valls Populars.
5: Companys meus, prens aquí. Jo com a capità mano que no he enganyat tots els que em persegueixen a mi. Aquestos d'aquí anem de pelea. Per aconseguir una victòria completa, és per això que us demano que estigueu alerta.
6: Alerta!
3: No t'espantis, Llucifer, que jo sempre t'ajudaré.
5: Vale, va, hostia.

0: Tu miris per on tu miris, aquí és impossible tenir un piset. En canvi, els expats i els guiris acabaran d'ermitans al vinyet. Viure a Sitges és de milionaris, un pis val una ronyonada. I si vols una casa amb molts armaris, hauràs de viure genollada. Haurem d'acabar fent les maletes, i ho si fe, és injust i denigrant. Hauré d'emigrar a les Roquetes o fer-me ric al flamboyant. Setzatans l'hem de fer grossa, manifestem-nos contra el turista, quan s'acabaran buidant la brossa i el poble ens perdrà de vista.
1: Podries anar a veure l'hospital, que el teu pare és l'administrador, encara no et cola el pipi pel camal, però segur que et treu una habitació.

0: Crido com a fi de les fogarades, que Sitges ha tornat a cremar. Amb toitois per barricades i ampolles volant sense parar. Perquè no és només una nit d'agost, a l'estiu no es pot ni caminar. Els carrers plens de pixades de gos i aquest govern que no ho sap gestionar. La seguretat és una merda, la gent del poble no és cap prioritat. No hi ha parcs ni cap zona verda, ni un pavelló de qualitat. I per si no hi hagués prou, paga l'entrada i posa't la gorra, que entre tant turista amb cara d'ou, ja no ens queda ni un gra de sorra.
1: Viure a Sitges és un infern, el poble està fet pels turistes. Al polític li molesta el jovent i arriba no hi ha millors vistes.

0: Pel passeig tothom va relaxat, fins que algú es pensa que és carnaval i el que hauria de ser normalitzat ens fa preguntar si això és legal. Sitges és festa, això ho sabem. Volem riure i molta diversió, però si els límits no els posem, perdem el seny del nostre racó. La 2 de maig ja no hi ha qui l'aguanti. Amb sorprenents escenes pel vianant, l'Ajuntament permissiu no fot cap canvi, que s'ho facin mirar de tant en tant. No volem prohibir ni treure diversió, però el respecte d'estar al carrer, que la gent no perdi la tradició i que grans i petits la visquem bé.
1: El que no es gestiona bé és el problema del Joan Tarrida. Ja m'heu dit que un galliner i si el creus no tens sortida.

0: A la Renfe tot són cancel·lacions. Anar a Barcelona és un patiment. Hem de fer mil combinacions i mai surt bé l'experiment. El millor és tenir paciència, com els nostres botiguers. El top manta actua en diligència i a ells es maten amb lloguers. I si vols pillar una vivenda, trobar lloguers una loteria. I tot el que trobes en venda és que ara és una porqueria. Ajuntament, espavileu ja, ara volem festa i xivarri. Però Santa Tecla us va reclamar que Sitges és la gent del barri.
1: El problema dels habitatges, a mi és el que més em preocupa. Busquem pisos d'estiuets dels fatxes i comencem a viure d'ocupa.

0: Consellera, va per tu. Banyador, tovallola i aigüeta. Starter pack per aquest any. Amb entrada gratuïta al nou institut Balneari Bany. És insuportable l'aixafogor. No podem fer classe de català. Veient els tepicursors entre la suor que no em deixen ni concentrar. I els polítics al seu despatxet. Bevent aigua com camells. Fins i tot van passant fred com fermeja en aura entre ells. A les aules tothom es cou viu. Utilitzeu els ventiladors. Té collons qui ho diu. Té el seu aire a 22.
1: El Lucifer se les sap totes. Com sempre, tinc la solució. Anem tots a classe en pilotes i anirem calents sense calor.

0: Llucifer, no ens fa cas l'Ajuntament amb el tema dels pavellons. Sembla que no hi ha res urgent, sinó es guanyen calerons. Ja en tenim els seus ben plens, tot està brut i fa cagar. Sabeu que potser hi ha molts nens que han preferit marxar a fumar. L'Utrillo està ple de sorra, per no caure's d'estar alerta. I això que el calvo d'esquerra ens va prometre una coberta. Cada vegada maneu més pocs, perquè no compliu les vostres promeses. Us pensem que ens mengem els mocs, però també sabem enfonsar alcaldesses.
1: El problema és que aquests polítics no han fet mai esport, pobrets. Digue'm tiquis-miquis, però tots estan ben grassonets.

0: A la festa major d'aquesta vila hi ha normes per donar i vendre. Aquest any, per fer la cercavila, ens fan signar abans d'encendre. A la comissió fan reunions per decidir com hem de viure. Amb tantes normes i prohibicions, aviat ens diran què ens fa riure. I l'alcaldessa des de l'Ajuntament, amb els regidors fent-li costat. Ja n'hi ha prou de tant reglament. Aurora, deixa el càrrec aparcat! Per això us demano, Lucifer, com jo sóc un pobre diable i de versos no en sé fer, donam una solució irrevocable!
1: Jo sé que la solució ja fa temps que la tens pensada. Entra l'Ajuntament a traïció i fot una gran fogarada!

0: calma, Nahuel.
1: A la fi arriba a Barracas, festa i birra ben tirada, però apareixen algunes taques amb crits i gent insultada. Ja tenim prous problemes amb cert grup madrileny, com per aguantar situacions extremes i aquestes sortides de seny. Prometen festes i respecte, seguretat i diversió. No permeteu que algun insecte ens espatlli la celebració. Barracas són de la gent, un espai de festa i germanor. Que no vinguin amb odi pudent i no ens robin mai la il·lusió.
2: A tots aquests buscafullons us diré una cosa molt en sèrio. Qui vingui a tocar-nos els collons se les veurà amb el Joaquim Monasterio.

0: El poble ja es va relaxant. Després d'un Sant Bartomeu complicat, contenidors i ampolles volant, que el nom de Sitges han embrutat. Pel follon d'aquella nit, la matinal va quedar aturada. Al final, gairebé les 8, va sortir prescursada. Amb respecte pel sitgetà, passarem una Santa Tecla bona. Sortirem preparats per cremar en honor a la nostra patrona. Escolteu-me bé, Lucifer, una cosa al cap em balla. Vull una festa sense merder on no hi hagi cap baralla.
1: Aquesta xusma sense educació, i que l'únic que fan és pena, els hi donava una escombra i un recollidor i que ho deixi tot com una patena.

0: Mare meva, quina calor! Això comença a ser traumàtic. Ni aigua, ni vano, ni ventilador poden amb el canvi climàtic. La temperatura augmenta com la gentussa, de la que jo n'estic ben tip. Anem de batussa en batussa i això no ho salva ni en Gori Masip. Amb l'ambient tan caldejat ens toca tornar a l'institut. Aules com forns, és la realitat. No em puc concentrar, estic fotut. I què serà del nostre futur? Un desert i gent irrespectuosa. Al final serem la negra subur, que malament pinta la cosa.
1: I per saber del canvi climàtic, no cal trucar al Gori Masip, que el tio va de simpàtic, però de tots està ben tip. O de Sant Josefer, quan em veig d'aquesta manera, sóc llançat a l'espera, segon jo l'alça el primer. Ara que deu veure-te, Herma, té deixar presència, faré tota dirigència per enganyar els mortals. Companys, feu tants enganys i tan mals com pugueu.
2: Oh, diable malvat! Saps que Déu és tot poderós i el jutge tan rigorós. I ara que et veus condemnat, i ara que et veus castigat per les astúcies perjures, enganyant ànimes pures perquè vagin a l'infern.
3: Coratge i valor, Lucifer, que jo sempre seré ta guia i de la teva companyia mai em separaré. A prop teu sempre estaré, unida com a mestresa, donant-te lliçons agradables, que jo sóc la diablesa.
4: Diablesa, vil i malvada, tu que sembles la ruïna contra la llei divina, va lluitant desenfrenada fins al fons de les cavernes més profundes de l'infer. Sofriràs penes eternes i et cremaràs al foc etern.
3: Ja que la culpa la tenim tots, haurem de pagar la pena. Diguem no i farem un foc etern. Us arrepentiu?
5: No! Bé, doncs ja ho tindríem. Vigília de la vigília de Santa Tecla i hem escoltat els versos de les tres colles infantils de Diables. Els poden trobar tots al nostre web www.radiomaricel.cat, als nostres perfils de Facebook i Instagram. Poden trobar el clip de vídeo del moment de la proclamació de la pubilla i l'hereu d'aquest 2026 de la Emma i l'Oriol, i també l'arribada de Santa Tecla a l'ermita de Sant Sebastià, que la poden visitar durant tot el dia d'avui i també demà, òbviament, abans la processó cívica de la vigília no la porti cap a la parròquia. Tornem a recordar, per acabar, l'agenda d'avui, per tots aquells que vulguin ja més o menys fer bullir l'olla, perquè avui és dia de prèvia interessant. El pregó infantil de la Festa Major, a la grupa, amb la colla de la gorra a partir de 6:15 de la tarda, després xocolatada infantil i després es vestiran a Gegants Moros i de camí cap a l'Ajuntament. Ja ho saben que per Santa Tecla no hi ha instituït aquest acte previ d'ous gegants, les bèsties tots a una amb la banda de música i tot això. No, per Santa Tecla s'arriba a l'Ajuntament. Així, pum. Però és evident que avui ja hi haurà moviment i els moros quedaran vestits i es traslladaran a l'Ajuntament. 6:15 de la tarda, pregó infantil. Demà el podrem escoltar. A l'Hort de Can Fals, a 6:00 de la tarda, el Ball de la Gent Gran. Amb el trio musical, Almas Gemelas, sobretot, aigua i hidratació. Que Can Fals, encara que hi hagi aquell diríem allò, versió planera, aquell toldo, així una mica de nyigui-nyoguis, allà hi cau el sol de ple, eh? Per tant, sobretot, hidratació. Ball de la Gent Gran a partir de 6:00 de la tarda. Palau del Rei Moro, 9:00 de la nit. L'assaig popular de la Jove de Sitges. De cara a l'exhibició castellera de Santa Tecla el dissabte dia 26 amb els xicots de Vilafranca i els nois de la Torre. Avui a 9:00, Palau del Rei Moro, assaig popular de la Jove de Sitges. I a més de tot això, no cal que els diem, tenen les exposicions de fotos de la Festa Major, l'exposició de la imatge de Santa Tecla, com ja hem dit, aquest art a quatre mans amb en Pepe Nebleza i la Carmen Escrivà a la capella de la Fundació Ave Maria cada dia de 11 a 1 i de 6 a 8, i recordar-los que avui demà és dia de bus gratuït. Estem a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i, per tant, tant avui dilluns com demà dimarts, el bus gratuït. Demà que parlarem d'una activitat molt maca pel 27 de setembre. 27 de setembre, atenció que és diumenge. Diumenge 27 de setembre, a la platja de la Fregata a partir de les 10. Tots aquells que tingueu canalla d'entre 5 i 12 anys, aquesta pot ser una activitat que els pot agradar molt, perquè el Centre de Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, organitza aquest diumenge dia 27 una activitat gratuïta sobre la protecció dels nius de tortuga marina. Què s'ha de fer si es troba un niu de tortuga marina? Què s'ha de fer si es veuen les tortugues? Què s'ha de fer? Doncs tota una activitat que ha preparat el CRAM pels més menuts de la casa, pels nens i nenes que tenen entre 5 i 12 anys. És una activitat gratuïta, no cal que s'apuntin enlloc. Només anar a la platja de la Fregata aquest diumenge a partir de les 10 del matí. Demà en parlarem amb una de les especialistes del CRAM sobre l'activitat i també sobre evidentment, tot aquest món de les tortugues marines i de fins a quin punt és importantíssim vetllar perquè les cries puguin sortir dels ous tranquil·lament, puguin arribar a la llera de la platja, puguin entrar a mar sense que els humans les molestem. Bé, doncs, diumenge dia 27, a partir de les 10 del matí, aquest taller per nens i nenes de 5 a 12 anys de sensibilització sobre la protecció de les tortugues marines. Demà en parlarem a la primera hora de programa. Demà que recordarem també alguns minuts de la conversa que mantenia en Pito Valera amb la pandonista, perquè, és clar, demà ja començarà a ser el seu dia. En fi, la prèvia de Santa Tecla. Més coses demà. Que passin un molt bon dilluns. Fins demà a les 9. Adéu-siau.

0: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali la feina dels jutges. El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 migrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS9 i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment el president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. El Consell d'Educació de Catalunya comença aquest dimarts el procés del debat per transformar el sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin a l'abril siguin concretes. El president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El Congrés reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. La plaça de la Font s'ha omplert per escoltar els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Esports.
1: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol verd i negre després de 18 anys. La plantilla ha enviat un missatge d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant. En futbol, la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. El Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol 3 i el Girona 6. El jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, ha estat operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segon, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament de lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà...